0: les portes de Troia, amb Alberto Richer, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: A l'ésser humà li encanta classificar i fer llistes. Quina és la ciutat més bonica? Quins són els restaurants més famosos? La literatura no s'escapa d'aquesta dèria. I una pregunta recurrent és la de qui és el millor escriptor o escriptora de la seva època? Com bé us podeu imaginar, és un debat molt profund on caben les postures més diverses. Per a nosaltres, si haguéssim de triar l'autor més important del segle XX, aquest seria, sens dubte, John Ronald Reuel Tolkien, autor d'obres tan capdals en la literatura i la cultura popular com El Hobbit, El Senyor dels Anells i El Silmarillion. Tolkien havia creat molt més que una novel·la de fantasia. Havia construït un món amb la seva pròpia història, les seves llengües, els seus mites i una èpica que bevia de les arrels profundes de la literatura europea. Era, i encara és, un autor que ha influït generacions de lectors i d'escriptors i que continua marcant la nostra manera d'entendre la fantasia, la mitologia i, fins i tot, la condició humana. Avui, a les portes de Troia, obrim les pàgines d'aquest llegat i ens endinsem en la vida, l'obra i el món de J.R.R. Tolkien, l'autor del segle. Benvinguts al món de Tolkien. Benvinguts a les portes de Troia.
2: Benvingudes, benvinguts a una nova temporada de les Portes de Troia, el programa d'història de Ràdio Castellar i la Xarxa. Aquesta nova temporada per començar-la parlant de Tolkien, l'autor del segle. Ho fem amb el nostre equip habitual, Alberto Reche, benvingut.
3: Què tal? Què tal les vacances?
4: Molt bé.
3: L'estiu bé?
2: Piles recarregades, com sí, se sol dir. Albert Abril, benvingut.
5: Com anem?
2: I avui ens acompanya molt especialment el Patrick Urbano, director i guionista de televisió, guionista a l'enguàrdia i presentador del Tres Vides. Benvingut, Patrick.
4: Què tal? Com... Estic una mica decebut perquè pensava que em saludaríeu dient allò de un estel brilla en l'hora del nostre encontre, no? que diuen els elfs. No? Que ja s'ha de ser cabrons, no? Perquè és que han de tenir molta... Si ets immortal, pots saludar durant 10 minuts, si vols, no?
2: Exacte.
4: Però dius bon dia, un estel brilla... No? Escolta, bon dia, no?
2: Rapidet.
4: Posa't a treballar, deixa'm un pau.
2: Exacte. La primera pregunta per començar el Troia d'avui és per què ens segueix fascinant el món de Tolkien 50 anys després de la seva mort?
4: A veure, jo crec que primer perquè és una història universal, per la... bàsicament, o sigui, el tema principal és aquest. Segon, no s'ha d'oblidar que hi ha hagut unes pel·lícules a la trilogia de Peter Jackson. Parlo només d'una trilogia perquè del Hobbit jo no parlo. Vull dir, és un tema que ja per contracte van firmar. Jo crec que ja us ho va enviar el meu advocat.
3: I... Han fet pel·lis del Hobbit?
4: No, crec que no. Crec que era, sí, sí, és l'efecte Mandela. I... No, i aleshores que van ser molt populars i que van saber, jo crec, de... captar aquesta essència literària i convertir-la en una altra cosa, no? I sobretot en tercer lloc perquè és una creació d'un univers que ha, diguem, que ha sigut molt fèrtil per futures creacions literàries, cinematogràfiques, de videojocs, etc. No?
0: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, Portes de Troia.
1: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.
6: El món ha canviat.
7: Ana Sumere.
6: M'ho diu l'aigua.
7: Ana Sumere.
6: M'ho diu la terra.
7: Ana Sumere.
6: Ho ensumo. A l'aire. Molt del que existia en el passat s'ha perdut. Pues ja no viu ningú que ho recordi.
2: Pels de punta, no?
4: Oh,
2: pels de punta.
3: Gallina de piel.
2: Núria Mediavilla, la filla del Pepe Mediavilla, que feia Gandalf, aquesta veu mítica, el doblatge... del doblatge aquí a l'estat espanyol, i jo penso que és un principi immillorable d'aquesta pel·lícula. Jo penso que a hores d'ara encara insuperable, i de fet és el que tu deies, no, justament, Patrick, parlant de la importància de Tolkien, que és un dels primers blocs del programa d'avui. Com hem titulat Tolkien, l'autor del segle XX, és que no pot ser una afirmació, no és una mica exagerada?
4: A veure, és una cosa... jo crec que també aquí el que estem agafant, no, Alberto, és el títol, diguem-ne, d'aquest gran llibre de Thomas Shippey, no, de Tom Shippey, que precisament es titula així. No,
3: sí, de fet, era una mica un homenatge a això, no, a aquest llibre, que és precisament Tolkien, l'autor del segle, que és una afirmació que pot semblar, potser a alguns oients, una mica exagerada, però que jo crec que no hi ha ningú en aquesta taula que no comparteixi, no? Pensem que és potser l'autor o el creador, com a mínim a nivell literari, més important del segle XX, no només per la gran qualitat de la seva obra, no?, sinó per la influència que genera, reinventa, no?, però recupera o redignifica un gènere que encara avui és un dels gèneres més consumits a nivell literari, no?
4: Més consumits i alhora potser denostats, no? També, o sigui, hi ha l'opinió aquesta de Borges, no?, de Cito Borges, que és, òbviament és un dels millors escriptors, que ell deia sobre Tolkien que no l'aportava res. A mi, no, que bé, que l'havia llegit, que l'havia divertit, que tal, però que no li havia portat res, i fins i tot, que a més crec que ho va llegir quan estava a Escòcia, donant classes de teatre o alguna cosa així, i deia que en fi, que un escriptor, si volia conservar la seva reputació, no hauria d'escriure per nens, no? O sigui, encara hi ha aquesta... Que és una mica el paradigma d'aquesta idea de considerar Borges, de considerar Tolkien com un escriptor per nens.
3: Bueno, el gran problema aquí és si considerem la cultura des d'un punt de vista de dretes, tot i que Tolkien sigui un escriptor de dretes, ja veurem, però si l'escriptura o la cultura o la filosofia o l'art és una cosa de les classes benestants, una cosa seriosa, evidentment això genera que hi hagi una sèrie de gèneres que estan denostats, no? Això passa, és que la música d'ara ja no sí, és com sí. La música d'abans, és que si no és una òpera, és que si no m'entren ganes d'invair Polònia quan escolto música no està bé, no?
4: També et dic que amb Tolkien dóna ganes de defensar Polònia.
3: Sí. Ell et diria que jo no vaig pensar que...
4: Sí.
3: A mi Tolkien jo sempre me l'imagino enfadat, queixant-se de tot. Però al final, si fem això tan trampós, que és posar números o fer llistes, aquesta idea de Tolkien com a autor del segle és una... de fet, va ser gairebé una qüestió d'estat en el món de la cultura anglesa arrel d'una sèrie d'enquestes que es valia molt part, de nosaltres no en som conscients, però tot això parteix d'una enquesta feta a Anglaterra per una cadena de llibreries, per les llibreries Waterstone, el 1997, no?, que en aquesta dèria de final de segle, quin és el millor equip de futbol del segle, qui és el millor disc del segle, qui és l'autor del segle. Van fer una enquesta entre 25.000 clients de les seves llibreries i, sorpresa, va sortir que El Senyor dels Anells era el millor llibre del segle XX. Per una diferència aclaparadora, potser dels 25.000, pràcticament més de 5.000 clients van votar com el llibre més important, més influent, més meravellós del segle XX, El Senyor dels Anells. Això va generar un rebombori mediàtic brutal, no?, perquè la crítica especialitzada, els professors de teoria literària, els Vargas Llosa d'Anglaterra de finals del segle XX van sortir escandalitzats. De fet, el Humphrey Carpenter, el biògraf de Tolkien, va ser un dels que més va criticar que Tolkien fos considerat el millor escriptor del segle XX. Van acusar a la Tolkien Society de manipular les enquestes, de que tot era una consorxa d'aquelles, rotllo OT, no?
4: Sí.
3: De comprar vots, perquè era impossible, no?, que una literatura infantil, absurda, maniquea, blanca, no?, antieròtica, no?, clar, Tolkien té tots els vicis o totes les virtuts dels no escriptors, no? No hi ha una tensió psicològica profunda, no hi ha un ús del sexe, no hi ha totes aquelles coses que quan penses en els grans drames realistes, no existeixen. Després ja definirem què és realista i què és fantàstic, perquè crec que Madame Bovary va existir també és de ser una mica imbècil. Sí. La literatura realista no és realista, és fantasia també. L'únic que passa és que, pel que sigui, doncs la teva fantasia ha de ser realista, perquè si no, et costa sortir-te de la raia, saps? Pintar sense sortir-te molt de la raia. Però aquesta distinció entre literatura fantàstica i literatura realista és totalment absurda. Què va passar? Es van fer noves enquestes, perquè era impossible que El Senyor dels Anells fos el millor llibre del segle XX. El Daily Telegraph va fer un altre i va tornar a sortir El Senyor dels Anells com a millor llibre del segle XX. Un parell de mesos més tard, una editorial prestigiosa anglesa, la Folio Society, també va fer la mateixa enquesta, però no deixant votar tothom, sinó només els seus autors, a gent de veritat, a gent que de veritat sabia de literatura, van dir, va, doncs fem una enquesta. De, no hi ha el millor llibre del segle XX, que això encara pot sortir tot, que el millor llibre anglès de tota la història. Maravell. I va tornar a sortir
4: El Senyor dels Anells.
3: La segona va ser Jane Austen, que també ve. I també es va fer alguna enquesta entre professors d'universitat, entre professors de literatura anglesa, i també va tornar a sortir El Senyor dels Anells.
4: Sublim.
3: Vull dir que o admetem que totes les enquestes estan manipulades, no? Fins que surti el que ens agrada, o admetem que hi ha alguna cosa en l'obra de Tolkien que connecta d'una manera molt visceral, molt mitològica, amb moltíssima gent, no? I per molta gent, la lectura del Senyor dels Anells, o del Hobbit, o del Silmarillion, dona igual per on entris, suposa un canvi vital molt profund i una nova manera d'entendre la relació en com s'expliquen les històries, no? El que són històries a les que tornes, no? Vora el foc, no? Que uneixen, que creen comunitat. I això és una cosa que fa que Tolkien sigui el gran autor del segle XX, tot i que la seva manera de fer literatura és una manera de fer literatura, ja veurem, potser per els programes, molt poc del segle XX. No? I aquesta és una fantàstica. I ja per acabar, a Espanya també es va fer una enquesta dels millors llibres del segle XX, i va ser l'única en la que Tolkien no va guanyar. Va fer una enquesta a l'ABC i el Tolkien va quedar setè. No recordo ara qui va ser la primera, però supongo que, jo què sé, Raza o alguna cosa de l'ABC.
2: Molt bé. Per què creus, Albert Abril, que Tolkien és considerat un dels autors més influents del segle XX?
5: A veure, a part del que han comentat ara l'Alberto i en Patrick, no? Però per posar una miqueta de dades sobre la taula, val a dir que si vas en els rànquings aquests que ens encanta de fer els humans, també, és un dels llibres no religiós, no polític, per exemple, no el podem posar al mateix nivell que el llibre vermell de Mao, per exemple, o que la Bíblia, o...
3: Bueno, als nivells de neix hi ha un llibre vermell.
5: Hi ha un llibre vermell,
3: vermell de la marca.
5: No és el de Mao.
4: Pensava que no vas explicar quan li van preguntar a Tolkien si van dir, bueno, els orcs representen els comunistes, no? Vull dir, això, i va dir...
3: Orc comunista,
4: sí. I va dir, és tan estúpid de dir que són comunistes com que no ho són, no? Vull dir, sí, són orcs, tio, no. Sí.
5: Ja parlarem, sí, perquè...
4: Sí, perdó.
5: No, a ell no li agradava gens, això.
4: Sí.
5: Per dades sobre la taula, no? S'han arribat a vendre més de 150 milions d'exemplars de la trilogia del Senyor dels Anells.
3: Pocs em semblen, eh?
4: Pocs em semblen, sí, pocs em semblen.
5: 100 milions del Hobbit i s'ha traduït a més de 60 llengües.
3: O sigui, jo necessito quants llibres hi ha en préstec en biblioteques, perquè és un llibre també molt...
4: Ah, amic.
5: Quants cops s'ha prestat, no?
3: Sí, quants cops s'ha prestat.
5: Això també seria interessant.
4: I de pares a fills, eh?
3: Sí.
4: I de pares a fills.
3: És molt de Hobbit, no? Prestar al Senyor dels Anells.
5: I anar-lo deixant.
3: I anar regals i que circulin.
4: I no retornar-los.
3: Eh? Això ja...
4: No retornar-lo.
5: I a més guixar-te els que te'ls queixen.
4: Sí.
5: Per posar-ho una miqueta en context, no? Perquè ens fem una idea, el llibre que segons aquests rànquings és el més venut és el Don Quijote de Cervantes, que té uns 500 milions d'exemplars venuts.
3: I 50.000 lectures completes.
5: Sí, per què?
4: Llavors... De què va, Don Quijote? No.
5: És broma. Llavors, una història de dues
3: bueno,
5: ciutats...
3: Bueno, va del mateix. Va dir, va d'un sí, senyor que surt de casa seva amb el seu amic Baixet i Grassonet, sí. Que fan viatges, que lluiten amb gegants...
4: De fet, el Sam és una mica Sancho Panza, si ho penses.
3: Sí, una,
4: no? Hi ha alguna cosa de Sancho Panza en Sam,
3: sí.
4: Vull dir, de no? De seguir un... Seguir un no?
5: Té un punt. D'acompanyar, no?
4: Exacte.
5: El que porta la càrrega.
4: Exacte.
5: Una història de dues ciutats, de Dickens, no? Amb 200
3: Arnold
5: milions...
3: Arnoribondo. Bueno, són dos regnes.
4: No deixarem avui a l'Albert, eh? No, la interrupció serà constant, perdó.
5: No, simplement això. Dickens, i amb 200 milions d'exemplars venuts, i Harry Potter, amb 140 milions venuts.
4: Puc fer una pregunta? És millor El Senyor dels Anells o Harry Potter?
5: Acabes de fer la pregunta equivocada, no. Fora de l'estudi.
4: Exacte. Volia polaritzar l'audiència.
3: És millor Harry Potter que el joc d'Ender?
4: Que és... Home, sí, cabrón. No sé si...
3: Bueno, comptant que J.K. Rowling fusila el joc d'Ender per fer Harry Potter.
4: Sí, no. I Harry Potter té més forats de guió que Sonic Orleone, nen. Sí, vull dir, és una cosa... Sí. Hòstia.
3: Bueno, és a dir, em van fer no fa gaire un programa de l'història del menjar. Harry Potter té la virtut de ser els macarrons amb tomàquet. Que t'agraden quan comences a descobrir l'alimentació... però que hi ha un moment que has de... Clar. Coses més elaborades, no?
4: És la gràcia, no? És el primer pas.
3: Exacte.
4: El si has llegit Harry Potter i t'ha agradat, després...
3: El problema és la gent que es queda ja viure.
4: La meva dona ens matarà, perquè ella li flipa Harry Potter, eh? A mi també, vull dir...
2: A mi també m'agrada.
3: Sí, està bé.
4: M'agrada els moments adults, una mica més adults, els tiroteixos màgics, tot aquest món, no?
2: Ocupa diferents llocs a...
3: Tolkien seria el menú degustació.
2: Clar, exacte, sí. Estrella Michelin. Molt bé, com ha canviat la fantasia abans i després de Tolkien?
3: Bueno, de fet, el gen és molt complicat parlar de literatura fantàstica sense remetre a Tolkien. No, no, ell no, no és el primer que fa literatura fantàstica, ni molt menys, perquè, jo què sé, en les primeres obres literàries de la humanitat com, que conservem, com el poema de Gilgamesh, i la Ilíada són fantàstiques, o l'Odissea són fantàstiques, no? Aquesta distinció en què hi ha històries verídiques i històries fictícies és una cosa que és producte de la literatura del segle XVIII, segle XIX, no existeix abans, no? Però sí que abans de Tolkien la literatura fantàstica era considerada, encara ho és per molta gent, un gènere literari menor, no? D'aquí aquesta aversió a considerar que Tolkien sigui un gran autor literari, o que el que fa té més té mèrit més enllà d'un divertiment per nens de 8, 9, 10, 15 anys, no? Penseu que a mesura que la capacitat de comprensió lectora va baixant, sí, l'edat recomanada per llegir puja. Però sí que és cert això, no? Que aquesta visió més folclòrica, més mítica de l'obra de Tolkien, l'entronca amb aquesta literatura de conte de fades, no? De literatura infantil, i això és una de les grans crítiques, no? Però penseu que a partir de Tolkien la literatura fantàstica es converteix en un gènere que mor d'èxit, no? Moltes vegades el gran problema del gènere fantàstic és precisament no haver sabut sortir del camí que marca Tolkien, no? D'encasillar, i que tens la sensació de que moltes vegades estàs veient refregits de l'obra de Tolkien en comptes de noves experimentacions, no? I aquest potser és un dels grans quès de l'obra de Tolkien, no? Però sí que és cert que és la primera vegada que es crea un univers coherent, ja ho veurem, no? Si et quedes en El Senyor dels Anells o et quedes en El Hobbit, si ets al Silmarillion, ja és una altra cosa. Però estàs veient només l'escuma, no? Superficial de tot un oceà. Jo què sé, Tolkien deia, no? Em vaig obsessionar amb el mite de l'Atlàntida, jo somiava amb una gran onada que dominava els meus malsons, a més el meu pare tenia el mateix malson, el meu fill tenia el mateix malson, i vaig decidir exorcissar aquest malson escrivint la meva versió del mite de l'Atlàntida, no? Númenor. Així que vaig escriure un conte sobre la caiguda de Númenor i vaig haver d'inventar-me 3.000 anys d'història.
4: Exacte.
3: Dos idiomes.
4: Que és que he salido y me he liado.
3: Un tantat botànic.
4: Com arribes a les 6 de la matinada, no? Ha embolicat una mica.
3: Després arriba George Martin a Joc de Trons i diu, vaig a fer els Dothraki. Khaleesi! He inventat un idioma. No? Sí. Dos paraules, un idioma. I Tolkien allà, a veure, espera. Si el subjuntiu es fa...
5: Hi ha
3: una profunditat, sí, en l'obra de Tolkien que ja anirem parlant.
4: Això segurament és l'interessant en ell, no? El concepte aquest, crec que es diu de mitopoeia, no? De la creació del mite, no? De no generar només una història, sinó d'on sorgeix aquesta història. Quina és com s'embranca, no? I ell tenia aquesta cosa de dir que els éssers humans, diguem-ne, que no eren tan creadors com a subcreadors, perquè el creador era una figura, no, d'un déu, un tal, i nosaltres al final, amb el poc que tenim, només podem aconseguir albirar alguns elements d'aquesta subcreació i ajuntar-los per generar alguna mitologia, que és el que va fer ell. No?
5: I la idea aquesta una miqueta, no? El que Tolkien el que fa és crear una estructura, no? Crear unes pautes que des d'elles reproduiran amb major o menor èxit, no?, per construir la fantasia futura, no?, a partir d'allò, sí, és això que dèiem, no?, s'ha de crear un idioma, s'ha de crear un mapa, s'ha de crear tota la mitologia que comentaves, perquè el relat tingui sentit, no?, perquè hi hagi un rerefons suficient com perquè, bueno, sigui un món que s'aguanti dins la fantasia, però que s'aguanti.
4: Clar, clar, clar.
3: Però és que, sí, però això és una trampa, perquè la literatura realista també crea això, vull dir... Aquesta idea de que hi ha una literatura realista que és real, és mentida. Tu agafes la literatura realista i sempre va de coses que tu no coneixes. Per què hi ha tantes sèries de metges? Perquè ningú és metge. I tu no saps què passa al quiròfan. Per què hi ha sèries de directius o advocats? Perquè tots movem uns clichés. No, no. La literatura, fins i tot quan està en el món real, genera uns espais, no?, de creació i una distància amb el lector. Llavors, moltes vegades, aquesta distinció entre una fantasia que necessita un mapa, que necessita... Quan veus The Office, també necessites saber la distribució de taules de l'oficina, no?
5: Però està ambientat en el món real.
4: Exacte. O sigui,
3: però què vol dir real i irreal?
4: És veritat que potser tot producte de ficció té una sèrie d'estereotips i aconsegueix processar la realitat perquè sigui molt senzilla de digerir, no? Però, clar, ja, sí que hi ha una certa distància. Vull dir, hi ha una... A més, és que l'Alberto ens està fent trampa tota l'estona com per picar... Però és la gran diferència, que no és verosímil, això. Vull dir, és coherent, no? És una cosa... L'univers de Tolkien és coherent entre ell, que això és el que jo crec que el va portar segurament a acabar embogir i acabar de trigar en publicar, trigar en escriure, trigar, perquè cada vegada que feia un canvi, això alterava tota la resta del seu trencadís, no? I canviant noms i llengües i... Jo crec que el resum de la complexitat del món de Tolkien s'explica amb una sola idea, que és que un mateix personatge pot tenir 5 noms depenent de les llengües o depenent dels pobles al qual l'anomenin, no? I Gandalf, Mithrandir... I això, el que et vol dir... I cadascun d'aquests noms es fixen en una cosa en concret, no? Es fixen en una cosa que els crida l'atenció segons la seva identitat antropològica. I aquí és on està la complexitat de Tolkien, no? Que no és només la cosa que existeix, sinó que és mirada per diferents regnes, per diferents pobles, per diferents psicologies, i això és el que crea aquesta complexitat.
3: És la universalitat a partir de la particularitat, no?
4: Exacte.
3: Perquè després tu agafes i Tolkien, en el fons, el Senyor dels Anells, tracta temes universals, i tracta una sèrie de temes universals que el fan molt transversal o el fan que tu puguis empatitzar moltíssim amb la seva obra, independentment, no, de que hi hagi cavalls, de que hi hagi dracs o de que hi hagi éssers fantàstics.
4: Sí, sí, sí, sí.
8: Quins serien, Alberto, aquests temes que el fan tan, tan transversal?
3: Bueno, doncs podríem parlar de moltíssims i, de fet, podríem aturar-nos tot el programa en aquesta pregunta, no? També és una mica trampós, perquè ja veurem que en aquest programa o en un altre, Tolkien fuig molt de l'alegoria i parla molt de l'aplicabilitat, no? Diu, ell, evidentment, ell quan crea el seu submón, no busca fer una alegoria de res, per molt, no? Aquesta visió és que tracta del bé contra el mal. Tot tracta del bé contra el mal. Oliver i Benji tracta del bé contra el mal. Uh-huh. No? Hi ha uns que són els bons i uns que són els dolents. Direm que Oliver i Benji és racista perquè Lenders és gitano.
4: El que és racista és decir que Lenders és gitano.
3: Clar, clar, vull dir... però és aquesta idea, no?
4: Sí,
3: sempre
4: sí,
3: hi ha uns valors universals.
4: Totalment.
3: Que poden aplicar-se a moltes coses. No? Llavors, el Senyor dels Anells és aplicable a moltes coses, no? Podem posar algunes coses sobre la taula, no? El bé contra el mal... El poder i la corrupció són grans temes, no? O sigui, de fet, els grans temes, el tema del poder i de la corrupció, es parla ja a la República de Plató.
4: Sí, sí.
3: No? El tema del bé contra el mal vehicula bona part de la literatura antiga. L'amistat, la redenció, el companyerisme, el llenguatge, la mortalitat i la immortalitat, no? L'amor o la fidelitat que transcendeix el temps. Si volguéssim posar temes universals, no sé si em deixo algun o voleu...
4: El de la memòria, el llegat, és molt interessant.
3: De la memòria.
4: De la idea aquesta de que els elfs recorden, no? Els elfs mantenen, vull dir, quan fan el Consell de Nelrond, és fantàstic. El llibre, no, a les pel·lícules no surt, però el llibre, tot i que hi ha coses de la pel·lícula d'aquest moment que són fantàstics, de compta amb la meva espasa i amb el meu bar,
3: i Merry i Pippin saltant d'un seto allà.
4: Sí, sí, sí. Pel que sigui, no els han pogut detectar. Bueno, no, perquè els hobbits, al final... És que, clar, és que hi ha una sèrie d'hipervincles que és...
5: Cada cop són més branques.
4: Exacte, exacte, exacte, exacte. No, però el Consell de Nelrond comença amb una xapa de Nelrond que narra 2.000 anys d'història, no sé quants anys d'història, no? I per començar, per posar-vos en context, i aquest context durà...
3: El meu pare!
4: Sí, sí, dos punts, sí, sí. Perquè els elfs estan obsessionats amb aquesta idea de memòria, jo crec, de recordar el món, viuen des de sempre, no viuran per sempre, però viuen des de sempre, i això hi ha un moment, quan recordareu que quan Frodo... arriba a Lothlórien i està amb Galadriel, hi ha un passatge que ella li diu, si tu aconsegueixes destruir l'anell, el poder, la màgia, clar, tot això es perdrà. I ella el que diu precisament és, Lothlórien es marcirà i les marees del temps hi posaran fi. Hem de partir cap a l'oest o resignar-nos, i això és lo guapo, a esdevenir gent camperola de valls i coves que oblidarà lentament i que lentament serà oblidada. No? És aquesta doble de no hi ha tragèdia més gran pels elfs que l'oblit, no?
3: Exacte.
8: Molt bé, seguim avançant, perquè el programa d'avui també farem una breu biografia d'en Tolkien. Portem gairebé mig programa, estava dins del que esperàvem, tot això.
3: Bueno, a veure, estem al bloc 1, eh?
4: Anava a passar.
8: No hi ha cap mena de problema, però després de tot el que heu dit...
3: Portem 4 preguntes de 26.
8: En Tolkien era només un escriptor de fantasia?
5: Ja hem vist que no. Vull dir, era molt més que això.
3: Era una senyora gran, també.
5: Va ser això, no? Un gran filòleg, poeta, mitògraf, traductor, professor universitari, i que al final tot això es va acabar sumant, no? I va crear... O sigui, la seva passió per les llengües, la seva passió per la filologia, per la mitologia, no? I aquesta gran idea que té Tolkien, que vol crear un passat mitològic anglès que fos purament anglosaxó, que no fos normand, no? Com serien tots els cicles artúrics, etc. Vull dir, és una miqueta... O sigui, que no és un simple senyor que vol escriure un llibre de fantasia, sinó que la seva projecció va molt més enllà d'això.
3: Ha transcendit la seva faceta com a escriptor, però ell és catedràtic d'Oxford.
4: Clar.
3: Ell va ser professor de Leeds, va col·laborar en multitud d'obres, i la seva faceta com a medievalista, no? Catedràtic de filologia anglesa antiga, i el seu domini, que tot això ja ho veurem quan parlem de les influències del Senyor dels Anells, és fonamental. No estem parlant, com diu l'Albert, no? d'una persona que s'asseu.
4: No.
3: Em quedo a l'atur i agafo un cafè a les tardes i em poso a escriure... I em poso a escriure l'últim bestseller de no sé què. No hi ha una idea d'èxit o de... Estem parlant del testament vital d'un gran erudit. No? I això també és fascinant.
4: O sigui, al final crec que és una persona que parlava, si no vaig errat, això sí que ho dic de memòria, però crec que són 14 llengües, pot ser, o que dominés...
3: Però de les quals 10 se les va inventar.
4: Vull dir, nosaltres amb prou feines en parlem 2B, i com a premi a l'anglès, que compara, no? Vull dir, el que arribava a saber aquest home, que dius, no, és que és el resultat d'una vida d'estudi, és el resultat d'una vida de fascinació i de fabulació, no? Ell crec que va fer 29 llibres propis, 36 obres traduïdes, entre les quals la de Sir Gawain, no? I The Green Knight, no? I va contribuir, crec que, a 39 publicacions periòdiques, diguem-ne. És una carrera absolutament prolífica.
0: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
1: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.
9: No m'esperava aquest final.
10: Final? No, el viatge no acaba aquí. La mort té sols un camí més que tots hem d'agafar. Quan s'alça el gris vel de pluja d'aquest món, tot es transforma en cristall d'argent. És quan les veus.
9: Què, Gandalf? Què veus?
10: Les ribes blanques. I més enllà, els camps tendres i llunyans que l'alba s'afanya a colorir.
9: Vaja, no sona malament.
10: No.
8: Abans dèiem el Pepe Mediavilla, quina veu, quina barbaritat. I clar, de les poques mencions que ens fan a les pel·lícules de les Tierras Imperecederas de Haman.
4: Sí.
5: Com es deia això en català?
4: No,
5: regulat al final. Sí.
3: Aquí...
4: Ja ens ho diran a Twitter, no preocupis. No, aquí, quin moment, Vull dir, quin moment. De fet, no, és que ens embranquem. Si ens posem a parlar aquí de la figura de la mort i de la idea de la mort i de la no mort i tal, a Tolkien ens tornem bojos.
3: Ja hi haurà temps.
5: Ara anem a parlar de la vida.
4: Anem a parlar de la vida.
8: El jovenet Tolkien. Anem a fer una miqueta de biografia d'aquest protagonista nostre d'avui. I què hem de saber, el més important, de la seva infància i la seva joventut?
5: A veure, molt ràpidament, en John Ronald Reuel Tolkien, ell neix el 1892 a Sud-àfrica i mor el 1973, que hi ha la broma aquella, no?, del 1973, sí, no?, un anell per a Un anell per dominar-los a tots.
3: Un 973.
5: 973.
3: Ah, correcte. Ah, no la coneixes, aquesta?
4: És boníssima.
5: Sí, és una fricada absoluta, però fricada. Molt interessant.
4: És com allò de l'11S i tot això, no? Sí.
5: Sobre el mateix.
3: I estava ja estant, no em moriré fins...
4: El símbol del dòlar són dues, no? Una S sí, i un 11.
5: Sí. A veure, ell, tot i haver nascut al continent africà de molt petit, la seva família ràpidament anirà a Anglaterra. Sí, perquè veurem que és... Bueno, se li mor el pare molt jove... A la seva mare també s'acabarà morint, etc. Però ell, la seva estada de la infància la passarà sobretot a Sarre Hall, no sé si es pronuncia així.
3: Bé, sí,
5: però veurem
3: posa,
5: que és una cosa...
3: Posa la comarca, ja està.
5: Sí. La comarca, no? Que serà una cosa absolutament decisiva per la seva sensibilitat. La seva mare, Mabel Tolkien, va ser qui li va transmetre aquest amor per la lectura, per les llengües antigues... Tot i que, com ja han comentat abans, va morir quan Tolkien tenia 12 anys.
4: Sí. Ella va morir d'un coma diabètic, si no vaig errat. Es va convertir al catolicisme, que això li va generar una sèrie de problemes a nivell social, a nivell familiar, perquè era, bé, gairebé com no sé, súbdits, no?, d'alguna manera de la reina, no?, diguéssim, del rei, no? Era una cosa dura, no? Al final és una família vinguda menys, no?, vull dir que ells havien fet diners i tal, però van passar certes dificultats econòmiques i, curiosament, el primer lloc el primer lloc que trepitja Tolkien d'Europa és Tenerife.
3: Se li
4: va quedar aquesta idea. Sí, sí.
3: Per això li agrada la gent disfressada, no? Per això ell va veure els carnestoltes i va dir, hola.
4: És aquí, sí, sí, sí. Sí, sí,
3: sí. Sí, jo crec que és molt important per la infància i primera joventut de Tolkien i per tota la seva vida aquest component del catolicisme, no?
4: Clar.
3: Perquè se'ns oblida finals del segle XIX, principis del segle XX, el que suposa ser catòlic a l'Anglaterra protestant d'aquestes dates, no? Hi ha veritables cismes familiars, de fet, la seva pròpia relació amb la seva dona, trontollant o les amistats.
4: Ell l'exigeix que es converteixi al catolicisme des del moment,
3: des del
4: no, moment que es prometen, moment, diguem,
3: abans
4: no?
3: Que es prometin.
4: Exacte,
3: fins
4: sí.
3: Això comporta que ella acaba al carrer i desnonada del lloc on viu perquè ella viu en un pis rellogat que té un amic que és anglicà,
4: sí, sí.
3: I ja sap perfectament, si tu, carinyo, si tu em demanes que jo em converti al catolicisme quan ens casem, perquè si ho faig avant aquest tio em deixa al carrer, i diu, no, tranquil·la, que Déu proveirà.
4: Sí.
3: I al carrer, vull dir, i que hi ha moltes tensions i ja parlarem de la seva amistat amb Lewis, no?, que també és un personatge que, en el que la fe té un paper molt important. Ara, com ja vivim en un món descregut, em sembla fantàstic, del segle XXI, ens costa entendre aquestes tensions que poden comportar el ser part d'una religió o no, no? Però serà molt important per la vida de Tolkien i per la seva obra. Com també ho serà, no?, aquesta vida a l'Anglaterra rural, ja tindrem temps de parlar-ne més abastament en un altre programa, però aquesta contraposició, no?, entre l'Anglaterra rural, clar, i l'Anglaterra industrial, no?, entre, per exemple, viu molt a prop de Birmingham,
4: tot sí,
3: que
4: sí.
3: Això suposa de pes de la industrialització, i això també definirà molt el seu tarannà més profund, no?, de com concep Anglaterra, com concep la vida tranquil·la. Ell deia, jo en el fons soc un hobbit.
4: Sí, sí, sí. No? Sí, sí.
3: I qui no voldria ser un hobbit?
4: Mm. Els hobbits són curiosos, perquè són només un apunt antropològic, diguem, no?, etnogràfic dels hobbits. Els hobbits, quan veus les pel·lícules, et sorprenen. Hi ha un punt que sembla que vagin xetaos.
3: I que semblen persones... Saps que semblen persones normals...
4: Que per
3: un efecte de càmera semblen més petits. No us dona aquesta sensació que en el Hobbit, de que tu veus a Frodo i penses, "Esto és com una persona normal?"
4: Però que li han fet la jugada.
8: Què vols dir, Patrick, que vagin xetaos?
4: No, que vull dir que tu quan veus les pel·lícules dius, a veure, però si és més petit que un nan, vull dir, com és que és tan poderó, per què ara estan... I no, és que al principi del Senyor dels Anells, vull dir, el Tolkien ja t'explica que tot i semblar personatges petits, menuts, poc poderosos, en realitat són gent molt perillosa. Vull dir que se sap amagar molt bé, que als ulls dels homes ens semblaria màgia, no?, que el concepte de la màgia és una cosa supermaca dintre de Tolkien, perquè moltes vegades màgia el que vol dir és una habilitat extrema per fer alguna cosa perquè porta molt temps fent-la, i després que són gent molt perillosa amb un ganivet a la mà, que són cultallaires, que són gent que són agressius, si tu els arracones, són gent molt agressiva. I sense tenir aquesta peça d'informació, després vas... clar, sembla una cosa com còmica, el Senyor dels Anells, però no, no, és que realment són gent perillosa, són gent molt difícil de matar.
3: Bueno, és gent de l'interior.
4: És gent de l'interior, exacte.
3: És gent que t'agafa i fa un maquis a la muntanya. Allà.
4: Sí. No, són gent de Torelló, són gent de... Sí.
3: Seria Curro Jiménez, exacte, però amb el pèl als peus en comptes de les patilles.
4: Exactament.
8: Molt bé, ja hem situat els orígens, la infància, la joventut d'en Tolkien, però quin va ser el primer espai on Tolkien es va començar a desenvolupar com a escriptor?
5: A veure, molt breument, durant la seva joventut, adolescència, crec que arriba fins als 19 anys, alguna cosa així, ell forma part del TCBS, el Tea Club and the Robian Society, que era bàsicament un espai on amb uns amics quedaven, i crec que eren 4 o 5 membres, o sigui, era un col·lectiu molt petitó, i el que feien era dedicar-se, doncs, a pensar, a escriure, a crear, perquè tots tenien aquesta, compartien aquesta passió per la literatura,
3: no
5: per la creació.
3: No podien jugar a Dungeons & Dragons, perquè encara
5: no hi havia Tolkien per crear-ho, no? El que sí que s'ha de dir és que gairebé tots els membres d'aquest grup van morir durant la Primera Guerra Mundial. També sabem que durant la guerra s'intercanviaven cartes, mentre uns estaven al front, els altres s'havien retirat.
3: Part de la guerra.
5: I en una d'aquestes cartes, un d'ells li va dir, o sigui, li va dir a Tolkien d'una manera molt sentimental, no? Tot això que hem estat parlant, tot això que hem estat dient, si jo no pogués dir-ho perquè moro durant la guerra, sisplau, comuniqueu vosaltres, no? Tota aquesta tasca que hem fet, etcètera, li encomana com aquesta idea de fer alguna cosa molt gran en nom nostre, no? Jo penso que és el primer moment de contacte cap a la literatura creativa, en aquest cas.
8: Sí, ara que has mencionat el tema de la guerra, sabem que ell hi va participar, però què hem de saber de la seva participació a la Primera Guerra Mundial?
3: A veure, això a vegades s'ha magnificat molt, no? Perquè ell participa, però participa una mica com... A veure...
4: Sí, sí, sí. Una mica com quan va el polític de torn a... Sí. Estic ajudant a les tasques de reconstrucció! Sí, sí. No?
3: Ell participa cap al final, cap al 1916. Ell intenta en tot moment... Bueno, és que a més li quadra, si mireu, si ell neix a finals del segle XIX, està estudiant, està fent la seva carrera al college, no sé què, generacionalment li toca, no? És aquesta generació que viu poderosament la Primera Guerra Mundial i que viu la devastació del conflicte, no? Sí. Aquí s'ha vist moltes vegades, o s'ha intentat veure moltes vegades aquest efecte de la guerra de trinxeres, la devastació del territori, que sí que veurem, per exemple, amb els efectes de Mordor, no? Què és Mordor? Però Mordor potser tantes coses, sí. No? Potser el pànic nuclear, ja diria que és el pànic nuclear, ja dic que... Vull dir, Tolkien mateix fuig d'aquestes alegories, llavors no li portarem la contrària a algú que crea els primers Lobezno de la història, no? Una cosa baixeta, però que et pot matar, exacte, en qualsevol moment. De totes aquestes alegories, la que més m'agrada és aquella que interpreta Tolkien en clau freudiana, no? I veu que, per exemple, que la cova d'Ella l'Aranya és una vagina enorme.
4: Ah, sí.
3: I que llavors,
4: sí,
3: clar, que per això entra en punt... Tu pots fer coses molt boges, i això és part de la virtut de Tolkien, perquè com està creant un mite, a mi es pot reinterpretar i ho accepta tot.
4: Exacte. No? Tornant als forats de les trinxeres... o sigui, sí que és cert, o sigui, que ell el que sí que s'explica, això ho explica molt bé, crec que és John Garth, el llibre de Tolkien i la Gran Guerra, que bé que sí que hi havia una distinció entre, segons el teu origen social, doncs anaves de carn de canó o anaves a un altre destí. Sí que és cert que Tolkien, que això sí que ho ha explicat moltes vegades, en diverses cartes, sí que parla que la figura de Sam, per exemple, encarna el soldat perfecte, exacte, el soldat de, diguem-ne, doncs de trinxera, compromès, vull dir que, hòstia, la companyonia no entra... Aleshores, sí, és indubtable que hi ha alguna influència. De fet, i això crec que ho diu el mateix Shippey, el llibre de l'autor del segle, crec que és en aquest llibre, o no recordo si és en l'altre, però sí que parla... no, ho diu John Garth a Tolkien i la Gran Guerra, també, disculpeu, que sí que explica que la caiguda de Gondolin realment és el primer que Tolkien comença a escriure, i diu que una mica ha influït, sí, pel moment, per la devastació, diguem-ne, de la batalla del Somme, no? que ell hi participa, no? Vull dir, i ho comença a escriure mentre s'està recuperant d'una enfermetat, diguem-ne, no d'una ferida de bala, diguem-ne, sinó d'una enfermetat, no?
5: Bueno, de fet, és, concretament, si no m'equivoco, s'està recuperant del que s'anomenava la febre de les trinxeres.
4: Efectivament, sí.
5: No? Que és una febre que es transmetia a través dels polls, sí, etcètera, que hi havia a les trinxeres. I per matisar molt ràpidament, si no vaig errat, també a la mateixa biografia s'explica, sí, que ell estava a la secció de comunicació del batalló i que era subtinent i va ascendir fins a tinent.
3: Oh, guai.
5: Com a curiositat.
4: Molt bé, no? Fantàstica.
8: Quina relació va tenir ell amb Edith, la seva dona?
3: Home, com a mínim, va tenir tres relacions. John, Christopher i Pristina.
4: Hòstia,
3: no em deixo algun, no? No són tres. Bueno. Bueno, pues Edith és potser una figura central a la seva vida, perquè és el seu primer i potser únic amor més enllà de la filologia, o més enllà de les llengües, o més enllà d'Arda. Es coneixen quan són molt joves. Ell quan queda orfe, passa a estar tutelat, no?, per un personatge del que ja parlarem més endavant, que és molt curiós.
4: Sí.
3: Ells comparteixen el mateix bloc de pisos, no? Llavors és un fletxazo instantani. La seva història serà una història d'amor secret i separació. De fet, ella acaben separats durant 3 o 4 anys.
4: Sí, sí.
3: Per exigències del seu tutor legal. I ella, fins i tot, quan es retroben, ella ja està compromesa amb un altre, sí, amb un altre, el que deixa de seguida per reprendre la seva vida amb Tolkien.
4: Home, és que si em fas esperar 3-4 anys, vull dir-te, no mal parlem ara de l'Edith, vull dir, o sigui...
3: Bueno, a veure...
4: La gent ha de fer la seva vida, també, vull dir, que tu vulguis estudiar...
3: Va trigar 30 anys en El Senyor dels Anells.
4: No? Clar.
3: No pots esperar 4 per... Bueno, o sigui...
4: Sí, sí.
3: I a més, una cosa molt bona de Tolkien és que els va publicar tots a la vegada. O sigui, ell no...
5: No fas parar.
3: Nota mental.
4: Sí.
3: Martin.
5: Rothfuss.
3: Rothfuss.
4: Exacte.
3: Us miro a vosaltres.
4: Exacte.
3: Si tu has de fer una obra molt llarga, que El Senyor dels Anells no és llarga, ja parlarem potser un altre dia dels mites sobre l'obra de Tolkien, perquè té 900 pàgines. Té 1.000 pàgines.
4: Sí, no és...
3: O sigui, és menys del que... Tot El Senyor dels Anells és menys que un volum de Joc de Trons.
4: Sí.
3: Vull dir, aquesta idea de, és que és una cosa, hi ha moltes descripcions, tot és molt, és mentida. Però és que tu has llegit amb 13 anys.
4: Sí, el que passa... Sí, sí que és cert que... És veritat que també hi ha... El Senyor dels Anells també hi ha una perspectiva, hi ha una altra i tal, però sí que és cert que potser el no us sembla que és tan dens, potser, a Joc de Trons, perquè hi ha aquest constant joc de, no, de novel·la de que va passant d'un punt de vista a un altre, i potser això és el que fa que hi hagi una miqueta més de...
3: No sé. Hi ha una sèrie de tòpics,
4: sí,
3: no, sobre
4: sí,
3: què total, és el Senyor dels Anells, que no és veritat quan llegeix El Senyor dels Anells. Però llavors, Edith va esperar 3 anys i després es van casar, van tenir una vida... Bueno, marital, com tantes altres, amb alts i baixos, però fins i tot aquest amor de Tolkien per Edith té una reduplicació literària, no?, que són les figures de Beren i Lúthien,
4: sí,
3: no?, i aquesta idea de l'amor sublimat entre dos personatges condemnats a no entendre's perquè venen de mons diferents,
4: sí,
3: però que creen potser una de les històries d'amor més boniques de la literatura del segle XX, o més idealitzades, tot i que a Tolkien se li digui moltes vegades, no?, que no és un autor romàntic.
4: Beren i Lúthien, però que segurament potser l'audiència en general sí que és cert que li ressonarà més en Aragorn i Arwen, sí, perquè al final, si fa no fa, és similar. Un home, una elfa, no pot casar-se fins que no aconsegueixi el destí, que és ser rei, que és ser tal. I aquí és molt important la figura de com deien, no?, el pare Francis Xavier Morgan.
3: El dels X-Men.
4: El dels X-Men, exacte. Que és un personatge molt curiós. És quan mor la mare quan mor la mare de Tolkien, diguem-ne, ell anomena tutor legal aquest personatge que perquè segueixi vinculat d'alguna manera al catolicisme, i no hi ha millor manera que fer-ho amb un pare catòlic, diguem-ne, no? I ell va ser qui va prohibir que es veiés amb la seva futura dona, l'Edith, per no interferir en els seus estudis. Vull dir, aquest sacerdot, curiosament, és nascut a com dèiem, al Puerto, no?
3: Mi arma,
4: al Puerto de Santa Maria. Vull dir, és gadità, és mig galès, mig andalús. I és curiós perquè es diu que ell va ser una miqueta, crec que ho explica Garth, va ser una miqueta... va ser una persona superimportant per Tolkien. Ell parla d'ell com el seu segon pare. De fet, hi ha una carta que li va... diu, recordo que després de la mort del pare Francis, el meu segon pare, als 77 anys, el 1934, vaig dir a Lewis, em sento com un supervivent perdut en un món nou i alié després que el món real hagi desaparegut. No? Es diu, hi ha qui diu, que això sempre ens agrada molt, no?, de tractar d'agafar coses que ens agraden i apropar-les a les cultures de cadascú, doncs Des d'Espanya hi ha qui diu que, que aquest pare, Francis, va causar molta influència en l'obra de Tolkien, començant pel riu Anduin, no? que com el Guadalquivir, etimològicament significa riu gran. No?
3: Qualsevol riu que és gran.
4: I que després el primer idioma que crearia Tolkien seria molt similar a l'espanyol fonèticament. No?
3: El idioma universal, el espanyol.
4: El espanyol, no? El espanyol. Sí, sí,
3: la
4: sí.
3: relació de Tolkien con Espanya... a tan solo 200 quilòmetres de mar.
4: Exacte.
3: A mi d'aquest Francis Xavier Morgan m'agrada sobretot el que no hem dit, que és el seu segon cognom, que és Francis Xavier Morgan Osborne.
4: Clar. Sí, sí.
3: Aquest home, el pare polític de Tolkien, és parent de Bertín Osborne.
4: Hòstia puta.
5: Això això és cert, eh?
3: Això és cert.
5: Hòstia. Silenci total, eh?
3: Silenci total. Així que, bueno, no sé, tenen un aire, eh? Jo no sé...
4: És fort,
3: mireu fotos de Bertín Osborne.
4: És fort, això, eh?
3: Fixeu-vos, quan us parlem de la genètica, reflexioneu el que fa l'entorn, el que fa la cultura. O sigui, no hi ha genètica entre Tolkien i Bertín Osborne, però fixeu-vos quina relació tenen dos personatges tan diferents,
4: sí, sí, sí, sí,
3: dins del conservadorisme europeu, no?
4: Pot ser que em caigui millor Bertín Osborne després d'això?
3: Pot ser.
4: És dur, això,
3: ser.
4: Eh?
3: T'imagines que Bertín Osborne... es creu Aragorn?
4: Clar, clar, podria ser. Segur que s'ho creu. Segur que s'ho creu.
8: Ole, en Tolkien també, seguim avançant, va formar part dels Inklings, un grup literari informal que es reunia a Oxford i on també participava C.S. Lewis.
3: Sí, de fet, aquesta és una de les tensions entre Edith i Tolkien durant la seva vida matrimonial, perquè ell un cop per setmana, a vegades dos cops per setmana, s'anava a un pub amb els seus col·legues a parlar de literatura i a posar en comú les seves obres, xerrar de la vida... Hi havia moments a la seva, que la pròpia dona estava com una mica... Bueno, una mica tan preocupada com Rosita està de la relació entre Frodo i Sam.
4: Home! Hòstia, tu! És per preocupar-se.
3: Sí, per preocupar-se.
4: Sí, sí, sí.
3: Però sí que és cert que en aquest context, no, de joves trastocats per la guerra, amb una necessitat literària de creació, es troben una sèrie de personatges que generen potser el grup d'escriptors més influents del segle XX. Mm-hmm. S'ha parlat de... No s'han sublimat moltes altres agrupacions d'escriptors, però penseu que d'aquí surt Tolkien i d'aquí surt Lewis. Estem parlant de les Cròniques de Nàrnia. Mm-hmm. Potser és pel que coneixem a Lewis, és potser la seva versió més infantil i carrinclona, però són dos grans personatges amb un amor profund per la mitologia, la ètica, la fantasia, no? la mentalitat, què ens fa ser com som. No? I llavors aquestes reunions, aquestes relacions que perviran durant el temps i durant molt de temps Tolkien i Lewis seran els dos grans companys de viatge. S'anirà refredant al llarg de la seva vida fins al punt de que, bueno, és que Lewis també era per aguantar-lo.
4: Sí, de fet, no sempre hi havia bon rotllo, entre aquest grup. Hi ha una anècdota famosa que crec que l'explica Shipp i també Carpenter, sí. que es veu que Hugo Dyson no suportava les lectures de Tolkien del Senyor dels Anells, que les llegia en veu alta, també. A mi em sembla una mica insuportable, això, de mira el que he escrit, i ara t'ho llegiré, dic, però cadascú, qui té una mica escriptor ja sap de què va.
3: Sí, sí.
4: Aleshores, que no ho suportava, i quan tornava Tolkien a llegir la història, es veu que hi ha una anècdota famosa que va dir, oh, God, no, not another fucking elf. I Tolkien va deixar de llegir en veu alta en presència de Dyson. És el que es diu, és el que diuen els historiadors.
3: Home, era això fotre un cop de punt.
4: Clar.
3: Era molt british.
4: Molt british.
3: I va decidir jo, me callo.
4: Oh, God, not another fucking elf.
3: Bertín Osborne no hagués fet això.
8: Has mencionat que era professor universitari, Alberto. Ell era un filòleg brillant. Hem de dir alguna cosa més d'aquesta etapa com a professor universitari?
3: Bueno, ell és professor primer a Leeds, després a Oxford, d'anglès antic, i com comentaves el Patrick, fa unes contribucions molt importants al camp de la lingüística històrica, és un gran especialista, encara avui les seves obres sobre el Beowulf, no? La seva edició sobre el Circovell i el Cavaller Verd. Ell fins i tot recrearà alguna de les seves obres no arda, és la mort del rei Artur, Artur, no? que és aquesta recreació en versos aliterats d'un poema medieval anglès. Vull dir, Tolkien és, sobretot, és un acadèmic, és una persona fascinada per la filologia, i, de fet, el seu amor a la literatura neix del seu amor a la filologia, a la seva potencialitat com a creador neix de la seva potencialitat com a lingüista. Tot té un sentit, tot té una història, i la història passa a través de la llengua. Anglaterra és una terra on han passat moltes civilitzacions, no? És una terra constantment on hi ha capes, no? La capa precelta, la capa celta, la capa romana, la capa anglosaxona, no? Llavors, això fa que Tolkien generi un desig d'entendre el món a través de la literatura brutal. O sigui, per exemple, quan t'enteres que el Brandivino i l'Anduin són al mateix riu, i que Brandivino vol dir Anduin, Baran Anduin vol dir, no?, la part alta de l'Anduin, i quan els hobbits parlen del Brandivino, és una corrupció fonètica, és una evolució del mateix riu.
4: Totalment.
3: Tu penses, però com hem arribat a aquesta classe de filologia?
4: Estaves baixant el riu, d'abordar.
3: És un puto riu, saps?
4: Sí. Ha estat una dissertació brandivina, vull dir.
3: Clar, gràcies.
8: Li agrada el rugby.
4: Li agrada el rugby, sí que és cert que ell era un gran aficionat al rugby. De fet, es diu, això no ho tinc del tot confirmat, però es diu com que ell, en un placatge o en una jugada perillosa, es va fer molt mal a la llengua, i per això a vegades no acabava de vocalitzar del tot bé.
3: I d'aquí l'èlfic, no?
4: Helen Dillon.
3: La llengua del nan.
5: Hi ha vídeos a internet d'ell parlant anglès, que a vegades dius, no entenc l'anglès que parles.
3: Clar. Perquè va estar molt temps a Leeds, i la gent del nord parla un anglès.
8: Molt bé. I de la seva família, quines notes més podem donar en aquest apartat, ja arribant a la recta final del programa?
4: Home, primer valorar la feina

0: recta final del primer programa dedicat a la figura de Tolkien. Ja ho hem anat dient, ens queda moltíssim material, però per sort tenim més temps, no serà avui. Però, Alberto, aquesta cançó que acaba, que ens està sonant ara mateix, què és?
1: Frodo Leaves, una cançó de 1967 d'un grup que es diu The Hobbits, i que és un bon exemple de com... Ara podríem estar parlant al bloc 3 de com s'escriu el Hobbit, com explica el Senyor dels Anells, però... És un molt bon exemple de com el llibre arriba a colpejar molt fort una generació, aquesta generació dels anys 60, que queden fascinats per la figura de Tolkien i pel seu món. No? Frodo Leaves és Frodo viu, no? No perdis l'esperança, no? En aquell moment en què creiem que tot està perdut i encara viu. Hi ha gent que ha anat a la presó per això. Frodo Leaves és la versió antiga de Goku vive, la lucha sigue. Vull dir, és aquesta idea, no?, de l'heroi segueix, encara que estigui mort, encara que tot continua, el món pot ser una merda, però no perdis l'esperança, perquè al final sempre hi ha, no?, una opció. Greenpeace neix per un grup de fans del Senyor dels Anells que viuen l'ecologisme tolkienià,
2: sí, sí,
1: com una acció de protesta, i que ells mateixos es consideren la comunitat de l'anell que acaba de salvar el món, no? Llavors, el moviment hippie, l'ecologia, la cultura popular als anys 60 i a partir de llavors, i amb les pel·lícules de Jackson encara més, han fet que el món de Tolkien formi part de la cultura popular.
0: Molt bé, doncs ja està. Ens queden pocs segons, Albert, però de tot això que hem parlat, què és el que hem de resumir? Què és el veritable llegat de Tolkien?
2: És una pregunta amb molt pes, no? Però jo penso que l'hem anat tractant durant tot el programa, i per això més endavant li dedicarem una altra. Però bàsicament, jo hem avançat al començament, Tolkien canvia la fantasia per sempre, és capaç de crear un gènere literari seriós, profund, i sobretot el que comentava en Patrick també, coherent, no? Un gènere coherent en què tot té sentit. Sense Tolkien no tindria moltes de les coses de la cultura popular que tenim.
0: Moltíssimes gràcies, Patrick Urbano, per acompanyar-nos avui a Portes de Troia.
3: Encantat d'estar aquí amb vosaltres.
0: Alberto Reche, moltes gràcies.
1: A tu.
0: Albert Abril.
2: A vosaltres.
0: En Carlos Lecegui, a les narracions i al control tècnic, i us parla Sergio Rodríguez, i us esperem al segon programa de la nova temporada del Portes de Troia.
4: A les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
5: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui comencem amb el nou disc, a més, acabat de publicar aquesta mateixa setmana, de Eliades Ochoa, el gran guajiro, la gran guitarra de Santiago de Cuba, que torna a publicar un disc amb cançons noves. Soy guajiro, que és una mica la declaració d'intencions. De fet, guajiro vol dir, doncs, que ve de pagès, i Eliades Ochoa, com explica la cançó, doncs això, ve de pagès i d'una tradició musical també específica, on doncs manen els estils de la guajira o també la guaracha, i alhora el son montuno, sempre el son cubano, però en aquest cas montuno. I és que Eliades Ochoa, que molts el vam conèixer a través d'aquell gran disc del Buenavista Social Club, doncs té una llarguíssima carrera davant del Cuarteto Patria i de Santiago de Cuba, i alhora, doncs, després, sobretot també a nivell internacional, després de la seva participació al Buenavista Social Club. Aquest guajiro, que el publica com la resta World Circuit, doncs té un single que es diu Se soltó un león, des de Puerto Rico, una clàssica. Eliades Ochoa, Se soltó un león.

Pleiades Ochoa, Se soltó un león, és un clàssic del repertori del Quarteto Patria que ja havia gravat i que torna a gravar en aquest nou disc de fa apenas uns dies publicat, que es diu Guajiro, pagès, campesino. Bé, doncs, com dèiem abans, Buenavista Social Club va ser també la plataforma de llançament internacional d'artistes com Pleiades Ochoa, que llavors era doncs bastant més jove. En aquest moment té 76 anys i llavors doncs era potser el més jove de tota la colla. I en aquell xan-xan inicial amb el que comença el disc Buenavista Social Club, doncs ell feia la segona veu acompanyant a Compay Segundo. De fet, doncs també ell és qui canta com a primera veu El Cuarto de Tula, un altre dels clàssics d'aquell disc. Però, per exemple, també El Carretero. Buenavista Social Club.

Eliades Ochoa en el Buenavista Social Club. Això era l'any 96, en el qual doncs Ray Cooder viatjava a La Habana, a Cuba, on també havien d'arribar músics de Mali per gravar aquest disc. Els músics de Mali no van arribar mai, però anys després, el 2010, doncs va ser a l'inrevés. Eliades Ochoa qui va viatjar a l'Àfrica per fer aquell disc que es va dir Afrocubism i que doncs aconseguia l'objectiu inicial. De tota manera, Buenavista Social Club doncs va ser un dels discos més importants al llarg de la història de les músiques del món. Un alt, en aquest disc Guajiro d'aquest any doncs hi han diverses col·laboracions. Una, Rubén Blades, una altra, el seu amic Charlie Musselwhite, amb qui ja havia col·laborat. Eliades Ochoa i Charlie Musselwhite, des del disc Guajiro.

0: Oye.
1: Músiques del món. Músiques de tots els mons. Mixtures.

La primera de les descobertes d'aquesta setmana és aquest disc Suku. És un disc on participen el violinista francès Clément Janinet i l'intèrpret del Suku, que és Adama Sidibé, des de Mali. I la barreja d'aquests dos instruments de corda fregada, per tant amb un arc que frega, doncs com el violí, de fet el soku és el mateix, és un, també un instrument ancestral de la cultura bàmbara a Mali i que amb apenes, doncs això, dues cordes es frega amb un arc. I doncs el resultat és aquest Suku, un disc de música tradicional africana amb la participació d'aquest violinista, però que realment doncs aconsegueix no occidentalitzar en absolut el resultat, sinó afegir-se als músics africans de la manera més discreta possible, enriquint la música però no occidentalitzant-la. Suku, un disc realment maco i que permet descobrir aquest instrument, el Suku d'Adama Sidibé. Un altre tema.

La segona descoberta d'avui la protagonitza el discjòquei francès Bruno Howard, amb el sobrenom de Voilà. Aquest discjòquei francès anima tota l'escena del afrodisco a França i al món, doncs, amb una part, amb les remescles, com aquesta que acabem de sentir del disc de Las, aquest tema Boumaier, i alhora també amb publicació de discos, doncs, amb una qualitat i amb una energia enorme, com aquest de 2021, Boise. Aquí hi ha Voilà, David Walters, el mateix Las i Pat Cala. Realment una descoberta.

Boise es diu el disc de 2021 de Walla, en aquest cas amb les veus de David Walter, Lass i Pat Cala. Aquest discjòquei francès doncs es fa acompanyar de diverses veus i també de músics com Boris Pokora, el saxofonista, per retre homenatge a Manu Dibango. Des d'aquest disc de 2021, Boise, Tenor Jam for Manu, Walla i Boris Pokora.

0: Así es.
1: Joan Miquel Oliver, en solitari, ha estat un dels caps de cartell del festival Microclima, que ha començat però segueix encara aquests propers dies. Ara al maig, en Déu Valor va començar aquest passat dissabte Joan Miquel Oliver a Beget, a la vall de Camprodon, i a Camprodon seguiran Mazzoni el proper dissabte amb Van en Déu, i alhora també, doncs, ja al juny, també Lia Sampai. Aquest microclima és el germà petit d'un macroclima que tindrà lloc al mes de juliol. És la segona edició d'aquests petits festivals que organitza, en aquest cas, la revista La Tornada, i que en el moment en què es parla tant d'aquests grans festivals com pot ser el Primavera, nosaltres preferim aquests microfestivals. Hem sentit Joan Miquel Oliver en solitari des del seu últim disc publicat en solitari, es diu Life in My House, i l'hem pogut sentir en públic, evidentment, però en la mateixa intimitat que el passat dissabte a Beget, amb el seu sentit de l'humor. El proper dissabte, Mazzoni, i del seu disc Carn, Os i Tot Inclòs, sentim aquest Sol.

Mazzoni el proper dissabte a Camprodon dins del microclima. I per acabar el programa d'avui, doncs tenim un record. Fa 60 anys que Bob Dylan publicava el seu segon disc, The Freewheeling Bob Dylan, un disc en el qual, doncs, començava amb Blowing in the Wind. Seguia amb Girl from the North Country, Masters of War, etc. Un disc imprescindible de la música folk, de la música popular. Bob Dylan. Nosaltres d'aquest The Freewheeling Bob Dylan de l'any 63, finals de maig de l'any 63, escoltem aquest Don't Think Twice, It's All Right. Gràcies per escoltar el Mixtures, fins la setmana que ve.

0: Són les 4.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
4: Ja ens acompanya l'Eva Moreno, ja sabeu que ella és sexòloga, terapeuta de parelles, fundadora també de Tupper Sex. Què tal, com estàs?
5: Molt bé, encantada d'estar aquí.
4: Vinga,
5: amb tu.
4: Vinga, anem a desestressar-nos una mica, perquè avui doncs, venim d'una entrevista amb l'alcalde també aquí al Badalona Matí.
5: I impressiona, ara, quan el veus de prop.
4: Veus? I ara, doncs, anem justament a parlar d'un tema que no té res a veure, però que ens és molt important, també, perquè d'escrolls infinits en fem a totes hores, és que a totes hores i en tots els àmbits, treballis del que treballis, estiguis a casa, estiguis a fora, estiguis a la feina, i precisament aquest scroll és doncs el tercer en discòrdia en moltes ocasions també en una relació de parella, no? Quin paper juga al final el mòbil en les relacions afectives i sexuals, Eva?
5: Doncs, mira, deixa'm que et digui una cosa, que dius, no té res a veure amb l'entrevista ara amb el senyor Albiol, i té molt a veure, perquè al final tot està connectat, no? I quan estem amb aquest tercer element a la nostra relació de parella o relació amb qualsevol altra persona, que és el telèfon mòbil, al final ens està generant desconnexió, ens està generant manca de comunicació, ens està fent microagressió a les relacions, i això al final, aquesta suma de coses petites ens provoca un estat d'ansietat, d'emprenyament, de solitud, i això ens ho portem a tots els temes socials i polítics i fins i tot econòmics, o sigui, mira si afecta, no? Doncs hi ha una terminologia nova que és el FAVIM, o podríem dir-ho en català, que és com el ningufonejar, ningunejar algú perquè estàs amb aquest telèfon a la mà com a tercer element en una relació de parella, que és realment agressiu, no? Perquè el que està dient és que la pantalla és més important que tu. El que està passant aquí, en aquest telèfon, en aquesta tablet, en el que sigui que tinc entre mans, importa més que allò que tu m'estàs dient o allò que tu estàs fent, o fins i tot agafar-te la mà i fer-te una carícia.
4: És que, de fet, la pantalla molesta. Home, amb el durant és impossible, evident, no? Però molesta abans...
5: Ui!
4: I molesta en el després.
5: Clar.
4: Perquè també és com que sembla que hagis deixat una cosa a mitges i que de seguida ja t'hi poses, sí o no?
5: Exacte, és com que no... encara que no sigui interruptus, aquesta necessitat...
4: És a posteriori, però passa.
5: Clar,
4: també.
5: Aquesta necessitat que hi ha vinculació després d'una bona trobada sexual, si ràpidament anem a agafar el telèfon i no ens quedem en allà. Ja no us dic tan comentant la jugada, perquè moltes vegades no cal parlar, malgrat que aquí us parla la gran defensora de la comunicació verbal en les relacions de parella, però comunicar-se també és fer-se una carícia, una abraçada, quedar-se enganxadets, no? Tot això també és llenguatge. Si ràpidament desconnectem de la persona perquè hem esprimit, no? Hem tret el que volíem i ja no ens serveix. Aquesta és la sensació que rep el nostre sistema, no? Que ja hem complert amb allò que havíem de fer i ja no serveixes per res. Llavors, el telèfon això també ho provoca, no?
4: Clar que sí. Per tant, se li diu FAVING,
5: O, si ho diguéssim en català, jo la millor accepció que he trobat és ningufonejar.
4: Aquesta intromissió del telèfon.
5: Exactament,
4: en les relacions,
5: exactament.
4: Bé, que provoquen aquesta desconnexió emocional, també.
5: Mira, estem en un moment en què estem... Hi ha molts països aquí a Espanya, a França, a Austràlia, i em deixo, que estan tractant de regular l'ús del telèfon i de les apps en les criatures. Vale, això està molt bé. Però hi ha els adults. Vull dir, també hauríem d'entendre el que significa, com és de nociu que fem servir d'una manera tan extensiva el telèfon, el temps que estem dedicant al telèfon l'estem traient a la relació de parella. I jo no estic dient que s'hagi de fer servir el telèfon i que deixem de fer scroll i que... No, però l'incorporem, i com l'incorporem? No aïllant, sinó compartint el que estàs mirant, dient a la teva parella: ara necessito mirar una estona al telèfon perquè haig de contestar el que sigui. No em quedo en aquest silenci que em torno autista, de l'entorn del que està passant en aquell resta de coses que passen a la família.
4: Tu creus, Eva, que en una habitació, no? Hi ha qui deixa el telèfon, per exemple, al menjador, no? O a l'entrada de casa, que potser és el més recomanable, sí, a la nit, i no passa a l'habitació, no? I ho té com a norma. Hi ha qui fins i tot instal·la gàbies. Gàbies on deixa,
5: a moda una mica
4: simbòlic, el telèfon també, com que per fer una mica de pedagogia també del que suposa això. Tu creus, t'anava a dir, que en una habitació de parella on hi entra un telèfon mòbil a la nit hi ha menys sexe que en una on no? O no té per què?
5: Mira, ja no és el que creu l'Eva Moreno, sinó és el que diuen els estudis.
4: Per tant, si voleu tenir sexe,
5: clar,
4: no deixeu entrar el mòbil a l'habitació.
5: No, clar, el telèfon s'ha de deixar de banda. Malgrat, no sigui que el voleu fer servir com un erotitzant perquè esteu mirant un vídeo de les característiques que siguin que us excitin, no? Però sí, perquè clar, quan tu entres en aquest micromón ja no estàs entrant en el micromón de l'altre, estàs desconnectant. Llavors, tu estàs amb el teu telèfon, jo estic amb el meu telèfon, cada un estàs a la seva banda del llit, ja no hi ha contacte, ja no hi ha carícia, no hi ha comunicació. Entrem en aquest estat de que se'ns passen els minuts, i jo podria dir fins i tot les hores, que estem connectats amb el telèfon, que no ens adonem. A més, això ens treu hores de somni. No dormim de la mateixa manera, no descansem igual, amb la qual cosa sabem que estar descansat és un al·licient per activar el desig sexual. És a dir, que és un suma i sigue.
4: I ara estava pensant, justament, el que recomana per afavorir un bon descans és la llum circadiana, no? La llum vermella, que tant associem també una mica a l'erotisme, que és tota la contrària, la llum blava del telèfon mòbil.
5: Mira, aquest punt no l'havia pensat jo i l'afegirem, perquè és un element important, no? A més, no et permet descansar de la mateixa manera i et provoca insomni, no? Necessitem tot això dels ritmes circadians, que hem d'estar un temps deixant el telèfon abans d'anar-nos-en a dormir. Fixa't que tot això va en contra. És a dir, no només hi ha els elements de que es genera un punt d'inseguretat també amb la relació de parella, no? Perquè resulta que estem al llit, tu estàs en el teu món, igual fins i tot estàs parlant amb algú i jo estic en el meu. Amb qui estàs parlant? Què li estàs dient? A qui estàs posant tota aquesta atenció que no m'estàs posant en a mi? Tot això es genera aquesta desconnexió perquè no ho parles. Perquè hi ha un punt de respecte que tenim, que és un respecte invàlid, no? És un respecte nociu. No, explica'm què estàs fent.
4: Desconnexió i alhora desconfiança, ho dic perquè, no, ara tu feies referència, a qui li estàs prestant aquesta atenció que no me la prestes a mi? Pot el fàbing, doncs, generar també aquestes desconfiances que segurament estaran també estimulades si és que es donen per altres motius, però engruixir-los, no?, com a mínim.
5: Així és, no? I per què no pregunto, no? És com, és aquest punt de, no, si tu estàs amb el telèfon és com si estiguessis amb la teva intimitat. No, perdona. La teva intimitat és amb mi, no amb el teu telèfon. Vull dir, jo no aniré a buscar les coses que tu fas amb el telèfon ni amb fesgonejant el teu telèfon. Però amb qui estiguis parlant o estiguis fent en aquest moment, que és intimitat, que és dels dos, sí que m'interessa. I llavors, en comptes de guardar-me aquestes inquietuds, aquestes inseguretats, pregunto i exposo. I llavors ja estic traient l'espai del telèfon i l'estic posant amb la intimitat de la relació, des d'un lloc de la curiositat i el que m'està fent servir, no des d'un lloc d'acusar i de retret amb la parella. Recordem que el llit és un lloc molt sensible i que les converses que tenim al llit han de ser molt curoses, perquè si no tota aquesta energia també es queda impregnada amb la relació que tenim amb el llit.
4: Eva, i després també estava pensant en tot això, de quina manera, no? Perquè pot, abans deies, a vegades pot entrar el telèfon al llit com a una eina erotitzant. Fins a quin punt, si majoritàriament el sexe, la pornografia que ens arriba, no? El contingut que es consumeix a través del telèfon mòbil, poc té a veure amb l'erotisme, no?
5: Bueno, però en un moment donat, jo, a més és una prescripció que faig a vegades a parelles que veig que necessiten sortir una mica de l'avorriment, perquè és un altre dels elements que ens fa connectar amb el telèfon. No tinc res a dir amb la meva parella, estic absolutament avorrida, m'entretinc amb el telèfon. Doncs, per què no, si ho fem de manera conjunta, com una cosa que ens fa, que ens ajuda a créixer sexualment, buscar entre tots dos aquest tipus de pel·lícula eròtica que ens resulti agradable als dos. Sabem que el menú d'opcions de pel·lícules eròtiques és immens, i han d'agressives i han de... però també hi ha pel·lícules que ens poden estimular els dos en un moment donat. Doncs fer servir, si és que ho podem fer servir tot. Tot és útil si ho sabem fer servir. I per què no, si volem sortir d'aquesta rutina, d'aquest avorriment, posar un element nou de joc a la relació, erotitzant-se visualment, auditivament. Podem escoltar un podcast eròtic, que hi ha podcasts que expliquen històries eròtiques, i mentre ens estem
4: acariciant... I que sigui un punt d'inflexió, no, per exemple.
5: Exactament. Vull dir que podem fer servir el telèfon de moltes maneres, i a favor. Però per poder fer servir el telèfon a favor i en contra, heu d'escoltar aquesta secció per posar aquesta consciència, no?, sobre el que està passant.
4: I t'anava a dir, el que està clar és que heu de, no, o sigui, de poder no fer servir el telèfon, sobretot en aquesta relació.
5: Tal qual, exacte. I que sabem que persones autònomes, jo, per exemple, em passa que desconnecto molt tard del telèfon, però perquè estic treballant. Doncs això ho expliques a la parella, vull dir, que adunta les seves circumstàncies, però posar aquesta mirada positiva, i de que la relació de parella necessita temps i dedicació, i que tot aquell temps de dedicació que li estic posant al telèfon i que no és temps de dedicació a la relació de parella, li estic traient, i llavors després no em queixaré de que la relació no funciona, de que no hi ha comunicació. Clar, si no li estic posant atenció, pues és normal que hi hagin aquestes carències, que són aquestes microagressions, que són petits cops que vaig donant a la relació, que no m'adono, però que al final el resultat és avorriment, desconnexió, manca de desig, retrets, manca de comunicació, i cada un està en una banda de la relació, i en realitat ja no som ni relació ni som equip, i estem absolutament desconnectats.
4: Molt bé. Eva Moreno, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Que vagi molt bé.
5: Moltes gràcies, i em trobeu a Tupper Sex Boutique, al carrer Santa Anna, número 17 de Santa Coloma de Gramenet.
4: Que vagi molt bé.
5: Faig la palca, gràcies.
4: Adéu.
2: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
3: El millor del Badalona Matí,
2: amb xancles i banyador.
4: I avui ens acompanyen a aquesta hora els doctors Francesc Monés i Anna Tribó, podòlegs amb una àmplia trajectòria en l'àmbit de la salut del peu, i parlarem de la importància, doncs, de la podologia a la nostra salut en general, tant pel que fa a prevenció com també en patologies que són habituals i que a vegades requereixen també, doncs, de passar pel quiròfan. Què tal? Molt bon dia a tots dos.
0: Bon dia. Benvingut.
6: Bon dia.
4: Normalment, doncs, si parlem d'intervenció, toca parlar de cirurgia ambulatòria. Quin tipus d'intervencions és la més comuna, no?, amb les malalties del peu?
6: Mira, dins de la podologia hi ha una especialitat que és la cirurgia podològica, com en qualsevol especialitat sanitària, inclou una sèrie de tècniques que són... que estan indicades per tractar patologies. Llavors, això és una especialitat. Hi ha gent que s'especialitza dins de la podologia en cirurgia, hi ha clíniques més especialitzades en cirurgia, hi ha que no tant, però sempre ha de ser una eina que hem de tenir en compte, perquè a vegades no arribem a tractar segons quines patologies si no és amb intervencionisme. Normalment, aquest tipus de cirurgies, les cirurgies podològiques són cirurgies ambulatòries, és a dir, és un tipus de cirurgia que
4: no requereixen d'ingrés
6: hospitalari, i que es fan anant en el centre o a la clínica podològica, i en acabat te'n vas cap a casa. I això es fa gràcies a que fem servir anestèsia local, com els dentistes. Les anestèsies locals són un tipus de medicació que s'injecta amb una sèrie de nervis que arriben al peu, es produeix un bloqueig del dolor en el peu i tu estàs tan tranquil·lament, et tracten el peu sense dolor i això permet baixar els riscos del que seria una anestèsia general i permet produir aquesta cirurgia ambulatòria.
4: La cirurgia podològica és una última opció o no ens espantem? Perquè a vegades doncs, no és que no hagi funcionat un tractament i haguem d'acabar passant per una cirurgia, sinó que és, diguéssim, la millor opció i no pas l'última.
0: Sí, sí. De vegades, normalment, a nivell tractament, intentem no ser el que se'n diu invasius. És a dir, jugar la carta de l'opció quirúrgica és l'última de les cartes, normalment, que intentem jugar. Es pot intentar solucionar els problemes de diferents maneres, com fins i tot canvis en el calçat, etc. Sí que, de vegades, ja preveus l'evolució, el pronòstic d'aquell d'un ungle clavada, per exemple, i ja li pots preveure l'evolució i decideixes resoldre-ho d'una manera definitiva, que és amb aquesta petita intervenció quirúrgica que fa que aquell ungle no es torni a clavar més i que el pacient no hagi d'estar cada mes anant a arreglar-se el problema i ofereixes una solució definitiva. Però, per exemple, amb els galindons, que són els juanetes, que costa la paraula galindó...
4: Que doncs, és aquesta desviació de l'os?
0: Sí, la desviació del primer dit, exactament. Uh-huh. La lateral, que fa que el dit miri cap a l'altra banda i surti un bonyet amb una de les cares. Doncs, actuar a nivell osteoarticular... és una actuació que ens reservem. Primer busquem altres solucions i que no escollim la cirurgia, no és criteri d'elecció la cirurgia, només per una raó estètica. Mm-hmm. És a dir, si un pacient ens diu és que mira, no m'agrada la forma del meu peu, em fa lleig, home, no és un criteri d'elecció d'una resolució quirúrgica.
4: Mm-hmm. El criteri que sí que ho és, el dolor, un problema de mobilitat...
0: Exacte, una alteració funcional, una conseqüència en altres estructures, afectació de la pell, úlceres, que aquesta deformitat generi úlceres, etc.
4: Com es treballa un galindó prèviament per intentar evitar una cirurgia?
0: Sí, val. Bé, intentant que no es desenrotlli, és que no es desenvolupi aquell galindó. I el galindó apareix per factors genètics, estructurals, que tenim un pacient amb un dit molt llarg o un metatarsià molt curt o el que sigui, i per factors biomecànics. El pacient recolza malament i la seva propulsió, el seu gest de sortida del peu, fa que forci aquella articulació. I al llarg dels anys, 20 anys, 10 anys després de forçar aquella articulació constantment a cada pas, l'articulació apareix deformada i amb una certa artrosis. Llavors, per no arribar a aquest punt, s'ha d'intentar modificar la mecànica mitjançant plantilles o algun tipus d'exercicis, calçat adequat, etc. Per no arribar aquí.
4: Quines altres patologies, no? Alteracions que poden ser estructurals o que afecten els ossos, poden acabar implicant també cirurgia.
6: Exacte. I sempre havent esgotat, com ha dit l'Anna, totes les tècniques conservadores. Això és molt important. I sempre tendim a fer cirurgies mínimament invasives. És a dir, cada vegada ens n'adonem més que el fet de ser menys agressius pot donar menys riscos i, a més, més beneficis a l'hora de recuperacions més ràpides. Quines altres alteracions? Els juanetes, els galindons, que n'hem parlat, però també els dits en garra, que provoquen incomoditats, dolor, callos, durícies sobre dels dits, entremig dels dits, alteracions dels metatarsians. Els metatarsians són, si no, per la gent que no sàpiga, són uns ossos que acaben en el recolzament del peu a la zona de davant de tot, abans dels dits, on recolzem, on tenim la xitxa de recolzar la zona de davant.
4: Aquesta part d'aquí?
6: Aquestes són els metatarsians. Aquí també
4: jo,
6: poden
4: com que els tinc al davant, vaig senyalant,
6: molt bé.
4: No?
6: Doncs aquesta zona d'aquí...
4: Faig trampes, on acaba justament... Doncs la mà i comencen els dits, podríem dir, o el peu i comencen els dits.
6: Això mateix. Doncs en aquesta zona hi poden aparèixer uns callos molt dolorosos a vegades, unes metatarsalges molt doloroses, que si conservadorament no les hem pogut controlar, també es poden fer tècniques mínimament invasives en què amb anestèsia local fem una modificació de la posició d'aquests ossets i alliberem el dolor en aquesta zona. Després hi ha una cosa molt freqüent, que són les exòstosis. Són petites deformitats dels ossos dels dits, normalment per degeneració artròsica o que no són desviacions dels ossos, sinó que es deformen i fan com petits bonys, petits voltets, petites agulletes per dintre, que produeixen els típics callos interdigitals, entremig de dos dits, un dit que s'apreta contra un altre, que surt un callo, d'aquests que són molt freqüents. Doncs amb una petita intervenció, només adormint un ditet, una intervenció que pot durar 5 minuts i surts caminant del centre, es pot resoldre. Això a nivell ossi. Després, si em preguntes per altres tipus d'intervencionisme...
4: D'ungles, doncs, per exemple.
6: L'intervencionisme de l'ungla, que també n'ha parlat l'Anna. Quan unes ungles són molt corbades, es claven de forma crònica, molt freqüent, de forma conservadora no hem aconseguit fer un bon tallat de les ungles perquè, per molt bé que ho fem, aquelles ungles van clavant-se dins els canals, doncs hi ha unes
4: són
6: tècniques...
4: rebels, no?
6: Sí, hi ha unes tècniques molt fàcils, molt senzilles i amb unes recuperacions molt ràpides que amb les que modifiquem les formes d'aquestes ungles, els amples d'aquestes ungles, i resolem d'una forma definitiva aquests problemes que, si no, cada mes, cada dos mesos...
4: I, per tant, ja per sempre més
6: per
4: sortiran
6: sempre,
4: bé.
6: Sí, exacte. I després hi ha la pell, que és el que veiem més en el peu, el que veiem és la pell. Doncs a la pell apareixen alteracions com berrugues, que són infeccions víriques, poden aparèixer infeccions per fongs en les ungles, petits quists que poden ser articulars o quists dèrmics que moltes vegades sí produeixen dolor, com hem dit abans, sí produeixen incomoditats o si està indicat, és molt fàcil erradicar-los amb una petita intervenció.
4: I uns fongs superresistents poden també, diguéssim, solucionar-se a partir d'intervenció quirúrgica?
6: Quirúrgicament els fongs a la pell no es resolen, és a dir, els fongs es resolen amb antifúngics, és a dir, amb medicació que elimina aquella infecció. Però sí que és veritat que en les ungles, concretament, no en la pell, la ungla és un element de cèl·lules mortes que, quan està infectada per un fong de forma massiva, moltes vegades l'ideal és eliminar el que és la làmina ungueal que està infectada, perquè la que va sortint de nou no es reinfecti, a part de donar les medicacions. I això es pot fer quirúrgicament, traient l'ungla, literalment, amb anestèsia, evidentment, o bé de forma química, amb unes pomades que desfan l'ungla. Però sí, també, amb casos d'infeccions greus de les ungles, a vegades l'intervencionisme està indicat.
4: Hi haurà qui ens escolti i pensi, mare meva, això és el que potser a mi em convindria, però quin dolor, malgrat que la intervenció sí que disposem d'anestèsia local. I el després, parlem d'una recuperació molt farragosa o no?
6: No, realment, avui en dia, amb les tècniques que fem servir, que són, ja hem dit, mínimament invasives, mínimament agressives, tot i això, una intervenció quirúrgica és una agressió, les anestèsies que posem tenen un temps de durada, un temps de latència molt llarg, i després tenim els tractaments analgèsics, el que donem d'analgèsia per després de les intervencions, quan es desperta aquell dit o aquell peu, doncs controlar-ho amb analgèsia a casa, la cama aixecada i poca cosa més. Les primeres 24
4: por,
6: o 48 hores, home, poden ser molestes, però no més enllà. No ens ha de fer
0: por. Sí, no, i més que res, que saber que si són, per exemple, alguna petita exòstosis interdigital o tema d'ungla o de pell, clar, com que no hi ha afectació òssia, és a dir, no hi ha una fractura com a tal quirúrgica, el pacient surt caminant i és simplement que es curi la miqueta d'incisió que has pogut fer, que a vegades no és ni incisió, a vegades el pacient surt sense ni posar cap punt de sutura. Llavors és només una mica de prevenció les primeres 48 hores de que no s'infli la zona, per tant el pacient recomanem que faci un cert repòs relatiu, que estigui per casa, amb la cama més o menys aixecada, o si va a la feina, que estigui amb la cama aixecada, això les primeres 48 hores. Llavors, la cura a la setmana ja es fa una cura normal, i normalment a la setmana el pacient ja pot tornar a utilitzar el seu calçat normal, ja no cal que utilitzi la sabata quirúrgica que li hem donat, que és així com més ampla, per acceptar bé el vendatge del peu i tot això, i normalment sí, l'evolució és això, en una setmana el pacient ja cal ser més o menys normal, posem dues, I dolor, no, dolor, el dolor queda controlat amb la mica d'analgèsia que pautem, que és una mica de medicació cada 8 hores, i pel dolor no és un problema. És més que res doncs, l'angúnia de portar el peu embolicat durant aquella setmana i d'alterar una mica la teva vida normal durant aquella setmana o dues, perquè doncs, no podràs anar a entrenar, si fas entrenaments d'esport, doncs no pots entrenar aquells dies, etc. Però no, són recuperacions molt ràpides.
4: No sempre es podrà evitar arribar en aquests casos, no? En aquestes cirurgies, però potser ara estava pensant en alguns casos, sí, ho dic perquè no sé si amb els mals mals hàbits, per exemple, a l'hora de caminar, a l'hora de calçar, no? Un tipus de sabata que no ens és convenient, doncs podem arribar fins i tot a requerir de cirurgia, no? Podològica, i això ens ho podríem haver estalviat.
6: Sí, això és evident. Els mals, és a dir, primer hi ha la genètica, que et farà que tinguis unes ungles més o menys corbades o que et surtin més juanetes o, o més dits en garra, però després hi ha els factors externs, que no són hereditaris, que els adquirim per l'entorn i a vegades els adquirim per una mica per culpa nostra. Els mals hàbits amb calçat, els mals hàbits a l'hora de fer segons quines activitats, sí que poden donar problemàtiques que acabin havent de resoldre's amb una intervenció. Però, però això sí, insistim molt que abans d'arribar a una intervenció tenim molt de marge per doncs, modificar aquests hàbits. Consultar un podòleg que et pot explicar, escolta, mira, canvi de calçat, fes aquest tipus d'activitat o una altra.
0: Gran part de la visita podològica és informativa, podríem dir educativa, del pacient. I per nosaltres, dins la nostra filosofia de tractar el pacient, entra molt això, és a dir, intentar que el pacient estigui ben informat, conegui què li va bé i què no li va bé per al seu peu, per a la prevenció d'altres alteracions, i sobretot actuar només en cas que ja no puguem controlar tots aquests factors externs.
4: Doncs, doctors Francesc Monés i Anna Tribó de la Clínica Podològica Monés al carrer Maria de Badalona, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
0: Gràcies.
4: I
0: gràcies.
4: Fins la propera, que vagi bé.
2: Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
3: Badalona Matí, edició d'estiu.
4: Quins edificis hi ha a la ciutat de Badalona que continguin amiant aquest material tan doncs, perjudicial també, d'altra banda, per la salut? Són escoles, són edificis públics, són industrials. Posar-ho sobre el paper és primordial per tal de realitzar la seva, d'altra banda, econòmicament molt costosa extracció. Aquesta és una de les demandes, si més no, de la Federació d'Associacions Veïnals de Badalona. Juntament amb els sindicats Comissions Obreres i UGT, exigeixen a l'Ajuntament que es creï una comissió i un cens sobre quina és la presència de l'amiant en les construccions locals. Antoni Barberà és metge i també és membre del grup de salut de la Federació Veïnal. Què tal? Molt bon dia.
7: Doncs molt bon dia.
4: L'amiant és més present a la ciutat del que ens pensem a priori?
7: L'amiant és més present al món del que ens pensem. També a Europa, evidentment. Fins i tot a Espanya i, per suposat, a Catalunya. Va ser un dels diguem-ne, materials que en el segle XX va inundar pel seu cost barat i per la seva utilitat, doncs, quantitat d'accions a nivell de construcció, a nivell de conductes, de canalitzacions...
4: En aquella època se li deia uralita.
7: Bé, no? L'uralita és un fibrosament, és un combinat de l'amiant és l'asbesto. Anant pel principi perquè la gent conegui... Perquè és una d'aquestes coses que la gent no ha sentit parlar, però ningú acaba de concretar exactament què és, com va, com funciona i què s'ha de fer. L'asbesto ve del grec, vol dir incombustible, vol dir un material que no és reciclable, i aquesta llarga durada és un aïllant perfecte del soroll, de l'humitat, etc. Doncs s'utilitzava per quantitat de coses. He parlat de la construcció, però parlo de la indústria naval i parlo de totes les empreses de metall i parlo d'orfebreria i parlo de fàbriques de frens. N'hi ha tonelades, vull dir que tonelades d'amiant. El més conegut és la típica uralita, que és una de les fàbriques, pues, efectivament, que es va fer, és, malauradament famosa, a Cerdanyola. A Cerdanyola. No, l'uralita està ubicada, va estar ubicada... van tenir seriosos problemes. Bueno, em sortirà per aquí perquè... Bueno, hi havia el Roca, que estava a Castelldefels, i l'Uralita, que estava... De fet...
4: Aprofito per buscar-ho, perquè...
7: Ho tinc per aquí, però de tant que ho tinc, doncs, efectivament... Bueno, en tot cas... és on es fabrica uralita i la gent identifica l'amiant amb les teulades d'uralita, que estan teulades
4: ondulades. Cerdanyola del Vallès i Ripollet.
7: Perdó?
4: Cerdanyola del Vallès i Ripollet.
7: Cerdanyola del Vallès i Ripollet, efectivament. Doncs la identifica per això. Però cal dir que de l'amiant present actualment, només un 20% està a la vista. Ho dic perquè una de les necessitats imperioses, bueno, són unes fibres, uns filaments metàl·lics, invisibles pràcticament, indetectables, no tenen olor, no tenen sabor, no tenen color, i que actuen perversament per inhalació. Se li diu que és l'assassí invisible, perquè és un dels assassins invisibles, n'hi ha més, i en un moment on les patologies oncològiques, els càncers, s'estan disparant, aquest és un antic col·laborador d'aquest tema. Té característiques molt peculiars. Aquest actua de forma lenta i silenciosa, deia. La seva vida mitja és de 20, 40 i hasta 50 anys. Això vol dir que durant tot aquest temps és útil. Realment la perillositat de la inhalació és en dues circumstàncies, és quan es fa vell, es deteriora, es va desconxant, i quan se'l mou, quan se'l pretén treure sense les condicions correctes. Moments altíssimament perillosos, perquè per aquesta inhalació et pot sortir. Acostuma a sortir, com acabo de dir, sense que tinguis pràcticament símptomes, doncs al cap de 20 anys, de 30 anys, hi ha gent relativament gran que descobreix que ha fet una malaltia derivada de l'asbestos, de l'amiant. N'hi ha moltes, perquè aquest se'l considera un cancerigen de primer ordre. És dir, que estimula i dispara una pila de processos cancerígens. Però hi ha tres malalties molt absolutament vinculades, jo diria patognomòniques, que són concretament l'asbestosis. L'asbestosis és una fibrosis gravíssima i irreversible que va limitant la capacitat ventilatòria.
4: Fibrosi del pulmó,
7: Exactament, estem parlant de malaltia pulmonar. L'altra malaltia és el càncer de pulmó i la més característica de totes és una que és el mesotelioma pleural. És una afectació de la capa de la pleura que cobreix el pulmó, però que també pot afectar el pericardi, pot afectar el mesenteri. Aquestes tres, quan les veiem, quan les veuen, comença a investigar perquè, efectivament, darrere hi ha l'assassí silenciós, que tothom relaciona amb el món laboral. De fet, és així, té una gran relació. Però
4: perquè, diguéssim, el sector industrial seria el que encapçalaria aquest cens?
7: Perdó, els?
4: El sector industrial, les indústries, naus industrials, sí, són les que més utilitzen les seves cobertes.
7: I la construcció són de les més, del més abundant i el més persistent, en tot cas. Llavors, es considera que només els treballadors doncs, són els que estan proclius a tenir-ne. L'amiat va matant. Avui es parla, està molt... Les malalties laborals estan molt, molt infradenunciades, infraregistrades, però tothom acceptarà que entre 2.000 i 3.000 persones moren a Espanya. Fins i tot els més certs parlen de 4.500 persones moren per culpa de l'amiant cada any. I això d'una forma sistemàtica i d'un producte assassí que coneixem i que sabem que es pot evitar i prevenir. Altra cosa és curar. Això és molt més difícil, molt més difícil. De fet, aquesta fibra s'utilitzava doncs, amb aquestes característiques que comentava i hi ha un subregistre. L'any 2002, la Unió Europea va legislar el finiquito.
4: Va prohibir
7: literalment, la utilització, fabricació, comercialització, etc.
4: I es començava a posar data a la seva retirada.
7: Exacte.
4: Any 2028. Això és factible? És una, diguéssim, data, estem a dos anys de l'any 2028, fàcil d'assolir?
7: Era fàcil, ara cada cop és més difícil perquè estem més a prop. I perquè la gent, en definitiva, les autoritats competents, perquè aquí estem parlant no d'una recomanació, sinó d'una llei, aquesta llei, com tantes altres, s'incompleixen sistemàticament. L'any 28 és el termini màxim per fer una cosa tan simple com el cens, el censo, és a dir, el mapeo, a saber, el registrar, i això és tasca municipal, a on estan les localitzacions de l'amiant de cada ciutat. Dir-vos que només un 25% d'ajuntaments a Espanya ho té fet, alguns ni han començat a fer-ho, però és que, com a paradoxa, diré que la Generalitat, que seria instància màxima d'autogovern, té 500 edificis que tenen amiant. És a dir, que és una bona manera de començar incomplint els que haurien de complir. L'any 28...
4: Encara hi ha amiant en edificis públics.
7: Públics.
4: També aquí a la ciutat de Badalona s'ha sospitat que pot passar.
7: A la ciutat de Badalona, per suposat, perquè, de fet, insisteixo, a Badalona encara no s'ha començat a fer el cens. hi ha una idea general, perquè a través dels drons, aquests que tothom sap parlar, això és a nivell global, es va fer un cens aeri que va detectar l'existència d'uns quants quilòmetres quadrats d'amiant, però només de les teulades. Tot el que està subterrani, el que està als transports, els que està en el metro, d'aquest no se'n veu ni se'n parla i no s'ha començat a fer. El 28 era el límit perquè estigués com a mínim censat per començar a la posterior desamiantació en edificis públics o d'ús públic. Per tant, els que tenen titularitat pública o són d'ús públic, biblioteques, casals, etc, etc. I després hi ha una altra data, que és el 2032, que aquesta era la del finiquitó definitiu. Era inclús per particulars...
4: La data en la qual ha d'estar ja retirat.
7: Això és el que deia, i diu la llei, una llei vigent, i que s'incompleix, deia, com tantes altres, de forma sistemàtica. Perquè aquí nosaltres, des de la FAP, a la Federació Nacional d'Amiants, tenim un grup de salut, que m'honora molt doncs, participar-hi, perquè bueno, jo que he estat sempre com dempeus per la salut i ara estic a la Marea Blanca defensant la sanitat pública, etc. Ara que estic jubilat, efectivament, ja tocava, doncs insistim molt en que la salut pública és fonamental en el capítol prevenció. I aquí sí que parlem de prevenció, perquè la sintomatologia durant molts anys, deia, és pràcticament nul·la, i quan peta ja ha petat tard. Dir-vos que el mesotelioma, per exemple, és un dels càncers de pulmó més agressius, té una supervivència pràcticament no superior a 2 anys, tot i que actualment a nivell pulmonar i a nivell d'altres càncers han sortit una sèrie de fàrmacs i de teràpies que són útils. Aquest és dels que malament arrai. I l'asbestosis com a fibrosi, pues no té alternativa. És no respirar, és anar amb l'oxigen i, com, si només alguna, seria, com en els casos de fibrosis, el trasplantament de pulmons, que no és una cosa ni fàcil, ni barata, ni senzilla. Des d'aquests últims temps hem anat insistint. Nosaltres aquí en l'Ajuntament de Badalona es veiem periòdicament amb entitats d'àmbit sanitari, també doncs, amb l'ICS, l'Institut Català de la Salut, també amb BCA, i amb la regidoria que tracta del tema de sanitat. Sistemàticament demanem que es faci d'una vegada a l'inici del procés, que és el que mana, que és aquest cens.
4: Aquest a partir d'una comissió mapeo municipal.
7: Bé, veiem que l'Ajuntament no arrenca. Quan ho hem dit alguna vegada, cada cop amb més insistència, diria impertinència, quasi bé, però és una impertinència saludable, vull dir, ja ens perdonaran, perquè si no amb ells no els perdonaran, perquè incompliran la llei i tindran sancions. Però, bueno, en tot cas, nosaltres el que diem és que fer això és molt senzill si no tens col·laboració ciutadana, perquè els principals agents són... D'una banda, les institucions, en aquest cas parlem de l'Ajuntament, però també els sindicats. Els sindicats tracten la matèria des del punt de vista laboral, però les entitats veïnals tracten la situació des del punt de vista de l'usuari del territori, del terreny i del que pot col·laborar i participar en el que s'ha demostrat més eficient, més eficaç, que són les comissions de l'amiant, en la que participen tots aquests estaments d'una forma conjunta, transversal, i aquí sí que la cosa pot funcionar. Quan ho diem, en l'Ajuntament de Badalona ens diuen sistemàticament, ho ventilen ràpid, dient això no és prioritari. Fins aquí agachem les orelles i diem, ja ho tornem a dir, la reunió del darrer dia 24 que vàrem tenir a la FAP, que va ser una reunió molt concorreguda i molt activa i molt proactiva, la gent va preguntar moltes coses, doncs va ser una reunió en la que hem decidit, hem signat a més un conveni amb sindicats i farem a partir d'aquí tota la moguda i activació que puguem, des de mocions, que poden ser municipals o comarcals, reclamacions a la Diputació, que té també cosa a dir, i molta cosa a dir, i dir-vos que això necessita, evidentment, recursos també. Perquè imaginem la poca importància que se li dona. Ja recentment...
4: Jo abans explicava que la retirada és molt costosa, perquè a més s'ha de fer tenint en compte moltes mesures de seguretat, i per tant ha de ser també un perfil professional que estigui molt preparat per dur a terme aquesta retirada d'amiant, d'antiga aurelita en molts casos, o d'altres materials que en contenen també. Caldria ajudes per part de les subvencions també per poder poder fer front al finançament d'aquesta retirada?
7: Sí, seguir aquesta línia. És a dir, hi ha diner des del 25, eh? Hi ha uns fons que són de compensació, sobretot per persones que han patit i mort de la situació aquesta. De tota manera, és bastant ridícul. Jo us diria, per exemple, que a Espanya els diners d'aquest fons, que ha costat Déu i la mare d'aconseguir, són 25 milions d'euros a Espanya. A França són 7.000 milions d'euros. Jo, per ser un país pròxim, es dona la diferència de calat entre una cosa i una altra. Vull dir, realment, la situació és molt, molt complexa i insistirem fins que les coses es posin en marxa, perquè estem fent realment salut, però salut pública de la de màxima eficàcia i eficiència. No podem fer com un personatge que no vull citar, que diu el canvi climàtic no existe perquè para cuando venga nosotros ya nos habremos muerto. Sí, de fet, alguns pretenien això, deia, com aquest és molt lent, quan m'agafi ja seré gran, i en definitiva no importa. A veure, em sembla una autèntica declaració d'agressió per a la família i pels nets. Treballem per als joves i pels nets, perquè són els que realment seguiran rebent l'impacte de l'amiant i dels derivats. I d'altres, deixa mencionar-ho, suposo que se'ns acaba el temps, però hi ha altres assassins silenciosos. I això ho sabem, està documentat, tenim bibliografia, sabem com fer-ho. Per exemple, jo mencionaré algun. Un és el radon. El radon és un gas que ve de la desintegració de la calç i que apareix pels porus de les pedres, sobretot d'edificis molt antics.
4: Des del subsol,
7: És un altre cancerigen importantíssim. Però n'hi ha més. A Badalona tenim una especialitat. A Badalona recordo que quan jo era conseller de Medi Ambient, Ecologia i Medi Ambient, l'any 1979, primer Ajuntament Democràtic, vàrem aconseguir que aquesta ciutat fos declarada, malauradament, zona d'atmosfera contaminada. La Cros, la Bòrax, Rio Tinto, tot això suposava una contaminació, bueno, a part del tràfic habitual, que és habitual, l'òxid nitrós, el monòxid de carbó, el diòxid de carbó, el plom, la gasolina. La gasolina és supertòxica, sobretot per les neurones a nivell cerebral dels nens, de les criatures, o vertits que anaven al mar directament, lliurement, com l'arsènic.
4: Abans ens deia, doctor, que quan parlaven amb l'Ajuntament de Badalona els deia que no és prioritari. Ara mateix actuar...
7: Aquesta està la resposta lacònica que hem rebut.
4: Sí. Amb la retirada de l'amiant. En la seva qualitat també de doctor, és prioritari per la salut del ciutadà que es faci efectiva?
7: No actuar, la no actuació suposa la condemna a mort, estàvem parlant, la condemna a mort, i quan no, a patir malalties absolutament irreversibles i greu, de milers de ciutadans. Si això ho sapiguéssim d'alguna altra cosa, faríem... Si això donés diners, si això tingués enormes subvencions, segurament... Hi ha una clàusula que em sembla digna de destacar. Quan fem una compra-venda d'un edifici o un lloguer, d'una casa, d'un pis, hi ha un certificat exigible d'amiant. Han de presentar una no presència d'amiant. Això no ho fa ningú, no ho demana ningú, o no vendrien una casa, o no vendrien, o no llogarien... És a dir, l'incompliment i la passivitat i la impunitat és absoluta. I amb això és amb el que ens volem revelar, perquè estem treballant, perquè el meu net jo no vull que pateixi els efectes de l'asbestos, i això ho farem tant si sí com si no, perquè sabem que descontaminar és possible, si tu prens d'això. Sabem que avui dia... Ara sabem que la Cros convertia en el mar. És una de les meves tasques en aquell moment que em deien... Què faràs d'això d'ecologia? Doncs mira, recuperar la platja, entre altres coses. Bueno, vertia tonelades d'arsènic i de plom. Tot això, la natura ens ho tornarà. I ens ho tornarà passant factura. Però en el cas de l'amiant, que per cert no és només d'homes i de treballadors que treballen a la construcció, perquè clar, aquestes persones quan arriben a casa es treuen la roba de treball i quan un polsel blanc, com a molt, i... La dona habitualment és la que li renta la roba i, per tant, això s'ha extès de forma... És un problema que han d'intervenir totes les parts implicades, administracions i ciutadans.
4: Barbara, ho hem de deixar aquí. Metge i membre del grup de salut de la Federació d'Associacions de Veïns de Badalona. Gràcies per haver-nos acompanyat. Que vagi bé.
7: Gràcies a vosaltres per un problema com aquest.
4: Bon dia.
2: Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
3: Badalona Matí, edició d'estiu.
4: I avui a la secció de cuina parlem d'ous, de truites i de com un producte que a primera vista el podem veure o concebre com a molt simple, doncs es pot acabar convertint en un plat de luxe. Tuti, què tal? Bon dia.
8: Bon dia, doncs molt bé. Parlem d'un projecte del restaurant Manda Huevos de Barcelona que encapçala el xef badaloní Ot Salvans, que ens acompanya. Ot, bon dia.
9: Hola, bon dia.
8: Benvingut. Primer de tot, em va sobtar el nom de Manda Huevos perquè em va recordar una frase que va fer cèlebre, popular, un ministre de l'època, l'expresident del Congrés Trillo. Dels Diputats, Federico Trillo. Però en el vostre cas, no sé d'on surt aquest nom.
9: Bueno, la idea principal, quan vam crear jo el meu soci, en Víctor, que avui no ha pogut venir, era molt diferent a la que ha acabat sent. Llavors vam mantenir el nom, tot i que la línia empresarial canvies molt, perquè vam pensar al principi en un delivery, mandar huevos, no? Envies els ous, manes amb els ous, tot. I com que s'han ficat tan de moda aquests noms tan gamberros, doncs al final ens hem quedat i ens hem adaptat al projecte a lo que teníem ja des d'un principi estructurat, ja que el nom enganxa i realment ha funcionat, no? Vull dir, sempre tothom, hòstia, que graciós, i pues, acaba funcionant.
4: De fet, l'ou, dèiem, el veiem com un producte que és a totes les cases, no? Com simple, senzill, un producte de capçalera, no? Podríem dir, però el cas és que és molt versàtil també, no? I que segons com l'elaborem, doncs ens permet fer també certes filigranes, no? La cuina. És aquesta una mica la idea que vosaltres heu perseguit, també?
9: Sí, tot i que sigui un producte banal i que estigui a totes les cases, per començar, s'ha de comprar de qualitat. Nosaltres treballem covardes i gallines, que per nosaltres són els millors ous que hi ha, que ens envien els ous superfrescos setmanalment acabats d'agafar. Uh-huh. Llavors, després, si fas les coses amb carinyo, tot ben de la mà i surten les coses bones.
4: Quants tipus d'ous utilitzeu al restaurant?
9: Bueno, realment fem servir ous de covardes, que són de gallina, i després de guatlla.
4: Només de i de guatlla.
8: Vosaltres dieu que sou un restaurant de producte, tradició, caràcter. El producte el tenim i la tradició. A la vostra carta es veu reflectida aquesta tradició, però també la innovació. És molt difícil trobar aquest equilibri?
9: Bueno, penso que tradició, menjar tradicional ens agrada tot. Potser més seria menjar popular, ja que molta gent purista ens diu hòstia, això no és gaire tradicional, però el que busquem és algo popular per tothom i que fent les coses bé, pues, tothom disfruti. I sí que ho vegi relacionat, no?, amb la truita que es podria menjar a casa amb la seva àvia o la brandada que li pot fer la seva tieta, tot i que feta donant-li un cop de volta amb tècniques més de cuina professional.
4: Com us coneixeu amb en Víctor? Abans parlaves del teu soci, no?
9: Doncs,
4: a més, sou molt joves. Com vau començar?
9: Bueno, tenim moltes amistats en comú i realment compartim una passió que és la gastronomia i llavors pues, ve de la mà i d'anar a restaurant sempre junt, cuinem a casa, en Víctor no és el cuiner però cuina molt bé i té molt bona mà, llavors pues, les passions junten persones.
8: Tu has treballat amb el Germán Roca, amb en David Muñoz, també al Disfrutar. Què n'has après de tots ells? Aquesta tradició i també innovació que tots busquen, no?
9: De cada un aprens coses diferents i t'has deixat molts altres cuiners amb els que he treballat, que no s'han nombrat, però bueno, són grans cases, al Marge, aquí a Badalona, que és el meu restaurant preferit, amb diferència. I de cada un treus coses positives i negatives, sempre et quedes amb lo positiu i lo negatiu, pues, també per no replicar-ho. Però sobretot menjant també, acabes aprenent a cuinar, de tant menjar, d'anar a restaurants, que és, aquí es compra, no, bolsos, tot això, doncs jo vaig a restaurants des de ben petit, és la meva passió, i doncs acabes estructurant el teu caràcter, no, entre el que treballes, el que menges, el que veus i el que estudies, i tries la teva línia. Realment, jo sempre he sigut d'alta gastronomia, però ja fa uns anys que vaig decidir canviar la línia, no, per pensar que empresarialment no és el que volia seguir i vam decidir, doncs, això, anar cap a la tradició, m'interessar més empresarialment.
4: Quan nosaltres érem petites, tot i ens deien que podies menjar un cop a la setmana, potser
8: sí,
4: màxim...
8: Sí, que anava malament pel fetge.
9: I l'oli d'oliva era dolent.
4: Dos, exacte, no? Ha canviat una mica la concepció que es té també globalment de l'ou.
9: Totalment. Bueno, de res s'ha d'abusar, això està clar, però jo penso que tota la vida s'ha menjat ou i la societat ha seguit endavant i no, no penso que sigui un producte nociu, i més si el comprem de qualitat com ho fem nosaltres, que les gallines aquestes viuen, viuen millor que nosaltres.
4: Quin és el secret d'una bona truita? Vosaltres en teniu de Betanzos tradicional, Brava, Carbonara, Ibèrica, Balear, trufes, no? De moltes
9: varietats. Per començar
4: varietats.
9: A comprar la millor patata que puguis, la millor ceba que puguis, el millor oli que puguis, el millor ou que puguis.
8: Producte.
9: Clar, vull dir, si tu compres tot bé, sortirà un bon resultat.
4: A casa, quan fem truita, diem que la paella també és primordial.
9: Sí.
4: El restaurant també?
9: Exacte. Antiadherent sempre i a la temperatura justa, perquè no es torri, no? Les truites, quan es torren, donen connotacions amargues, sí, i el que nosaltres fem són com dos creps molt poc fetes, embolcallant una massa que ja està prèviament quasi cuinada, perquè barregem la patata calenta amb l'ou, i al final és com una emulsió, amb la grassa de la patata, l'almidó que deixa anar, el greix del rovell d'ou, l'albúmina... Al final,
4: tot això s'està una estona en repòs,
9: sí,
4: abans de passar,
9: exacte,
4: per la paella?
9: Exacte. Sí,
8: i què,
9: sí,
8: els hi diries a aquella gent que els agrada molt feta?
9: Que cadascú amb les seves coses. Nosaltres no
8: que vinguin
9: som...
8: a mandar huevos,
9: clar,
8: i que tastin una bona
9: truita. Jo ho intento, quan ve algú, hòstia, de veritat, dona'm un vot de confiança. Però hi ha gent que és inamovible i s'ha de respectar, i jo els hi faig de truites superpassades sense cap mena de problema.
4: Més enllà de diguéssim, tots els plats, no, que incorporen l'ou de la vostra carta, teniu una gran varietat, també, no? Què destacaries? Què és el que voleu explicar, també, als vostres comensals,
9: bueno,
4: a través d'aquesta carta?
9: No podíem fer-ho tot amb ou, per començar, per no sobresaturar el client, després que hi ha gent que té problemes d'intolerància i tenen tot el dret del món de vindre a menjar i disfrutar d'una carta, també. Però sí que, per exemple, ara vam tancar el desembre i vam obrir ara el gener, reformant una mica la carta, mantenint alguns plats perquè els clients se'ns tirarien a sobre si els traiem. Però, sobretot, és que ens agrada passar-nos-ho bé i que t'ho fiquis a la boca i estigui bo. Independentment que no porti ous, hi han coses que dius, no, anem a cuinar això.
8: L'estic tartar, l'estic
9: tartar,
8: exemple,
9: que
8: no,
9: comentaves que vas vindre,
8: sí,
9: dissabte i no em vas,
8: sí,
9: dir res.
8: Sí, no t'ho vaig dir, clar. D'incògnit, s'ha d'anar a aquests llocs, no? Aquell estic tartar, què té? Perquè té un gust que no el trobes a qualsevol lloc.
9: Per començar, és vaca vella de Girona. I després nosaltres no emulsionem la salsa típica d'estic tartar amb rovell d'ou i oli d'oliva, sinó que al final hi ratllem grassa de xuleta de 3 anys de maduració de Càrniques Lío, que ens envien la carn des de Madrid, i és meravellós. És més car, com vaig, sí, comentar, sí, sí, abans, la pròpia grassa que la pròpia carn. I acaba fent un gust de madurat, bueno, té més complexitat la mossegada final.
8: I teniu també un ampli repertori de gildes que estan super de moda a,
9: exacte,
8: qualsevol restaurant on vagis. Què passa amb la gilda ara?
9: Algú que fa tants i tants anys que es menjava, no?

0: una mica de mostassa. La clau d'una ensaladilla són els encurtits. Per mi és bàsic. Fem amb cogombret agridolç fet a casa, amb ceba platillo encurtida amb vinagre, patata amb pell, la pelem en calent i ho barregem tot junt. Molt de cibulet, ens agrada molt el cibulet a casa, i anguila fumada.
1: Clar.
0: Llavors, bueno, acaba funcionant tot el fumat, amb el rovell de l'ou, i acabem rematant amb salsa de rovell d'ou curada per sobre i un ou de guatlla, com et comentava abans, amb shichimito grassi, que són unes espècies japoneses. Queda una mossegada molt cremoseta, bona, bastant umami, enfumats, agraïdols...
1: Fa gràcia que, abans has dit, els noms gamberros vam veure que triomfaven, no? Que no tenen els macarrons de la iaia, sinó els macarrons del net.
0: Sí, no, bueno... Realment és una recepta que vam treure un dia fent proves i el meu soci em preguntava, hòstia, què és la recepta de la teia? I dic, pues no, me l'acabo d'inventar, així que li fotrem els macarrons del net. I realment funcionen, penso que han quedat xulos, i són com els de tota la vida, però sense seguir cap recepta.
2: Deixa'm parlar ràpidament de les postres, perquè tenen un tornemi, un xuxu,
0: sí.
2: Que és com un tiramisú xuxu, però amb una massa...
0: Xuxumisú, li diem.
2: És espectacular. Sí. Això també és una clocada d'ull, una picada d'ullet a Badalona.
0: Clar, és el que et comentava. Jo des de petit que menjo xuxus de Can Bertran, em flipen els tornemis. I estan buscant una forma de fer un tiramisú, però tothom és molt típic i tal, i em dic, pues, escolta, agafem un xuxu, el farcim de crema... De crema anglesa, exacte, de crema de cafè, llavors el fornegem al moment, el mullem amb cafè de Hayden, que el fem al moment, un espresso boníssim, i l'acabem rematant amb crema de mascarpone, com toca.
2: Els apassionats dels vins, també, que no se'l perdin, perquè tenen una carta de vins magnífica, i no sé si vols explicar que tens un nou projecte.
1: Els trobaran a les Corts de Barcelona.
2: Bé, doncs...
1: Nou projecte a Badalona?
0: No, a Barcelona.
1: A Barcelona. A Barcelona és on els trobeu, a les Corts, eh? Travessera de les Corts, número 277. Tots salvants, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
3: El millor del Badalona Matí.
4: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
3: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.

Benvingudes i benvinguts a l'Inspira't de Ràdio Rubí. Connectem els micros i sintonitzem amb l'energia positiva perquè arriba el moment de fer una pausa en el ritme frenètic que portem en el dia a dia i descobrir històries que sumen, idees que transformen i talent que batega. Perquè tots necessitem aquell impuls, aquella guspira que ens faci veure les coses d'una manera diferent. Posa't còmode, respira fons i deixa't portar, perquè comença l'Inspira't.

0: Són les 6.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Ladies and gentlemen,
3: welcome to Jazz It.
4: Jazz It.
5: Jazz It.
6: Jazz It. 60 minuts de jazz per a tots els públics.
7: Segons el Gran Diccionari de la Llengua Catalana, l'admiració és un sentiment de plaer i d'aprovació provocat per una persona o una cosa que posseeix alguna qualitat extraordinària. Excel·lent. Segons la Viquipèdia, l'admiració és un reconeixement dels mèrits dels altres i el desig d'imitar-los. A diferència de l'enveja, és un sentiment positiu, ja que es limita a valorar el positiu de la cosa admirada, encara que suposi reconèixer les mancances pròpies. Sovint, els músics expressen la seva admiració cap a altres músics dedicant-los una composició. Exemple, Duke Ellington, el dia 15 de març de 1940, va gravar el seu Concerto for Cutie, dedicat, evidentment, al trompetista Cutie Williams.

Concerto for Cutie, una composició de Duke Ellington que més tard se li va canviar el nom i es coneix actualment força més per Do Nothing Till You Hear From Me, el segon títol que va tenir aquesta melodia. Avui hem començat Jazzy, TVTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, amb Duke Ellington i aquesta composició que demostra admiració cap a un dels grans trompetistes que va tenir a la seva orquestra. Però Duke Ellington sentia admiració per altres músics i un dels casos més coneguts, més sincers i més justos és la que sentia cap al seu col·laborador i gran amic Billy Strayhorn, pianista, arranjador i compositor de molts dels èxits de l'orquestra. Strayhorn era 16 anys més jove que Duke, però va morir amb només 51 anys, 7 anys abans que ell, que el director. Ellington no li va dedicar estrictament una cançó, li va dedicar tot un disc. Però precisament en senyal d'admiració, només va interpretar-hi música escrita pel propi Billy Strayhorn. Aquest disc el van titular And His Mother Called Him Bill, és a dir, la seva mare el va anomenar Bill. I la peça que escoltarem es titula Upper Manhattan Medical Group, que Strayhorn la va titular amb el nom de l'hospital en el que es tractava del càncer que va patir, un càncer que finalment se'l va endur. Aquí la teniu.

0: Hi, this is Mike Ledon. Whenever I'm in Barcelona, I listen to Jazz It.
1: Avui a Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, estem escoltant música basada en l'admiració d'uns músics cap a altres. L'enorme importància del llegat de Duke Ellington, un dels grans compositors del segle XX, i no forçosament només en el camp del jazz, també ha inspirat molts reconeixements en forma de cançons dedicades a la seva figura. N'hem seleccionat dues, segurament de les més conegudes. La primera ens arriba d'un altre pianista d'estil clarament diferent, Dave Brubeck. L'agost de 1955, Brubeck va gravar per primera vegada la seva de Duke.

Acabem d'escoltar The Duke, la cançó que Dave Brubeck va compondre dedicada a Duke Ellington. El Modern Jazz Quartet, que és una agrupació que podem considerar de la mateixa generació que Brubeck i amb certes connexions estilístiques, també va fer un homenatge a Ellington al febrer de 1988. En el seu cas, en forma d'un àlbum sencer en el que hi havia tot de música d'Ellington més dues composicions de dos membres del quartet dedicades a la seva figura. Una era del vibrafonista, de Milt Jackson, però la que hem escollit avui és la del pianista John Lewis, que es titula de manera clara i diàfana For Ellington.

0: Hola, sóc el Sergi Vergés i esteu escoltant Jàssic.
1: Efectivament, esteu escoltant Jàssic a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. A totes les seves biografies en general es presenta Woody Herman, clarinetista, saxofonista i director d'orquestra, líder, a més de la que podríem considerar la darrera Big Band famosa de la història, ens el presenten, com dèiem, com una persona entranyable, amable i un gran professional. En definitiva, sempre l'hem vist com una bona persona que posava els interessos de la formació que dirigia per davant dels seus propis. A l'inici de la seva carrera va contractar els serveis de Dizzy Gillespie com arranjador i compositor, i aquest trompetista li va escriure un homenatge titulat Woody and You, una cançó que es va convertir en una peça habitual del seu repertori i en un estàndard. Us en portem una versió de Maduresa, gravada l'any 1979 en el Festival de Jazz de Monterrey, a Califòrnia, als Estats Units. Escoltarem solos de tres músics convidats, els trompetistes Woody Shaw i, precisament, Dizzy Gillespie, com hem dit, autor d'aquesta cançó, i també solos del trombonista Slide Hampton, que va escriure els arranjaments de la versió que escoltarem. Aquí teniu Woody and You.

Acabem d'escoltar l'orquestra de Woody Herman, podríem dir que ja, en certa manera, en la recta final de la seva carrera. Ens han interpretat Woody and You. Woody Herman va morir a finals d'octubre de 1987 amb 74 anys, però la seva orquestra va seguir en actiu, dirigida pel saxofonista Frank Tiberi, home de la seva màxima confiança, que va mantenir la flama i la sonoritat, aspecte molt important, la sonoritat de Herman, les va mantenir vives fins ben entrats als anys 2000. Actualment, Frank Tiberi té 95 anys i, òbviament, està retirat. Durant els anys com a director, Tiberi va fer molts homenatges al fundador de l'orquestra. En un disc que van gravar el juny de 1996 i que es titula Un tribut al llegat de Woody Herman, hi trobem una composició del pianista Alan Broadbent, que és una de les figures convidades en aquesta gravació. Alan Broadbent, fet d'una picada d'ullet a Dizzy Gillespie, va escriure una peça titulada Woody and Me.

0: Hola, sóc la Irene Reig, saxofonista i compositora, i us recomano que escolteu la bona música que posen al Jazzit.
1: Per acabar aquest petitíssim repàs que hem fet a cançons d'homenatge o com a mostra d'admiració cap a músics de jazz per part de companys de professió, ara recuperarem el disc Mingus A Hum, del contrabaixista inclassificable i amb tocs genials Charles Mingus. Aquest disc és un dels més ben valorats de la seva interessantíssima producció. Hi trobem la cançó que va fer com a homenatge a Lester Young, escrita poc després de la mort del saxofonista. Es titula Goodbye Pork Pie Head i és, a més, una de les melodies més conegudes de Mingus. Però hi ha una altra cançó en aquest disc que cada vegada es queda una mica amagada. És la que el tanca i està dedicada a un dels pioners del jazz, el pianista Jelly Roll Morton, un dels grans pianistes dels primers anys d'aquest gènere i un dels més caradures de tota la història. La cançó la va titular Jelly Roll, simplement, i és una mena de modernització severa de la sonoritat de les bandes de Nova Orleans passada, òbviament, pel filtre de la imaginació gairebé il·limitada de Charles Mingus. Aquí la teniu, Jelly Roll.

0: Soc l'Alba Pujals, trombonista i compositora, i això que escolteu és Jazz It.
1: El Festival de Jazz de Terrassa es troba en plena ebullició i hem rebut avui notícies fresques d'algunes protagonistes del seu cartell. Comencem amb la cantant de blues Big Mama Montse, que ens parla de la seva participació en l'edició d'enguany.
2: Hola, sóc la Big Mama Montse. El 16 de març actuarem amb Big Mama Montse and Friends al 43è Festival de Jazz de Terrassa, dins del marc de la programació d'aquest festival, però a Matadepera, el Parc del Busquet, a les 12 del migdia. Us hi esperem. I hem preparat un repertori que barreja, doncs, amb blues, amb una mica de groove, i bé, que sigui un matí ben divertit per qui vingui, intens i amb ganes de disfrutar.

0: I ara és el torn de la Lucía Fumero, com a representant del grup Les de Barcelona. Les seves paraules i la seva música ens serviran per tancar el programa. Com sempre, Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, producció, qui us parla, Jaume Tauler.
1: Hola, sóc la Magalí d'Atzira, de Les de Barcelona, que tocarem aquest 17 de març dins el Festival de Jazz de Terrassa. I res, la formació en aquesta ocasió serà el Juan Berbín a la bateria, l'Angio Vina a la flauta, la Lucía Fumero al piano i jo mateixa, en Magalí, al contrabaix. I la Lucía i jo cantem també. I la veritat és que Les de Barcelona és un projecte que va néixer amb la Eva Fernández, la Lucía Fumero, la Rita Pallés i jo, i que som amigues i que ens agrada tocar juntes. I a partir d'aquí ens van proposar d'anar a tocar a alguns llocs, entre ells el Festival de Jazz de Màlaga, i vam anar a tocar allà. Llavors ens vam posar el nom aquest perquè allà a Màlaga ens deien: ah, sí, són les niñes de Barcelona, no sé què. Llavors, doncs, d'aquí que siguem Les de Barcelona.

El poeta i dramaturg austríac Hugo von Hofmannsthal, que va ser un estret col·laborador del compositor Richard Strauss, va dir en una ocasió que la música és un art sagrat, un art que reuneix en si mateix tots els valors. Aquesta opinió va ser recolzada per filòsofs de renom com Schopenhauer o Nietzsche, que veien en la música un art superior per la seva capacitat d'impactar en l'esperit humà. Això, tot i ser un art immaterial, inaprensible. Alguns d'aquests pensadors de la música diuen també que el fet mateix de que l'home sigui capaç de causar emoció cantant o tocant un instrument, quan la nostra veu estava només dissenyada evolutivament per emetre sons simples i les nostres mans per agafar objectes del nostre entorn, és una demostració d'aquesta qualitat màgica, quasi sagrada, de la música. Segons el músic i musicòleg Nikolaus Harnoncourt, sagrat és allò incomprensible, allò que la raó no sap explicar, però que ens fascina i fins i tot ens atemoreix, perquè fa pensar en un poder sobrenatural al seu darrere. Per això considerem sagrat tot el que envolta la religió i els seus símbols. Però si ho pensem bé, segons aquest argument, també la música seria sagrada per si mateixa, per ser també incomprensible el mecanisme de les emocions, pel seu gran poder sobre nosaltres. Avui, doncs, parlarem de temes sagrats i ho acompanyarem amb música escrita per explicar aquests fets inversemblants. Per tant, serà més que bona música, música sagrada.

Quan a l'any 1913 es va estrenar el ballet La consagració de la primavera a París, l'obra que va donar a conèixer el món a Igor Stravinsky, es va produir el més gran escàndol de la història de la música. La violència provocadora dels ritmes, de les dissonàncies que es van poder sentir en aquella estrena, van superar la capacitat de resistència de la burgesia francesa. En aquella obra, Stravinsky va fer la seva interpretació de l'origen de la cultura humana, un origen incert que aquest ballet busca en les arrels prehistòriques i dels cultes xamànics. És, per tant, una nova interpretació de la creació, radicalment diferent a la tradicional, explicada habitualment en les sagrades escriptures i en la que la divinitat cristiana és causa i origen de tot. Una visió que havia estat l'única possible des de feia més de 1000 anys. La música de la consagració de la primavera és, per tant, una exploració visceral dels orígens del misteri de la creació. Per això també podríem veure-la com música sagrada, per la seva cerca de la part fosca, incomprensible i inexplicable dels nostres orígens. Doncs bé, amics i amigues, avui la proposta passa per sentir la nostra personal banda sonora de moments inexplicables de la història i, en concret, tot aprofitant que estem pels vols de la Setmana Santa, ens concentrarem en alguns d'aquests moments icònics de la història sagrada, que poden ser certs o no històricament, però en qualsevol cas formen part de la nostra cultura.

Primer misteri, l'anunciació de l'arcàngel a Maria. Una jove en actitud de submissió rep a un arcàngel alat que li comunica que ella, tot i ser verge, donarà a llum un fill. I no només això, serà el fill de Déu. Miracle doble, misteri doble. I quan dic això no puc evitar de visualitzar el meravellós quadre de Fra Angelico de l'Anunciació, una de les pintures més precioses de tota la història de l'art i que jo acompanyaria de la música que estem sentint, l'Anunciació a la Verge, del músic del segle XVIII, Heinrich Ignaz Franz von Weber, del seu recull de sonates del Rosari.

és el misteri més gran de tots i que succeeix, lògicament, el de l'Anunciació. És el propi naixement d'un nen que esdevindrà ni més ni menys que el redemptor i salvador de la humanitat. Un nadó que és mig humà, mig diví, que no neix de pare terrenal, sinó celestial. Aquest és un fet tan inexplicable que va ser conegut com el més gran misteri, Magnum Mysterium. I així, precisament, van titular-se molts motets escrits al llarg de segles i que posen música a aquest fet. És el motet O Magnum Mysterium, del qual nosaltres estem sentint la que va escriure el músic eslové del segle XVI, Jakob Handel.

La major part de la música escrita entre els segles, posem per cas segle X, segle XVIII, i també, evidentment, la pintura del mateix període, té un protagonista principal, Jesucrist. Ell, la seva vida i la seva obra. I, evidentment, tot el que el va succeir, és a dir, tots els episodis on verges, màrtirs, sants, miracles, esdevenen objecte central de l'art. És el que anomenem art sacre, art sagrat, que també podríem traduir com l'art que intenta explicar els grans misteris del passat. I de fons estem sentint l'inici d'una de les obres més monumentals mai escrites en música, La Passió segons Sant Mateu, de Johann Sebastian Bach, una obra que s'ha comparat amb una immensa catedral musical on hi veiem passar una sèrie de sensacionals quadres que van descrivint els diferents passos de la passió i mort de Jesucrist, i ho fan amb un detall i una emoció sense igual. Si us sembla, el que farem des d'ara fins al final del programa és resseguir alguns dels fets inexplicables i, per tant, sagrats, que van tenir lloc a l'anomenada Setmana Santa, la darrera setmana que Jesús de Natzaret va passar a la Terra. En concret, ens centrarem en els fets que van des del Dijous Sant, dia del Sant Sopar, fins la mort i resurrecció de Crist, tal com expliquen les Escriptures. Ho farem acompanyant cada moment d'una música escrita expressament per aquell fet concret en algun moment de la història de la música.

Dijous Sant. El Sant Sopar aplega Jesús i els seus 12 apòstols a Jerusalem, on el mestre havia arribat 4 dies abans. És el sopar de comiat on Jesús els comunica que aviat deixarà aquest món i els hi demana que des d'aquell moment escampin la seva paraula per tot el món.

En el Sant Sopar, Jesús es manifesta davant dels seus apòstols com l'anyell de Déu, que accepta submissament el seu destí, destí que no és altre que la mort, que ha de servir d'exemple a les generacions futures. Allà, després de rentar els peus als apòstols, en símbol d'humilitat, reparteix el pa i el vi entre ells, en un acte que esdevindrà a la llarga el centre absolut de l'ofici litúrgic cristià, la missa. La simbologia és molt potent. El pa representa el cos de Crist i el vi, la sang de Crist. Qui en menja, per tant, es fon, en certa manera, amb el Creador. Aquell simple calze que Jesús comparteix llavors amb els deixebles serà anomenat el Sant Graal i serà al llarg de segles objecte de llegendes màgiques i fins i tot guerres, ja que aquell objecte ha estat en contacte directe amb la sang de Crist. Després del sopar, Jesús és arrestat, després de ser venut per Judes, per 30 monedes de plata. I aquest anyell de Déu es representa musicalment pel cant de l'Agnus Dei, dels que s'han escrit a la història de la música milers de versions en tota mena d'estils, com aquesta que estem sentint de Michael Haydn.

Jesús és jutjat pel Consell de Rabins, que el considera culpable de blasfèmia i d'alteració de l'ordre, i el condemna a mort per crucifixió. El sacrifici, acceptat resignadament per Jesús el dia de Dijous Sant, és origen de molta música sagrada, des dels cants medievals a altres que encara s'interpreten avui en dia en les passions populars. Un exemple interessant i poc conegut és el dels cants de la música de Còrsega, com aquest Pascalis Admirabilis que estem sentint i que expressa la resignació de Jesús, recuperat en uns manuscrits francesos del segle XVI pel grup Ensemble Organum.

Divendres Sant, el governador romà de Jerusalem, Ponci Pilat, es renta les mans simbòlicament i es desentén d'un possible indult de la sentència de mort sobre Jesús. La sentència, per tant, ha de fer-se efectiva.

Jesús és fuetejat, humiliat i obligat a portar ell mateix el pes de la creu fins a les afores de Jerusalem. Ha d'arribar fins a un montícul conegut com Gòlgota. Allà serà crucificat fins a la mort, segons la tradició romana. Un moment que il·lustrem amb aquest Magnificat de Jan Dismas Zelenka, músic de la cort de Dresden, contemporani i conegut de Bach. Una música escrita per a ser interpretada precisament el dia de Divendres Sant i com a recordatori de l'episodi de la passió i mort de Jesús de Natzaret.

Aquell divendres pel matí s'executa la sentència i té lloc la crucifixió en una creu on s'hi clava un cartell que diu: Jesús de Natzaret, rei dels jueus.

El crucifixus de la missa en si menor de Johann Sebastian Bach, que estem sentint, il·lustra exactament el moment de la crucifixió de Jesús, quan poc abans de morir pronuncia set frases icòniques que queden registrades a les Escriptures, entre les quals la coneguda «Senyor, per què m'has abandonat?». També, segons algunes versions evangèliques, el soldat romà Longinus clava una llança en el costat de l'ajusticiat per comprovar si ja és mort. Una llança que, com el famós Graal i els fragments de la creu, també passarà a ser una icona medieval que donarà lloc a llegendes paral·leles, pintures i obres musicals en els segles que vindran.

mort Jesús i segons l'Evangeli de Sant Mateu, va passar el següent. Finalment Jesús va entregar l'esperit i vet aquí que el vel del temple es va esquinçar en dos, de dalt a baix, i la terra va tremolar, i les roques es van esquerdar i es van obrir els sepulcres i molts dels cossos es van aixecar.

El terratrèmol del que parla l'Evangeli va ser posat en música per Franz Joseph Haydn en aquest fragment de la seva peça instrumental Les set paraules de Crist a la creu, escrit el 1786 a petició de l'Hermandat de la Santa Cueva de Cádiz. Un terratrèmol que, segons estudis recents, podia haver estat real i no només fruit de la fe i de la imaginació dels evangelistes.

I després del terratrèmol, el cos exànime de Jesús és baixat de la creu sota la mirada de dolor de la seva mare, la Verge Maria, i la que suposadament era la seva amant, Maria Magdalena, un personatge gairebé esborrat del registre evangèlic. Aquell cos sense vida, l'autèntic cos de Crist, seria honrat musicalment durant segles en la celebració del Corpus Christi amb el motet Ave Verum Corpus, com el que sentim, meravellosament posat en música pel diví Mozart el darrer any de la seva vida.

Dissabte Sant. Aquell cos de Crist, exànima, que segons l'evangelista és ungit i enterrat en una tomba nova per un tal Josep d'Arimatea, esdevé un cos miraculós, un cos que té un poder que la raó no pot explicar, el poder de la transsubstanciació, és a dir, poder transferir-se ell mateix als fidels a partir de llavors i pels segles dels segles a través del sacrament de la comunió. El dissabte sant és, doncs, un dia de dol i silenci. Jesús és mort i jau a la tomba.

O vos omnes, o tots vosaltres, mireu si hi ha un dolor més gran que el meu dolor. Així diu el motet O vos omnes, que verbalitza el dolor immens per la mort de Jesús, per la seva absència, i per això es canta en l'ofici de tenebres del dissabte sant, que es correspon amb el Jesucrist absent. Sobre aquestes mateixes paraules s'han escrit nombroses partitures, algunes de tan perfectes com la de Tomàs Lluís de Victòria, o com la que estem sentint del príncep i compositor del segle XVII, Carlo Gesualdo, que expressa la desesperació utilitzant unes inversemblants dissonàncies.

Anton Bruckner, probablement el compositor de fe més profunda i sincera de la seva generació a l'Àustria del segle XIX, ens descriu aquí musicalment el moment de la resurrecció de Jesucrist. És a la seva missa en fa menor, de la que estem sentint el fragment corresponent, és a dir, Et Resurrexit.

Segons la tradició cristiana, Crist va ressuscitar el diumenge de Resurrecció o la Pasqua de Resurrecció. Des de la tomba, des de la mort, va tornar a la vida, en el més sorprenent i impossible dels miracles. Ho va fer per dictat de Déu i per donar exemple del poder diví i demostrar que, si Déu vol, és també capaç d'atorgar la resurrecció a tots els creients el dia del judici final.

Però Jesús de Natzaret, el nou Messies, aparegut a Judea, encara tenia una sorpresa reservada. No només havia ressuscitat d'entre els difunts, perquè 40 dies després de tornar a la vida des de la mort, Jesús Crist ascendeix als cels per trobar-se amb el Pare. És l'anomenada ascensió de Crist, tal com descriu el Nou Testament, i que va il·lustrar musicalment aquell creient, devot i amant dels ocells que va ser Olivier Messiaen.

Doncs bé, estimats i estimades, així serà amb la música de Messiaen, amb la pregària de Crist ascendint cap al seu pare, que donarem per acabat aquest recull de música sagrada, un recull que avui hem centrat en el que descriuen els evangelis del Nou Testament, una lectura apassionant fins i tot pels no creients. Un altre dia, però, parlarem dels misteris inexplicats que no tenen relació amb la religió, que també n'hi ha, i molts. Res més, en Pere Sánchez, el Messies del control de so, i us parla Lluís Bonamusa, un simple apòstol de la música que ha fet el guió i la selecció musical. Ens acomiadem per avui. Esperem que hagueu passat una bona estona. Si és així, ja ho sabeu, d'aquí una setmana ens podreu tornar a trobar aquí, a La Bona Música.

0: Són les 8.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
4: I amb en Miquel Creixell, avui fem rutes per Badalona. Bon dia, Miquel.
5: Bon dia, tingueu.
4: On ens portes avui? On ens vam quedar l'última vegada?
5: Ens vam quedar a l'avinguda Martí Pujol, Riera de Canyet, davant del convent de la Divina Providència. Per tant, baixem una miqueta en direcció al mar i allà, cantonada al carrer mossèn Anton Romeu, trobem el que es considera la peça més significativa del modernisme a Badalona, la Casa Pavillar, una magnífica obra doncs, situada al que va ser l'Eixample de Badalona i dissenyada, com tantes altres cases de la nostra ciutat, pel senyor Amigó. Avui en dia, propietat de l'Òptica Hispano, molt ben conservada, amb una rellevanta i bona en ferro, amb uns vitalls emplomats, una façana amb ornaments d'estuc, sanefes de flors, vitalls, forja, rajola sota el balcó, una autèntica obra d'art. Val la pena d'aturar-se una mica, aixecar la vista i contemplar tot el que es va fer en aquella casa. És magnífica.
4: Això al carrer mossèn Anton,
5: exactament,
4: em deies, cantonada amb Martí Pujol.
5: Exacte, si et sembla, anem pel carrer mossèn Anton.
4: Vinga.
5: Mossèn Anton Romeu, aquest carrer durant una època es va dir carrer Àngel Guimarà.
4: Ah.
5: Però bé, avui en dia és mossèn Anton Romeu i moltíssima gent no sap qui va ser mossèn Anton Romeu.
4: Ara ens ho explicaràs tu.
5: És el moment de dir-ho. És un sacerdot nascut a Vic. Mm-hmm. Primer va pertany amb un ordre religiós, però després va passar a ser sacerdot, doncs, diocesà. Va estar destinat a Badalona com a capellà dels convents de la Divina Providència i també de les Carmelites del carrer Alfons XII, de Can Canyelles. I a més, com que ell treballava i vivia en aquesta zona, era una zona que en aquell moment, començament del segle XX, s'estava començant a urbanitzar, que acollia moltíssima gent humil, moltíssima gent treballadora, amb moltes necessitats de tot tipus. I ell, mossèn Anton, dins les seves possibilitats, va intentar donar una ajuda en el tema de l'alfabetització i també, sobretot, sent un capellà, en el de l'evangelització. I ell va fer molta tasca personal per ajudar a la joventut i a la gent vella d'aquesta zona, fins que ja les seves forces i les seves possibilitats doncs ja no li van donar permès. I llavors va fer una cosa molt, molt important. Va començar a fer gestions amb els salesians de Sarrià perquè vinguessin els caps de setmana a fer tasca educativa i evangèlica aquí a Badalona. I això, aquesta tasca de caps de setmana, amb el temps va esdevenir amb la vinguda dels salesians per formar el seu col·legi en la zona de la Nova Badalona, en l'Eixample de Badalona, l'escola salesiana, que avui encara hi és. I és gràcies a mossèn Anton, mossèn Anton Romeu.
4: La de la plaça Pep Ventura. Estaven
5: sí,
4: allà, salesianes,
5: sí, però,
4: no?
5: Prop de la plaça Pep Ventura.
4: Prop de la plaça Pep Ventura. I si tirem una mica més allà, no?, ens trobem amb Can Casacoberta.
5: Exactament. Una de tantes, potser la més important, indústria tèxtil que hi havia a la ciutat. Avui en dia queda una part de l'edifici.
4: La façana,
5: bé,
4: no?
5: Exactament. Una de les façanes. Queda una de les façanes. És un edifici amb 17 naus. Amb 17 naus paral·leles. Evidentment, novament torna a ser l'arquitecte el senyor Amigó. I se'ns conserva una preciosa façana, una mica malmesa per les pintades, una preciosa façana d'estil secession. La secession era una de les modalitats que va adoptar a Europa, en concret a Àustria, a Viena, al modernisme. Un dels noms que va rebre. I el senyor Amigó va adoptar el tema secession, doncs, per fer aquesta façana, que és l'únic que queda de l'antiga casa, l'antiga fàbrica de Can Casacoberta.
4: Allà hi tenim la biblioteca, l'espai Betúlia...
5: Exactament, exactament.
4: I anem cap al carrer Ventosmir.
5: Exacte, tombem pel carrer Colom i agafem un carrer molt especial, molt recollit, amb molt poc, molt bon moviment, que és el carrer Ventosmir. Ventosmir, el nom d'un terratinent molt important de la ciutat de Badalona. Tota aquesta zona per on estem movent havia estat propietat seva. I en el carrer Ventosmir tenim un curiós edifici, un valuós edifici, de l'època de la dictadura de Primo de Rivera, de l'any 1924. Un col·legi, el col·legi Ventosmir, que va ser construït a la vegada que el col·legi que hi ha a la Riera de Canyadó, que avui està tancat,
4: sí.
5: Però són tots dos de la mateixa època. En aquest col·legi Ventosmir hi ha una cosa molt curiosa que avui ens sobta l'atenció, que veiem dues grans portes.
4: Ah, sí.
5: I una diu, niños.
4: No, l'altra
5: diu, niñas.
4: Sí, senyor.
5: Vull dir, de què va això?
4: Doncs aquella època entraven per separat.
5: Exacte.
4: Clar.
5: Passava això. Bé, doncs deixem l'escola Ventosmir i agafem, doncs, el que es coneix com a Riera de Sant Joan. Una de les quatre rieres principals de la ciutat. I anem en direcció muntanya. I sí, ja trobem allà un fet importantíssim per a la ciutat, la parròquia de Sant Josep. Parròquia de Sant Josep, com vam dir l'última vegada, inaugurada el 1868, però que no es va establir en aquell lloc fins molts anys més tard. Va estar a la Divina Providència provisionalment durant 60 anys. Durant 60 anys. Fins que es va començar a construir l'edifici de l'actual Església de Sant Josep. Es va començar a construir l'any 1920, però imagineu-vos, hi va haver la Guerra Civil pel mig, tot es va aturar, i no va ser consagrada amb la imatge actual fins l'any 1945. O sigui que durant molts anys, què hi va haver? Doncs el campanar, el que avui és la capella del Santíssim, i la cripta que hi ha sota. Però la base, dirigida també pel senyor Amigó, ja és el tercer cop que parlem avui d'ell, doncs va ser consagrada l'any 1945. Sant Josep, per què es diu Sant Josep? Home, Sant Josep era el patró dels treballadors, dels obrers, i està situada en un barri
4: industrial.
5: Eminentment obrer. Tant és així que en altres èpoques, això són històries d'altres èpoques, els de la parròquia de dalt, Santa Maria, somiaven una mica com amb un cert menyspreu, no? Ja. O sigui, com si haguessin dues categories de persones.
4: L'església o de persones, sí, sí.
5: Els de dalt i els de baix.
4: L'església dels rics i l'església dels pobres, no?
5: Bueno, diguem-ho així, sona una mica fort, però diguem-ho així. Bé, evidentment, això ja és cosa d'una altra època. I bé, tenim davant de l'església aquesta plaça, la plaça Doctor Rifé, que va ser l'artífex, el rector, el gran artífex que s'acabés d'aixecar la parròquia. I teníem el centre parroquial de Sant Josep. Avui en dia tenim un descampat, sí, esperant, doncs, que es faci el nou centre. I llavors hi arribem a la Plana, carrer dels Arbes...
4: Una plaça que també ha viscut diverses transformacions, eh?
5: Quina vols dir? La Plana?
4: La Plana.
5: La Plana, sí. Però és que, com va néixer la Plana? Això és l'interessant.
4: A veure.
5: Aquí, en el segle XIX, hi havia, i abans del segle XIX, una immensa propietat agrícola amb una masia enmig que era la masia del Corb. La gent li deia la Plana del Corb, però és que aquesta immensa propietat estava tapiada hi havia paets per tot arreu. Hi havia paets en el que avui és el carrer de la Caeu.
4: Sí.
5: Hi havia paets pels dos costats, en les dues rieres, a la riera de Canyet i a la riera de Sant Joan, i hi havia paets al carrer Sant Isidre, tocant el mar. O sigui, estava totalment tancat. Per allà, els ciutadans no hi podien passar. Això què comportava? Que la ciutat quedés aïllada. Quedés aïllada. Un sector i un altre de la ciutat quedava tan aïllat que s'havia de fer una volta grossíssima per anar ahí. I no hi va haver problema, no hi va haver forma d'arribar a un acord entre l'Ajuntament i els propietaris. I mira que ho van intentar. Fins que es va prendre la decisió radical. Any 1897. 1897, estem parlant, eh? L'alcalde, el senyor Pelai, ja tip del tema, ja tip de no arribar a cap mena d'acord, de que els tribunals no ajudessin, es va presentar un matí allà, ell, en la brigada municipal, carregat de pals, malls, martells, tot l'equipatge, i els va dir, enderroqueu. I van començar a enderrocar les parets per la riera de Sant Joan,
4: sí,
5: i per la riera de Canyet. Resultat, queda obert el carrer dels Arbres. El carrer dels Arbres, que s'enllaça amb el que avui es diu carrer Guifaé,
4: sí,
5: va quedar obert per aquesta acció de l'alcalde Pelai. I això que va suposar? La comunicació de la ciutat molt més fluida. Uh-huh. No sé si va ser massa legal l'acció, però...
4: Va ser una mica històrica. La brava, no? Però...
5: Totalment a la brava. Uh-huh. Bé, doncs així va néixer la famosa Plana del Corb, la Plana, que sempre li han dit Plana, tot i que durant el franquisme no es va dir Plana. Bueno, aquella gent canviava els noms de tot,
4: sí,
5: i allò va ser la Plaza de los Caídos.
4: Oh, per això ho deia, aquesta...
5: Plaza de los Caídos. Ah. I hi havia el monument a los caídos, als seus caídos, als seus caídos.
4: Quan s'enderroca aquest monument?
5: Doncs de seguida, l'any exacte no el tinc segur, però... 1976-77, algú per iniciativa popular va fotre un petard, uh-huh, i llavors ja es va completar per part de l'Ajuntament la de Roc. Va ser de seguida,
4: Parlem del monument a Clavé, també?
5: Exactament. Llavors, seguim una mica deixant la Plana,
4: sí,
5: i anem cap a muntanya, i ens trobem al monument en Josep Anselm Clavé. Hem dit més d'una vegada que Clavé, juntament amb Pompeu Fabra, és la persona que té més carrers dedicats a ell a Catalunya. A Badalona n'hi ha un. Un tros de la carretera de dalt es diu Josep Anselm Clavé.
4: Uh-huh.
5: I aquí tenim, doncs, en Clavé molt relacionat amb Badalona perquè hi tenia una novieta. Sí, venia bastant a Badalona...
4: Però venia per amor.
5: Pel tema de la novieta. A part, la importància d'en Clavé, evidentment, va ser una altra. No la novieta de Badalona, va ser la formació dels cors de Clavé. Per què es van formar els cors de Clavé? Els homes, quan acabaven la jornada de treball, què feien? Anar-se a la taverna, emborratxar-se, jugar, perdre diners, arribaven a casa amb unes condicions nefastes i que ho patia tothom. Clavé va pensar, donem-los un entreteniment, una formació. Què se li va acudir? Ell era músic. Va dir, formem uns cors que puguin cantar, mm-hmm, que s'hagin, que cantin. Aquesta és la raó per la qual durant anys i anys i anys els cors de Clavé van ser només masculins. Potser cap als anys 70, que s'incorporen les dones, ja són totalment mixtes, però durant molts i molts anys van ser masculins, per aquesta raó del seu naixement.
4: I anem cap a Can Pepus, bé, com se'l coneix, Can Pepus.
5: Exactament. Seguim cap amunt, llavors ja arribem a la carretera, que té diversos noms, però si agafem ja en direcció cap a Barcelona, aquell nom és el carrer Francesc Macià, si no m'equivoco,
4: sí,
5: en aquest moment.
4: Sí.
5: I allà trobem una casa encisadora. La casa Antoni Leal, coneguda popularment com a Can Pepus. Per què? Perquè es veu que el primer senyor Leal que va fer construir aquesta casa es deia Josep. I, esclar, abans tothom tenia un motiu. I li deien Can Pepus. Mm. Un edifici modernista que hi entrem en el barri del Raval, eh? Fins ara encara estàvem al barri del centre. Hi entrem en el barri del Raval. Qui va ser l'arquitecte de Can Pepus? El senyor Amigo.
4: El senyor Amigo.
5: Ja veieu la gran tasca que va fer aquest home. Aquí veiem elements medievalistes, argòtic i modernistes, serralleria, molt propi d'aquella època, d'aquell primer modernisme, tot i que el senyor Amigó va ser un modernisme tardà, diguem-ne, d'una segona generació modernista. I si deixem Can Pepus i seguim més cap a Barcelona, trobem una cosa que la gent ho coneix molt poc, perquè està entre aparcaments de cotxes, que és un mapa dels barris de Badalona.
4: On és això?
5: Doncs sí, està anant en direcció a la plaça Pep Ventura, sí. Però hi ha cotxes aparcats per un costat i cotxes aparcats per un altre.
4: Ah, ja sé, aquella petita illa que queda allà al mig.
5: Exacte, i la gent no ho arriba a veure. Mm-hmm. Però és un mapa molt interessant de tots els barris de la ciutat. Ciutat la nostra que limita amb Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet, Montcada, Sant Fost, Tiana i Montgat. Aquests són els límits. Mm-hmm. I ja arribem al final de la ruta.
4: Sí.
5: I arribem, doncs, amb el que popularment li diem el Castellet de Pep Ventura.
4: Sí.
5: La gent no ho sap. Domènec i Montaner. Obra de l'arquitecte Domènec i Montaner. Obra medievalista de la primera època d'en Domènec i Montaner.
4: Ara hi ha un restaurant.
5: Exactament, ara hi ha un restaurant. Hi ha hagut diverses coses, sí. Una de les que històricament cal fer constar és que allà hi va radicar la secció femenina del Col·legi Municipal Albéniz. Mm. No de l'Institut Albéniz, perquè li van treure la categoria d'institut. Es va quedar com a Col·legi Municipal Albéniz. Durant 2 anys, clandestinament, va funcionar com a col·legi mixt. Estàvem a l'any 40-41, fins que l'inspector va arribar.
4: I es va
5: descobrir. I llavors les nenes van haver d'anar fora i van passar en el Castellet, que es deia la femenina, es deia com a nom popular la femenina. Uh-huh. I durant alguns anys va estar dirigit aquesta femenina per la senyora Maria Aurèlia Campmany, que va ser, doncs, una persona també, en certa manera, arrelada a la ciutat de Badalona. Uh-huh. És la Casa Agustí, tècnicament la Casa Agustí, perquè el seu propietari, qui la va fer construir, era el doctor Agustí.
4: Uh-huh. Doncs, Miquel, Ho deixem aquí per avui. Hem fet una bona passejada,
5: per aquesta zona.
4: Molt interessant. No en sabíem tantes coses d'aquest tros de ciutat, O sigui que la propera, doncs, en volem més.
5: D'acord.
4: Gràcies.
5: Més, doncs. Adéu.
4: Adéu, Miquel.
3: Sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí.
2: El millor del Badalona Matí. Edició d'estiu.

0: I tornem a sortir al carrer. De fet, qui ha sortit al carrer ha estat en Suhab Seva. Què tal, com estàs?
1: Tot bé, Núria, què tal, tu?
0: I ho ha fet per parlar, per preguntar sobre una qüestió que és de molta actualitat, i és que fa dies que sentim a parlar de l'antivirus, d'aquest desembarcament, també d'aquesta evacuació de passatgers que ha tingut lloc a les Canàries. Ara ja estan tots els passatgers de l'Ondius. Aquesta embarcació on s'ha detectat el brot d'antivirus, doncs, hospitalitzats, amb aquest seguiment que durarà ben bé una quarantena, més de 40 dies, I, doncs, com a resultats, ara ens en parla en Suhab, de moment, 3 víctimes mortals, alguns contagiats i d'altres de sospitosos.
1: Exacte. Un cop més als carrers, i aquest cop per parlar d'un tema que ha generat força impacte aquests dies, com dèiem, que és aquest brot d'antivirus que es va detectar en un creuer a l'Atlàntic, i on també, com deies, ja hi ha tres persones mortes. Una notícia que inevitablement ha fet que molta gent torni a pensar en pandèmies, confinaments i contagis. Segons explica un article del 3CAT, el brot es va detectar en un creuer amb 147 persones a bord, i l'OMS està fent un seguiment d'aquest cas, que, com dèiem, podrien haver més de 40 dies de quarantena, no? Hem de dir que les autoritats sanitàries insisteixen que el risc per la població és baix i que l'antivirus normalment es transmet a través d'arrossegadors, no entre persones. Mm-hmm. Però clar, després del que vam viure amb la Covid, qualsevol notícia relacionada amb un virus activa ràpidament les alarmes, i per això vam voler sortir als carrers de Badalona, i la primera pregunta era gairebé obligada. Coneixies què era l'antivirus abans d'aquesta notícia?
2: Sí,
3: jo també.
2: No, jo tampoc.
1: I la realitat, Núria, és que molta gent no en sabia d'aquest virus, no n'havia sentit a parlar mai. De fet, segons les autoritats sanitàries, és una malaltia poc freqüent i habitualment està bastant vinculada amb el contacte amb excrements, orina d'arrossegadors infectats.
0: De fet, fa pocs mesos jo en vaig tenir coneixement, com segurament molta gent, arran d'aquella notícia de la mort de l'actor Gene Hackman, no?, que va morir d'antivirus el 2025, que van ser trobats ell i la seva dona també sense vida a casa seva.
1: De fet, jo no en sabia res fins que va sortir la notícia del creuer, perquè hi va haver rebombori, per tant, no en sabia gairebé res, no? I aquí és on entra una de les qüestions que més preocupació ha generat. Et preocupa que hi pugui haver contagis entre persones?
2: Moltíssim, sí, em preocupa.
4: Ara mismo no.
3: No, perquè és molt difícil el contagio. Realmente es muy difícil.
0: I de fet, en aquesta mateixa línia es pronunciava avui mateix, que entrevistàvem el doctor Puerta, de malalties infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol, que ens deia que de fet és una possibilitat molt remota la de la disseminació del virus entre persones. Sí que és veritat que diferenciava entre la soca, diguéssim, que hi ha Europa o Àsia, on no es dona aquest contagi d'animals a persones, però sí que és veritat que els casos que ens han arribat venen precisament de la soca andina, on sí que hi ha aquest contagi de zoonosis, entre arrossegadors, que són els portadors del virus, tot i que amb ells no els afecta de la mateixa manera, a persones. I, per tant, d'aquí aquestes mesures de seguretat tan, diguéssim, notables, no?, amb la intenció de que realment sigui remot, continuï sent remota, aquesta possibilitat de contagi del virus, de l'antivirus.
1: I al final és que és normal que hi hagi aquesta por, perquè quan sentim paraules com, per exemple, brot, quarantena o virus, inevitablement pensem en el que vam viure fa només uns anys. Ara bé, els experts insisteixen també que el risc, tornem a dir, és molt baix. De fet, segons explica l'article de 3CAT, només una variant molt concreta de l'antivirus, com deies, Núria, podria transmetre's entre humans en situacions molt específiques. De fet, tal i com expliquen els experts també en un segon article del 3CAT, on s'entrevisten en experts en aquesta matèria, la gran diferència respecte a la Covid és la capacitat que es té de transmissió. Mentre el coronavirus es transmetia molt més fàcil per l'aire, l'antivirus necessita també un contacte molt estret i prolongat perquè hi pugui haver aquest contagi entre persones. Mm-hmm. L'epidemiòleg Oriol Mitjà explica que el nivell de reproducció del virus és molt, molt, molt baix, molt lluny del que va passar amb la Covid, i que per això els experts insisteixen que no estem davant d'una situació pandèmica. Però, clar, això no evita que la notícia hagi estat, hagi generat aquesta inquietud, sobretot tenint en compte el context on ha passat, no? En un creuer. Al final és un tema que genera com aquest interès, perquè també és un cas molt específic, no? Uh-huh. Per això vam preguntar, et faria por viatjar en un creuer després de veure aquesta notícia?
2: Sí, a mi la veritat que no. No, jo la veritat que no em fa por viatjar en un creuer.
3: No. No, yo he viajado en muchos cruceros, he hecho 6. Y no, hay mucha seguridad. Es realmente, si entras con ello y pasa, pero hay muchísima seguridad.
4: Te puede pasar en cualquier parte
3: en
4: también.
3: Cualquier parte.
1: I és interessant, Núria, perquè, clar, aquí la majoria de persones coincideixen que no deixarien de viatjar en un creuer per aquesta notícia.
0: Perquè ja hi ha molt protocol, no?, també, i actuacions sí. sanitàries al voltant d'aquesta seguretat.
1: De fet, una de les persones que hem escoltat explicava que ja n'ha fet diversos i que sempre els ha considerat espais molt segurs, i aquesta és una idea que s'ha repetit força, que un contagi al final pot passar en qualsevol lloc, no només en un creuer. I jo estic molt segur que moltes de les persones que deien que que diuen que tenen por potser a viatjar en un creuer, si els hi diuen ara mateix tens un creuer de 7 dies, segur que l'agafen i no el deixen escapar. És veritat que els creuers continuen tenint una càrrega simbòlica important després de la Covid, perquè molta gent encara associa aquests espais tancats amb la facilitat d'aquesta propagació de malalties. Però tot i que la majoria no expressa por real a viatjar, sí que reconeix que aquest tipus de notícies genera una certa inquietud inicial. De fet, segons diferents informacions publicades aquests dies, alguns passatgers del vaixell van haver de quedar-se confinats a les seves cabines mentre es controlava aquesta situació. I això inevitablement ens transporta a una altra època, però abans d'entrar-hi vam voler preguntar una cosa molt important. Penses que els mitjans estan generant alarma o simplement estan informant del risc?
2: Jo crec que informant del risc.
4: A ver, sinceramente, no he visto mucho la tele. Yo alarmada no estoy, de momento. Yo creo que de momento bien.
3: Sí, yo creo que sí que generan un poquito de alarma. Pasó también con el COVID, que fue horrible, pero sí, se crea.
0: Clar, s'ha de combatre aquesta desinformació i també aquest alarmisme injustificat. Està bé que estiguem assabentats dels fets, no?, de l'actualitat i de les actuacions que es donen a terme, que hi hagi transparència, però no cal, diguéssim, no cal ni convé sobrepassar aquesta línia informativa.
1: És el que dèiem, al final és un cas molt concret, hi ha com aquesta morbositat al voltant, per tant es creen discursos que potser al final, en comptes d'informar, acaben de desinformar. I com dèiem, aquí també hi ha un debat, perquè hi ha gent que creu que informar sobre aquests casos és necessari, i d'altres que pensen que certs titulars poden generar molta més por,
0: no?,
1: de la necessària. Perdó. I és que després de la Covid, qualsevol notícia relacionada amb el virus té un impacte molt més sensible a la població, però els experts insisteixen en una idea molt clara. La situació és molt diferent i no hi ha indicis d'una nova pandèmia. Tot i això, hi ha una paraula que torna ràpidament al cap de tothom, que és confinament. I per això també vam voler preguntar directament a la població si aquesta notícia els havia fet recordar l'època de la Covid i el confinament.
2: Bueno, encara no, perquè no hem arribat a aquell punt, però podria arribar.
5: Jo crec que no arribarem al confinament.
4: No, la verdad es que no, porque no creo que se llegue a eso, entonces no.
3: No, para nada, para nada. Además, el COVID tampoco fue realmente como decían después al final.
0: No pensen en la possibilitat d'un confinament en general.
1: Aquesta situació, al final, és una idea general. Aquesta situació no es percep ni de lluny com el que va ser la Covid, no? La gent veu aquest cas com una notícia preocupant, sí, però molt més controlada i limitada, sobretot perquè les autoritats sanitàries insisteixen que el risc de transmissió és baix i que no hi ha indicis d'una situació comparable amb el que va ser la pandèmia, no? De fet, tal com explica l'article de 3CAT, els experts remarquen que l'antivirus no té la mateixa capacitat d'aquesta propagació que va tenir el coronavirus. I és que aquesta és precisament la idea que més repeteixen els especialistes durant aquests dies. Tant el metge Antoni Trilla com l'investigador, Salvador Massip ha insistit que això no és la Covid i que estem davant d'un brot molt controlat d'una malaltia coneguda des de fa dècades. No és una cosa que ens trobi per sorpresa, no? Tot i això, encara que la situació sigui diferent, hi ha coses que inevitablement desperten records, paraules com, per exemple, dèiem quarantena, brot, confinament, continuen generant una reacció també emocional en molta de la gent, no? I això ens porta a la següent pregunta. Creus que la societat reaccionaria amb la calma davant d'un altre confinament?
2: No, yo creo que tampoco.
4: No, sinceramente creo que no hemos aprendido nada, no.
3: No, yo creo que es que a lo mejor no se apoyaría el confinamiento.
0: De fet, l'OMS assegura que no hi ha res que apunti que hi pugui haver un brot més gran, insisteix que el risc global continua sent baix, però no descarta que es puguin detectar més casos en les pròximes setmanes. Ho ha justificat així el director general de l'Organització Mundial de la Salut, de l'OMS, Tedros Adhanom. Aquest mateix matí, a causa de molta interacció, diu que explica no que van tenir els passatgers abans d'haver començat a seguir mesures per prevenir aquests contagis. Ho ha fet en roda de premsa, juntament amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha justificat la col·laboració espanyola en el desembarcament de l'Òmnibus, no? Emmarcant-lo també en l'article 44 del Reglament Sanitari Internacional, i tots dos han mantingut que mantenir els passatgers al vaixell hauria estat cruel. Per ara, si ens remetem a les dades, s'han elevat a 11 els casos d'antivirus, 9 dels quals estarien ja confirmats, tot i que no es descarta que s'enregistrin més en les pròximes hores o fins i tot dies.
1: I la sensació general és que seria molt difícil de tornar a un confinament. Moltes persones encara arrosseguen el que és el cansament emocional d'aquella etapa.
0: No en volem ni pensar.
1: Exacte.
0: Fet,
1: I és que encara avui, a parlar d'un possible confinament, continues generant aquest rebuig i cansament només d'imaginar-ho, no? Per això hem volgut acabar amb una pregunta molt personal, que va ser, què és el que recordes més dur del confinament?
5: No pude sortir de casa, las clases online y eso.
2: Sí, yo el mateix, sobretot no sortir de casa.
4: Hombre, el encierro es lo más duro, lo que pasa que en mi situación no lo llevé mal. Yo creo que también es la situación personal de cada persona y pues eso, su situación personal. Yo no lo llevé mal, ¿eh? Pero bueno, el encierro...
3: Yo no lo pude hacer porque trabajaba de cara a público en dietéticas, medicina natural, y teníamos abierto. Y se pasó mal porque iba solo por la calle, sola en el metro, y era un poco raro.
0: Tant de bo això quedi només en el record d'uns quants milions de persones i que no ho tornem a viure mai més.
1: De fet, o sigui, veiem que hi ha un aïllament per les persones que havien d'estar a casa perquè havien d'estar obligades a casa, com les que podien sortir, per exemple, a fer llavors de feina, que també es trobaven aïllades perquè també no hi havia gent al seu voltant o no tenien com aquest contacte amb altres persones, no? I aquí és on la conversa deixa de ser sobre un virus concret perquè al final, Núria, el que aquesta notícia ha despertat és una memòria col·lectiva molt, molt recent. En definitiva, el cas del creuer amb antivirus ha tornat a posar sobre la taula la relació que tenim amb la por, amb la informació i amb tot el que vam viure durant la pandèmia. Però almenys, de moment, els experts insisteixen en un missatge clar, calma. El risc és molt baix i la situació està molt controlada.
0: Doncs esperem que així segueixi. Gràcies, Sohab, que vagi molt bé.
1: A tu, Núria, que vagi bé.
0: Adéu-siau.
6: Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
7: Badalona Matí, edició d'estiu.
8: No recuerdo la primera vez. Ahora creo que siempre estuviste aquí conmigo. Te he buscado como poeta, como amigo, brújula, consuelo y esperanza. Enloquecido. Te he buscado en todos los rincones donde alguna vez estuviste y he tratado de conservar tu presencia presentida en la eternidad vulnerable de estas imágenes.
9: Esto es realmente lo que me conecta con él y sentir que realmente sí que existió.
10: Muchos lorquianos me entenderán porque es algo como muy loco, ¿no?
8: Sin embargo, no he comprendido hasta ahora el sentido de este viaje.
11: Tú nunca entenderás.
8: Porque todo se acaba, pero todo queda en algún rincón. Y aunque muchas veces vivimos completamente ajenos a su existencia, de pronto, sin saber por qué, se levantan de su escondite y nos hacen vivir tiempos lejanos que creíamos perdidos. Y tú, Federico, tú me estabas empujando con una mano invisible hasta este lugar. Ahora comprendo el sentido y alguna vez, en el silencio de estas paredes, he escuchado el eco de tu voz repitiendo:
12: solo el misterio nos hace vivir.

0: El millor del Badalona Matí.
1: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
0: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
2: Bon dia, ja sabeu que Conforama Badalona presenta la seva botiga totalment renovada al Parc Comercial Montigalà. Allà podràs inspirar-te amb els seus nous ambients, triar entre més de 300 sofàs amb descomptes de fins al 50% i descobrir de la mà del seu equip d'experts més de 50 cuines a mida pensades per tu. És el seu nou espai d'exposició. Què esperes per visitar-la? Conforama Badalona, la teva nova llar.
3: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa, t'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
4: Vine a les teves botigues Veig de Sant Adrià del Besòs a l'Avinguda Catalunya o a Veig Badalona al carrer de la Independència.
5: A partir del 7 de setembre...
6: Torna al Badalona Matí.
7: Bon dia, Badalona. Són les 8.
6: Una nova mirada a la nostra ciutat.
8: Tota l'actualitat i els millors continguts.
5: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 del matí a 12 del migdia.
8: Us esperem al 94.4 de l'FM.
6: Amb Àlex Sisó.
8: El despertador de la ciutat.
9: Vols aprendre català o millorar-ne el nivell?
10: Apunta't als cursos del Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià. Truca al 93 398 46 30 o entra a cpnl.cat/Badalona.
9: Sol·licita una prova de nivell abans dels dies d'inscripció i inscriu-te del 14 al 21 de setembre. Consulta les dates concretes segons el teu nivell.
10: Fem créixer el català.
11: Si estàs pensant a renovar el teu sofà, vine a la nova botiga totalment renovada de Conforama Badalona al Parc Comercial Montigalà. Més de 300 models de sofàs et sorprendran. Conforama Badalona, la teva nova llar.
12: 20 anys del Víctimes al telèfon.
13: Era l'any 2006, quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
14: És el forn de pa, això, oi?
15: Sí.
14: Una pregunta.
15: Sí.
14: Què teniu ja, dònuts?
15: No.
14: La gent que hi diu?
15: No, no diu res.
14: Però la gent que
15: no,
14: és consumidora...
15: Diuen, no, sí. No n'hi ha, estan de vaga. Ah, vale, ja està.
12: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
15: Per què ho pregunteu, tot això?
14: Home, perquè hi ha la vaga aquesta i interessa la gent. Vostè quants anys fa que treballa al forn?
15: 30 i pico.
14: I d'aquests 30 i pico anys, recordo alguna vegada que no hi hagi dònuts?
15: No.
14: Doncs ja està, és un tema històric.
15: Sí.
9: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.

0: Són les 9.
1: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
2: Notícies Badalona.
3: Bon dia, són les 9. 31 d'agost és l'últim diumenge del mes de vacances per excel·lència. A Badalona, la jornada encara es viu amb ambient d'estiu, amb les platges, les terrasses i els locals de restauracions plens d'activitat abans de l'arribada del setembre i la tornada a la rutina. Mentre la ciutat encara gaudeix de les últimes hores d'agost, les carreteres catalanes han enfrontat ahir una de les jornades més intenses de l'operació Retorn. El Servei Català de Trànsit calcula que uns 200

0: 40.000 vehicles han tornat aquest diumenge cap a l'àrea metropolitana a Barcelona, després de les vacances. Per donar resposta a un increment de la mobilitat, Trànsit ha activat des de divendres 28 d'agost a les 3 i fins ahir, diumenge, a les 12, un dispositiu especial d'operació retorn. L'objectiu era facilitar la circulació i minimitzar les retencions de les principals artèries catalanes, especialment en els trams amb més influència de trànsit. A Badalona, una d'aquestes vies és la C31, on s'ha mantingut les mesures especials previstes per aquests dies. Entre les actuacions hi ha hagut l'habilitació de carrils addicionals en sentit contrari a l'habitual mitjançant una senyalització provisional i restriccions temporals a la circulació de vehicles pesants en alguns trams conflictius. A més, aquest últim cap de setmana d'agost també posa punt i final a una temporada turística que, en termes generals, deixa una valoració positiva al sector de Catalunya. Els hotels han registrat aquest juliol més de 2,7 milions de viatgers, una xifra rècord, tot i que les estades són cada vegada més curtes i també més cares, ja que els preus han augmentat gairebé un 34% respecte al 2019. I continuant amb mobilitat, la taula de mobilitat i accessibilitat de Badalona reclama que l'avinguda Joan d'Àustria a la Morera tingui un carril autobús. El carrer està en obres des de fa mesos, però l'entitat assegura que el projecte només inclou un carril en cada sentit. Recorden que és una de les principals vies de connexió amb l'Hospital Germans Trias i creuen que, tal com està projectat, podria generar col·lapse en hores punta. L'avinguda Joan d'Àustria connecta amb la carretera de Can Ruti, on l'afluència de vehicles a primera hora del matí és notable. El projecte de transformació de Riera de Pomar inclou la reurbanització de la via i les obres preveuen l'ampliació de la vorera, la implantació d'un carril bici i un carril per cada sentit. Des de la taula de mobilitat reclamen modificar el projecte per poder encabir-hi un carril bus. Escoltem el coordinador de l'entitat, Diego Guerrero.
1: Fer com una mena de visera, com una mena de barcó sobre aquesta llera de la Riera per encabir el carril bici i també una vorera de vianants.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
3: Ningú t'informa com nosaltres.
4: Bon dia, obrim per vacances.

0: Era l'any 1997, Benicàssim, en ple Festival Internacional de Música de Benicàssim, tot un referent dels festivals. Doncs bé, l'any 97 estaven a punt d'acabar el festival, crec que era l'última jornada. El dia, aquella vespre, aquella tarda, aquella nit, de fet, hi havia molta expectació perquè havien de sonar els britànics a Blur amb aquesta cançó, i de sobte la zona d'acampada plena de gent que ja havien passat allà un parell o tres de nits, i per tant ja feia, no?, aquell caliu d'humanitat que tenen les zones d'acampada dels festivals, va caure un diluvi, el que es diu, no?, popularment la del pulpo, doncs això, però més, va caure un diluvi brutal. Ja sabeu com són aquestes pluges de final d'estiu, i especialment a València, per desgràcia ja en tenim referència, Doncs bé, totes les tendes mullades, tothom mullat, tot destrossat, el recinte d'acampada, que era un recinte, que era un descampat, literalment, ple de fang, i això sí, sonant a tot drap, qui tenia algun reproductor amb altaveus, que abans no anava ningú, no era tan habitual anar amb auriculars, l'any 97 encara hi havia això, no?, les ganes d'haver de difondre la música, i per tant era tot cap a fora, doncs tothom que podia reproduir música cap a fora amb altaveus sonava a tot drap aquesta cançó dels Blur. Que tornem a repescar, perquè és molt potent. Va, mentrestant, jo us ja us explicaré la meva batalleta de torno, perquè avui l'Obert per Vacances va justament de festivals d'estiu, del millor festival d'estiu del món, de la vostra vida més que del món, I tothom té un festival al cap, i un any o una anècdota concreta, o tothom té, doncs, la idea, la intenció d'anar a un festival que potser encara el té pendent. Ha plogut molt, mai millor dit, des d'aquell Benicàssim del 97, hi ha hagut altres edicions del festival, i no sé si alguna fins i tot passada per aigua. Quines anècdotes teniu dels festivals d'estiu? Avui us ho preguntem, i ho fem amb col·laboració, com sempre, amb l'ajuda dels amics de Ràdio Televisió Cardedeu, i avui recuperem l'Enric. Enric, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Enric,
1: què tal?
0: Rubio, com estàs?
1: Mira, doncs molt bé, tornant de vacances, avui estic obert per vacances més que mai,
0: Ara ja se t'han acabat, ara ja és un no parar, no?
1: Sí,
0: d'aquí
1: doncs
0: fins
1: sí,
0: a l'eternitat.
1: Sí. Ah, exacte, no, però no, ens cuidem molt bé els altres aquí a Ràdio Televisió Cardedeu, i la veritat, tenia moltes ganes de poder arribar en aquesta cluenda final de setmana, Jo crec que us ho heu passat bé quan jo no hi he estat, també.
0: Sí, i tant, home, tu diràs, amb el Jordi, l'Aina, qui em deixo? Em deixo algú, l'altre dia feia recompte.
1: L'Estela.
0: L'Estela, sí senyor.
1: Molt ben acompanyat, sí que ho ha estat.
0: Ja ho veus tu. I encara em falta gent per conèixer, no? Sou més gent encara, no?
1: Mare de Déu. Sí, som molts. De fet, us convidem a venir cap aquí sempre que vulgueu, portes obertes.
0: Vinga, doncs no ho descarto, ara que començarem vacances tots. Enric, què ens pots explicar sobre els festivals d'estiu? No sé si ja tenim les primeres interaccions.
1: Doncs mira, ja en coneixes, no he perdut pas el costum de mirar enrere i veure d'on venim, així que Núria, quan creus que va ser el primer festival de la història? Va, quan diries?
0: Ni idea. No ho sé.
1: Doncs mira, haguessis dit el que haguessis dit, t'haguessis quedat curt, que el primer festival de música de la història es va dur a terme el 586 abans de Crist.
0: És que està Imagina't, tot inventat.
1: Sí, no m'he inventat pas la sopa d'all, no. Concretament, en aquest cas van ser els Jocs Pítics de l'antiga Grècia. L'emplaçament d'aquest mític esdeveniment era, de fet, ni més ni menys el santuari de Delfos, a la falda del Mont Paran. I sí, era tot un concurs musical, ja que molt abans d'afegir-hi els esports, que després van ser les Olimpíades, aquest festival era una competició de música i poesia, on el guanyador rebia una corona de llaurer sagrat. Així que mira, si ens remuntem fa anys. I de fet, des de llavors fins avui en dia, en un moment en què els festivals ara mateix no són només un dels moviments culturals més importants del país, sinó també un dels grans motors econòmics durant l'estiu. I per què no dir-ho, i aquí obrim el gran meló que avui vull obrir a part dels festivals preferits de tots vosaltres, és que són un espai que cada cop està més masculinitzat.
0: Sí,
1: ningú ho hauria dit, oi que no?
0: Home, veient com va la societat en general, sí, però la veritat que no m'havia plantejat analitzar els festivals des d'aquest punt de vista. Digues.
1: Veuràs, aporto tres mostres dels, bueno, no sé si es refereix, però sí els més coneguts potser arreu del país. Començarem pel Cabra Rock. Els d'enguany, veurem que dels 22 artistes que van actuar, només 6 eren dones. I alerta, i aquí també està el fet preocupant, si dieu, bueno, 6, no, vaja, 6, no. I és que gairebé totes eren programades en hores de baixa audiència i hores intempestives. El Canet Rock no es queda curt, ja que 11 artistes, només dues, alerta, eren dones, i un grup era mixt. Mentre que el Festiuet, que aquest també us toca bastant a prop, sí, de 18 artistes, només hi havia 4 dones i 2 grups mixtes. Aquest potser és el que no salvaria més els números, però sí que no és potser tan radical com els altres.
0: Clar.
1: Estem...
0: La cosa és que va ser primer l'ou o la gallina, no? Si és que els festivals no promocionen formacions femenines i, per tant, no són tan conegudes, o és que simplement són un reflexe del que passa a la indústria musical, que és molt difícil a les formacions femenines, doncs, tirar endavant.
1: Exacte.
0: I, per tant, ja no s'hi posen. No sabem
1: exacte.
0: Què es causa i què s'afecta.
1: És un peix que es mossega la cua, d'alguna manera. Es produeixen, des de les grans productores, es produeixen més artistes masculins sempre, perquè té, doncs, bueno, perquè les xarxes socials i tota la societat està muntada d'aquesta manera, no? I té una promoció més fàcil i més ràpida.
0: També diuen que els nois no escolten música. Si és que es pot dir que hi ha música de nois i de noies, eh? Que a vegades es pot parlar de gèneres i tal, però que els nois no escolten música feta per noies, mentre que les noies escolten de tot. Això s'ha dit, no ho sé, ho deixo sobre la taula, penseu-hi.
1: Sí que és cert que hi ha festivals, al nostre país, encapçalats al 100% o majoritàriament per dones, com podria ser el Women Festival, el Festival Dona Art en Femení, el Festi que faltava, el Fent Jazz o el Women on Tour. Però les xifres del que mouen el motor econòmic i el fet d'haver de crear festivals precisament com aquests que acabo dient en aquesta línia, jo crec que ens hauria d'obligar una mica totes plegades a fer una mica d'autocrítica. En definitiva, demanar ben alt i clar quin tipus de cultura volem, ja que, en definitiva, si tots els festivals existeixen i les plataformes de música, és perquè tots nosaltres hi fem cap i invertim unes grans quantitats de diners, cada cop més.
0: Molt bé. Una bona mirada cap als festivals, però busquem anècdotes, Enrique.
1: Va, sí. Més quin és el vostre festival preferit? Exacte.
0: Tu en tens ja o què, de festival preferit? Tu ets de festivals?
1: Mira. Jo sóc molt de festivals, però no sé si podíem incorporar dins de festivals. M'agraden molt els cicles, també, més que festivals.
0: Ah, vale, sí.
1: Els cicles de música, o aquests festivalets, que podríem dir d'un dia, no? Que no és que s'allarguin en el temps. Per aquí a la zona en tenim alguns de molt bonics. Jo, per exemple, quedaria amb el Maratafolk, que és molt petitó, ho dic amb boca petita, però és en un lloc molt especial, molt reivindicatiu, i que es porta uns artistassos sempre increïbles.
0: Clar. És que després hi ha aquells festivals fets a l'engròs perquè vinguin milions de persones, i després
1: Correcte.
0: Hi ha aquells que es fan com a petit comitè, no? Com a, sí. que ho munta pues, algú que té tirada cap a això i que intenta... Sí. Bueno, que la filosofia és una altra, no?
1: I sense ànim de lucre, moltes vegades amb voluntariat dels propis pobles, sí.
0: Sí, hi ha de tot. Ai, festivals, de moment parlem dels estiu, però recordeu que la tardor també continua el tema
1: Alerta.
0: Festivals d'una altra manera,
1: Alerta.
0: No? Molt bé.
1: I tant.
0: Ja tinc ganes d'escoltar els missatges. Com ho hem
1: obrim xarxes.
0: Com
1: obrim xarxes. Que entri en l'Instagram tota la nostra audiència, que en el reel que hem publicat, per exemple, doncs que ho expliquin a comentaris, i que en el número de WhatsApp que expliquem i donem al mateix reel, doncs ens enviï un àudio. Ens encanta escoltar-vos la veu, així que ja ho sabeu. Línies obertes.
0: Molt bé. Enric, doncs fins ara mateix. A les 10 tornem a connectar.
1: Fins ara, a reveure.
0: Vinga, que l'Obert per Vacances inclou festivals i altres continguts.
2: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Doncs mireu, quan un li pregunten quin és el millor festival d'estiu, sempre pensem, no?, directament, el primer que es ve al cap és música. Doncs avui us presentarem un festival de cinema, que clar, també n'hi ha, a Bot, a la Terra Alta, ja fa molt de temps que fan l'Infecte i s'han especialitzat en, bé, noves propostes dins el cinema, noves tecnologies, per dir-ho així. Després, en un reportatge que ens han portat els de la Plana Ràdio, ho escoltarem. Però començarem el programa parlant de salut mental i estiu, com ens afecta la calor, com ens afecten els canvis de rutines i d'hàbits a la nostra salut mental, fins i tot si creiem que estem sans en aquest sentit, eh? Com ens afecta l'estiu a la nostra salut mental, tal qual. També celebrarem el cap de setmana més que profitós a Sant Fèlix, a nivell de castells, ja ho sabeu, Dia de Castella de Sant Fèlix, que sembla que ha sigut superba. Coneixerem els creuers des de dins, molt endins, més enllà del personal, fins i tot d'entreteniment i de servei. Qui comanda les equipes? Qui porta les naus, qui porta els creuers. Ho farem amb una entrevista molt, molt interessant. Marxarem cap a Salomó per conèixer una empresa que fan roba de bany, sí, banyadors directament, però d'altíssima qualitat, i s'han fet un forat dins d'un nom vaja dins d'aquest mercat d'alta costura. Després també a l'Espai Maramar, que ens duen des de l'Escala, avui sabrem com cuidar els nostres mars, com ho fan les entitats o les administracions i també les entitats que en treuen profit del mar, no? La salut dels nostres mars. I en temps fred que ens porten des de Vilafant avui al darrer lliurament per explicar-nos, a veure si entenem tots plegats, què tenen d'especial els manga i els anime que ens agraden tant, a petits i a grans. Aquests són els continguts de l'Obert per Vacances d'avui, que arrenca la seva darrera setmana en antena. Espero que també amb la vostra companyia, que ens agradaria acabar molt, molt amunt. I fent una altra vegada canvi en els companys pel que fa a la ronda d'informatius. Ara ho sentireu, ronda d'actualitat.
2: Obert per Vacances.

0: Comencem, com sempre, la ronda connectant en Girona, i això no canvia. Tornem a saludar el Pau Villafanya. Pau, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia. Mira, la primera notícia ens du cap a Salt, i és que ens diu que hi ha ferit un home per un tret a la cama, això en ple carrer de Salt, després d'un incident en un pis.
1: Sí, els fets van passar dissabte cap a les 8 del vespre i, segons les primeres informacions, tres homes estarien implicats en l'incident, tot i que els Mossos continuen investigant què ha passat exactament. El ferit va estar traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona i no estem per la seva vida, i els altres implicats van marxar del lloc dels fets i, de moment, no hi ha cap persona detinguda. Els Mossos han obert ara una investigació per aclarir les circumstàncies de l'incident.
0: I el Suprem, que confirma la condemna de 18 anys de presó per l'assassí de l'home trobat al voral d'una carretera a Cabanelles.
1: La sala inadmet el recurs de la defensa contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que va rebaixar en 4 anys la pena de 22 anys que li havia imposat l'Audiència de Girona. El Tribunal Superior va eliminar l'agreujant de carnissament perquè la víctima estava inconscient quan el processat li va infligir diverses ferides al coll. La defensa va portar el cas al Suprem, posant en dubte sobretot que es pogués apreciar traïdoria, però l'alt tribunal conclou que la víctima no es podia defensar de cap manera i avala la qualificació d'assassinat.
0: Platja d'Aro utilitza menys de la meitat de les 3.000 llicències de pisos turístics que té actualment.
1: Segons l'alcalde Maurici Jiménez, aquesta situació demostra que reduir les llicències no seria la solució al problema de l'habitatge que hi ha al municipi. La via de l'alcalde passa per mobilitzar els pisos buits que hi ha, que segons apunten fons municipals serien uns 370. Jiménez detalla que són habitatges que no generen res i per això la voluntat del consistori és actuar com una immobiliària amb els propietaris i oferir-los seguretat jurídica perquè passin al mercat de lloguer.
2: Els oferirem a eximir de pagar l'IBI, que el contracte de lloguer el signi amb l'Ajuntament i no amb la persona que ocupi el pis, perquè l'Ajuntament sigui el que dona les garanties. Li garantim, òbviament, el cobrament a l'1 de cada mes. Fem una línia de subvencions per manteniment dels habitatges. Però, bueno, al final, avui el que tenim és una crisi de confiança del propietari cap al llogater.
1: A banda de mobilitzar els pisos buits, des del consistori també aposten per reconvertir despatxos i baixos comercials en habitatges.
0: Molt interessant aquesta darrera notícia, especialment. Gràcies, Pau Villafanya, des de Girona FM. Una abraçada.
1: Fins demà.
0: Fins demà. El tema de l'habitatge, que també preocupa en terres gironines, anem cap a terres barcelonines. En aquest cas, agafa el relleu aquesta setmana Rubí i l'acompanya Mariona Jerez. Mariona, bon dia.
3: Hola, bon dia, Núria.
0: Mira, ja veiem el setembre a tocar, com que comença demà el mes, i us parlem ja del curs 2026-2027, el curs escolar, que començarà amb un rècord de 2.141 aules d'acollida, mig miler més que l'any passat.
3: Sí, l'any passat ja va tancar amb 1.640 aules d'acollida, un volum que ja era el màxim registrat fins llavors. Tal com va pactar la conselleria amb els sindicats el març passat, les aules d'acollida tindran una ràtio màxima de 18 alumnes per docent. D'altra banda, el nombre de docents arribarà als 85.052, un 1,3% més que el curs passat, malgrat que la xifra d'alumnes és pràcticament idèntica a la de l'any acadèmic anterior. Educació preveu una inversió en infraestructures educatives de 257 milions d'euros, la xifra més alta des de 2008. Per altra banda, la vaga de professors el primer dia del curs escolar segueix convocada i caldrà veure si les noves mesures seran suficients pels sindicats.
0: L'Euríbor, que va a l'alça i tancarà l'agost al voltant del 3%, però el sector descarta que es refredi al mercat hipotecari.
3: Tot i l'ascens de l'indicador de referència de les hipoteques variables, el sector descarta que el repunt refredi la concessió de préstecs i diu que la demanda de compra-vendes continua consistent, sobretot pels alts preus del lloguer. A l'espera d'una nova pujada dels tipus d'interès en un 0,25 punts, els especialistes recomanen passar els préstecs a tipus fix perquè la majoria dels bancs mantenen les condicions. Escoltem a David Serra, soci de H2B i director de l'oficina de Barcelona.
4: També es preveu una pujada del tipus d'interès en setembre del 2,25 que està ara al 2,5, i jo crec que això ja ha vingut la pujada que hi haurà al setembre, crec que ha vingut una mica a quedar-se. O sigui, no m'imagino que al novembre o al desembre estiguem amb un Euribor del 3,5 o del 4%.
3: Serra, especialista en la negociació d'hipoteques, assegura que l'augment de l'Euríbor hauria de ser molt descarat perquè tingui un impacte significatiu en les quotes a llarg termini. Així mateix, malgrat la pressió dels preus per l'impacte a la guerra de l'Orient Mitjà, l'intermediari financer remarca que l'escenari no és tan descabellat com el de 2022 amb l'esclat del conflicte a Ucraïna.
0: Doncs mira, acabem parlant d'habitatge, també, eh? I encara una darrera notícia. Un robatori de cable provoca retards de 15 minuts en l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid.
3: Sí, ho ha informat Adif aquest matí. La sostracció d'aquest material s'ha produït entre Alcover a l'Alt Camp i Espluga del Francolí a la Conca de Barberà. El gestor de la infraestructura ferroviària està treballant per solucionar aquesta incidència com més aviat millor. L'afectació a la línia s'ha produït unes hores després que reprengués la circulació entre Girona i Barcelona, que va estar 10 hores tallada per manca de tensió elèctrica a la zona de Sagrera.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Mariona. Ens anem escoltant tota aquesta setmana.
3: Moltes gràcies a tu, Núria.
0: Molt bé. Mariona Jerez des de Ràdio Rubí i nosaltres que seguim avançant. Ara toca passar per Lleida. I el nostre enllaç a Lleida aquesta darrera setmana de programa és la Judit Castellà, 2-1. Judit, bon dia.
5: Bon dia.
0: Bon dia. Mira, comencem parlant de que avui justament comencen les obres de rehabilitació del ferm de l'A2 entre Cervera i la Panadella. Els treballs s'inicien en un tram de 4 quilòmetres en sentit Lleida i això sí, esteu alerta perquè obligaran a desviar temporalment el trànsit per la calçada en sentit Barcelona.
5: Així és, Núria. La primera fase de l'actuació se centra en la calçada en sentit Lleida, en un tram d'uns 4 quilòmetres entre el límit amb la demarcació de Barcelona i Cervera. Els treballs comencen a la Panadella i avançaran en direcció a la capital de la Segarra. Mentre durin, el trànsit en sentit Lleida es desviarà temporalment per la calçada en direcció a Barcelona. Aquesta primera fase tindrà una durada prevista d'unes 4 setmanes i, per tant, es desenvoluparà durant el mes de setembre. Un cop completats aquests treballs, la resta de la intervenció es posposarà fins a la primavera del 2027. Un calendari que s'ha plantejat d'aquesta manera per evitar que el fred i les pluges dels mesos de tardor i hivern puguin alentir les obres. En total, aquest projecte preveu rehabilitar uns 8,5 quilòmetres de l'A2 amb una inversió de 12,3 milions d'euros. L'actuació inclou tant la rehabilitació superficial del ferm com també intervencions puntuals de caràcter estructural. Recordem que aquesta intervenció arriba després de les obres d'emergència que el Ministeri de Transports va haver d'executar aquest passat hivern arran del deteriorament extraordinari del ferm provocat per episodis de meteorologia adversa. Aquella actuació, que va tenir un cost de més de 3 milions d'euros, va permetre reparar de manera urgent diversos trams afectats per l'aparició de nombrosos clots que també van provocar desenes de punxades de pneumàtics.
0: Doncs mira, també és moment de fer balanç per allò que acabem el mes d'agost, i és que el Pirineu de Lleida manté les xifres d'ocupació turística mentre que l'eclipsi genera un impacte important a la plana. Les pernoctacions de l'Alt Pirineu i l'Aran oscil·len entre el 70% i el 95% al llarg de tot el mes d'agost.
5: A falta de les últimes dades, el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida preveu, almenys, igualar la temporada passada considerada com a extraordinària. Com és habitual, els dies d'agost es mantenen al calendari com un període destacat. Juan Antonio Serrano és el vicepresident del Patronat.
6: El mes d'agost és un mes tradicionalment importantíssim i tant el sector hoteler com el sector de les cases rurals, com els càmpings, com els esports d'aventura, pues estan amb unes xifres molt, molt elevades. Lògicament, les dues setmanes centrals, que sempre són les dues setmanes punta, a l'hoteleria ja es parla d'un 90-95%, i el que seria l'última setmana i la primera d'agost pues estarien parlant al voltant d'un 70-80%.
5: Serrano també apunta que el sector dels esports d'aventura manté xifres elevades de turistes. Pel que fa al perfil de visitants, Serrano destaca una pujada significativa del turisme francès. En tot cas, però, assegura que també han passat per les terres de Lleida visitants de tot arreu, com a Austràlia i els Estats Units, per l'eclipsi del mes d'agost, sobretot a les comarques de la Plana.
0: I acabem parlant de sinistralitat. Un cotxe volca a Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell, i deixa tres persones en estat crític. Al SEM ha activat dos helicòpters medicalitzats, tres ambulàncies i un equip conjunt amb els bombers.
5: L'accident va tenir lloc ahir en un camí rural a la borda del Poblador, al terme municipal de Ribera d'Urgellet. L'avís es va rebre quan passaven 9 minuts de les 6 de la tarda i el SEM va atendre les 5 persones afectades d'origen Andorra. Com dèiem, 3 han estat crític. Una de les persones va poder sortir del turisme per trucar a emergències. Els ferits crítics van ser traslladats als hospitals Parc Taulí de Sabadell, Arnau de Vilanova de Lleida i la Seu d'Urgell.
0: Doncs moltíssimes gràcies també per aquestes notícies de Ponent. Judit Castellà, 1-1. Gràcies.
5: Gràcies a tu, bon dia.
0: Bon dia. Acabem la ronda a casa, a Tarragona. Marina Pérez Got, des de Tarragona Ràdio, bon dia.
7: Bon dia.
0: També fem balanç del que ha estat l'estiu al sector turístic de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre, que han assolit ocupacions d'entre el 85 i el 95% durant els mesos d'estiu.
7: Doncs sí, també fem balanç. El portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona, Xavier Guardià, ha explicat que ha estat una temporada similar a les de 2 anys anteriors, amb un juliol que ha costat arrencar i amb un agost que ha funcionat bé, amb estades més curtes, la destinació ha rebut majoritàriament turistes d'arreu de l'estat espanyol, francesos i britànics. Les cases rurals abrenques han registrat ocupacions d'un 80% aquest agost, amb una primera quinzena molt bona coincidint amb l'eclipsi. Ha sigut lleugerament millor que l'any passat, ha afirmat el president de Torebre, Juan Jovel.
8: L'estiu en global ha estat bé, la gent està contenta. El juliol, pues, bueno, baixa molt. Pot hi haurà una ocupació del 30%, perquè encara no hi ha moltes pernoctacions així de vacances. Pues, ha sigut ocupar els caps de setmana, més que res. I després l'agost, pues, amb rondar el 80%, que, bueno, és, sense que sigui a destacar, ha sigut algo millor que l'any passat.
7: Segons Guardià, la temporada d'estiu d'enguany ha estat molt similar a les del 2024 i 2025, les quals van ser dues campanyes turístiques bones. La destinació ha rebut turistes espanyols seguit dels francesos i britànics.
0: Altres notícies, no cal que t'hi esplaies gaire, que després tenim podcast casteller, però tenim, vare, celebració, felicitat a la Colla Jove de Tarragona.
7: Doncs sí, no ens esplaiarem gaire, però ahir la Colla Jove de Tarragona va descarregar el 3 de 10 amb folre i manilles a Sant Fèlix, a Vilafranca del Penedès, signant la millor actuació de la seva història, acompanyant-lo del 5 de 9 en folre, del 2 de 9 en folre i manilles, i del pilar de 8 en folre i manilles. I també destacar els castellers de Vilafranca, que van descarregar per primer cop en tota la història dels castells el pilar de 9 en folre, manilles i puntals. Després ens ho explicaran millor. I en esports,
0: I
7: Núria...
0: Contents també. Avui.
7: Contents també. Bona notícia. Gran estrena del Nàstic de Tarragona aquesta temporada 2026-2027, ja que ahir va ser capaç de derrotar el Real Saragossa per 2-0 amb els gols de Sinan Bakis i Carlos Segura. Va ser un partit on el Nàstic es va posar per davant el marcador molt aviat, al minut 1. I un últim apunt en esports, i és que arriba l'onzena edició de la Tarraco Aigües Obertes aquest diumenge 6 de setembre a la travessia de les 6 platges a Tarragona, i en aquests moments ja hi ha aproximadament 200 participants, esperen arribar-ne a 300, i com a novetat enguany s'incorpora la travessia adaptada per persones amb discapacitat.
0: Doncs moltes gràcies, Marina. Fins ara.
7: Fins ara.
0: Amb la connexió darrere amb Tarragona Ràdio amb la companya Marina Pérez Got, tanquem la ronda d'actualitat i entrem ja en matèria amb la primera entrevista del dia.
9: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: Aquest estiu les vacances, el canvi de ritmes d'aquest estiu i tots els estius poden ser una oportunitat per desconnectar, però també poden afectar el nostre benestar emocional. Ara, amb la tornada a la rutina cada vegada més a prop, moltes persones podem experimentar estrès, ansietat, dificultats per la readaptació. Sobre com ens afecta l'estiu i com ens afecta aquesta tornada a la rutina, volem parlar. I qui té totes les claus i qui conduirà l'entrevista és la companya de Ràdio Rubí, la Mariona Jerez. Mariona, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: Amb qui farem l'entrevista?
1: Doncs mira, tinc aquí amb nosaltres el Roger Vallescà, psicòleg i coordinador de l'àrea de salut mental i juvenil de la Fundació Hospitalàries de Martorell. Bon dia, Roger.
2: Molt bon dia.
1: Explica'ns una mica. Sovint pensem que l'estiu és una època per descansar i desconnectar, però realment l'estiu és sempre positiu per la nostra salut mental o també pot tenir conseqüències una mica negatives?
2: És una bona pregunta. Jo depèn de moltíssims factors. Certament, la nostra vida s'organitza bastant per rutines, no?, i per cicles de, diguem-ho així, de tensió i de distensió. És a dir, de vegades hem d'estar tensos en un sentit positiu, per desenvolupar una feina, per estudiar, per anar a treballar, per aixecar-se d'hora, etcètera, etcètera, i això ho hem d'alternar necessàriament amb alguns episodis de distensió i de relaxació, no? Aleshores, si bé aquestes rutines i aquests cicles ens regulen, de vegades apareixen problemes quan aquests canvis de rutines superen la nostra capacitat d'adaptació i ens poden generar alguns problemes. Però diríem que en general el fet de poder descansar durant l'estiu, la majoria de persones ho sabem, és positiu.
1: I en el cas dels infants i adolescents, com els pot afectar una desaparició temporal d'aquestes rutines d'escola i d'institut?
2: Home, en general, els nens i les nenes, si els hi preguntes, s'ho passen la mar de bé, no? El que passa és que després costa una miqueta tornar a agafar les rutines, no? Això és normal, al final estem passant, és com diríem, per fer la comparació, és com passar d'estar dormits a estar desperts, que això sempre ens porta una miqueta de temps d'adaptació. Doncs imagina't les criatures després de passar un parell de mesos amb unes rutines molt diferents, amb uns horaris molt diferents i amb unes exigències també molt menors, doncs passar de nou a reactivar-se, això que dèiem, no?, a tornar a agafar tensió per poder desenvolupar les seves tasques i les seves petites responsabilitats, doncs això costa una miqueta, i el millor és ajudar-los a adaptar-se ja uns dies abans, o sigui que aquests canvis no siguin d'un dia per l'altre.
1: I, bueno, sortint dels més joves, crec que tothom té aquest síndrome postvacacional, no?, quan tornem a la rutina. És un síndrome real? És un fenomen real? Què passa exactament quan tornem a la rutina?
2: Jo diria que la síndrome postvacacional és un artilugi de màrqueting, diria jo més aviat, o si tu vols, també forma part d'això que estem observant, que és la psicopatologització de la vida quotidiana, no? Perquè de seguida li posem noms de síndromes, de trastorns, de coses, a coses que són absolutíssimament normals i fins i tot et diria que necessàries, no? Per això que dèiem, perquè estem en un canvi, no? Estem passant d'una situació de distensió, de relax, a una altra en què necessitem tornar a agafar atenció. I això genera sempre, sempre, sempre un petit malestar, no? Un petit malestar que pot ser més gran, també. Però tenim tendència, socialment, en els darrers anys, a que qualsevol malestar, per molt natural i normal que sigui, tendim a etiquetar-lo, no?, com si fos una cosa que no hauria d'estar allà. I per això, parlar de síndrome postvacacional, jo penso que tendeix a novament a posar l'accent en que aquell malestar, que és absolutament normal, li col·loquem una etiqueta que sona a patològica, no? I això pot fer també que pensem que no és normal sentir-se d'aquesta manera quan és el més normal de tot. Altra cosa diferent són persones que en un moment determinat els hi costa molt tornar a la seva rutina i experimenten ansietat o moltes dificultats per tornar-hi, més elements depressiu, però això ja no seria una síndrome postvacacional, seria un altre tipus de problemàtiques i que s'hauria d'analitzar bé amb aquella persona com està organitzat en els seus cicles i les seves rutines al llarg de l'any.
1: I bueno, ja abans de la tornada a les rutines i a l'estiu, però hi ha com una mena de pressió de fer l'estiu bé, no? D'aprofitar el temps, viatjar, sortir, ser feliços. Aquestes expectatives poden generar frustració, poden acabar perjudicant-nos?
2: Sí, sí, sí. De fet, aquesta és una paradoxa interessant, no? Perquè de vegades, és per exemple, quan, et poso un altre exemple, quan tu intentes totes dormir-te, no? Perquè necessites fer-ho, perquè el dia següent tens una cosa molt important, generes les condicions per quedar-te amb els ulls oberts tota la nit, no? Doncs aquí passa una mica el mateix. És evident que tots tenim un temps limitat de vacances, que tots el volem aprofitar el millor possible, i per tant, que a més, que volem passar-ho excepcionalment bé, i a més compartir-ho en xarxes socials, etc, etc, i això pot introduir elements que de vegades generin més aviat les condicions perquè acabi sent un desastre, no? I per això dèiem abans, seguint amb el fil argumental que jo et deia, el malestar durant les vacances també hi serà. L'avorriment durant les vacances també hi serà, els plans que fallen també hi seran, els conflictes entre les persones que compartim més temps durant les vacances també hi seran, i això no, diríem, ho hem de donar per fet, perquè si no, en el moment en què apareguin direm, no, durant les vacances no ens podem discutir, durant les vacances no podem avorrir-nos, no podem perdre el temps, i això justament fa aquesta paradoxa que pot fer que tot se'n vagi en orris.
0: Roger, bon dia. Escolta, una pregunta. També durant les vacances convivim d'una manera més intensa amb els canvis de ritme que això implica també, però vaja, una convivència més propera amb persones que tenim a casa, no? Però que normalment cadascú fa una mica la seva i sap el que ha de fer, no? I aquí com que és una convivència més propera, això també fa que saltin xispes a vegades. Com s'explica? És normal? De quina manera, ara ja arribem tard, però de quina manera ens hem de mentalitzar perquè la convivència sigui el més fluida i fàcil possible.
2: Sí, sí. Clar, és que hem de pensar que més convivència no sempre significa millor convivència, no? Passar més temps junts no és necessàriament un problema, però obliga a negociar molt més les coses, justament perquè, i a més perquè estem fent activitats que són molt més sovint conjuntes, hem de prendre decisions que són conjuntes i que ens obliguen això a negociar molt més, no? Aleshores, aquí també és ser prou flexible i també aprendre a mantenir espais individualitzats durant les vacances, és a dir, el fet de que estiguem més temps plegats, no? No necessàriament vol dir que els haguem d'estar tota l'estona fent les mateixes coses, sinó que cadascú pot també tenir els seus espais no, d'aïllament fins i tot per superar més aquests problemes, però és un clàssic, sí, ja sabeu també, no, que hi ha moltes parelles que se separen justament després de les vacances, no? Perquè són aquests moments en què les famílies han de, diríem, accedeixen a rutines molt diferents de les habituals, en les que s'ha de negociar molt més i no sempre aquestes negociacions arriben a bon port.
0: I, de fet, hi ha en clau més estricta, no? Augmenten també els casos de violència domèstica durant l'estiu.
2: Sí, molt malauradament, però clar, és una conseqüència directa d'això que dèiem abans, no? Més espais de relació no signifiquen millors relacions. Quan ja hi ha tensions en una família, en una parella, doncs ficar-los en una situació en què s'ha de negociar molt més i en què, a més, tothom vol passar-ho bé, tothom vol té aquesta pressió, no? Perquè les vacances vagin bé, pot significar més tensions i més discussions. I en alguns casos, quan ja hi ha antecedents de violència domèstica o quan la situació se'n va massa lluny, doncs sí, pot generar episodis de violència.
0: A la final de l'estiu, al començament de la tardor, la tornada a la rutina, la tornada a la feina, implica moltes vegades també l'efecte cap d'any, que dic jo, no? Implica els bons propòsits. A partir d'ara, com que a l'estiu tens una mica de temps per pensar, a partir d'ara farem això. Per què no podem viure tot l'any com si fossin vacances, no? Amb aquest punt de relaxament. Bons propòsits que després, quan entres en rutina, també et generen frustració perquè a vegades veus que no els pots mantenir, no?
2: Sí, perquè solen ser poc realistes, no? I perquè estan mal dissenyats la majoria de vegades, no? Però mira, jo penso que una bona manera d'afrontar aquests moments també és pensar que en les vacances, diríem, les tenim conceptualitzades com aquest període de temps que passem a l'estiu, però també ens hem de proporcionar uns certs petits espais de vacances en el nostre dia a dia, no? O en les nostres setmanes. És a dir, és molt important que en el dia a dia també hi hagi aquestes alternances del cicle entre tensió i distensió. Jo treballo, faig el dinar, preparo els llits, etc, etc, però també hem de tenir un petit espai de vacances nostres cada dia, no? I això és superimportant. El que no podem fer és, diríem, estar en un estat de tensió durant 10 mesos a l'any, per dir alguna cosa, per després desconnectar i pretendre que això ens servirà per equilibrar-nos. No, hem de buscar aquests petits espais en el nostre dia a dia, en els nostres caps de setmana, petits espais de distensió que ens ajudin a sentir que tenim aquestes petites minivacances diàries.
0: El vostre centre de salut mental, la Fundació Hospitalàries de Martorell, ajudeu a persones amb diferents patologies mentals. No sé si heu notat que a l'estiu les persones que ja tenen una base de malaltia mental s'agreuja la seva situació, els afecta a l'estiu, o depèn de la patologia?
2: Depèn de la patologia i depèn de la persona. Però sí que és cert que hi ha persones especialment vulnerables que també depenen molt més de determinades rutines saludables, no? I de vegades, quan aquestes rutines es trenquen, doncs aleshores hi ha persones que ho poden passar malament. Pensem en persones amb trastorns mentals importants, pensem en persones, per exemple, que tenen una xarxa social molt poc desenvolupada i que poden experimentar molta soledat si es trenca la seva rutina per dir alguna cosa de la feina, no? Aleshores, sí, clar, això afecta moltíssim. Més tenint en compte que l'estiu també, a part de les rutines, aquest estiu, per exemple, ha fet unes calorades tremendes, que això també afecta moltíssim, no? I afecta més a les persones que tenen ja una certa vulnerabilitat.
1: I, bueno, ens has comentat aquestes minivacances del dia a dia, no?, per ajudar a que tot l'estrès no s'acumuli per les següents vacances. Què ens recomanes, així, molt, molt, molt ràpid, tres recomanacions de fer minivacances durant el dia a dia, tres exemples.
2: Tres exemples. Doncs mira, llegir un llibre, per exemple, no? És a dir, buscar un petit espai que sigui teu, no? Sortir a fer una mica d'exercici físic o una caminada, això és fonamental. I l'altre, també, gaudir una mica d'algun petit àpat, no? Aquestes serien les tres coses que jo recomanaria, així ràpidament.
1: Vale, doncs moltíssimes gràcies, Roger Vallescà. Fins aquí la nostra entrevista. Moltíssimes gràcies pel teu temps i les teves respostes. I, bueno, Núria, espero que ho hagis escoltat tot. Espero que t'hagi semblat interessant com a mi.
0: Molt interessant, teníem pendent.
2: Molt bé.
0: Gràcies, Roger.
2: Moltes gràcies a vosaltres i bona tornada a la feina a tothom.
0: Roger Vallescà, que és psicòleg i coordinador de l'àrea de salut mental infantil i juvenil de la Fundació Hospitalàries de Martorell. I moltes gràcies, Mariona Jerez, companya de Ràdio Rubí. Fins ara.
1: Fins ara. Adéu.
0: Doncs vinga, que seguim avançant en contingut. Ja sabeu que aquí a l'Obert per Vacances és un no parar després d'un tema a l'altre. I ara toca parlar de la superdiada castellera d'aquest cap de setmana. Toca parlar de Sant Fèlix.
3: L'Obert casteller, 5 minuts a plaça.
0: Ara el que faríem seria donar pas al podcast d'actualitat castellera de l'Obert per Vacances. Avui, però, serà un podcast que no serà un podcast, serà especial, perquè farem el repàs del que ha passat aquest cap de setmana, sobretot després d'una històrica diada de Sant Fèlix. Ho farem en directe als estudis de Tarragona Ràdio amb el nostre company Eric Rosique, company de Ràdio Ciutat de Valls. Eric, bon dia, què fas aquí?
4: Molt bon dia, Núria. Doncs explicar-te la diada de tots els temps, no?, que s'ha viscut a Sant Fèlix de Vilafranca del Penedès. 4 hores i 2 minuts de diada, però que va valdre la pena, per veure els millors castells ells que recorden.
0: No t'ho he donat temps de descansar, eh? Va ser tan intens que diu l'Eric, diu, vindré i faré el podcast en directe.
4: Exacte, exacte.
0: Doncs tu mateix, per on comencem?
4: Doncs escolta, hem de començar i hem de posar el focus en un castell inèdit que es va descarregar, que va ser el Pilar de Nou amb folre, manilles i puntals. És el primer cop que es descarrega aquest tros de castell, podríem dir. A més, va ser a l'última ronda, la ronda de final de Pilars, perquè els castells de Vilafranca també van fer una diada espectacular. Els hi va quedar encarregat el 4 de 10 amb forra i manilles, però sí que van descarregar el 3 de 10 amb forra i manilles i també el 3 de 9 amb l'agulla, per completar-ho amb aquest Pilar de 9 amb forra, manilles i puntals, que fa el virar, doncs, una nova dimensió castellera, perquè s'havia carregat l'any 2022, però no ho havien tornat a provar els castells de Vilafranca i ho van fer, doncs, descarregant-ho. Sí que és veritat que hi ha hagut una mena de debat, perquè quan sortien al pis de quarts, doncs es van sorrar, i hi ha hagut una mica de debat a les xarxes, però vaja, gairebé tot el món castellà el dona per descarregat. Així que bé, ha sigut una diada increïble dels Verds, i així ho valorava el cap de colla dels Verds, l'Àngel Grau.
0: Sembla que podríem escoltar l'Àngel Grau, el cap de colla dels Verds, que sens dubte devia declaracions de després, no devia estar contentíssim.
4: Sí, tant. A més, deia que això, no?, que havia sigut una feina de picar molta pedra, d'estar assaig a assaig, així que bé, doncs estava ben content l'Àngel. Si no el podem recuperar, doncs ja el recuperarem. No passa res.
0: Seguim endavant. Concurs de castells, perquè...
4: No. Si hem de basar-nos en el sistema de concurs de castells, ara aniríem amb la Colla Vella, que seria la segona que va fer la millor
0: tot
4: diada.
0: Tot això ja comença a puntuar,
4: sí,
0: pel concurs. Per això estan les colles tan posades.
4: I tant. O sigui, per això, si ens basem en el sistema de concurs de castells, doncs passem amb la Colla Vella de Sigues de Valls, que van descarregar un 4-9-net, un altre cop un 4-9-net de postal. Van intentar el 4-10 amb forra i manilles, va quedar encarregat, però sí que és veritat que va estar a punt la Vella de descarregar el castell de 10 a Vilafranca del Penedès. Després van fer el 4-9 amb forra i pilar, i finalment un pilar de 8 amb forra i manilles, que va ser un pèl èpic, que si veieu les imatges dels companys de les castells en xarxa...
0: Aquí és de patir.
4: De patir molt, perquè s'ensorrava el castell, però com va aguantar el quart del castell per descarregar aquest pilar de 8 amb forra i manilles.
0: Mm-hmm. Èpic també, o almenys no sé si èpic, però contentíssims estaven els de la Jove de Tarragona, no?
4: La millor dia de la seva història, de
0: sí,
4: la Jove de Tarragona, tal qual.
0: Diu,
4: Sí, exacte, això sempre es diu, però en aquest cas sí, en aquest cas ho podem dir. A més, hem de dir que van haver-hi moltes camises, i de fet diria que va haver alguna ajuda dels castells de Sant Pere i Sant Pau i també dels Xiques del Serrallo. Per tant, va ser una diada on i Tarragona hi va ser present, i la Jove, que va descarregar el 3 de Banforra i Manilles, el tercer de la seva història. Després van descarregar en primera ronda el 5 de Nova Banforra, que ja van fer per Sant Magí i també al Catllà, el 2 de Nova Forra i Manilles i el Pilar de 8. Tot descarregat. La Jove va ser l'única colla que va descarregar-ho tot a Sant Fèlix. Una autèntica bogeria de diada per la Jove. Així que nosaltres el que escoltarem serà la Gina Fort, la cap de colla de la Colla Jove de Tarragona.
5: Jo només puc dir moltíssimes gràcies a tota aquesta gentada que hi ha cregut des del primer moment, perquè això que hem fet avui és gràcies a tot el treball que hem fet durant tota la temporada. Hem sigut moltíssims i aquesta setmana hem treballat molt per ser molts, perquè per fer el 3 a 10 n'estàvem molta gent, i hem vingut i s'ha demostrat que podem amb això i amb tot el que ve, i molt contenta per tots ells.
0: Passa que si comences així a Sant Fèlix, jo no sé com arribaran.
4: El concurs és que el concurs serà espectacular, Núria.
0: Clar, però les expectatives són enormes,
4: Molt altes, molt
0: altes. Déu-n'hi-do. Escolta, per últim, pel que fa a la diada de Sant Fèlix, però no menys important, que no se'ns enfadi ningú, la Colla Jove Xiquets de Valls.
4: Sí, perquè van estar a punt d'ajuntar dos castells nets, van fer el 4 de 9 net en primera ronda, després per agafar confiança en descarregar el 2 de 9 en forra i manilles, i volien descarregar el 2 de 8 net, però va quedar encarregat, van fer llenya quan sortia l'enxaneta, però també van descarregar el primer pila de 8 en forra i manilles aquesta temporada. Per tant, de les 4 colles, 3 piles de 8 en forra i manilles i un pila de 9 en forra i manilles voluntats. Per tant, Núria, la diada de tots els temps, ens sentirem a parlar d'aquesta diada de Sant Fèlix.
0: Els Diables Vermells, els
4: sí.
0: Diuen, a la Colla Jove sí que...
4: Hi ha moltes maneres de sinonimitzar les colles, i sí, són els Diables Vermells, a la Colla Jove sí que és
0: molt bé. Vinga, va, i a panda de Sant Fèlix, que encara teniu ressaca, tots els del món casteller. Quines diades més hem de repassar?
4: Doncs farem un apunt de la diada de la Festa Major de Sitges, perquè han tornat els Minyons de Terrassa, que estaven en vacances, i bé, aquest petit apunt de que han tornat els Minyons de Terrassa de vacances, que van fer tripleta màgica, 4 de Manforra, 3 de Manforra i 5 de 8.
0: Repassem ara ràpidament l'agenda del que les diades que queden per davant. Anem a l'agenda.
3: Segona ronda, agenda de plaça.
0: Moment ara de repassar, com dèiem, les diades que vindran els propers dies. A veure, quines hem de marcar el calendari, Eric?
4: Vinga, molt ràpidament. Pel cap de setmana, doble actuació per les dues colles de Sigues de Valls. Primer serà a la dia de la Sagrada Família. Actuaran a l'interior de la Sagrada Família. Serà dissabte a les 6 de la tarda, tant Colla Joves com Colla Vella de Sigues de Valls. I a l'endemà actuaran a Montblanc, a les 12 del migdia. I finalment, molt ràpid, actuaran també una dia que ens hem de fixar, és la Festa Major de Santa Rosalia a Torredembarra.
0: Sí,
4: seran els castells de Lleida, els Nois de la Torre i els Sigues de Tarragona. És el pla plat potser on hem de fusa la mirada aquest cap de setmana, que serà tranquil, moltes coses fan vacances.
0: I a Cambrils?
4: Cambrils també, Cambrils hi haurà la Dia de la Mare del Camí, que on hi seran els xiques de Cambrils, els xiques de Reus i els xiques del Serrallo, que ja segur que també estan fent, doncs vaja, una temporada absolutament històrica.
0: Molt bé, toca alguna entrevista o reportatge respecte al concurs de Castells, aquesta setmana, Eric, què et sembla?
4: Sí, home, avui es tanca, només he de dir que avui es tanca ja el sistema de puntuació del concurs, ja sabrem quines colles van al concurs de Torredembarra, de dissabte i de diumenge.
0: Doncs vinga, abans que s'acabi l'obert, abans que s'acabi la setmana, parlem del concurs de Castells, vinga, que és l'opera supercita castellera que tenim. Eric Rosique, Ràdio Ciutat de Valls, gràcies, company.
4: A tu, Núria, adeu.
0: I avancem d'un tema a l'altre, anem a la segona entrevista abans d'arribar a les 10. Avui parlem de creuers, però ho fem no des del punt de vista de... Volem parlar amb una persona que hi treballa, però que no treballa en el sector de l'animació o en el sector dels serveis. No és aquella persona que us serveix el còctel al bar, per exemple, o que us fa el llit al matí perquè el camarot estigui perfecte. No, no. Avui ens anem a la sala de màquines i coneixerem una amiga de la Lídia Porta, Radio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Qui ens presentes i de què treballa la teva amiga, la Leire Orbegozo?
6: Doncs bé, la Leire és una alumna de Pont que treballa a Creuers i bueno, ha fet ja dues campanyes i ens explicarà una miqueta doncs, com funciona, no?, a treballar a les entranyes dels Creuers. Buenos días, Leire.
7: Buenos días.
6: Bueno, Leire, primero de todo, preguntarte qué es lo que se tiene que estudiar, ¿no?, para poder trabajar y formar parte de la tripulación de un crucero.
7: Para poder ser de puente, que es básicamente los que conducen el barco, vamos a decir, se estudia náutica y transporte marítimo. Yo estudié en la Universidad del País Vasco, pero en España creo que hay 7 universidades diferentes. Y luego también está la opción de ser parte de la sala de máquinas y ahí entonces se estudia máquinas navales.
6: ¿Y cómo es ser mujer, no? Porque supongo que la idea que tenemos como todos es que hay como muchos hombres, ¿cómo es ser? No sé si la única, pero de las pocas que hay.
7: Sí, es verdad que no somos muchas. Es verdad que cada vez somos más. Pero bueno, también yo, por ejemplo, elegí ir a cruceros donde las mujeres están mucho más normalizadas, vamos a decir, y ellos también optan por tener muchas más mujeres, también porque está de cara al público y tener mucho más equidad, pero luego es verdad que en barcos de carga general todavía hay mucho recorrido que hacer, hay muy pocas mujeres, es un mundo muy masculinizado, pero bueno, también hay que ir, o sea, yo cuando entré a la carrera ya iba con la mentalidad de que es una realidad. Pero, bueno, no hay que achantarse, vamos, que hay que elegir bien la compañía, que tengan también un sistema de apoyo en caso de, bueno, pues en caso de que a bordo no estés a gusto, da igual si eres, en este caso, si eres mujer o hombre, necesitas que te ayuden y, bueno, yo creo que es verdad que está cambiando, así que, bueno, yo no he tenido problemas por mi caso.
6: Y quería preguntarte, ¿no? Vamos a conocer un poco cómo es por dentro un crucero. ¿Cómo son de diferentes las zonas de tripulación de las de, por ejemplo, los pasajeros a nivel de camarotes, los comedores?
7: Bueno, a nivel de camarotes hay mucha diferencia. Normalmente la tripulación, vamos a decir, duerme debajo del agua, lo que se diría. Son muchas más pequeñas. La mayoría de la gente comparte habitación, los oficiales no, pero yo como soy alumna todavía he compartido habitación, los oficiales no, pero yo como soy alumna todavía he compartido habitación, los oficiales. En nuestro barco teníamos permitido a los oficiales comer, desayunar y cenar arriba en el buffet con los turistas, vamos a decir, pero tenías que llevar el uniforme adecuado y si por lo que sea no te apetece ver a nadie, pues comes abajo con el resto de la tripulación y bueno, la comida es la misma. Lo que se sirve arriba se sirve abajo, la verdad.
6: ¿Y cómo se organiza internamente un crucero? Supongo que hay turnos de navegación, guardias... O sea, cuéntame un poco cómo es un día para ti a bordo. ¿A qué hora te levantas? ¿Qué cosas tienes que hacer?
7: Bueno, yo como soy alumna, solo trabajo 8 horas al día. Pero un oficial en su contrato tiene una jornada de 10 horas. En mi caso solo hacía 4 horas de guardia y luego 4 horas de trabajos, vamos a decir. Entonces yo entraba a guardia de 4 de la mañana a 8 de la mañana, luego me iba a desayunar y luego seguía trabajando hasta las 12. Y luego a la tarde, porque si teníamos maniobra, pues igual me iba con los marineros a cubierta a desatracar o, bueno, o igual hacía algo más. Y luego también puede ser que tengas la guardia a la tarde, de 4 de la tarde a 8 de la tarde. Entonces hacías el trabajo de los trabajos extras por la mañana, de 8 a 12.
0: Leire, hola, Leire. Pregunta, ¿y en el tiempo libre, entre esas horas que tienes libres, ¿no? Porque dices que obligada, o sea, la jornada laboral era de 8 horas, ¿qué hacías en el tiempo libre? Porque no puedes, si no estás atracados, no puedes salir del barco.
7: Sí, bueno, muchas veces yo optaba por dormir, porque dormir es algo que no se hace suficiente para la carga de trabajo que llevas a bordo, pero luego también a mí me gusta mucho ir al gimnasio, de cansarme físicamente, y si no, y si estábamos atracados, aprovechaba para bajar donde estuviésemos y darme una vuelta, aunque sea irme un poco lejos sin ver el barco y luego tomarme un café y luego volver.
6: Y bueno, quería también, ¿cómo es estar fuera de casa por periodos largos? ¿Cuántos viajes se pueden llegar a hacer sin volver a casa? Y sobre todo, ¿cómo se gestiona, no? Familia, amistades, pareja, estando embarcada, todas esas relaciones interpersonales.
7: Bueno, es verdad que no es fácil. Yo no lo llevo mal, la verdad, porque bueno, ya iba mentalizada de eso y me gusta lo que hago. Los oficiales tienen una rotación de 3 meses a bordo, 3 meses en casa. Y de los viajes, pues depende del itinerario de tu barco. Igual si tienes cruceros que se venden de una semana, pues ya haces mogollón. Pero luego hay viajes especiales que se venden, que igual son como 35 días haciendo, pues yo qué sé, Latinoamérica, o hay veces también mi empresa vende vueltas al mundo, vamos a decir, entonces ahí son como dos meses en un mismo viaje, eso depende. Pero nosotros no miramos cuántos viajes vas a hacer, miras cuántos meses vas a estar. O sea, tú te desembarcas cuando te toca tu fecha y te embarcas cuando llega la hora.
6: ¿Y qué rutas has hecho tú? ¿Por dónde has navegado?
7: Pues esta vez he estado en Canadá, Nueva Escocia, y luego nos fuimos al norte, a Groenlandia, y pasamos a Islandia, luego a Noruega, y luego me desembarqué en Holanda. Y la anterior vez, mi primer embarque que tuve, hice Latinoamérica, la Antártida, y bueno, y Canal de Panamá y así.
6: Y nada, las últimas dos preguntitas. ¿Cuál es la cosa más extraña que has visto trabajando en cruceros?
7: Bueno, extraña sí,

0: pestañas de un crucero y saber cómo es la vida a bordo.
1: Sí, de nada. Muchas gracias a vosotros.
0: Adiós.
2: Leire Orpegozo, estudiant a bord de Creuers. Moltíssimes gràcies també a Lídia Porta, companya de Ràdio Ciutat de Tarragona, per aquesta entrevista tan xula. Una abraçada, Lídia.
0: Una abraçada, fins després.
2: Fins després. I toca encara fer l'agenda d'activitats. Això serà, però, abans de tancar el programa. De moment, tanquem la primera hora de l'Obert per Vacances.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: Consells per fer esport a l'estiu.
4: Amb l'arribada de l'estiu, molts de nosaltres ens animem a fer més activitat física a l'aire lliure. Primer de tot, és crucial mantenir-se hidratat. Beveu aigua abans, durant i després de l'exercici. Utilitzeu roba lleugera i transpirable i no us oblideu de protegir-vos del sol amb crema solar i una gorra. Eviteu les hores de màxima calor i escolliu els moments més frescos del dia per fer aquest exercici i, sobretot, escolteu el vostre cos i pareu si us sentiu marejats o fatigats.
2: Salut Activa.
5: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: Durant els mesos d'estiu, sobretot, hem de seguir una sèrie de recomanacions. Llavors, és important no sortir a les hores més altes del sol, com podria ser al migdia o de més, sinó que des de fisio recomanem sortir a les hores més aviat del matí, entre 6, 7, que el sol no apreta tant, i a últimes hores del vespre, de tarda. Cap a les 7, 8 de la tarda és una bona hora per sortir a fer esport. També recomanem molt el tema de l'hidratació, d'estar ben hidratats. Beure molta aigua, menjar que tinguin més aigua, com pot ser la xíndria, per exemple, o les fruites en general, però és molt important estar ben hidratats durant, abans i després de l'exercici. La crema de sol, molt important també, per evitar possibles cremades a la pell, i portar un bon equipament, com pot ser una gorra, com pot ser roba més tècnica per no suar, per prevenir una insolació. Tots sabem que el primer que ens ve de gust a l'estiu quan fem esport és entrar a la piscina ben ràpid i refrescar-nos. Però compte, perquè ens recomanen molt anar a poc a poquet. No entrem de cop perquè podem tenir un xoc i llavors això ens sentiria malament, però sí que recomanem entrar molt a poc a poc a dins l'aigua, comencem mullant-nos els peus fins mitja cintura i mica en mica anem entrant cap a dins l'aigua.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Són les 10.
1: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
2: Notícies Badalona.
3: Bon dia, són les 10. Badalona serà un dels 5 municipis de tot l'estat on es desplegaran els tallers pilot Revital Action Ciutadana. Aquest projecte del Col·legi d'Arquitectes d'Espanya i la Confederació Veïnal vol impulsar la millora i l'eficiència energètica dels habitatges oferint assessorament directe als veïns. L'objectiu és impulsar la col·lecció directa a l'objecte de la col·lecció d'habitatges i d'edificis a Espanya. Aquesta nova fase pretén passar de la sensibilització a l'acció directa amb la participació de comunitats de propietaris i administradors de finques. Des de la Federació d'Associacions Veïnals de Badalona, consideren que aquests tallers poden ajudar els veïns a conèixer i accedir a les ajudes per rehabilitar els seus habitatges. Rubén García és el president de la FAB.
4: Si en otro sitio a lo mejor sería pues el conseguir esas ayudas para eficiencia energética o lo que sea, aquí no es el caso, aquí es que se nos caen nuestras casas. Entonces creo que es un mensaje suficientemente importante como para que todo el mundo esté alerta. Igualmente nosotros haremos todo ese trabajo de...

0: Contactar con todas las comunidades de vecinos de los barrios en los que hagamos y de todos los gestores que puedan participar.
1: L'objectiu d'aquests tallers és facilitar els processos de rehabilitació a les comunitats participants amb informació clara, acompanyament tècnic i connexió directa amb els recursos institucionals disponibles. I anem cap als videojocs, perquè Badalona s'ha convertit en l'epicentre del videojoc Valorant, portant les finals europees al pavelló olímpic. Prop de 8.000 persones d'arreu del món no s'han volgut perdre aquesta cita internacional, on Carmine Corp s'ha proclamat guanyador de l'etapa 2 de la BCT MA Finals. I pel que fa als esports, el Badalona Women no ha pogut puntuar en el seu debut a la Lliga, al camp de l'Atlètic Club, amb el que va obsedir per 3-1. Les badalonines es van avançar al marcador gràcies a un gol d'Irina Urbie als 17 minuts, però el conjunt basc va igualar el marcador abans del descans, un factor que va resultar clau. A la represa, les bilbaïnes, espaonades pel gol de l'empat, van aconseguir capgirar el marcador i es van mostrar superiors a les badalonines, aconseguint dues dianes més. Aquesta és la valoració del tècnic de Badalona Women, Marc Ballester.
2: Sí, crec que és un partit de moments, ja havíem parlat que els 90 minuts doncs, passarien per diferents fases. Crec que entrem bé a partit, crec que ens posem per davant i sí que del minut 20 al 30 s'iguala doncs, tot, i del 30 al 45 no hem estat dins el camp, hem arribat tard a la situació del presal i elles doncs, ens han començat a trobar. Tot i així, el gol, ja havíem parlat, serien detalls, ve d'un sac de banda, no perseguir marques, i te'n vas 1-1 al descans on tot torna a començar.
1: El Badalona Women intentarà sumar els 3 punts a la jornada de Lliga al camp de l'Espanyol.
3: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
4: Ningú t'informa com nosaltres.

0: Ja ens temíem, que aquesta setmana hauria de sonar aquesta cançó de Fega Flowers. Ens agrada, però ens posa una mica tristos. Que no s'acabi l'estiu. Ai, Enric Rubio, Cardedeu, bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia. Escolta'm. És la sensació aquesta, no?, de que arriba setembre, però que ara s'acabi, que ara s'acabi.
1: És així, i sembla que Instagram no hi ha cap reel que no porti aquesta cançó ara mateix, amb imatges de platgeta, mare de Déu santíssima.
0: Però, a veure, que és psicològic, que sí que avui s'acaba el mes d'agost, però l'estiu, en principi, encara no s'ha acabat, i a més la sensació d'estiu encara tampoc no té per què acabar-se, vull dir que ens queda tota la setmana.
1: Exacte, per desgràcia... Sí, sí, estem vivint amb un canvi climàtic que ara mateix l'hivern només és el gener i el febrer i la resta és tot estiu gairebé, per tant, no patiu els que voleu platgetes gairebé.
0: Enric, vinga, que avui preguntem per festivals.
1: Vinga, va, doncs us ensenyo una miqueta, us deixo escoltar tot el que ens han dit els nostres oients i també bastants comentaris. Mira, comencem per la Susana, diu això.
2: Bon dia, obert per vacances. Per mi el millor festival de l'estiu... és el Cabro Rock, perquè és l'únic al que vaig, però he de dir que no puc anar a totes les hores, o sigui, el meu cos ja no em permet anar des de que comença fins que acaba el festival. Aleshores només hi vaig algunes horetes, però si jo si hagués de triar un, triaria el Cabro Rock. També he de dir que ara mateix, miris el festival que miris, pràcticament els mateixos artistes estan a tots els cartells, o sigui que sí, tampoc hi ha moltíssima varietat.
1: Així és, podríem parlar de... De festivals de setmanes. El festival de la setmana 1, el festival de la setmana 2, perquè els artistes realment el 70% segurament serien els mateixos. Sí, això és cert, eh? Jo crec que també els de la meva quinta ja entrem als festivals amb els que deixen entrar menjar, amb uns bons entrepans i bossos de patates o així, que és més econòmic, i així també doncs et vas aguantant durant tota la nit, eh?
0: Tu ets més de got reciclable, de prendre el teu propi got o de que ja te'l donin allí i ja te'l quedes ja de record. Això seria un altre tema.
1: Jo porto una bota de vi.
0: Què dius? Enric, no, en sèrio?
1: És del tamany d'un got, una bota de pell, sí.
0: Ostres, ets molt feréstec.
1: Sí, tinc una mica a portar una banya de bou que allà ben grossa, però sí, amb la bota de vi és el mateix tamany i normalment no m'han posat masses problemes també, perquè, bueno, l'entro desinflada, ho ensenyo i això, sí.
0: Jo us imagino trobar-vos al festival, tu amb la bota, ell amb la banya, allò com a entre la multitud,
1: no? Germans de sang, no?
0: Que
1: bo! Sí. Mira, he tornat jo i ha tornat una antiga amiga teva, a que saps de qui parlem, oi que sí, la digueu?
0: La Pilar?
1: Sí, vinga, la mateixa.
0: Vinga, no és la Pilar, sí.
1: Sí. Com sabeu, Pilar Espinavell, tot així, viu per aquí i passa unes setmanes per allà dalt i avui ens fa una recomanació que jo també he fet a l'inici. Escolta, què ens diu.
3: Bon dia, obert per vacances.
0: Hola, Pilar.
3: Doncs per mi un dels millors festivals d'estiu és el Marata Folk. M'agrada molt perquè és en petit comitè i grans artistes.
1: Sí que ho veus, Marata Folk, eh? Jo també és un dels meus preferits en aquest cas i bé, també és com un inici de temporada. Però escolta, tenim molts comentaris, eh? Tu em dius fins on tinc temps de cantar, jo te'ls vaig cantant tots, mai millor dit, avui que parlem de festivals.
0: El Marata Folk, dona'm referència del Marata Folk, no tinc ni idea.
1: Marata Folk està ubicat a Marata, seria un municipi de les Franqueses del Vallès, és una barriada de masies, podríem dir, és un municipi amb molt ADN de territori, és un municipi que s'ha caracteritzat des de fa 3 dècades i escaig per la lluita contra el quart cinturó, sempre ha estat molt reivindicatiu i en aquest cas ens porta cantants com Projecte Mut, com Alosa, etc. I sempre, doncs, com dic, d'una defensa del territori aferrissada.
0: M'agrada. Són festivals amb caràcter.
1: Exacte, sempre. Doncs mira, tenim també en Roger que diu, per mi, un dels festivals més especials de l'estiu que ja no tenim entre nosaltres era el Clownia.
0: Ai, de circ o de pallassos?
1: Sí,
0: de
1: circ, Sant Joan de les Abadeses organitzava xarango i era un festival musical, però també tenies tot un reguitzell de cultura al voltant del circ, etc. I era realment molt interessant, diversos escenaris, també un caire familiar, també durava tota la nit, però bé, era molt sa, podríem dir.
0: I debats, no? Tenir un espai de consciència, estic llegint, vull dir que anava més enllà de l'oci.
1: Sí. Estava polititzat, portava xarango, sabem els ideals de xarango, no?, que portaven i tot, i realment estava, era molt amè. Molt bonic. Em va faltar, no el vaig arribar a fer. Però mira, també tenim la Ramona, que ens diu, alerta, eh? Ai. El Canet Rock dels inicis al 1975, de quan només...
0: Ja existia, això?
1: Sí. Diu que només arribar-hi ja era una aventura i que hi anaven en trens que no hi cabia ni una agulla i que després fins al pla de Can Sala, llavors, que estava enmig del no-res. Quin temps, eh? Quin temps.
0: És que també hi ha festivals que han evolucionat. Ja no existeix el Canet Rock, estic veient. Pot ser, eh?
1: Sí, el Canet existeix.
0: Existeix, sí.
1: Existeix,
0: el que no sabia jo que era tan que es remuntava tan enrere, a 1975.
1: Sí, va començar... De fet, mira, el sí, primer mira. Que jo hi vaig anar quan es va tornar a fer, que crec que es deu fer uns 10 anys potser que s'ha tornat a fer una cosa així pel cap baix, la meva mare em va dir, oh, que contenta que estic jo que vaig anar el primer. També va anar el del 75 i dic, mira, mama, doncs jo t'agafo el relleu, saps? I...
0: Doncs mira, primera edició, estic veient Maria del Mar Bonet, Pau Riba, Sisa, l'Elèctrica d'Arma, la Plateria... Jolines!
1: Quants pagaríem, donaríem mig braç per poder anar amb aquests artistes ara mateix.
0: Molt bé. I el dificultats per arribar bé com ara, més o menys, si vas en tren. O sigui,
1: sí, de fet, és que el Pla Cansal està damunt de tot, de Canet, no? A tocar a muntanya, però és un lloc que a través de l'escenari veus el sol, la sortida de sol, i es caracteritza perquè sempre hi ha un gran grup que diu que et dona la benvinguda, no?, al dia, llavors toca a les 5 del matí, quan ja no s'aguanta ningú els pets. Jo arribo allà destrossat quan hi he anat i surt el sol en aquell moment. Vull dir que és un lloc emblemàtic i bonic. Sí, sí.
0: Molt bé. Mira, ja està anunciat el Canet Rock de l'any vinent, eh?
1: Sí, sí, sí, ara mateix...
0: El cartell crec que no, però sí els dies que falten.
1: Bueno, si vols el cartell, podem fer aquí una porra i encertem, com hem dit, sí, el 70-80%, Núria.
0: Bueno, tinc aquí artistes confirmats, vol dir que això és el 2027, no m'ho puc creure, és igual.
1: Pot ser.
0: Tirem.
1: Va, també tenim la Marina, que diu, jo em quedo més amb els petits cicles, no només musicals, mira, això també ho comentava jo al principi, i diu, sinó també culturals que es fan al Pirineu.
0: Allà.
1: Pirineu, fantàstic. Ferrera, un bon poble també on la cultura és molt present i bé, jo també recomanar aquesta zona. També és una forma de fer territori i de deixar, d'alguna manera, també doncs, el que dèiem, aquests ingressos de cultura doncs, en petits llocs que fan coses d'una manera potser més desinteressada o més altruista.
0: Molt bé, aquests petits festivals també estan
1: molt bé. Sí, sí. I mira, també tenim aquí, si vols, a l'Arlet, que ens diu el Cabra Rock, tot i ser un cartell gairebé purament masculí, però per mi i el meu grup d'amics significa l'inici de l'estiu. Això passa moltes vegades,
0: clar,
1: que aquest primer sempre fa molta il·lusió, eh?
0: Clar.
1: Aquest solet, que després ens encansem del solet però, i de les cançons de l'estiu, però en aquell moment ho és tot.
0: I a més és això, eh? Depèn d'amb qui vagis, no? Si vas amb el grup, doncs ja és una experiència diferent que ja t'és igual que estigui tocant a l'escenari, ja tot
1: i és un ritual. És un ritual, de la pulsareta, ja coneixes l'espai normalment si vas cada any i és un ai, ja hi torno a estar, un any més, eh? Acaba sent, sí.
0: Caldria veure com ho veuen, els habitants de les poblacions on es fan aquests festivals.
1: Home,
0: que de
1: si no
0: sobte se'ls inundi de gent.
1: Clar, ara potser, mira, t'ho confirmaré, però crec que Vic multiplica per 2 la seva població i amb el Cabra Rock, i Vic no és una població petita, O iguala. Després t'ho dic exactament, que estic patinant, Potser, des d'aquí a audiència, agafeu un pinces, després us ho dic exactament. Sí.
0: Enric, si et sembla, parlem de més festivals, si ho deixem de moment aquí...
1: Fantàstic.
0: Sí, doncs vinga, tornem a connectar. Abans que s'acabi el programa, podeu continuar aportant les vostres experiències.
1: Sí.
0: A mi me trobo a faltar anècdotes. Una mica d'anècdota que us hagi passat en els festivals.
1: Fantàstic, anècdotes. Sí. Gent, ja ho sabeu. Va, la meva és la bota de vi. Quina és la vostra?
0: Molt bé. Doncs gràcies, Enric. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Adéu, adéu. Nosaltres ens quedem encara parlant de festivals, però no de música, que potser és el més obvi, no? Quan et pregunten un festival d'estiu. Doncs no. Ara parlem d'un festival de cinema que des de fa molts anys que té lloc a Bot, a la Terra Alta, un festival que es diu Infecta i sobre el qual ens ha fet un reportatge molt, molt xulo el company Víctor Montesino de La Plana Ràdio.
4: Una cadira a la fresca, una pantalla blanca, una plaça que espera que es faci de nit. A Bot, esta imatge no és només el principi d'una projecció, també explica l'origen d'un festival. Infecta, el festival de cinema de la Terra Alta, ha arribat a la 10a edició després d'una setmana de cine i creació compartida. Però tot va començar d'una manera molt més minuda, tal com explica Úrsula Agut Suárez, codirectora del festival.
5: Va començar una nit d'estiu en què l'Ivan i jo estàvem en un cinema a la fresca que feia Josep Molet, lo cinero de Bot, que aquí és tota una eminència. Ell va ser una mica l'espurna que va encendre la nostra necessitat de fer alguna cosa més enllà, no?, de la mostra del cine a la fresca, no? Vam pensar que podíem provar de fer un petit festival de 2 dies de curtmetratges fets per gent del territori i la veritat és que ens va sorprendre la quantitat de participants i a partir d'allí vam començar a anar cada vegada més i fins avui.
4: Aquella prova s'ha convertit en 7 dies de programació i en un festival que distribuís les activitats per Bot i també porta una jornada a Horta de Sant Joan. La desena edició ha combinat les sessions competitives de curtmetratges amb el pitching professional Highland Pro, el Mediterranean Industry Meeting, tallers, propostes familiars, la creació comunitària i una nova competició de realitat virtual. El creixement, expliquen els seus directors, no es pot mesurar només en dies o en públic.
5: Hi ha coses que són molt diferents i algunes coses que, evidentment, s'han mantingut. Una de les coses que s'ha mantingut i que és un valor que no canviarem mai és la dimensió humana. No, aquí estem en una zona rural i crec que la manera en com acollim, la manera en com pensem tot allò que farem, partix de com som. Llavors, este festival pues, té esta identitat molt pròpia, molt marcada.
4: La dimensió humana també es nota en qui ocupa les cadires. Infecta no reunix només cineastes que presenten obra. Hi ha veïnat, famílies, públic de diferents edats, professionals i persones que s'acosten al cine des de llocs molt diferents.
5: Les persones que estan com a espectadores, com a audiència, no són només persones que fan curts, no? Que presenten un curt. És a dir, tenim un públic molt divers, intergeneracional, i crec que, clar, és una cosa que ens caracteritza, no? I que d'alguna manera fa veure que Infecta no és només un festival de cinema, no? Sinó que és tot allò que enguany intentem explicar, que és comunitat, que és gent que té moltes ganes de tirar això endavant, també, no? Hi ha com una mica d'orgull territorial en tot això.
4: La relació de vot amb la pantalla ve de lluny. La sala de cine està oberta des del 1963 i que abans ja n'hi havia hagut d'altres. El festival s'inscriu en esta categoria, però no treballa només durant la Setmana Gran d'agost. Al llarg de l'any impulsa formació, perfils emergents i suport al talent cinematogràfic. Ivan Massaguer Horta, l'altre codirector del festival, compara este procés amb la elaboració del vi. Cal esperar una edició sencera per tastar el resultat, detectar què ha fallat i saber què s'ha de millorar.
6: És tot un any que porta la feina fins que en una setmana es concentra tot, no? I sí, ja enrere any sempre faig la comparativa amb el vi. Tu fas un vi, llavors mira, la febre i faig vent, llavors tu pots tenir una recepta d'aquell vi, però fins l'any següent tu no pots trobar aquest vi si la formulació que has fet et surt bé o no, no? Llavors, amb Infecta, igual tens un any per veure totes les cagades que fas, totes les coses a millorar, tot el que veig ho has fet també, perquè hi ha moltes coses positives, i entre elles és el feedback de la gent. O sigui, cada any totes les activitats, per exemple, enguany, no? Des del primer dia, des dels tallers, des del vermut, des de totes les ponències, des del pitching mateix, que la indústria és tan important, hi ha hagut un increment exponencial, naturalment, com tu dius, no? Fent la mateixa feina, però bueno, va arribar, no? A mi que també es va traspassant certes fronteres, i la prova està en això, no? En la participació.
4: Massaguer Horta parla de moments difícils i de la necessitat d'arribar bé a cada edició, més que no decreixer sense mesura.
6: Arrelar el que ja tenim, o sigui, l'estructura, si va bé, més o menys ho tenim per la mans, hem professionalitzat tots amb el festival, que són 10 anys, perquè el patró és el mateix. Comença el diumenge, acaba un dissabte, comencem aquí, la plaça, comencem a quebre, bueno, doncs, potser l'any que ve les carreres les farem doncs, tot el carrer en lloc de la plaça. Has de pensar en aquestes modificacions, perquè creixem en públic i volem, no sé, el necessitem. Però no és un voler créixer de... Ho volem parar, volem que vagi bé, que la gent vingui, que sigui... No, que hi hagi una afluència de la gent nova i que vagi coneguer, algú rebella, però el que tenim que sigui molt professional i tota la qualitat que poguéssim oferir.
4: En esta desena edició, una part d'este creixement obre una nova manera d'habitar les històries. La cúpula Lofato ha acollit quatre peces internacionals de realitat virtual i cinema de 360 graus en passes rotatius. La secció VR Immersiu ha comptat per primera vegada amb un premi propi, 500 euros i el guardó Lofato al millor curt VR. Este programa ha reunit quatre obres de cinc països. Les quatre peces són diferents, però comparteixen un canvi essencial. La pantalla ja no queda davant de l'espectador. Miquel Pérez Escolar és el responsable tècnic de les projeccions i de la part de realitat virtual de la cúpula Lofato.
7: Ja no és una mostra tecnològica, sinó que ja forma part del festival amb el seu propi guardó. La idea és molt clara. Si el cinema convencional en el qual estem darrere de la pantalla, amb la realitat virtual passa a ser la pantalla tot l'espai. O sigui, nosaltres formem part, primera persona, d'aquesta projecció, d'aquesta pel·lícula. I això és una cosa molt potent, és una manera t'explica històries molt, molt potents.
4: L'experiència conserva elements del cine com guió, producció, muntatge, imatge i so, però canvia el punt de vista. Les cadires giratòries permeten mirar al voltant i el so tridimensional ajuda a situar el públic dins de l'escena. Algunes obres són passives, d'altres incorporen interacció i resposta hàptica a través dels comandaments.
7: Dóna moltíssim de joc, però no és exactament un videojoc. Hi ha algunes peces que són interactives. Llavors, això sí que no ho podem aconseguir en el cinema convencional. Aquí sí que podem dir que això és un videojoc. A mi no m'agrada dir que és un videojoc com a tal. Al final és una peça interactiva, un nivell d'immersió encara més gran. Llavors, podem interactuar amb la pel·lícula, amb el que està passant, i això és superpotent. Llavors, aquests que es converteixen més en videojoc, perquè són interactius, doncs penso que no és el terme correcte. Per mi continua sent cinema, però és un cinema interactiu.
4: La voluntat no és ensenyar un aparell, sinó normalitzar un altre suport audiovisual.
5: Teníem la necessitat també d'apropar aquestes noves narratives i sobretot aquest nou format, no?, de viure el cinema al nostre territori. Un territori que està lluny de tot aquest tipus d'experiències i que, per tant, també trobàvem que innovar en aquest sentit era molt important, no? Sempre diem allò que el codi postal no pot ser un impediment per viure la innovació, no? I en això estem. La secció VR va ocupar aquest espai per facilitar a la nostra audiència també de poder gaudir d'aquest tipus de formats 360 que generalment no estan al seu abast.
4: La competició immersiva és, per tant, una decisió artística i també territorial. El festival defensa que els formats audiovisuals emergents no han de quedar restringits a les grans capitals o als públics especialitzats. Des de BOT, prova d'incorporar-los a una programació que manté la proximitat com a punt de partida.
7: Treballem cada dia perquè no sigui això només un nicho, sinó que sigui una manera nova d'explicar històries. Ha experimentat altibaixos, com totes noves tecnologies. Al final, també, aquesta petita, no?, esquerda digital, aquesta por a lo desconegut, que a poc, no?, es va traient, és el que farà que això s'estableixi. Deixem dir que aquest any ja és establert. O sigui, la realitat virtual, aquest tipus de suport, no?, audiovisual, ja s'ha quedat, ja està implantat. I treballem cada dia, no?, perquè no es quedi, no?, en l'oblit.
4: Després de 10 edicions, Infecta continua mirant cap avant sense deixar de mirar d'on ve. La cadira a la fresca, la sala de cine oberta des de fa dècades, el treball de tot l'any, les persones que omplen el poble i ara, 4 visors dins d'una cúpula formen part del mateix recorregut. Un festival que va néixer per a fer alguna cosa més i que ha acabat convertint la Terra Alta no només en l'escenari, sinó en la seva identitat. Perquè una pantalla pot ser una tela blanca enmig d'una plaça, però també pot ser tot l'espai que mos envolta. Lo que no canvia és el gest inicial: seure, mirar i deixar que comence una història.
0: Doncs això és l'Infecta, aquest festival de cinema que tenen a BOT, que fan a BOT cada any a la Terra Alta, i així ens ho ha explicat des de la Plana Ràdio el company Víctor Montecino. Nosaltres seguim endavant i des d'un lloc saltem cap a l'altre. Ens quedem a Altafulla, en aquest cas. Tota la setmana que visitarem Altafulla, visitarem l'Eduard Virgili. Eduard, bon dia.
1: Bon dia, Núria, què tal?
0: Bon dia. Mira, no sé si has estat afortunat i has agafat un avió aquestes vacances, o afortunat o no, perquè hi ha qui li estressa això d'anar amb avió, eh? No? Però molta gent...
1: De fet, a veure, has dit aquestes vacances, però...
0: Clar.
1: Però de vacances res.
0: Error. Que bo. És veritat. Bé, avui parlem d'avions, hem parlat de creuers des de dins, com és això de viure en un creuer perquè hi treballes, i ara sabrem com és això de gairebé viure, tenir la casa en un avió, perquè el pilotes, sí, perquè estàs treballant allí, no? Coneixerem els avions des de dintre.
1: A Altafulla, de moment, no tenim aeroport. No,
0: de moment.
1: I, per tant, hem buscat un lloc que ens anés bé per emplaçar el nostre convidat. Mira, em trobes ara mateix mirant cap a l'horitzó, perquè parlem d'aquesta professió que consisteix precisament en anar molt més enllà d'aquest horitzó. Som el mirador del Passeig del Fortí, i aquí als nostres peus tenim la platja d'Altafulla, veiem la muntanya de Sant Joan de Tamarit, Sant Simplici, el
8: al fons, fins i tot la mossara. Diria que allò que observo ja una miqueta més a la llunyania és el cap de Salou. En tot cas, ara sortirem de dubte amb l'Arturo Palavecino, que és el pilot d'avió altafullenc per excel·lència. Arturo, bon dia, benvingut.
9: Què tal, bon dia.
8: És el cap de Salou?
9: Correcte, sí, avui hi ha molt bona visibilitat, inclús més enllà es veu el Montsià i tot, eh? O sigui que sí, tenim un dia esplèndid avui aquí a Altafulla.
8: Déu-n'hi-do. Escolta, ara fora de micròfons m'explicaves que tu de petit no deies allò de jo vull ser pilot d'avió. Això sí que passa amb molts companys teus de professió, no? Que des de petits ja s'aficionen als avions i al final la vocació els acaba estirant. En el teu cas és diferent, tu volies ser enginyer.
9: Totalment. La nostra professió és totalment vocacional i és cert que en el meu cas no és el típic cas de com molts companys, com bé deies, no? Que des de petit ho han tingut claríssim que volia ser pilot. A mi la vocació m'ha anat, doncs, l'he anat creixent i forjant més sobre la marxa a mesura que he anat descobrint aquest món. I sí, jo en un moment de la meva vida, típic moment... quan afrontes els estudis universitaris, no?, i has de decidir què fer amb la teva vida, doncs és una opció que es va posar sobre la taula i al final em va fer obrir els ulls amb un món nou que vaig descobrir i supercontent amb l'opció que vaig triar.
8: Escolta, què ha de tenir una persona per ser un bon pilot d'avió?
9: Doncs la veritat que, clar, és una barreja de moltes qualitats, habilitats, és algo molt multidisciplinar, podríem dir, no? Perquè potser hi ha com la creença, no? A vegades hi ha gent que ve a preguntar i, no?, quan volen triar aquests estudis i hi ha com la creença de moltes matemàtiques, molta física, i no és tan així com una enginyeria, no? Però sí que, clar, la gran peculiaritat, a part de que és això un aspecte molt multidisciplinar, és perquè toques de tot una mica i de moltes coses, al final una de les dificultats és que molts dels coneixements que tu vas adquirint durant els estudis, no?, i durant la carrera i durant la teva vida laboral, al final són coses que tu has d'aplicar en un entorn complex i a temps real, no? I el que treballem molt ara a les aerolínies, doncs és això, no? El procés de prendre decisions, sobretot quan les coses, doncs, es compliquen, no? Perquè el nostre món està tot molt procedimentat, no? Tot segueix uns procediments, tot va sobre una línia molt concreta, però, clar, a vegades trobes factors inesperats, no? I aleshores aquí és on una mica el teu treball, amb el teu treball en equip, has d'aplicar una sèrie de competències i decidir i prendre accions perquè tot al final segueixi, no?, dintre d'aquesta línia, mantenint uns marges de seguretat òptims en tot moment.
8: Núria, no ho hem explicat. Sí. L'Arturo fa aquestes explicacions tan pedagògiques perquè, a més, és formador, és instructor, i per tant sap molt bé del que està parlant. Feia referència als coneixements tècnics, també a la capacitat de decisió, i afegiries la sang freda?
9: Sí, totalment, perquè, bueno, en moments d'estrès, no?, de pics d'estrès, evidentment has de mantenir la calma, no? Evidentment, no serviria de res, doncs, a alterar-te, no?, posar-te nerviós. Aleshores, és focalitzar molt, no?, focalitzar molt i mantenir l'atenció en aquells paràmetres i aspectes en els quals has de mantenir l'atenció, poder analitzar-ho fredament per aquesta informació, doncs, amb els companys, no?, compartir-la i prendre una decisió, doncs, raonada.
8: Quina és la capacitat de decisió del pilot quan és dins de la cabina o no? Està tot marcat des de terra? Se segueixen les ordres que es donen des de la torre de control o el pilot mana?
9: En un vol normal, no? Sí. A veure, hi ha molts moments,
8: Què vol dir un vol normal?
9: No, perquè ara... No, volia... Ara ja és que ens hem adelantat una mica, no? Parlàvem en situacions que es poden complicar, no? Jo dic en un dia normal en el qual tot va sobre la línia, evidentment hi ha molts moments, no? Nosaltres interactuem amb molts agents, no? Des de, inclús, la fase de preparació, doncs hi ha que nosaltres analitzem la informació del vol que farem i aleshores, doncs, aquesta informació ens dona el personal de terra de l'aerolínia, no? que ens proveeixin aquesta informació, després doncs ve l'embarcament, no? Aleshores hi ha molts agents que ens presten serveis, aleshores nosaltres contínuament estem en contacte amb diferents agents i de diferents persones que formen part d'aquesta cadena, no? de producció, i després ja ve doncs, purament el vol, no? I en el vol sí que estem nosaltres i també hi ha l'altra part, que són els controladors aeris, no? I nosaltres tenim un vol establert amb una ruta, però contínuament estem en contacte amb els diferents sectors de control aeri i aleshores ells doncs, són els responsables de mantenir una separació entre les diferents aeronaus, per tant doncs anem negociant, si ho podem dir així, no? Quina ruta, perquè nosaltres sempre volem retallar la ruta, aleshores, clar, un vol no va...
8: Voleu retallar la ruta? Això ja és...
9: Per eficiència, sí, sí, sí. Clar, pensa que tot... Hi ha unes aerovies establertes, no? En una ruta, imagina't un vol Barcelona-París. Doncs hi ha una ruta estàndard que tu has omplert un pla de vol i però no sempre és la ruta més directa, per posar-te l'exemple de la ruta. I tampoc el nivell de vol, no? L'alçada a la que volarem, doncs no sempre... som capaços o podem volar a l'alçada de vol òptima, no?, que ens agradaria, perquè hi ha molt de tràfic, i aleshores aquí és el paper que et deia dels controladors aeris, no?, que ells sempre estan en contacte amb nosaltres intentant optimitzar l'espai aeri dintre les possibilitats que tenen, perquè cada vegada també l'espai aeri està més congestionat.
8: Per tant, això de la improvisació ho hauríem de posar entre cometes.
9: No és improvisació, però sí que estem contínuament, no? Perquè, clar, el que està establert, el que està programat d'A a B, doncs, clar, nosaltres podríem, no?, connectar el pilot automàtic i només monitoritzar, però nosaltres estem contínuament intentant intervenir per el que et deia, no?, per intentar optimitzar-ho i que sigui sempre de la forma més eficient possible. I en aquest sentit, doncs, sí que estem molt en contacte, doncs, sempre amb els diferents sectors de control aeri.
0: Arturo, bon dia. Hola, què tal?
9: Bon dia, què tal?
0: Hola. Escolta, com funciona el teu? Com seria el teu dia a dia o les jornades laborals? Perquè entenc que no és el mateix fer un vol curt que llarg. Després us quedeu a destí, heu de tornar com els taxis que tornen a puesto. Com funciona això?
9: Sí, això, clar, depèn molt del tipus de vol que facis i depèn una mica de l'aerolínia que estiguis, no? Jo, en aquest cas, treballo a Vueling, una aerolínia, doncs, crec que es coneix, no? Aquí va ser Barcelona, vols de mig, llarg termini, vols comercials. Aleshores, clar, un vol normal, nosaltres, basats aquí a Barcelona, un dia normal de vol, doncs tenim uns límits d'activitat, però imagina't, un vol normal... potser tenim, o sigui, perdona, un dia normal, potser tenim quatre sectors, no? El que deia, un vol a París i un vol a Roma. I nosaltres sortim des de Barcelona, anem a París, allà tenim un temps d'escala d'uns 45 minuts, entre que desembarquem, tornem a embarcar, tornem a Barcelona, 45 minuts a Barcelona, més o menys, per anar a un altre destí, imagina't Roma, anar i tornar. Aleshores, això podria ser un dia normal de feina, que déu-n'hi-do, són dies llargs al final,
0: sí,
9: perquè aquí estaríem parlant potser 10 hores i mitja d'activitat. Sí que és veritat que el tema de descansos està tot molt, molt regulat, no? Però, clar, també la normativa regula uns màxims i, clar, tothom vol ser competitiu i aleshores les aerolínies, doncs, tothom tendeix una mica a intentar, a veure com, no vull dir que soni negatiu, no? Però, clar, per ser competitiu, doncs, has d'intentar apurar tots els recursos, no? O exprimir tots els recursos al màxim. Aleshores, això podria ser un dia normal aquí. Clar, hi ha companys que fan llarga distància, que sí, no? Si fas un vol de llarga distància, més de 8 hores, creues cap a Estats Units, cap a Sud-amèrica, aquí sí que, clar, a l'haver fet més hores de vol, ells han d'anar reforçats, no poden anar només dos pilots, van reforçats per tenir torns de descans en vol, i després el descans que han de fer allí és més llarg. Hi ha un descans mínim de 24 hores, per exemple, si un pilot va a Nova York, que serien unes 8 hores des d'aquí, doncs tindríem 24 hores mínim de descans per fer el vol de tornada.
0: I tu, en aquest sentit, imagineu-nos un dia que vas de Barcelona a París, tornes a Barcelona i després fas Roma-Barcelona. I després tens també descans. Descanses un dia... No t'hi tornes a posar l'endemà a les 8.
9: Correcte, sí. No, descans mínim de 12 hores o l'activitat prèvia, però en aquest cas el màxim és 12 hores. I sí, així podríem fer una tanda de 5 dies, que és el que fem normalment. Fem un patró normalment de 5 dies de feina a 4 dies de descans.
8: L'Arturo, però com els pilots, no va treballar. Ara m'ho estava explicant també abans de començar l'entrevista. Ell va volar. I així ho dieu, no?, entre els col·legues de professió.
9: Totalment, sí, aquest és un típic tòpic que diem els pilots, però és així, tal qual, és així. Al final, ens agrada molt... Bueno, jo crec que és algo essencial, no? Hi ha molta gent que li encanta la seva feina i crec que la vida, no?, amb la quantitat d'hores que li dediquem a la feina, doncs crec que és essencial que ens agradi. Evidentment, tampoc som masoquistes, no? Si ho poguéssim triar, segurament, doncs potser molts dies ens quedaríem a casa descansant, però un cop t'hi poses i vinga, vas cap a l'aeroport, doncs és a veure què m'espera el dia d'avui, no? Sempre són dies molt diferents, molt dinàmics, i la sensació és aquestes, no? De que guai que vaig a volar, no?
8: Escolta, Arturo, una última pregunta que haurem de deixar. Segurament ara ens estan escoltant persones que encara no han anat de vacances, que s'esperen ara al setembre, que haurem de pujar a l'avió. Això de volar, a alguns us fa molta gràcia, però després, doncs, hi ha també aquelles persones que tenen por, que els fa respecte, no sé si és una por racional. En tot cas, què li diries a aquesta persona que pugui arribar a confessar que té por de pujar a un avió, sigui per unes turbulències de la cabina, que se senti angoixat? Quin missatge traslladaries com a conductor, com a pilot d'aquest avió?
9: Sí, és totalment normal, no? I és molt freqüent. Hi ha molta gent que clar, quan embarca en un avió té la sensació, doncs, que allò, doncs, després ja és algo incontrolable, no? Que està fora del seu control. I hi ha molta gent que sí, que és una mica... A vegades per la desconeixença, no? Quan l'avió una mica de turbulències, doncs, ostres, sembla que això és perillós, no?
8: Home, allò que sembla que cau, no?
9: O no saps per què es mou l'avió, no saps per què. I nosaltres a vegades ens hi hem trobat. Hi ha gent que t'ho diu, aleshores tu intentes, doncs, ampliar les explicacions amb aquesta persona i només a vegades amb aquest acompanyament o donant unes explicacions, doncs, hi ha millores. Hi ha gent que té un pànic absolut i és molt complicat, no? Però ens hem trobat casos i a vegades inclús ens hem convidat a entrar un moment a la cabina i a veure, mira, doncs ara creu farem aquesta zona de núvols i això farà que l'avió es mogui perquè la densitat de l'aire aquí, doncs, és una mica diferent i l'aire pot ser una mica més turbulent i, doncs, amb aquestes explicacions així, a vegades fent conèixer, no?, la por al desconegut que tenen, doncs ajuda, és algo molt, molt freqüent. Sí.
0: Arturo, l'última, és que ara m'estic pensant una cosa, no puc acabar l'entrevista sense preguntar-t'ho. Justament a tomb d'això que dèiem de la comunicació. A veure, les aerolínies treballen amb uns aparells, evidentment, tots a puesto, tots perfectament preparats, fan revisions, tu ets un pilot professional. Com és que la megafonia dels avions funciona tan malament que quan el pilot diu hola, us parla el capità, us parla el pilot, bla, bla, bla, bla, bla, i deixa anar tota la presentació i el temps que fa i les hores de vol i tot això, no s'entén mai res, Arturo. Us ho he plantejat, sí. Això? És molt difícil que s'entengui.
9: Hi ha vídeos de broma una mica divertits, no? Que, bueno, és una broma bastant real, no? En molts casos és així, he de dir... Una mica, no mea culpa, perquè crec que a mi se m'entén prou bé, però crec que a vegades és molta gent, i intento donar una explicació, és veritat que certament els sistemes de megafonia dels avions a vegades són millorables, però a vegades una mica culpa dels nostres, no?, dels companys, i potser en aquest moment que dones aquest anunci al passatge, és el moment que estàs finalitzant l'embarcament i estàs fent moltes coses a vegades, i hi ha gent que ho fa allò, doncs, una mica perquè toca fer-ho, no?, i ho fa una mica així, bla, bla, bla, bla, bla, bla, sí. M'he de treure això de sobre, bla, bla, bla, i dir quatre coses aquí, i clar, no es dona compte que la percepció de la gent és aquesta, no?, de què ha dit aquesta persona, i potser hauríem de fer-ho moltes vegades amb una mica més de carinyo i atenció, intentant, doncs, parlar amb una distància correcta del micròfon que agafem i amb més cura, no? Però...
0: Bueno, si al final acaba bé el vol, doncs es perdona tot. Clar que sí.
9: Ens hi trobem de tot aquí, sí, és veritat.
8: Escolta, com seria si ara haguéssim d'aterrar aquest avió a Altafulla? Quin és el missatge del pilot en el moment de l'aterratge?
9: Bueno, jo no m'enrotllo molt, però està clar que hi ha dades que sí que interessen, no? L'hora, si estem arribant abans o estem arribant amb retard, no? Evidentment, sempre que arribem abans, això és important remarcar, no? I si arribem en retard, doncs, de nou reiterar una mica les disculpes pel qual motiu per qual hem arribat tard. Home, avui tenim un dia esplèndid d'Altafulla, no? Aleshores, jo crec que estem arribant segons l'horari previst. Altafulla, dia esplèndid per gaudir del dia. De nou, moltes gràcies per haver-nos triat i els desitgem que tinguin una feliç estància a Altafulla. Moltes gràcies.
8: I aleshores és quan tothom aplaudeix. Que clar, això tampoc clar. No ho he acabat d'entendre mai, això dels aplaudiments a dalt de l'avió.
9: Bueno, i també es contagia molt, no? Jo crec que si algú té més por a volar, que és com el seu alleujament, no?, quan ha aterrat i aplaudeix, a la que una persona aplaudeix, segur que s'hi ha afegeixen diverses i en aquest cas passa, no? Però és veritat que a vegades passa. I més gent que no vola tan freqüentment, no? En un Barcelona-Madrid de pont aeri de passeig de negocis, t'asseguro que aquí no, difícilment ho trobarem, això.
8: Arturo Palavino, gràcies per atendre els micròfons de l'Obert per Vacances.
9: Un plaer, gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé. Eduard Virgili, moltes, moltes gràcies.
8: A tu, que vagi bé, fins ara.
0: Ens la trobem demà. De fet, no hem tancat, no hem arribat a Altafulla amb el temps previst, anem amb retard, però ha valgut la pena perquè l'entrevista ha sigut molt, molt xula, i el que fem ara és donar pas al podcast Mar a Mar, un podcast que ens porten des de l'escala el company Sergi Corral. Al darrer lliurament, avui ens explica com podem cuidar de la salut dels nostres mars.
10: Mar a Mar, un podcast per descobrir el nostre mar.
11: Al llarg d'aquests 8 capítols del Mar a Mar us hem descobert la flora, la fauna, el patrimoni, la gastronomia, els oficis i les aficions que tenen la Mediterrània com a taló de fons. Un entorn natural fràgil i amenaçat en un mar tancat i que és l'asa dels cops del canvi climàtic, de la industrialització i del turisme massiu. La Mediterrània ja fa molts anys que es troba a la UCI. De tant en tant l'anem reanimant i li arriben bafarades d'aire fresc, però ha d'anar entomant dia sí i dia també totes aquestes amenaces que, malgrat la resiliència dels sistemes naturals, poc a poc van minant la seva salut. Algunes xifres fan basarda, i és que la Mediterrània rep anualment uns 300 milions de visitants, és a dir, de turistes. Si aturem el temps en algun moment donat del dia, ens trobaríem prop de 3.000 embarcacions a les seves aigües, tot plegat en un territori que acull més de 520 milions d'habitants. Amb aquest panorama podem pensar que sí, que efectivament la Mediterrània és un mar resistent i resilient, en bona part perquè amb els anys hem après a tenir-ne cura i hem emprès moltes batalles per a defensar la seva integritat i la biodiversitat. Organitzacions com SOS Costa Brava es troba al peu del canó en aquesta lluita. Jordi Cruz és el responsable de Medi Marí de la Federació d'Entitats SOS Costa Brava.
12: Jo crec que SOS Costa Brava doncs fa el paper que malauradament haurien de fer les administracions, que és cuidar el nostre territori i mirar des d'un altre punt més ecològic i defensar més els interessos, una mica més els interessos ecosistèmics, i sovint potser una mica menys els interessos econòmics, perquè al final les conseqüències són evidents i es veu sobre el terreny, com tenim el clima, com tenim el mar de la Costa Brava, el fons marí. Doncs l'ideal seria que no existíssim. Això sempre ho diem, l'ideal seria que no existíssim.
11: A nivell local, els efectes del canvi climàtic sobre la biodiversitat i l'impacte dels fondejos de les embarcacions sobre les praderies són els punts més crítics i on entitats ecologistes com SOS Costa Brava hi posen més esforços, tant en la denúncia com a la divulgació de les bones pràctiques.
12: Ens preocupen, evidentment, les tan potents com són les del canvi climàtic i la invasió d'espècies exòtiques, que ja estan amenaçant a molts llocs del Mediterrani i fins i tot de la península Ibèrica pel sud i algunes pel nord. Això ens preocupa molt perquè són qüestions que seran molt difícils de controlar, si és que es poden controlar. Les que ens preocupen ara i les que incidim molt són en aquelles en què sí, s'hi pot fer alguna cosa, que l'administració pot fer alguna cosa, com seria la més evident, doncs potser seria la protecció del fons marí i, en aquest cas, d'hàbitats protegits com són la Posidònia i la Cimodocea, aquestes dues fanerògames. Per sort, estan catalogades com a protegides, però és que hi ha moltes altres espècies i altres hàbitats que, malauradament, costa molt introduir-les dins el llistat d'espècies protegides i d'hàbitats protegits.
11: Es calcula que en plena temporada d'estiu fins a 9.000 embarcacions poden transitar per tota la Costa Brava. Davant d'un trànsit i estacionament marítim creixent, el sector nàutic cada cop està més compromès en tenir cura amb el mar. Un bon exemple és el projecte Econàutic, impulsat pel biòleg Boris Weissman i en Xavier Monill, i sota el suport de l'Associació Catalana de Ports Esportius de Catalunya. Entre altres eines, Econàutic ha publicat una guia per a la navegació d'esbarjo sostenible i respectuosa. Xavier Monill és un dels seus autors.
13: Econàutic neix d'una necessitat que hi havia, que vam detectar en el sector nàutic, que era fomentar la cultura de mar, millorar el coneixement de l'entorn marí, donar eines a la gent de l'entorn marí per conèixer amb més profunditat tot el que el rodejava i les accions que el poden portar a terme per preservar això que ens agrada disfrutar, que és del mar. És un projecte que ha anat creixent. Primer nosaltres, inicialment, aquest projecte va començar molt pensat per crear com continguts ambientals complementaris a les pròpies activitats nàutiques que es porten a terme en els clubs nàutics i a les bases nàutiques, i després això ha anat evolucionant. Hi ha hagut com una segona desenvolupament del projecte que anava dirigit a bones pràctiques que pot fer els usuaris del mar per fer una navegació més sostenible i més respectuosa.
11: Precisament l'objectiu cabdal és fer compatible aquestes activitats nàutiques amb la cura del medi marí. La divulgació i els consells són un dels mecanismes, però han d'anar acompanyats també d'una regulació eficient per part dels diferents organismes locals, autonòmics i nacionals.
13: Sí, les activitats nàutiques són compatibles amb una conservació de l'entorn natural, si es fan de forma adequada. Sí que és veritat que hi ha diferents problemes, hi ha diferents polèmiques, hi ha diferents punts calents a la costa, amb diferents activitats, i moltes vegades contraposem la conservació ambiental amb les activitats humanes, com si els humans tampoc fossin part d'aquest context, com si fóssim dos àmbits diferents. I no és així. Les persones formen part de l'entorn natural i les persones, amb les seves activitats, evidentment tenen una incidència, però aquesta incidència tant pot ser positiva com pot ser negativa. No és suficient en el sentit de que és un granet més de sorra, un escenari molt gran on hi ha d'haver moltes accions. Evidentment, el foment de les bones pràctiques és una eina clau. I fer les coses bé passa per la divulgació. Això és el primer de tot. I això també ha d'anar acompanyat per regulació, i regulació no en un sentit punitiu d'un policia que posa una multa, que segurament també hi ha de ser-hi en algun moment, en algun cas, d'algú que no fa una cosa correcta, però regulació en un sentit d'ordenar les activitats, ordenar els espais, ordenar els temps, ordenar com es fan aquestes activitats.
11: Els ajuntaments dels municipis turístics caminant a mar no són aliens als usos i l'ocupació de l'espai marítim al llarg de tot l'any, però especialment en temporada alta. A l'hora de passar l'acció, per poder regular l'espai, es troben amb diversos conflictes de competències, que sovint limiten la capacitat o la voluntat d'acció. Poden actuar, per exemple, en els usos de les platges, en la delimitació de les zones de bany, i també en iniciatives com la instal·lació de boies ecològiques per a la protecció de les praderies de Posidònia. Josep Bofill és l'alcalde de l'Escala, una de les poblacions que ha adoptat aquest mecanisme.
14: Aquí, bueno, entrem també una mica amb les capacitats que tenim entre tots plegats i entre administracions. Hem d'entendre que tenim unes limitacions també en com a municipi de gestió, i el món marí és un món complicat, no? En el sentit en què, bueno, doncs el que deia, no? Regulem platges, regulem balisaments, podem regular inclús doncs aquestes zones de fondeig, però anar més enllà costa, no? I d'alguna manera ens agrada tenir veu, en el sentit en què doncs administracions com, per exemple, el Ministeri de Transició Ecològica, doncs, que és el competent, no?, amb el tema de costes, doncs fer sentir la nostra veu amb la problemàtica, no?, del que comporta el canvi climàtic, l'augment de temperatura, l'augment de nivell del mar, la reducció de la superfície ocupada per les platges de sorra, etc. Doncs nosaltres aquí coneixem bé el territori, per tant, aquesta veu, fer-la arribar, jo crec que és l'important des d'aquí. És cert, doncs, que no tenim competència per la protecció de la Posidònia, precisament o exactament, sinó que es va poder justificar amb la regulació d'una zona on hi havia interès, diguéssim, de fondeig, perquè vèiem, doncs, que any rere any, doncs, hi havia entre 25 i 40 barques fondejades en aquell entorn, i també amb la consciència de que hi havia Posidònia a sota, però no amb aquesta justificació, doncs, vam poder regular-ho. Vam demanar permisos, penso que són un total d'unes 19 o 20 boies que tenim en aquest entorn, i vam aconseguir doncs, que en aquesta zona d'aquí, que no està balisada com a zona de banyistes, doncs, teniu alguna manera una regulació o una ordenació més que una regulació del fondeig.
11: La protecció del mar i l'activitat turística juguen sobre un estret equilibri. Quan això es trenca, apareixen els conflictes. I trobar aquesta compatibilitat és un dels reptes més grans pels municipis costaners.
14: Bueno, com amb tot, a mi m'agrada fer servir la paraula d'equilibri. I l'equilibri aquí és molt complicat entre el que és l'activitat econòmica, entenent doncs, que doncs, la Costa Brava i l'Escala en concret doncs, són municipis eminentment turístics i que tenim dos mesos doncs, amb una pressió molt i molt elevada, i la sostenibilitat mediambiental, social i d'usos, no?, del que dèiem, no? Hi ha d'haver-hi, jo crec, unes zones, entorns, que es pugui fer compatible totes aquestes activitats, tant la gent doncs, que vol gaudir d'una zona segura per nedar, com tenim les zones de vies braves, com la gent que vol anar en barca, sortir, que fondejant una caleta davant de la costa.
11: Quedem-nos amb això. Els petits canvis són poderosos i entre tots i totes podem anar fent perquè la Mediterrània, que vegin les següents generacions, sigui un xic millor que les que els hi hem deixat nosaltres. Cuidem un dels mars amb més biodiversitat del món, perquè tingueu present que primer ens cal conèixer el que tenim per després poder-ne tenir cura.
10: Mar a Mar, un podcast produït per Ràdio L'Escala amb Sergi Corral.
0: És el nostre trosset, del que sempre ens donen aquesta oxigenació marítima. Nosaltres, dilluns, aquí a l'Obert per Vacances, els companys de Ràdio L'Escala, el Sergi Corral, que sempre ens donen aquesta oxigenació marítima. Nosaltres no tenim massa temps avui ja de massa més, per tant, la secció de Vilafant, el Freaky Time, si us sembla bé, el deixem per als propers dies. No patiu, perquè parlarem de manga i d'anime, però serà ja de cara a demà, si tot... Fer, ara sí, abans de tancar programa, és conèixer l'agenda d'activitats. Ciutat de Tarragona. I ho fem en connexió amb la Lídia Porta, de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
15: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Mira, tinc aquí al davant l'agenda. Tot són propostes, pel que veig, per bé. Les dues primeres són per avui mateix, per tant, haureu de fer via, haureu d'anar, si és que voleu anar a Baix a Vilafranca, del Penedès.
15: Exacte. Avui és l'últim dia del Firart, que és una festa i fira d'art i mercat de petit format dintre del que és la festa major. Ahir vam tindre Sant Fèlix, sí. Ja ho sabeu. I doncs això és una fira que hi ha 40 artistes de pintura, il·lustració, joieria, ceràmica, fotografia, tèxtil, de tots els gustos i colors. I demà es farà un sorteig, així que avui el que podeu fer és anar a veure les coses que hi ha allà exposades, i demà hi haurà un sorteig a les xarxes socials on les guanyadores doncs, podran escollir alguna de les peces exposades.
0: Molt bé, molt xulo. Doncs mira, si us vau perdre Sant Fèlix el cap de setmana, ara encara podeu allargar una mica la Festa Major de Vilafranca, que encara continua amb aquest Firart. Per cert, que també és Festa Major a Matadepera.
15: Doncs sí, a Matadepera tenim Festa Major. És l'últim dia, però això no significa que no hi hagi activitats. Avui n'hi ha moltíssimes. Tenim un concurs de pintura infantil, un concert de cobla, vermuts populars, gelatada també popular, una festa de l'escuma, que aquí ens agrada molt a l'Obert per Vacances, les festes d'escuma, sí. Lectures poètiques, un concert de jazz, i avui a les 10 de la nit hi ha un piromusical al Passeig dels Rabassaires. Sí, ja veiem que diverses festes majors tenen piromusicals de final, i Matadepera doncs no podria ser l'excepció.
0: Molt bé, Festa Major Matadepera, i acabem amb la proposta d'una exposició.
15: Sí, tenim l'exposició L'ànima de la forma, Montroig o l'essència de Miró, que fins aquest dimecres, també us he donat una miqueta de pressa, però hi ha una mica de marge també a la vegada, fins aquest dimecres 2 de setembre al Centre Cultural Església Vella de Montroig del Camp podreu veure una selecció de guixos originals de l'artista Joan Miró que havien estat conservats a Mas Miró, i que són uns models previs a el que són les estàtues de bronze i que tenen un valor artístic importantíssim per entendre doncs, com l'artista creava totes les seves obres i l'experimentació d'aquest pintor i escultor tan important. I l'entrada és gratuïta i lliure, així que hi podeu anar a gaudir d'aquestes peces d'art tan xules sense gastar ni un ral.
0: Molt bé. Exposició L'ànima de la forma, això a Montroig del Camp. Doncs Lídia, ja està. Tanquem l'agenda aquí i demà més.
15: Sí, sí, avui rapidet. Molt així poden anar els companys a explicar bé el tema de demà i totes sí. les coses.
0: Sí, avui anem amb la calma, allò. A bon ritme, a bon ritme. Velocitat de creuer. Molt bé. Gràcies, Lídia. Una abraçada. Fins demà.
15: Fins demà. Adéu.
0: I ara sí, anem tancant programa i, com deia la Lídia, connectant amb Ràdio Televisió Cardedeu, amb l'Enric Rubio, per explicar el tema de demà, el tema del dia, per si podeu ja començar a dir-hi la vostra, però acabar de tancar el tema d'avui, els festivals d'estiu. Enric, a veure, no sé si tenim així ràpidament alguna aportació més.
1: Doncs sí, mira, tenim un parell d'aportacions més que ens han escrit per al WhatsApp del mòbil del programa. En primer lloc, la Cristina, que ens diu «El Tastautors de Cardedeu». Des d'aquí trenco una llança a favor d'això. Diu que és un gran descobridor d'artistes, del qual jo dono fe, i també gran recomanador de noms consagrats. Així que ja ho sabeu, altra vegada us convidem cap a casa nostra.
0: És important això, dels festivals que ajuden a que et soni el nom.
1: Doncs sí, sí, sí, sí. I d'aquells que al cap d'uns anys dius, oh, jo vaig veure, saps? Com, oh, que gràcies a aquest
0: record. Quan no els coneixia ningú, jo ja els
1: veia. Exacte, exacte. Tot això eren camps, eh? Exacte. I mira, també tenim l'Albert, que ens diu, sigui quin sigui, però que sigui una programació en català d'artistes emergents. Mira, així que ja ho veus. Hem tingut un bon popurrí de comentaris avui.
0: Molt bé, molt bé. Tastautors a Cardedeu.
1: Sí, sí, sí, sí, val molt la pena. I a més també fan a vegades un soparet, inclús amb l'autor o autors que estan allà, un sopar gastronòmic previ al concert, i val molt la pena.
0: Sí, molt bé, sí, ara sí, ho estic mirant. Perfecte. Tot això ja ha passat, però no?
1: Sí, sí, això, bueno, ha passat o ha de tornar, perquè el Tastautors és previ a l'estiu, per tant, ja ho dic, que queda... Bé, estem a la meitat.
0: Molt bé. Doncs, tema per demà. Vinga, Enric, què hem de fer?
1: Va, t'ho pregunto tu. El setembre és un bon mes per fer vacances, Núria?
0: Mira, no ho sé, t'ho diré, perquè és el primer any que les faré al setembre.
1: Epa, ja et dic jo que sí.
0: Clar, tu ho saps, tu, ja ho has fet mai al setembre?
1: Sí, de fet, jo n'havia fet a vegades al gener, i al setembre, quan ho he agafat, s'està molt bé. Més econòmic, no està massificat, l'aigua encara està prou calenta si és que vols anar a platja, i si vas a muntanya és un ambient fantàstic.
0: Ah, doncs mira, em fas venir ganes, perquè jo pensava, i què faré jo al setembre, sol, a tothom treballant?
1: Què va, és millor, home. Sí. A l'agost sobre gent, estaràs de conya.
0: Jo crec que sí, doncs ja us ho diré, a veure què diuen els oients, si estan més experimentats que jo, si prefereixen el setembre, per si és un bon mes, vaja, per fer vacances. Molt bé.
1: Ja veuràs, a veure què ens diuen, va, estem amatents.
0: Demà tornem a connectar, Enric, moltíssimes gràcies. Bon
1: Salut,
0: dia.
1: Fins demà.
16: Igual quan estimo em compta amb la calma, vull procurar no trencar res i fer la barreja d'intensa incertesa.
0: Doncs vinga, que avui amb una mica més temps d'escoltar aquesta cançó final que tanca el programa. Avui d'haver d'anar corrents al final han dit, calma, ens relaxem, tanquem a poc l'Obert per Vacances, ostres, que és dilluns i que és l'última setmana i que és l'últim dia del mes d'agost, no? Comencem estressats. Doncs això, intentem mantenir la calma, també, i afrontar aquesta final d'etapa d'una manera relaxant, tranquil·la i anar entrant a poc, allò que primer mulles el pouet, no? Després et vas anant sucant tota, com qui entra al mar. Doncs vinga, ara sí, falten 5 minuts per arribar a les 11, us desitgem que acabeu de passar molt bon dilluns i sempre, com diem cada dia, amb la promesa de tornar l'endemà, això serà dimarts, a les 9 del matí. Que passeu bona jornada.

0: la xarxa de comunicació local. Són les 11.
1: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. La Guàrdia Urbana de Badalona ha detingut aquest cap de setmana un home de 55 anys que acumulava 32 detencions prèvies per provocar un incendi al barri de Montigalà i calar foc a diversos contenidors al barri de Nova Lloreda. En un missatge al seu perfil d'X, l'alcalde Xavier García Albiol ha denunciat els fets i ha reclamat un canvi de lleis per combatre la multireincidència. I un arbre de grans dimensions va caure dissabte a la tarda a la plaça Trafalgar. L'incident va afectar quatre vehicles estacionats a la zona i va provocar greus desperfectes en un dels turismes. El cos de bombers va rebre l'avís a gairebé a les 4 de la tarda i fins al barri de Llafià s'hi van desplaçar tres dotacions, dues de Badalona i una de Granollers, l'EPAF, l'equip Prevenció Activa Forestal. Amb una motosserra van escapçar les branques de la capçalera per posteriorment procedir a la retirada de l'arbre de la via pública. Durant el dispositiu també hi va intervenir la Brigada Municipal de Neteja. I Badalona serà un dels 5 municipis de tot l'estat on es desplegaran els tallers pilot de rehabilitació ciutadana. Aquest projecte del Col·legi d'Arquitectes d'Espanya i la Confederació Veïnal vol impulsar la millora i l'eficiència energètica dels habitatges, oferint assessorament directe als veïns. L'objectiu és impulsar la cultura de la rehabilitació d'habitatges i d'edificis a Espanya. Aquesta nova fase pretén passar de la sensibilització a l'acció directa amb la participació de comunitats de propietaris i administradors de finques. Des de la Federació d'Associacions Veïnals de Badalona consideren que aquests tallers poden ajudar els veïns a conèixer i accedir a les ajudes per rehabilitar els seus habitatges. Rubén García és el president de la FAP.
4: Si en otro sitio a lo mejor sería pues el conseguir esas ayudas.

0: para eficiencia energética o lo que sea, aquí no es el caso. Aquí es que se nos caen nuestras casas. Entonces, creo que es un mensaje suficientemente importante como para que todo el mundo esté alerta. Igualmente, nosotros haremos todo ese trabajo de contactar con todas las comunidades de vecinos de los barrios en los que hagamos y de todos los gestores que puedan participar.
1: L'objectiu d'aquests tallers és facilitar els processos de rehabilitació a les comunitats participants amb una informació clara, acompanyament tècnic i connexió directa amb els recursos institucionals disponibles. Des de la FAB, però, alerten que a Badalona el principal obstacle per rehabilitar aquests edificis és el nivell de pobresa dels veïns, que no podran assumir el cost de les rehabilitacions. I en esports, el Badalona Women no va poder puntuar en el seu debut a la Lliga al camp de l'Atlètic Club, amb el qual va cedir per 3-1. Les badalonines es van avançar en el marcador gràcies a un gol d'Irina Uribe als 17 minuts, però el conjunt bas va igualar el marcador abans del descans, un factor que va resultar clau. A la represa, les bilbaïnes, esperonades pel gol de l'empat, van aconseguir capgirar el marcador i es van mostrar superiors a les badalonines, aconseguint dues dianes més. Aquesta era la valoració del tècnic del Badalona Women, Marc Ballester.
2: Sí, crec que és un partit de moments, ja havíem parlat de que els 90 minuts doncs, passarien per diferents fases. Crec que entrem bé a partit, crec que ens posem per davant i sí que el minut 20 al 30 doncs, s'iguala tot i del 30 al 45 no hem estat dins del camp, hem arribat tard a la situació del presal i elles doncs, ens han començat a trobar. Tot i així el gol, bé, ja havíem parlat, serien detalls, ve d'un sac de banda, no perseguir marques i te'n vas uau al descans on tot torna a començar.
1: El Badalona Women intentarà sumar els 3 punts a la segona jornada de Lliga al camp de l'Espanyol. Ara mateix tenim 27 graus de temperatura a la ciutat. Tornem d'aquí una hora amb més informació local.
3: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
4: Ningú t'informa com nosaltres.
5: 20 anys del Víctimes al telèfon.
4: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
6: El tarot de Si te miento, cuelgo.
7: Sí, señor.
6: ¿Quién va a ganar la Liga?
7: Para mí el Madrid.
6: ¡Oy, oy, oy! Barça-Español. ¿Quién va a ganar ese partido?
7: Aquí me viene la carta de la muerte.
6: ¡Oy, oy, oy!
7: Te digo una cosa, valoraría más al Español, ¿eh?
6: ¡Oy! Pues mañana te llamo, ¿de acuerdo?
5: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
7: Hola, buenos días.
6: Hola, te tengo que colgar, ¿eh?
7: ¿Por qué?
6: Te cuelgo porque me mentiste ayer.
7: Si quiere colgar me da igual, ¿me entiendes?
6: Sí, pero ¿perdió?
7: Vamos a ver, yo lo que no soy es adivino, yo sé lo que veo.
6: Bueno, te cuelgo, adiós.
7: Venga, adiós.
4: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.

0: Víctimes al telèfon.
1: Qui diga?
0: Ara comença el Víctimes al telèfon. El repàs a l'altra cara de l'actualitat. Comencem amb el diari El Punt, apartat de comunicació. Bones notícies, perquè diu en titular: torna el català a Eurovisió. Andorra aposta de nou per participar en el festival amb el català com a llengua oficial del Principat. Atenció amb aquesta cançó. Es diu Susana Giorgi. És Giorgi Preciosi.
2: Giorgi Preciosi.
0: I jo pregunto, quin idioma canta? Escolta, escolta.
2: En castellà, per què?
0: No, no, és en català.
2: En català.
0: Ja, escolta, escolta.
2: En català és. Andorra sempre tenen un segell propi, eh?
0: Sí, però per què hi ha aquest català que no acaba de ser... No sé.
2: Bé, no ho sé, no ho sé.
0: Això que la Giorgi Preciosi, la Giorgi Preciosi és danesa, però porta 13 anys vivint a Andorra.
2: Ai, doncs està molt bé, ha après el català.
0: Escolta, una cosa, anem a trucar, si et sembla, a Andorra Televisió,
2: sí,
0: o a la Ràdio Televisió Andorra. Aviam que ens expliquen aquesta noia... Com anirà tot plegat? A veure si ens ho volen dir, et sembla?
2: Som-hi. Andorra, que mai ha passat a la final d'Eurovisió.
0: És la sisena participant. L'any 2004, no sé si recordaràs que Marta Roura,
2: sí,
0: amb Jugarem a estimar-nos, va ser la primera.
2: Una bona cançó.
0: Sí.
2: I també Gisela, l'any passat, no? Va ser?
0: Sí. I la Geni.
2: I la Geni.
3: Ràdio Televisió d'Andorra, bon dia.
0: Hola, bon dia. Mira, podries passar amb alguna persona que portés el tema del Festival d'Eurovisió?
3: Però en quin sentit de tema? Per entrevistes o...?
0: Bueno, volíem parlar amb alguna persona, amb la producció o amb alguna persona.
3: Però em pot dir de quin tema?
0: Bueno,
3: fer-li una entrevista en aquesta, a la Susana o...?
0: Bueno, truco de Ràdio Badalona, vale. Barcelona.
3: Vale, un segon.
0: Sí, sí. Bueno.
2: Que la Susana treballa aquí, a...
0: Ah, no sé. La Giorgi Preciosi.
2: La Giorgi...
0: Es diu Giorgi?
2: Sí, sí, sí, ho sé, Giorgi.
0: Giorgi Preciosi. Bé, escolta una cosa. Recordem, l'any passat va ser Gisela,
2: sí,
0: però va haver-hi polèmica perquè recordaràs que era Casanova, que la cantava Para en anglès.
2: Sí.
0: Tu ho recordaràs, eh? Estem parlant en directe amb la Ràdio Televisió d'Andorra i que ens expliquin, perquè es veu que ja està molt disputat, eh? Perquè hi va haver-hi tres finalistes.
2: Mm.
0: D'una banda, Lluís Cartes, que jo crec que deu ser...
3: Una trucada aquí mitja horeta, estan gravant en aquest
0: moment. Ah, que està gravant la Giorgi.
3: No, no, no, és que estigui gravant ella, però la persona que li tinc que passar, d'acord?
0: Està gravant. Molt bé, gràcies.
3: Ara, adéu.
0: Bé, truquem, si et sembla, a la part final de l'espai.
2: A veure si és
0: el... Us he de dir, va haver-hi tres candidats. Lluís Cartes, que crec que és el germà de Marc Cartes, l'actor. És reial? Sí, sí.
2: Salvador Borés.
0: Correcte. Un altre que seia Marc Capdevila i aquesta, la Giorgi Preciosi.
2: Qui germà de Carles Capdevila?
0: No ho sé. I finalment va quedar aquesta noia.
2: La Giorgi.
0: La Giorgi. Veurem si per primera vegada Andorra passa o no passa a la final d'Eurovisió.
2: Que va ser que no.
0: Bé, ho sabrem d'aquí uns mesos, d'aquí dos mesos. Anem a d'altres temes. Va, som-hi. Avui publica el diari 20 Minutos un tema que t'agradarà.
2: A veure.
0: Hi ha una d'aquelles estadístiques, aquells estudis, que avui parlen de la son.
2: Mm.
0: De quina és la regió de l'estat espanyol on més dormen, on menys dormen. Diu que, per exemple, la gent d'Aragó té poc insomni, dorm de seguida i fan bastant la becaina.
2: Mm.
0: Amb això es desprèn que el 67% dels aragonesos assegura que diu que se duerme al poco de meterse en la cama.
2: Enquesta...
0: Imagina't, atenció, o sigui, què dius, aviam.
2: Enquesta de solters, també, eh?
0: Sí, aviam, tu que truques a les cases i dius, a ver, tu, cuando te pones en la cama, te duermes cuando pasan 5 minutos o más.
2: No, que fan és trucar a les 12 de la nit i
0: sí,
2: els desperten. Estava dormint, sí, doncs posa una creueta.
0: Més dades d'aquesta enquesta. Diu que la majoria dels espanyols dorm 7 hores al dia de mitjana. Tu dors 7 o més, o menys?
2: Jo menys.
0: Tu menys?
2: Sí, sóc incapaç d'anar a dormir d'hora, tinc un problema greu.
0: I, per exemple, diu que els aragonesos, diu que són los más dormilones d'Espanya, diu que solo el 2% padece insomnia, només el 2%, davant del 5,4 de la mitjana nacional.
2: Doncs això demostra que són feliços.
0: Però tot plegat, a mi m'ha sobtat encara més, totes aquestes dades les ha donat a conèixer Associació Espanyola de la Cama. Què dius? Aviam.
2: Des de quan existeix aquesta associació?
0: Aviam. Asocapa.
2: Sí.
0: Asocapa, Associació Espanyola de la Cama.
2: Sí, associada amb la Casa de les Mantes.
0: Anem a trucar-hi, perquè ens ha donat el telèfon a Telefònica.
2: Asocama.
0: Sí. Però també hi ha altres dades, com per exemple, la gent si dorm de costat, boca arriba o boca abajo.
2: Diuen que això vol dir alguna cosa, depèn de com dorm.
0: Hola, buenos días. He llamado a Asocama.
1: Sí, ahora mismo le paso. ¿De parte de quién?
0: De Radio Badalona.
1: Un momentito.
0: Música de dormir.
2: A Lorenzo Lamas, ¿no? Podía hacer la promoción.
0: Amigos, os presento hoy el colchón Multiflex.
2: De lo Mónaco.
4: Sí.
0: Buenos días.
4: A ver.
0: ¿Hola?
4: Sí, hola.
0: Hola, ¿es Asocama?
4: Sí.
0: Hola, mira, te llamo de Radio Badalona, la más mona aquí en Barcelona.
4: Sí.
0: ¿Qué tal, cómo vamos?
4: Me ha gustado el crane que tenéis.
0: Es el eslogan de la emisora.
4: ¿Dime?
0: ¿Qué es el eslogan?
4: Ya.
0: Bueno,
4: ya
0: eso se lo inventó el director y a mí no me gusta, pero bueno, es obligatorio decirlo.
4: Vale, muy bien. Dime.
0: Bueno, una cosa. Yo te iba a poner un estudio que he publicado hoy el 20 minutos.
4: Sí.
0: Sobre los aragoneses.
4: Sí.
0: Que se ve que son los más dormilones de España.
4: Sí.
0: ¿Eso bueno, es correcto?
4: Son los que se duermen antes.
0: Ya, ¿tú tienes datos de Cataluña?
4: Sí, tenemos. Sí,
0: es
4: tenemos
0: que aquí datos. No sale.
4: No, claro, porque es que, vamos a ver...
0: ¿Qué ha pasado con Cataluña?
4: Bueno, es que en Cataluña hemos estado el día 27.
0: Ah,
2: de enero.
4: O sea, estamos haciendo ruedas de prensa por todo España.
0: Sí.
4: Y entonces lo que tenemos es un estudio general a nivel de todas las comunidades. Mm. Y luego nos estamos desplazando por...
0: Sí, perdona, aquí veo que también habláis de Extremadura, sí, de Murcia...
4: Sí, sí.
0: Pero no sale Cataluña.
4: Porque cuando estuvimos en Cataluña, estuvimos hablando de Cataluña.
0: Vale, ah, vale. ¿Y en Cataluña cómo están los dormilones?
4: Bueno, vamos a ver, ¿qué quieres hacer?
2: ¿Cómo?
4: Es que ahora me coges fuera del despacho.
0: Ah, vale, vale. Tú no tienes esos datos de Cataluña.
4: Lo tengo los datos, pero no en la cabeza. Es absolutamente imposible acordarse de todo.
0: O sea, ¿esto quiere decir que algún detalle que te acuerdes de los datos de Cataluña?
4: Mira, hacemos una cosa. Sí. ¿Te parece? Te pongo en contacto con nuestra gabinete de prensa.
0: Sí.
4: Y ellos te van a facilitar todo, incluso notas de prensa y demás. ¿Te parece?
0: Bueno, mira. Sí. Dime el teléfono, sí.
4: Vamos a ver, mira, espera. Pum, pum, pum.
2: O pum, pum, pum, ¿cómo digo?
4: Espera.
0: Bueno, pero de una cosa está clara, ¿eh?
4: Dime.
0: Los de Aragón nos ganan, ¿no? Como dormilones.
4: Bueno, Aragón clarísimamente os gana. O sea, se acuestan antes, seguro.
0: Se acuestan antes, ¿eh? Sí, en Aragón que en Cataluña.
4: O sea, tardan, más que se acuestan antes, el concepto es tardan menos en dormirse.
0: Mm. Ya.
4: O sea, es como cuando se van a la cama, hacen pataplum y se quedan dormidos.
0: O sea, hacen pataplum y ya se quedan. Un plis plas.
4: Eso es. Eso es. Espera, mira, te voy a dar...
0: ¿Y dónde más se tarda, dónde es?
4: Es que no te lo sé.
0: No te acuerdas, ya.
4: Imagínate lo que es la cantidad. Es un estudio bastante complejo.
2: Sí, claro.
0: A lo mejor, mira, son los de Pontevedra o los
4: de... Una cantidad de datos terrible.
0: O los de Puerto Rico.
2: Los que tienen la millota de la visión. Son los que trigan menos.
0: ¿El qué? ¿El qué?
4: ¿Quieres un cachondo?
0: Bueno, mira, me pagan para esto.
4: Haces bien. Oye, mira.
0: Sí.
4: Nuestro teléfono de gabinete de prensa, ahí te van a dar todo lo que quieras.
0: Sí, todo.
4: Porque esos son los que tienen los datos encima de la mesa. El 91... 564...
0: Sí, vale, perfecto.
4: Muy bien,
0: ¿cómo te llamas?
4: Yo soy José Manuel Nogueiras.
0: José Manuel, gracias.
4: Vale, un abrazo.
0: Buenos días.
2: Adiós.
4: Hasta ahora.
0: Ve, escolta una cosa. Deixem aquí el tema, no? O vols saber les dades de Catalunya?
2: No, sí? Truquem?
0: Sí, si vols truquem, va, ràpidament. Truquem i sabrem les dades de Catalunya. És que tenim molts temes avui, eh?
2: Ah, sí?
0: Sí, tenim molts temes.
2: Preguntem per la Teresa, per la Fer.
0: Per cert, que de seguida us presentarem una nova ràdio que ha nascut aquesta setmana.
2: Ah,
0: os
2: sí?
0: Quedareu astorats.
5: Buenos
0: quedareu...
5: días.
0: Buenos días. ¿Con Teresa?
5: ¿Con Teresa García?
2: O con Esther.
0: Sí, o con Esther.
5: Sí,
0: ¿Teresa o Esther? De Radio Badalona, la más mona.
5: Un momentito.
2: A veure.
0: A veure si ens poden donar...
2: Sí que costarà això.
0: Aquest senyor ens ha dit que ens ho donaria tot. Com es deia? José, no?
2: José, sí. José.
5: Hola.
0: Hola, buenos días.
5: Hola,
0: mira,
5: buenos días.
0: Te llamo de Radio Badalona, la más mona.
5: Sí.
0: Mira, ¿con quién hablo?
5: Soy Teresa.
0: Teresa, mira, he hablado con José de Asocama.
5: Sí, con José Manuel.
0: Sí,
5: dime.
0: Sí, que quería algún dato sobre el tema de dormir, pero sí. De los catalanes.
5: Uh-huh.
0: ¿Tú tienes aquí delante el dossier o la nota de prensa?
5: Sí, yo si quieres te la envío.
0: Vale, pero ¿me puedes sacar nada dos frases de los catalanes?
5: Pues espera un momento.
0: A ver.
5: Que voy a abrir.
0: Porque tenía aquí que los de Aragón son los más dormilones de España.
5: ¿Pero a ti no te llegó la nota de prensa?
0: No, no me llegó.
5: Pues si quieres te la envío, bueno, y tienes todos los datos.
0: Si me das dos frases ya está, ya tengo bastante.
2: Es para el boletín.
0: Es para el boletín.
5: Vale, espera.
2: Li sembla normal, no?, que el butlletí de Radio Ciutat de Badalona es parli de com dormen els catalans. No podem dormir, com hem de dormir?
0: Ja, ja.
2: Entre el finançament...
0: Sí, vale. Sí.
2: L'hora cul, possible.
0: A ver, Teresa.
5: A ver, los catalanes son están entre los que más mejor duermen.
0: Ah, ¿también?
5: Sí.
0: Ah.
5: Y sufren algo menos de insomnio y tardan menos en dormirse que el resto.
0: Ajá.
2: Ya está.
5: A ver...
0: Te he pillado con el desayuno, ¿no?
5: No, es que tengo un caramelo.
0: Ah.
2: Pues no, para hablar por teléfono, señorita.
5: El 65% de los encuestados.
0: Sí.
2: Te lo quitas, ¿eh?
5: Señala el equipo de descanso como uno de los factores que más influyen en la calidad del sueño. Solo sí, por detrás del estrés, con 36,5.
0: ¿Y esto no tiene que ver los problemas que tiene la gente con dormir o no?
5: ¿Perdón?
0: ¿Esto no tiene que ver con problemas que tiene la gente con dormir o no?
5: Claro, claro. O sea, a ver... se trata de que en la calidad del sueño,
0: sí.
5: O sea, la gente cuando fue preguntado sobre qué factores influyen en tu calidad de sueño,
0: sí.
5: Pues casi todos dijeron, bueno, el 61,5 de los encuestados señaló que era el equipo de descanso,
0: sí.
5: Es decir, que es súper importante para un buen descanso,
0: claro,
5: tener,
0: sí, sí,
5: un buen equipo de descanso.
0: Claro, como el colchón Lo Mónaco, por ejemplo.
5: Hombre, Lo Mónaco no es de los más...
0: ¿No?
5: No es de los más, pero bueno.
2: Volen vendre llits.
0: Ja, el flex, què?
5: Pues el flex, sí.
0: Sí, ¿no? Y me siento flex.
5: Sí, claro.
0: Vale. Vale, pues yo con eso tengo bastante.
5: Vale.
0: Venga, gracias.
5: Venga, hasta luego. Adiós.
6: Víctimes al telèfon.
7: Radio Ciutat de Catalunya.
8: No.
7: Radio Z.
8: No. Se pot seguir exactament el mateix.
7: Primero, Radio Ciutat.
8: Està en Badalona.
7: Ajá. Lo que pasa que aquí son diferentes.
0: A la presó per traficar amb farina.
2: Sí.
0: Diu, un immigrant sense papers passa 4 mesos a presó per traficar suposadament en cocaïna, però els posteriors anàlisis demostren que era farina. Què et sembla?
2: Farina, no farinetes.
0: Farina.
2: Farina normal, corrent.
0: Sí, sí, es veu que ningú se'l va creure quan el desembre de 2007 un immigrant sense papers va ser detingut per tràfic de drogues pels Mossos d'Esquadra a Lleida. Ell va explicar que, en realitat, era farina. La policia s'ha acostumat a sentir-les a tots colors quan detenen algú, i no se'l van creure. Mm. Però després, els anàlisis de l'Institut Nacional de Toxicologia han demostrat que l'immigrant deia la veritat.
2: Això de...
0: Que traficava anàlisis, amb farina.
2: Això de les anàlisis consisteix en llepar-se el dit i provar-ho.
0: Sí,
2: és el que faran les pel·lícules, no?
0: Sí, sí, sí, és el que fan. A 4 de cada 10 usuaris de telèfon mòbil li han cobrat serveis que no tenia. Sí, aneu amb compte, eh?
2: Això ens ha passat a tots.
0: Diu que el 60% de les reclamacions d'aquestes companyies mai tenen resposta.
2: Això ens ha passat a tots.
0: M'ha agradat l'apartat de Vivir avui del diari La Vanguardia.
2: Mm.
0: Dediquen 3 pàgines senceres, 3, eh? Diu, más barato que en casa. Clar, jo m'he quedat astorat, dic, què vol dir això? Más barato que en casa. Resulta que, segons explica, passar la nit o passar el dia en un hotel, en segons quin hotel, és molt més barat que no pas a casa.
2: Sí.
0: Has parlat dels viatges a l'Incerso, que bé, que suposen per Catalunya un 10% menys que l'any passat. Algunes ofertes.
2: Mm.
0: Atenció, oients, eh? De tot inclòs...
2: Marinador.
0: Tot inclòs, eh? Diu, 3 noches de hotel.
2: Sí.
0: En Lloret de Mar. Con todo incluido, vale 19 euros per persona i dia.
2: És baratíssim, això.
0: 19 euros, tu. Dormir, esmorzar, dinar, berenar, sopar...
2: Et porten a passejar.
0: Ara,
2: perdó,
0: eh? Jo no vull estar, per exemple, en un dinar d'aquest self-service entre tota la colla de Cabal Incerso, eh?
2: Però si a vegades et porten a Luis Aguilé.
0: Es deuen barallar la croqueta, per exemple, eh? Tu t'imagines que queda una sola croqueta, una safata de croquetes, en queda una...
2: Sí.
0: Jo què sé, a l'hotel Samba, Lloret de Mar. Hi han 50 persones esperant dinar i només queda una croqueta. Allò es pot ser pitjor que la guerra civil, eh?
2: Vols dir que es barallen tant?
0: Que si es barallen. Que si es baralla.
2: No sé, no anem mai a cap viatge.
0: Sí, hi ha fritanca més, encara.
2: Sí?
0: Sí, sí, ja veuràs. Quan estiguis jubilat, ja veuràs, eh? No sé si hi haurà viatges d'aquest tipus, eh? Diu que la despesa mitjana dels catalans és, atenció, de 31,8 euros, segons l'enquesta de recursos familiars.
2: Mm-hmm.
0: Està bé, eh, el tema?
2: Home, sí. Ens bé, espera un bon futur, cosa. Doncs.
0: Anem a buscar opinions. Anem a trucar a l'Hotel Samba, et sembla?
2: Hotel Samba de Lloret de Mar.
0: De Lloret de Mar, som-hi. Anem a trucar-hi. Samba! És un gag que ja l'havíem fet.
2: Aquest gag l'has fet tu, no?
0: Ja l'havíem fet, eh, aquest gag.
6: Hola, Samba, buenos días.
0: Hola, buenos días. Mira, una pregunta. Te llamo de Radio Badalona.
6: Sí.
0: Aquí en Badalona. Una pregunta. ¿Vosotros tenéis contratado temas de viajes de Incerzo?
6: Sí.
0: ¿Sí? ¿Tenéis muchos ahora?
6: No os lo sabré decir exactamente cuántos.
0: Bueno. Sí, hay... Te voy a hacer una pregunta. Hoy sale en el periódico La Vanguardia,
6: sí,
0: que tres noches en un hotel de Lloret,
6: sí,
0: todo incluido, sí, vale 19 euros por persona y día.
6: Pero fantástico. Dígame qué hotel es.
0: Bueno, sale unos cuantos de aquí de Lloret.
6: Pero el Samba no creo que sea.
0: ¿El Samba no es?
6: No, el Samba no creo.
0: ¿Es más caro o más barato?
6: Que es más caro, seguramente.
0: ¿Más caro?
6: Sí, sí, sí.
0: ¿Tú no sabes más o menos qué puede costar?
6: Sí, yo se lo puedo decir. ¿Sí? ¿Tres días?
0: Sí. Pero... sí. No, a ver, pone por día, ¿eh?
6: Por o sea,
0: si sí, sí, tú coges tres noches de hotel.
6: Sí, sí.
0: En Lloret, ¿eh?
6: ¿Qué días serían?
0: Bueno, pero esto sería para ese tipo de viajes, no para mí.
6: No, no, pero por ejemplo, ¿qué días ponen? ¿Qué es el fin es de semana?
0: No lo ponen los días.
6: Claro, es que claro, a lo mejor...
0: Yo qué sé, ponme lunes, martes y miércoles.
6: Lunes, martes y miércoles.
0: Claro, sí.
6: Es que en fin de semana es un precio y en otro es otro.
0: Claro. Claro. Eso como todos sitios. Claro.
2: Sí.
6: ¿Y todo incluido le ponen?
0: Todo incluido.
6: Vale.
0: Todo incluido.
6: Pues mire, le sale los tres días, dos personas.
0: Sí.
6: ¿O pone por persona?
0: Pone por persona.
6: Bueno, entonces los dividimos y ya, sí, está. 200, no, claro, 236,94.
0: Uy.
6: Mira, 236,94 entre 2, 118,47.
2: Muy carísimo.
0: ¿Y por día?
6: Por día es...
0: ¿Divido por...?
6: Entre 13 otra vez.
0: Sí.
6: Son 39,49
0: por
6: día.
2: Más caro.
0: Esto no tiene nada que ver con lo que pone hoy La Vanguardia.
6: Ya, pero eso seguramente serán otros hoteles.
0: ¿Puede ser que haya algún hotel que tenga este precio?
6: No sé, señor.
0: ¿De cuántas estrellas es el Samba?
6: Tres.
0: ¿Tres?
6: Sí.
0: Tres.
6: Desconozco los precios de los otros hoteles.
0: Vale, tú lo encuentras extraño, ¿no? Los precios que te comentaba yo.
6: Sí, pero a lo mejor, yo qué sé, a lo mejor habrá alguno que esté vacío del todo y diga, mira, más vale tener...
0: Pero una pregunta, como ignorante, ¿eso no lo pone el gobierno, el precio?
6: Yo creo, a ver, sinceramente pienso que no, que cada establecimiento tendrá un mínimo, pero cada establecimiento pondrá su precio.
0: Ya.
6: Creo, ¿eh? Creo, porque yo no soy el que pone los precios tampoco.
0: Ya. Bueno, perfecto. Pues nada, ¿cómo te llamas?
6: Antonio.
0: Antonio, gracias por todo.
6: Venga, ve. Hasta luego.
0: Escolta, nada. Venga, gracias, adiós.
2: Hasta luego. Bé, escolta una cosa.
0: Sí.
2: Igualment, 39 euros tampoc és molt car, no?
0: Sí. Escolta una cosa. Aquí la fotografia que surt estic veient del diari La Vanguardia, hi ha un hotel que es diu Hotel Calypso.
2: Sí.
0: Anem a trucar aviam si a Telefònica es poden donar el telèfon de l'Hotel Calypso.
2: Hi ha un Hotel Calypso a Las Vegas que segurament no té res a veure amb aquest llibre.
0: També hi havia el Calypso aquí al Maresme. No diré què era.
2: Què era el Calypso?
0: Calypso era un establiment mític. No sé si hi és encara. De Cabrera de Mar. Ja no hi és.
2: Ja no hi és. Sabia
0: Llaurador, que era client, diu que ja no...
2: Era sigo.
0: Saps què era, no?
2: No sé què era.
0: Sí. Un club de nit.
2: Un club de nit.
0: El Calypso, de Cabrera, mític, de les nits maresmenques. Buenos días, ¿tienes el teléfono del Hotel Calypso? De Lloret de Mar. Lloret de Mar. Doncs sí, aquest el Calypso era...
9: Barcelona, ¿verdad?
0: El què? Oh. Perdona?
9: Barcelona, ¿verdad?
0: No, Lloret de Mar. Lloret de Mar és Girona.
9: A Girona, correcte.
0: Sí, Girona.
2: Lloret de Mar, el Calypso, sí. Doncs no,
0: Calypso.
2: No coneixia jo.
0: No?
2: No.
0: El de Cabrera o el de Lloret de Mar?
2: Cap d'aquests.
0: Cap dels dos.
2: Conec el doctor Calypso.
9: Per favor, estamos ubicando la
0: información. Sí. Bé, fins i tot ho deixa clar aquest article de La Vanguardia. Diu, algunes ofertes donen un tot inclòs per només...
9: Si me posa la informació, le recuerdo que llamando al servicio 622... Le recuerdo que llamando al 622 puede solicitar el envío de flores a cualquier punto
0: de
9: España.
0: Sí.
9: Sí. O la reserva de un restaurante.
0: Ya, pero no me interesa publicidad, ¿eh? Deme el teléfono.
2: Oy.
9: Sí, un momento, por favor.
2: Pobre noia, que està treballant, fa la seva feina.
0: Ja, escolta, però aquest telèfon és per donar informació, no perquè en doni publicitat. Ja estic pagant jo el servei que val aquest telèfon.
2: Això també és veritat, però bé. També paguem el cinema i ens posen publicitat.
0: Ja.
2: És inevitable.
0: I també paguem, jo què sé, anava a dir TV3 i també hi ha publicitat.
2: Clar, és inevitable. Pobre noia.
0: Senyorita.
2: Prou trista que estava.
0: Ens ha tallat el telèfon. Senyorita. I és o no?
2: Hola?
0: És real que ens ha penjat el telèfon a sobre?
2: Clar, perquè l'has tractat malament, això ho fes. Està aquí la senyorita o no?
0: Senyorita.
9: Sí, un moment, por favor.
0: Ah. Ja.
2: Però no tenia el telèfon, ja.
0: 3 euros ens costarà aquesta trucada, ja veuràs.
2: Com a mínim. Com a mínim 3 euros per buscar Google, doctor, Hotel Calypso.
0: Sí, no... Vols buscar-m'ho, tu?
2: No, tinc internet aquí.
0: Ah, no, hi ha internet avui.
2: Ja fa uns quants dies que aquí ens he quedat sense internet. La crisi, no podem pagar.
0: Ah, hi ha crisi, ja. No. Hi ha arribat aquí, també. Ens han tallat la connexió telefònica.
9: 972. 69.
0: De acuerdo, gracias.
9: ¿Te comunico con el...
0: No, ya llamo yo. Gracias, ánimos, ¿eh? Ánimos, que es lunes. Venga.
2: Una alegría de vivir.
0: Una alegría que té, a través telefònica. Anem a trucar.
2: Una mica d'esma.
0: Ai,
2: sí. Una mica d'esma, home.
0: Señorita, que es lunes.
2: I tiene un trabajo, que d'estar contenta, home.
0: Sí, que avui en dia, si tens una feina, t'ha tocat la loteria.
2: Sí.
0: És veritat, eh?
2: No, és cert.
0: I això va creixent, eh? Arribarem als 4 milions, aquí res. Encara que el govern diu que no.
2: Ja som 4 milions, com deia aquelles samarretes.
0: Sí. Bé, aviam, Hotel Calypso. Aviam si ens agafen el telèfon.
2: I a veure si ens confirmen...
0: Jo crec que s'han saturat a la recepció.
2: A veure si es confirmen aquesta oferta de 19 euros viatge de l'Imserso per persona
0: i dia. Sí, escolta, que hi ha viatges aquests a l'Imserso que val molt la pena, eh?
2: Sí, i tant.
0: Que van a Benidorm. A Benidorm, a Torrevieja, Alicante...
2: Marinador.
0: A Peníscola. Peníscola també és una destinació, eh? Peníscola, eh?
2: Sí.
0: Hi ha poblacions mítiques...
2: Que només queda construir sota el castell de Peníscola.
0: A Peníscola, sí. Jo crec que un dia el tiraran. No hi ha forma, eh? Fem una cosa, anem a altres temes al dia.
2: Sí.
0: Si tenim temps a la part final de l'espai, recuperem aquest tema. Si no, ho deixarem estar.
2: Doncs deixem
0: però
2: el
0: de moment, a l'Hotel Samba, ni en broma aquests preus, ni en broma. Va, anem a altres temes al dia. Per cert, deixa'm comentar-te, avui hi ha un setmanari, en aquest cas, via internet, que es diu elsingulardigital.cat, que hi ha un tema que ens ha cridat l'atenció. Diu, les vaques catalanes, Edgar has estorat, mengen massa pinso. Què dius? Quin tema, eh? Diu, són les que més mengen d'Europa i els especialistes asseguren que s'hauria de replantejar la seva alimentació. Cal canviar els hàbits. Les vaques catalanes han estat mal acostumades en els darrers anys, diu aquesta notícia. I és per això que el director de l'Observatori de la Llet, que ja no sabia que hi havia un observatori d'aquestes característiques...
2: I observatoris de tot.
0: L'Antoni Seguí creu que és necessari tornar una mica enrere i replantejar l'alimentació amb menys quantitat de pinso. Què passa aquí? Que a les vaques els hi donen massa menjar?
2: Sí, i això sembla ser que repercuteix en la qualitat de la llet.
0: Segons aquest home, les vaques catalanes tenen un costum i un consum de pinso molt elevat que en qualsevol altre país europeu. Atenció a la dada, eh?
2: Massa grasses.
0: Això passa perquè les explotacions catalanes tenen poca superfície de farratges, el que comporta una despesa massa elevada per la compra de productes d'alimentació i derivats. Bé, o sigui, estan sobrealimentades, les vaques catalanes.
2: Estan sobrealimentades.
0: Va, i adverto una altra dada, que avui també és notícia a diferents diaris, sobre el tema de fumar.
2: Sí, ho hem comentat.
0: Som-hi, parlem.
10: Cuando espero al hombre quien yo quiero... Tras los cristales de alegres ventanales...
0: Avui expliquen diferents diaris que deixar de fumar pot servir per pagar la quota d'un mes de l'hipoteca.
2: Això per aquells que fumin almenys un paquet diari.
0: Què dius? Aviam, a veure, ja comencem amb estudis aquests que dius...
2: Cal?
0: Siguem seriosos. Diu, una persona que fuma un paquet de tabac al dia es pot estalviar, atenció, fumadors, 967 euros l'any.
2: Sí.
0: Torno a repetir la dada. En un any, la gent que fuma es pot estalviar 967 euros l'any. si deixa aquest avi i podria destinar aquests diners a pagar una quota de l'hipoteca. Home, si es mira així, sí.
2: Sí.
0: Però la pregunta és, què val un paquet de tabac? 2,50 euros?
2: Depèn de la marca, sí. Entre 2,50 euros i 3 euros. Depèn.
0: Però això deu ser una hipoteca al mes durant un any.
2: Sí.
0: Perquè, clar, deixar un mes... O sigui, un mes no.
2: No, has de deixar de fumar durant tot l'any, sí. I amb aquests diners pots pagar un mes d'hipoteca.
0: Correcte. Es veu que la mitjana de la hipoteca se situa, segons aquestes dades, en 787 euros. Hi ha una entitat que es diu Comitè Nacional per la Prevenció del Tabaquisme que ha posat en coneixement aquestes dades. Suposo que potser fa això, que amb aquesta crisi econòmica alguna persona més deixi de fumar.
2: Sí, podem deixar de comprar sabates i també pagarem una quota de la hipoteca.
0: Anem a trucar-hi, et sembla? Sí. Aviam com els ha sorgit la idea de fer aquesta campanya.
2: Sí, perquè, clar, jo crec que amb el que està caient, aquest tipus de notícies no sé què dir-te.
0: Què?
2: Doncs que...
11: Sociedad Madrileña.
0: Hola, buenos días.
11: Hola.
0: Llama del Comité Nacional.
11: Sí.
0: Por también. El tabaco, ¿eh? Uh-huh. Mira, te llamo de Radio Badalona, en Cataluña.
11: Uh-huh.
0: Mira, te quería hacer una pregunta, si era posible. He visto un estudio sobre el tema de la hipoteca.
11: ¿De la hipoteca?
0: Sí.
11: ¿De la hipoteca de alguien que tiene una hipoteca en una casa?
0: Bueno, sí. Vosotros sois el Comité Nacional.
11: Sí.
0: Por el tema del tabaco.
11: Uh-huh.
0: Hay un estudio que habéis hecho que pone sobre la mesa que dejar de fumar puede servir para pagar la cuota de un mes de la hipoteca.
11: Vale, vale. Espera, te voy a dar el teléfono de Rodrigo Córdoba, que es el portavoz de comunicación.
0: Ah, sí.
11: Y a lo mejor él te puede decir, porque yo de lo que me estás hablando...
0: Ni idea, ¿no? ¿Tú fumas?
11: A ver, ¿es el no, Rodrigo Córdoba?
0: Sí, pero pregunta, ¿tú fumas?
11: ¿Que si yo fumo?
0: Sí.
11: Bueno, ¿alguna vez?
0: ¿Alguna vez? Bueno, te lo decía por la hipoteca.
11: Sí, pues sí. ¿Te podría servir de ejemplo?
2: Claro.
0: Sí, claro.
11: No, hombre, está claro que si dejas de fumar, todo lo que gastas en tabaco lo puedes invertir en otra cosa.
0: Ya,
11: pero
0: pues
11: bueno.
0: Mira, te puedes pagar la hipoteca un mes.
11: Bueno, mira, el móvil de Rodrigo sí, Córdoba es sí. El 679.
0: Sí, perfecto. De acuerdo, gracias.
11: Venga,
0: por todo.
11: Luego. Nada, adiós.
0: Ja té guassa, ja té guassa que la secretària del Comitè Nacional per la Prevenció del Tabaquisme fumi.
2: Sí, i que no, sí. Sí que té guassa, sí.
0: Ja té guassa. Clar, és que clar, no dic res, però...
2: Has dado un exemple.
0: Clar, és que clar, tu no pots estar treballant, no?
2: No, no, és evident.
0: Rodrigo, no sé, ja que topa.
2: Rodrigo Córdoba.
0: Sí, doncs aviam si no està a Córdoba i ens agafa el telèfon.
12: ¿Sí?
0: Rodrigo.
12: Sí, ¿qué hay?
0: Hola, buenos días. Mira, te llamo de Radio Badalona.
12: Sí.
0: ¿Qué tal, cómo va la mañana? ¿Te pillo durmiendo?
12: No, estoy esquiando en Cerler, ahora mismo.
0: ¿Esquiando?
12: Sí, sí, un día maravilloso.
0: Sí, un día precioso, ¿no? Qué bien, ¿eh? Un lunes esquiando.
12: Sí, sí, sí.
0: Está muy bien, ¿eh? Una
12: tengo
0: cosa...
12: Ah,
0: tienes vacaciones, pues nada.
12: Pero dime.
0: Nada, te llamo por el tema este del estudio, de dejar de fumar puede servir para pagar la cuota de un mes a la hipoteca.
12: Sí.
0: Esto lo habéis hecho vosotros, ¿no?
12: Sí, bueno, es fácil de calcular.
0: Y sí, pero ¿esto cómo lo habéis hecho?
12: Bueno, eso se calcula el gasto...
0: ¿Te has cansado? Medio. Espera, descansa.
2: Estás esquiando el pobre.
12: No, estoy bien.
0: ¿Sí, seguro?
12: Es que no, eso se calcula el gasto medio del tabaco por fumador y multiplica por el precio medio del paquete.
0: Las cigarrillas,
12: es muy fácil.
0: Ya.
12: Nosotros sabemos el consumo medio de cigarrillos, sabemos el precio medio de cajetillas, sabemos todos estos datos los tenemos, ¿eh?
0: Ya. Porque, ¿tú has dejado de fumar o no fumabas?
12: Yo nunca he sido fumador.
0: Vale, digo, a lo mejor ha dejado de fumar y por eso se va a esquiar.
12: No.
0: ¿No?
12: Bueno. No es mi caso.
0: No es tu caso, ¿no?
12: Yo no empecé nunca.
0: ¿Nunca?
12: No.
0: Bueno.
2: Y puedes pagar la hipoteca, supongo.
0: ¿Y tú puedes pagar la hipoteca?
12: Sin ningún problema.
0: Bueno.
2: Hombre, si puedes la esquía...
12: Bueno, si mi casa ya está pagada, ¿sabes?
0: Si lo calculas así, sí que tenéis razón. Porque, bueno, si te puedes ahorrar casi 1,000 euros, ¿no? 967 euros.
12: Así es.
0: Vosotros comentáis que de mediana una hipoteca se sitúa en los 780 euros. O sea que aún sobran aquí 100 euros.
12: Sí, te puedes ir a cenar con tu pareja, si quieres.
2: Clar.
0: Ja, bueno, te puedes ir a esquiar per als forfeits, també.
12: També.
2: Quant temps han trigat a fer aquesta ximpleria d'estudi?
12: També.
0: Bueno, ¿y eso cómo lo habéis hecho? ¿Lo habéis calculado vosotros? ¿Cuánto habéis tardado?
12: ¿Perdona?
0: ¿Cuánto habéis tardado en hacer el estudio?
12: Bueno, esto es fácil de hacer, ¿eh?
2: No, te pones una mañana
12: no
2: y lo haces.
12: Directamente, personalmente, hay mucha gente trabajando. Tenemos economistas en el comité, no sé
0: vale.
12: Si lo sabes.
0: Sí, no sabía. Vale, perfecto. Pues ahora te dejo esquiando.
12: De acuerdo.
13: Venga, no te canses.
12: Saludo.
13: Venga, y no te caes.
12: Hasta luego.
13: Venga,
12: adiós.
2: Clar, és que això són faves contades.
13: Sí, sí,
2: mira.
13: Tu poses
2: un matí i amb una horeta ja està l'estudi.
13: I te'n vas l'altra setmana a esquiar.
2: I tant. Sí, sí, això és fàcil de fer, eh? Fàcil de calcular.
13: Mira, jo vull treballar de premsa d'alguna cosa.
2: Ara, jo li hagués dit que la secretària fumava.
13: Sí, és veritat.
2: Aquesta dona es mereix una penalització.
13: És veritat. Per cert, parlant de crisi, avui hem de parlar de que els treballadors de Panrico eviten la distribució de productes frescos a la casa amb un bloqueig. Poca broma, ens posem seriosos, però sí. Aquest matí...
2: N'hi ha dònuts.
13: Si heu menjat dònuts, que no és el dia,
2: No són del dia.
13: No són del dia. A més, crec que el cap de setmana no hi ha dònuts.
2: No.
13: Si vol dir que si us han venut aquest matí algun dònut, era del divendres.
2: Imagina't.
13: Era del divendres. I amb els bollicaos passa el mateix.
2: Sí.
13: Tot plegat, es veu que hi ha un pastisset que es diu Bollicao Dokio.
2: Tòquio.
13: Dokio. I es veu que els gerents, els responsables, els directius de Panrico, es volen emportar a Madrid la fabricació del Bollicao Dokio. Recordem que l'empresa Panrico està aquí a Santa Perpètua de Moguda,
2: Sí.
13: Des de dissabte, que els treballadors estan en vaga, han aconseguit, a banda d'aturar la producció, que aquest dilluns no es distribueix productes de la casa, ja que han aturat també la distribució dels productes que venien d'altres plantes a l'estat espanyol.
2: Home, si t'estalvies un dònut cada dia, pots pagar la hipoteca d'un mes, també.
13: O el pa aquest, el pa de motlla, Panrico, també.
2: Sí.
13: Avui tampoc n'hi ha, eh?
2: No hi ha res. Avui no hi ha biquinis a les cases.
13: Escolta una cosa, anem a preguntar a algun fort de Badalona si tenen dònuts.
2: Vinga.
13: Un gran tema, avui.
2: Home, és un gran drama, eh?
13: Perdona.
2: Hi ha gent que només menja dònuts.
13: Jordi Alcubé cada dia menja un dònut de xocolata.
2: Sí.
13: Avui s'ha hagut de menjar una magdalena.
2: Imagina't. Home, que menja aquest noi, escolta, manté els músculs intactes, eh?
13: Mira que menja, eh?
2: Oh! Toquem, a quina...
13: Tenim un distant de Forza Part.
2: De Forza Part.
13: A l'atzar.
2: A l'atzar, oi?
13: Sí. Badalona Pa, per exemple.
2: Badalona Pa?
13: Sí.
2: Un nom original.
13: Badalona Pa.
14: Sí?
13: Hola, bon dia.
14: Bon dia.
13: He trucat al Forn de Pa.
14: Perdoni?
13: Al Forn de Pa.
14: Sí?
13: Mira, truco de Ràdio Badalona.
14: Sí.
13: Li puc fer una pregunta? Que venen dònuts?
14: No.
13: No en tenen mai?
14: Mai, sí.
13: Mai.
14: Avui no.
13: Avui no?
14: No.
13: Perquè hi ha vaga, no? Suposo. Val. I no han posat de divendres, no?
14: Perdó?
13: Dic, no han posat de divendres, els dònuts.
14: Des del divendres que no en venen.
13: No, però dic, si van sobre de divendres, no els han posat.
14: Ah, això sí que no hi ha 3 o 4 de xocolata.
13: Ah. Encara hi ha.
14: Sí, de xocolata en tinc.
2: Durs com una
13: pena. Perdona, està durs, no?
14: Bueno, no estan malament, perquè els ho diem a les senyores, i si el volen l'agafen i si no, no l'agafen.
2: Ah, molt bé.
13: Molt bé.
14: El sucre no, perquè el que hi ha de sucre és dur i l'han retirat.
13: L'heu retirat, eh?
2: Molt bé.
13: I la gent ha preguntat aquest matí per què no hi havia dònuts?
14: No.
13: No.
2: No,
13: no
2: hi ha
13: alarma
2: social.
14: No, tinc un sentit res d'un moment aquí.
13: Molt bé, gràcies.
14: A vostè.
13: Adéu.
2: Estàs buscant una alarma social on no n'hi ha.
13: Atenció, diu, els de xocolata els han deixat i les dones es donen compte, ho ha dit.
2: No ho ha dit, ha dit el contrari, ha dit que els hi pregunten. Ha dit, els hi pregunten, els hi diuen que són de divendres i si volen, l'agafen.
13: Però es veu que diu, les dones han agafat els dònuts.
2: Això sí, la gent li és igual.
13: Anem un altre forn de pa, és un tema que interessa, eh?
2: Vinga, va.
13: És un tema que interessa, aquest matí de dilluns no hi ha dònuts.
2: No hi ha dònuts. I això està creant una alarma social. La gent va saber estirant-se pels cabells.
13: Anem a... al Sola. Hola, bon dia.
15: Bon dia.
13: He trucat al Forn de Pa.
15: Sí.
13: Mira, truco de Ràdio Badalona.
15: Digues.
13: Mira, et puc fer una pregunta.
15: Digues.
13: Què teniu dònuts?
15: Dònuts? En aquests moments no.
13: No n'hi han.
15: No, perquè avui no ens ha passat el senyor de les dones.
13: No ha passat, perquè crec que hi ha vaga a Panrico.
15: Ah.
2: No en tenia ni idea.
13: Pues no ho sabien.
15: No sabíem res nosaltres, no?
13: Doncs no, hi ha vaga de Panrico, dels treballadors.
15: Ah,
13: I bollicaos?
15: Bollicaos, si en tinc avui?
13: Sí.
15: No, és que no ens ha deixat res avui.
13: Tampoc, eh? Però els hi va quedar dònuts de divendres?
15: No.
13: No,
15: perquè ens deixa poquets.
13: Llavors... Poquets.
15: Sí.
13: Val, o sigui que avui no hi ha dònuts.
15: Avui no hi ha dònuts.
13: I la gent què? Com ha passat el matí?
15: Avui de moment ningú ens ha demanat.
13: Ah, què diu ara?
15: Saps què passa? Que a vegades els veuen i llavors diuen...
13: Clar, sí, és el típic, que vas a un forn de pa i el que et veus ho compres.
15: Avui de moment no ens ha demanat ningú.
13: Sí, cap persona ha demanat dònuts aquest matí, eh?
15: Avui no.
13: Molt bé. Gràcies.
15: A vostè.
13: Adéu. Perquè... Des del carrer Sant Pere ens deien això, eh?
2: Carrer Sant Pere no hi ha alarmisme pel que fa als dònuts.
13: I anem a l'últim, va.
2: Últim forn de pa.
13: És un tema interessant, eh? Jo aquest matí Hauria obert amb això, jo.
2: Que no hi ha dònuts als forts de pa.
13: No hi ha dònuts als forts de pa de Badalona.
2: Ni bollicaos, que és l'esmosar predilecte.
13: I el Pantera Rosa també és de Manrico?
2: Que diria que no.
13: No? És a Bimbo, no?
2: És de Bimbo, sí. Bimbo està fent negoci avui.
16: Sí?
13: Hola, bon dia.
16: Hola.
13: Hola, mira, truco de Ràdio Badalona. He trucat al forn de pa.
16: Sí.
13: Hola, una pregunta. Què teniu dònuts?
16: No, no me queda. Están de huelga los donuts.
13: Ah, están de huelga.
16: Yo tengo huelga, hay huelga. Yo tengo pan de, hay donuts de panadería, pero los donuts están de huelga hoy.
2: Los donuts
16: pero
2: están
13: los
2: de huelga.
13: Los donuts, sí, los sí. Auténticos donuts.
16: Los de Panrico.
13: Los de Panrico, hoy no tienes.
16: No.
13: ¿Y no te quedaban del viernes?
16: No, no, no.
13: No, los has vendido todos.
16: Sí, lo que puedes tener aquí una parada de aquí.
2: ¿Cómo?
16: De la
2: ¿cómo?
16: Plaza, pues estás llamando a la plaza, de San Roque.
13: Ah, vale, pero directamente no es el horno de pan.
16: No, no.
13: Pero bueno, tampoco hay, ¿eh? Hoy...
16: No, no, no, tampoco tenemos.
13: ¿Y qué desgracia, no? Más grande.
16: ¿Eh?
13: ¿Qué desgracia más grande?
16: Ah, pues no sé. A ¿no? mí me va bien.
13: Oh. ¿El qué?
16: Que a mí me va bien.
13: ¿Por qué?
16: Porque yo vendo de aquí.
13: Oh. Ah, porque vendes los tuyos.
16: Claro.
13: Pero son más buenos los donuts de Panrico, ¿eh?
16: No.
13: Hombre.
16: Seguro que no.
13: Son bueno, más auténticos.
16: Bueno, te dejo que tengo gente.
13: Vale, vale, venga.
16: Venga,
13: venga a vender, vale.
2: Bé, aquest és l'altre titular, ¿eh? Els donuts tradicionals
13: va,
2: es,
13: prou,
2: beneficien,
13: prou,
2: es beneficien.
13: Prou de trucar ja. Prou.
2: Bueno, sí.
13: Hola, bon dia.
17: Hola.
13: Hola, he trucat al Fort de Pa.
17: Sí.
13: D'aquí la Salut, eh?
17: Sí.
13: Et truco de Ràdio Badalona.
17: Sí.
13: Una pregunta, teniu dònuts?
17: Dònuts?
13: Dònuts.
17: Sí.
13: Sí.
17: Però no de la marca dònuts.
13: Ah.
2: Oh.
17: Dels nostres.
13: I no veneu mai de la marca Panrico?
17: No.
13: Mai?
17: No.
13: Val, o sigui, no us afecta la vaga que hi ha?
17: Ah, no.
13: No.
17: No.
13: Perquè, a més, no teniu cap mena de producte Panrico, no, veig?
17: No.
13: No. Perfecte, gràcies.
17: De res.
13: Adéu.
17: Adéu.
2: Ens quedem amb la frase, els dònuts...
13: Prou, prou, ja. Prou, prou, prou de trucar. Escolta una cosa, un dia pot ser un cara a cara, una persona que li agradi els dònuts de Panrico...
2: Dònut industrial, dònut de pastisseria.
13: Correcte, de pastisseria. A mi els de pastisseria a vegades són massa oliosos.
2: Mmm. I el Dunkin' Donuts, què, no el posem?
13: El Dunkin' Donuts, això de que...
2: En el debat, no el posem.
13: Però això no és a la Panrico.
2: No. Però són industrials, no?
13: També, sí, no? Que aquests han obert ara una botiga aquí a Francesc Layret.
2: Per això ho digui, potser avui el Dunkin' està fent el negoci del segle.
13: Que la van obrir, per cert, un dia vaig passar al costat de l'Arajol, eh? I hi havia la botiga, de sí. Cop i volta.
2: I tot
13: va sortir de... com un bolet.
2: Però plena de gent, eh?
13: Sí, sí.
2: Plena de
13: sí,
2: gent,
13: sí,
2: està
13: sí.
2: Sempre.
18: Hello. Víctimes al telèfon.
19: Qui diga?
18: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 9:45 a Ràdio Ciutat.
20: Ràdio Z.
21: No, Ràdio Z no. Ràdio Ciutat de Badalona.
20: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
21: No, de Badalona.
22: És la ràdio de Badalona.
18: Vint anys del Víctimes al telèfon.
23: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
13: Està Antonio.
24: Està. Què li queries?
13: De Ràdio Badalona, la més mona.
18: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
25: He llamat al telechorro.
26: Sí, però no.
23: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
27: Ay, no, hijo, ya no puedo atender más. No, es que es imposible, ya estoy cansada de atender.
18: Com han canviat les coses i com hem canviat nosaltres al llarg de 20 anys.
28: Manténgase a l'espera, gràcies.
13: Sí, sí, aquí estoy.
23: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal. Bueno,

0: De Ràdio Badalona, la més mona.
1: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
2: He llamat a la tele xorro.
3: Sí, però no.
4: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
5: Ay, no, hijo, ya no puedo atender más. No, es que es imposible, ya estoy cansada de atender.
1: Com han canviat les coses i com hem canviat nosaltres al llarg de 20 anys.
6: Manténgase a l'espera,
7: gràcies.
6: Sí,
7: aquí estoy.
4: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal. Bueno, pues...

Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en... Fer del teu... Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en descans més ben valorades... De...

0: Són les 12.
1: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. I Accessibilitat de Badalona reclama que l'Avinguda Joan d'Àustria de la Morera tingui carril bus. El carrer està en obres des de fa uns mesos, però l'entitat assegura que el projecte només inclou un carril en cada sentit. Recorden que és una de les principals vies de connexió amb l'Hospital Germans Trias i Pujol i creuen que tal com està projectat podrà generar col·lapse en hores punta. L'Avinguda de Joan d'Àustria connecta amb la carretera de Can Ruti, on l'afluència de vehicles a primera hora del matí és notable. El projecte de transformació de la Riera de Pomar inclou la reurbanització de la via i les obres preveuen l'ampliació de voreres, la implantació d'un carril bici i un carril per cada sentit. Des de la taula de mobilitat reclamen modificar el projecte per poder encabir-hi un carril bus. Escoltem el coordinador de l'entitat, Diego Guerrero.
4: Fer com una mena de visera, com una mena de barcó sobre aquesta llera de la riera per encabir el carril bici i també una vorera de vianants. D'aquesta manera els vianants estarien en contacte amb una zona verda i ampliar dos carrils en cada sentit, un carril per bus en cada sentit.
3: Les obres de l'Avinguda Joan d'Àustria corresponen a la transformació de la Riera de Pomar. Pressupostades amb més de 4 milions d'euros, l'actuació es va aturar la primavera, ja que l'empresa adjudicatària va entrar a concurs de creditors. L'àrea metropolitana de Barcelona, responsable de les obres, i ha tornat a adjudicar la intervenció, que es podrà reprendre aquest mes de setembre. De fet, aquests dies ja s'ha vist algun operari per la zona per avaluar en quin punt està l'actuació. I la platja de l'estació de Badalona ha estat un dels punts on aquest estiu s'ha desplegat una eina amb intel·ligència artificial que a través de càmeres enfocades a l'aigua pot detectar situacions anòmales i alertar en temps real els equips de socorrisme davant de possibles casos d'ofegament. El projecte l'ha desenvolupat l'AIF, una empresa derivada de Proactiva. La vigilància està centralitzada a la seu de Proactiva, a Vilassar de Dalt. Allà els tècnics que supervisen les imatges treballen amb un sistema multipantalla semblant al que s'utilitza per controlar el trànsit o els circuits de càmeres de seguretat. Amb el suport de la intel·ligència artificial, el sistema analitza de manera automàtica, en temps real i de forma simultània, els patrons de comportament de les persones que es troben a la zona vigilada. Ho explica el badaloní Oriol Canals, cofundador i director de l'AIF i director tècnic de Proactiva.
5: El que fem és detectar-ho molt ràpidament, analitzem a moltíssima gent a la vegada i emetem una alerta. I des del centre de control aquesta alerta es deriva.

0: activar els equips de salvament perquè puguin fer l'atenció que requereix el que estem veient nosaltres a través de les càmeres.
1: Després d'una primera prova pilot l'estiu del 25, enguany el sistema s'ha posat en marxa a 4 platges de Badalona, Platja d'Aro, Roses i Vilassar de Mar, així com la piscina del Club Natació Catalunya. Al setembre està prevista la instal·lació de 2 càmeres més a Blanes i una altra a Tenerife, a les Canàries. I en esports, el Badalona Women no va poder puntuar en el seu debut a la Lliga al camp de l'Atlètic Club, amb el qual va cedir per 3-1. Aquesta era la valoració del tècnic de del Badalona Women, Marc Ballester.
2: Sí, crec que és un partit de moments. Ja havíem parlat de que els 90 minuts doncs, passarien per diferents fases. Crec que entrem bé a partit, crec que ens posem per davant i sí que el minut 20 al 30 doncs, s'iguala tot. I del 30 al 45 no hem estat dins del camp. Hem arribat tard a la situació del presal i elles doncs, ens han començat a trobar. Tot i així, el gol, ja havíem parlat, serien detalls, ve d'un sac de banda, no perseguir marques i te'n vas veu al descans on tot torna a començar.
1: El Badalona Women intentarà sumar els 3 punts a la segona jornada de Lliga al camp de l'Espanyol.
3: Obramat Badalona, el magatzem de la construcció i la reforma, us ofereix l'estat de les platges.
1: I hores d'ara uneix la bandera verda a totes les platges de Badalona, avui amb una mar plana i una molt bona qualitat de l'aigua. No s'han detectat meduses a cap platja de la ciutat. La temperatura de l'aigua és de 28 graus i l'ambient de 27.
3: Benvolgut multireformista. A Obramat no podem abaixar-te els impostos ni el preu de la gasolina de la teva furgoneta, però sí que podem ajudar-te amb els nostres preus. Per això, a Obramat, revisem cada dia els nostres productes per oferir-te les millors marques professionals amb els preus més baixos de la zona, IVA inclòs. 20 anys construint junts. Obramat.
1: Nosaltres tornem d'aquí una hora. Més informació local.
4: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
5: Ningú t'informa com nosaltres.
6: ¿Te importa que ponga música?
7: ¡Sí! ¡Más alto! ¡Sí! Yo escuchaba esto hace mucho tiempo. ¡Ay, Dios mío! ¡Es genial, es genial!
6: ¿Pongo música?
8: Conectando altavoz.
6: Se está conectando. Música. Yo te tengo.
9: ¿Por qué no pones algo de música? Mis vinilos están en ese armario de ahí. Son tan viejos que están de moda.
10: Música, por favor.
11: Funky Tracks Radio.
10: Música a tope.
12: Funky Radio Show.

0: Es la una.
1: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. Badalona serà un dels 5 municipis de tot l'estat on es desplegaran els tallers pilots de Rehabilitació Ciutadana. Aquest projecte del Col·legi d'Arquitectes d'Espanya i la Confederació Veïnal vol impulsar la millora i l'eficiència energètica dels habitatges, oferint assessorament directe als veïns. L'objectiu és impulsar la cultura de la rehabilitació d'habitatges i edificis arreu d'Espanya. Aquesta nova fase pretén passar de la sensibilització a l'acció directa amb la participació de comunitats de propietaris i administradors de finques. Des de la Federació d'Associacions Veïnals de Badalona consideren que aquests tallers poden ajudar els veïns a conèixer i accedir a les ajudes per rehabilitar els seus habitatges. Escoltem Rubén García, president de la FAP.
4: Si en otro sitio a lo mejor sería pues el conseguir esas ayudas para eficiencia energética o lo que sea, aquí no es el caso, aquí es que se nos caen nuestras casas. Entonces creo que es un mensaje suficientemente importante como para que todo el mundo esté alerta. Igualmente nosotros haremos todo ese trabajo de contactar con de todas las comunidades de vecinos de los barrios en los que hagamos y de todos los gestores que puedan participar.
3: L'objectiu d'aquests tallers és facilitar els processos de rehabilitació a les comunitats participants amb informació clara, acompanyament tècnic i connexió directa amb els recursos institucionals disponibles. Des de la FAP, però, alerten que a Badalona el principal obstacle per rehabilitar aquests edificis és el nivell de pobresa dels veïns, que no podran assumir el cost de les rehabilitacions. I la Guàrdia Urbana de Badalona ha detingut aquest cap de setmana un home de 55 anys que acumulava 32 detencions prèvies per provocar un incendi al barri de Montigalà i calar foc a diversos contenidors a Nova Lloreda. En un missatge al seu perfil d'X, l'alcalde Xavi García Albiol ha denunciat els fets i ha reclamat un canvi de lleis per combatre la multireincidència. I l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona tracta amb èxit càncers de pell no melanoma en zones sensibles, sense cirurgia ni ingrés. Cada any es diagnostiquen més de 78.000 casos de càncer de pell a l'estat espanyol i la previsió és que aquesta xifra vagi en augment. El centre hospitalari ha començat a dur aquesta tècnica no invasiva com una alternativa a la cirurgia per curar lesions complexes d'operar i que sovint obligarien a fer una cirurgia agressiva o mutilant. És un tractament innovador, no invasiu, basat en aplicar sobre la lesió una capa de resina radioactiva de Reni-188, un isòtop radioactiu que és capaç de penetrar i destruir de forma localitzada cèl·lules malignes de la pell fins a una profunditat de 3 mil·límetres. Ho explica Ana Paula del Servei de Medicina Nuclear de l'Hospital Germans Trias i Pujol.
5: Que el que fa és trencar les cadenes de l'ADN de la cèl·lula tumoral i provocar la mort cel·lular. El que aconseguim amb aquest tractament és destruir el tumor i d'alguna manera evitar una cirurgia. Podem aconseguir resultats estètics molt bons.
3: El pacient pot marxar a casa tal com ha arribat, sense ser necessària ni anestèsia ni ingrés hospitalari. El tractament es realitza de forma conjunta entre professionals de dermatologia i de medicina nuclear a les dependències del Servei de Medicina Nuclear.
6: Obramat Badalona, amb tots els oficis de la construcció i reforma en un únic lloc, patrocina la informació esportiva.
3: El Badalona va posar punt i final a la pretemporada amb una derrota contundent a Terrassa per

0: 4-0. El conjunt escapolat ja prepara el primer duel a la Lliga al camp del Martinenc. En l'àmbit dels resultats, no ha estat la pretemporada esperada pel Club Futbol Badalona. L'equip escapolat va evidenciar al camp del Terrassa un conjunt d'una categoria per damunt que encara s'allunya dels automatismes que vol el tècnic Genís Sampietro. El que és evident que en la construcció de joc i a l'hora de combinar amb la pilota, els escapolats se sentiran molt còmodes, però cal ajustar l'organigrama defensiu en general, no patir tant en accions de pilota aturada i intentar ser més contundents a l'hora de finalitzar les jugades d'atac. El Badalona ha començat a preparar avui mateix el debut a la Lliga de dissabte a 8:15 al camp del Martinenc.
1: Benvolgut multireformista. A Obramat no podem abaixar-te els impostos ni el preu de la gasolina de la teva furgoneta, però sí que podem ajudar-te amb els nostres preus. Per això, a Obramat, revisem cada dia els nostres productes per oferir-te les millors marques professionals amb els preus més baixos de la zona, IVA inclòs. 20 anys construint junts. Obramat.
0: Ara mateix tenim 29 graus de temperatura a la ciutat.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
3: Ningú t'informa com nosaltres.
4: Funky Tracks Radio con Tony Modulation.
5: Cuando en Irlanda le encarcelaron, fue mordiéndose las yemas de los dedos hasta el hueso para que la Interpol no pudiera tomarle las huellas ni identificarle.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Destitueixen la secretària general d'Educació i obren tres expedients disciplinaris pels errors comesos en les proves PISA. Ho ha fet públic la consellera Esther Niubó en la presentació del nou curs escolar.
2: La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho. He decidit fer un relleu al capdavant de la secretaria general del departament perquè considerem que el Departament d'Educació i Formació Professional necessita una nova etapa.
0: El sindicat USTEC qualifica d'insuficient aquesta destitució. El nou curs arriba marcat pel conflicte obert amb els docents i la convocatòria de vaga per al primer dia. La consellera reunirà aquesta setmana amb els sindicats educatius. És dilluns 31 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Pedro Sánchez exculpa el Marroc de l'allau migratòria de finals de juliol a Ceuta.
3: No hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia. También le diría, por parte de ningún centro de inteligencia con los que habitualmente el gobierno de España colabora, que alumbre ninguna duda, o mejor dicho, alguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
0: Ha estat en una entrevista a la cadena SER, Sònia Kerr.
4: El president del govern ha apuntat com a causa de l'allau una cadena de rumors i desinformació amplificats per xarxes vinculades a Rússia, Israel i la ultradreta internacional.
0: Les morts per sobredosi a Catalunya augmenten des que Salut inclou les causades per l'alcohol o els antidepressius.
4: Fa dos anys es van incorporar aquestes causes a l'estadística i es va arribar al pic de defuncions des del 2017. Avui, que és el Dia Internacional de Sensibilització sobre la Sobredosi, el departament alerta que les provocades per opiacis es podrien revertir amb medicació.
0: Engeguen les obres de rehabilitació del ferm a l'A2 entre Cervera, la Segarra i la Panadella, la Noia.
4: En una primera fase, els treballs afectaran uns 4 quilòmetres en sentit Lleida. El territori fa anys que reclama les obres pel mal estat de la via per on hi circulen uns 22.000 vehicles diaris.
0: En cultura, l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica es traslladarà a la Tabacalera de Tarragona la tardor de 2029.
4: El centre de recerca ocuparà més de 3.000 metres quadrats del magatzem 6 i triplicarà la superfície de la seva seu actual a la part alta. El govern hi destinarà més de 6 milions d'euros.
0: Els esports, Toni Castro, el Barça tanca la tercera jornada de Lliga aquesta nit al Camp Nou contra el Rayo Vallecano.
5: El Barça busca la tercera victòria consecutiva per conservar el liderat. Abans del partit passarà revisió mèdica el nou fitxatge al davanter brasiler Gabriel Jesús, que arriba procedent de l'Arsenal per uns 10 milions d'euros.
0: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, anem acabant el mes d'agost i ho fem amb molta calma, amb un palet més d'humitat que no pas ahir, per tant també un xic més de xafogó. Tampoc estem parlant d'unes temperatures molt més elevades que no pas el diumenge, però a gran part de Catalunya a les immediates hores ens mourem al voltant dels 30, 32, 33 graus, on més calor farà serà cap a les comarques de l'Ebre i també les del Pla de Lleida. Alguns núvols s'aniran arrossegant a prop del mar, cada vegada més freqüents, sobretot a la Costa Daurada, i d'altres núvols, en aquest cas més gruixuts, més potents, més amenaçadors i més productius, apareixeran a tota la serralada transversal. Això vol dir que el Ripollès, a la Garrotxa, a la Selva, fins i tot també a la comarca d'Osona, els núvolots acabaran inflant-se prou com per deixar algun ruixat, especialment a la capçalera del Ter i del Fluvià. En vista demà, alguns núvols matinals cap al sud del país tarda una mica més ennuvolada. El dimarts acabarà el tema una mica més ensupit. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so Francesc Ávila, la redacció i coordinació són Sònia Kerr i Artau Bellavista. Passen gairebé 4 minuts a les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: L'exclusió de Catalunya de l'informe PISA ja té conseqüències. La destitució de la número 2 del Departament d'Educació, la secretària general Teresa Sambola. A més, s'ha decidit obrir expedient a 3 persones per l'errada que va portar a que s'exclogués de l'avaluació més alumnes dels permesos. A poc menys una setmana de l'inici del curs i amb una vaga convocada just per aquell dia, la consellera Esther Niubó ha anunciat que reunirà aquesta setmana amb els sindicats educatius per mirar

0: ha d'acostar posicions. David Navarro, bon dia.
1: Bon dia. L'investigació duta a terme pel departament mostra que els centres educatius van rebre la informació correcta abans de fer-se els exàmens, però no se'ls va indicar que el màxim d'alumnes que es podien excloure de la prova era el 5% del total, com indica l'OCDE. Quan l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa, que depèn del Ministeri d'Educació, va detectar que s'estava excloent més estudiants dels permesos, ho va traslladar repetides vegades al Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, que era el responsable de coordinar les proves PISA. Aquest, però, no consta ni que informés les escoles ni el mateix departament. Per això, com ha explicat la consellera Esther Niubó, s'ha decidit obrir dos expedients greus i un de lleu a un tal càrrec i dos funcionaris.
2: Les diligències practicades apunten a errors d'interpretació, errors de supervisió i a mancances en la transmissió d'informació rellevant dins de l'organització. I això té conseqüències. Ho dic amb tot el respecte a les garanties dels procediments que ara s'inicien, però també amb tota la claretat que la ciutadania mereix. Hi ha hagut persones que no van estar a l'alçada de la responsabilitat que tenien encarregades.
1: L'errada, segons Niubó, també és un detonant que ha servit per detectar mancances en el departament, el que ha portat a decidir el relleu de la seva número 2.
2: La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho. He decidit fer un relleu al capdavant de la Secretaria General del departament perquè considerem que el Departament d'Educació i Formació Professional necessita una nova etapa.
1: Unes decisions que es prenen quan està a punt d'arrencar el curs amb una vaga convocada per al mateix dia d'inici. La consellera ja ha anunciat que es reunirà amb els sindicats aquesta mateixa setmana amb la idea d'intentar calmar les aigües.
2: Nosaltres el que volem és mantenir aquesta voluntat de diàleg, treballar conjuntament amb els sindicats, també amb aquells amb qui no van poder arribar a un acord, però l'objectiu seria poder tenir un curs molt més normal.
1: Que arriben a les 2.141. Esther Niubó ha reivindicat la inversió feta per al nou curs, que arrencarà amb 1.600.000 alumnes, 1.800 docents més, un reforç de les aules d'acollida, que arriben a les 2.141, i iniciatives com el desplegament de professionals sanitaris a la meitat dels centres catalans o una prova pilot per introduir gestors administratius als centres.
0: En el capítol de reaccions, el sindicat USTEC considera que aquesta destitució per l'escàndol de les PISA no resol les deficiències detectades en la gestió d'aquestes proves i demana un canvi de model. Carina Bellbé, bon dia.
3: Bon dia. Des del sindicat USTEC consideren que la dimissió de la secretària general d'Educació no és suficient, que cal trencar l'acord amb l'OCDE per les proves PISA, i adverteixen la consellera que hi ha poc marge de negociació per desconvocar la vaga educativa prevista pel primer dia de curs. Andreu Montbrú és coordinador d'Acció Sindical en declaracions a la xarxa.
4: Veiem molt poc marge per poder tirar enrere aquesta convocatòria de vaga. Nosaltres, per desconvocar aquest cicle de lluita que comença el 8 de setembre, el que exigim és que hi hagi una negociació que permeti arribar a un acord en què podem comptar i volem comptar amb tots els agents de la comunitat educativa i que situï això, un blindatge de l'educació pública, inclusiva i en català.
3: El sindicat assegura també que des del 13 de juliol no hi ha contactes amb la conselleria per obrir la taula de negociació que permeti desconvocar la vaga de dimarts vinent.
0: Des de la bancada política, Esquerra Republicana exigeix un consens polític per garantir recursos que assegurin l'estabilitat del sistema educatiu en la propera dècada.
5: Escoltem Oriol Junqueras, president dels Republicans.
6: Esperem que el govern no cregui, no cometi l'error de creure que pel fet d'haver fet dimitir algú, haver cessat algú o haver obert un o dos o tres expedients, la qüestió de l'ensenyament està resolta, perquè és evident que no està resolta, que la qüestió de l'ensenyament va més enllà d'uns pressupostos concrets, que exigeix un model d'estabilitat a 8, a 10 o a 12 anys vista.
5: En la mateixa línia, els comuns critiquen la improvisació del govern en educació i demanen un acord viable amb tota la comunitat educativa.
7: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Pedro Sánchez exculpa el Marroc de l'allau migratòria de finals de juliol a Ceuta. El president del govern ha apuntat en una entrevista a la cadena SER a una cadena de rumors i desinformació amplificats per xarxes vinculades a Rússia, Israel i la ultradreta internacional.
5: Sánchez ha explicat que no hi ha cap informació per part de cap servei d'intel·ligència que apunti a la participació del Marroc a l'entrada massiva del 30 i 31 de juliol a Ceuta.
8: No hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia. También le diría, por parte de ningún centro de inteligencia con los que habitualmente el gobierno de España colabora, que alumbre ninguna duda o mejor dicho, alguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
5: A hores d'ara, el govern espanyol continua investigant què va provocar l'arribada massiva de migrants, però ja sap que es va tergiversar una sentència del Tribunal Suprem i es va estendre el missatge fals que les persones que entressin a Ceuta nedant no podrien ser retornades a frontera. Sánchez també ha afirmat que cap informe no va advertir de la magnitud de l'allau, tot i que els dies previs s'havien incrementat les entrades a la frontera. Segons Sánchez, de les 70.000 persones van entrar a Ceuta el 30 i el 31 de juliol, 9 de cada 10 ja haurien retornat voluntàriament al Marroc i actualment hi quedarien 5.000 persones, de les quals 1.200 són menors no acompanyats.
0: Doncs justament la vigília que el Consell de Ministres aprovi un pla d'emergència dotat amb 165 milions d'euros per fer front a la crisi migratòria. Avui han continuat les compareixences al Congrés. Ha estat el torn de la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, qui ha insistit en els mecanismes de protecció als menors migrants. També ha carregat contra els interessos partidistes, diu, de la dreta i l'extrema dreta de criminalitzar la infància. Lluís Mata, bon dia.
9: Bon dia. La ministra ha estat taxativa en les seves advertències als grups polítics que volen instrumentalitzar els menors, diu, en aquesta crisi. Ha demanat no confondre els responsables amb les víctimes, deixar de banda la lluita partidista i de destruir les normes de la convivència.
10: Señalar a un niño no es proteger una frontera. Es ocultar los intereses geopolíticos que los están utilizando para lanzar amenazas y sembrar el caos. Yo no voy a aceptar que la infancia sea criminalizada. No voy a contribuir a convertir esta comisión en una cámara de resonancia del racismo.
9: Rego ha insistit en la necessitat d'acollir a la península amb urgència 500 nenes en situació de vulnerabilitat i ha recordat al govern de Ceuta que en té l'última paraula. Mentrestant, en la resposta parlamentària, el PP considera que les repatriacions de menors al Marroc estan previstes per llei i només cal voluntat política. La portaveu popular és Ana Isabel Alós.
11: No hay, por tanto, ningún obstáculo legal insalvable. Lo que hay es la ausencia de voluntad política de activar los expedientes individuales que la ley exige. Porque, señora ministra, la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz sobre las devoluciones de 2021 no dice que repatriar menores a Marruecos sea ilegal. Dice que fue ilegal hacerlo sin procedimiento, sin información individualizada, sin audiencia al menor, sin intervención del Ministerio Fiscal.
9: Pel que fa al repartiment solidari dels menors entre comunitats, el portaveu de Junts, Josep Maria Cervera, ha recordat que Catalunya ja fa temps que cobreix les seves obligacions per damunt de la mitjana espanyola.
12: Però sap què passa? Que la solidaritat no pot significar repartir igual entre realitats desiguals. Perquè Catalunya fa molts anys que és solidària i acull menors que arriben sols. No acceptarem que Catalunya sigui penalitzada precisament perquè durant anys ha fet allò que altres comunitats no han volgut fer.
9: Les compareixences al Congrés seguiran aquesta tarda amb la ministra d'Inclusió, Alma Sáiz, abans de les explicacions públiques del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, previstes per dijous.
0: Seguint en la línia de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana també adverteix que ha de tenir un límit l'acollida de menors migrants per part de Catalunya en aquesta crisi de Ceuta i advoca per negociar un topall. Oriol Junqueras és el president dels Republicans.
13: No negarem ajuda a un nen o una nena que es troba en una situació de necessitat. Clar que no negarem l'ajuda. Al mateix temps, el govern espanyol ha d'assumir les seves responsabilitats. Només faltaria. I Catalunya, com qualsevol altre país del món, no té serveis suficients per acollir infinitament. Podem arribar al consens de que algun límit de capacitat deu haver-hi? Sí. Sí, segur que podem arribar al consens de que algun límit de capacitat hi ha.
0: Les morts per sobredosi a Catalunya van augmentar fins a 308 l'any 2024. La raó és que el Departament de Salut hi va incloure per primer cop les causades per l'alcohol o pels antidepressius. Va ser el pic més alt de defuncions causades per drogues des del 2017, quan va començar la sèrie històrica. Es dona el fet que 7 de cada 10 persones van morir a casa seva i en solitud. Avui és el Dia Internacional de Sensibilització sobre la Sobredosi. Maite Polo, bon dia.
14: Bon dia. Una de cada tres sobredosis va ser provocada per opiacis i les crisis es podrien haver revertit en aquest cas amb un medicament, la naloxona. Són morts evitables, diu la subdirectora general d'Addiccions del Departament de Salut, Luisa María Conejos, i per això distribueixen el fàrmac des de l'any 2009, ampliant progressivament el seu abast. Han passat de 12 a 64 centres participants i han format un miler d'usuaris. Ho ha explicat a la xarxa.
15: 908 vials de naloxona s'han compartit durant l'any 25, sobretot a persones usuàries de drogues perquè puguin identificar quan un company, companya seva, està tenint signes d'aquesta reacció aguda o sobredosis per poder incorporar aquest fàrmac.
14: 8 de cada 10 persones mortes per drogues el 2024 havien consumit més d'una substància. La subdirectora general d'Addiccions destaca la importància de continuar formant els afectats i els seus familiars, i també els professionals, perquè puguin demanar ajuda en un centre de salut i s'eviti l'estigma.
0: No deixem la salut. L'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona ha començat a dur a terme una tècnica no invasiva per tractar lesions cancerígenes de pell que no són melanoma i ho fan sense cirurgia. El pacient pot marxar a casa tal i com ha arribat, sense ser necessària ni anestèsia ni ingrés hospitalari.
5: Cada any es diagnostiquen més de 78.000 casos de càncer de pell a l'estat espanyol.
0: Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Villarroel.
16: És un tractament innovador no invasiu basat en aplicar sobre la lesió una capa de resina radioactiva de reni-188, un isòtop radioactiu que és capaç de penetrar i destruir de forma localitzada cèl·lules malignes de la pell fins a una profunditat de 3 mil·límetres. Ho explica Ana Paula, del Servei de Medicina Nuclear de l'Hospital Germans Trias i Pujol.
17: Que el que fa és trencar les cadenes de l'ADN de la cèl·lula tumoral i provocar la mort cel·lular. El que aconseguim amb aquest tractament és destruir el tumor i, d'alguna manera, evitar una cirurgia.
16: El pacient pot marxar a casa tal com ha arribat, sense ser necessària ni anestèsia ni ingrés hospitalari. El tractament es realitza de forma conjunta entre professionals de dermatologia i de medicina nuclear de l'Hospital Germans Trias. El càncer de pell no melanoma representa més del 90% dels casos de càncer de pell i la seva incidència augmenta significativament amb l'edat, sent poc freqüent abans dels 45 anys.
0: I pel que fa a la bona salut, arriba setembre i ja comencem a pensar en la tardor, una època en què es multipliquen els refredats, la tos i la sensació de cansament. Moltes persones es pregunten com poden reforçar les defenses, però, segons els experts, el concepte clau no és tant reforçar el sistema immunitari com mantenir-lo equilibrat i eficient al llarg de tot l'any. Cugat Mèdia, Martí González.
18: Segons explica Cugat Mèdia la nutricionista Pena i Berta Martínez, quan s'encadenen dinàmiques com dormir malament, menjar pitjor o viure amb estrès, el sistema immunitari es descoordina. Per això planteja un abordatge integral que comença directament a la cistella de la compra. La idea és que la Terra ofereix en cada època de l'any exactament el que el cos necessita. Per això recomana fixar-se en els colors del mercat i prioritzar les verdures d'arrel i els tubercles com la carbassa, el moniato, la pastanaga, el nap o la xirivia, rics en carotens, fibra i antioxidants. També destaca el paper de la ceba i el porc com a antibiòtics supernaturals i dels bolets com a grans immunomoduladors. Pel que fa a les fruites, la magrana, la poma, la pera, el caqui i els cítrics aporten la dosi necessària de vitamina C i polifenols. També és indispensable incorporar proteïna de qualitat com llegums, el peix blau, petit, sardines o seitons, menys contaminats, ous ecològics o carn de pastura i greixos saludables com els fruits secs, les llavors de carbassa, l'alvocat o l'oli d'oliva. A l'altra cara de la moneda, per activar les defenses, cal netejar la dieta de sabotejadors, diu, com sucres, ultraprocessats, begudes refrescants, olis refinats, com el de girassol, i els làctics industrials desnatats o amb edulcorants.
7: Notícies en xarxa.
0: Avui han començat les obres de rehabilitació del ferm de la 2 entre Cervera, a la Segarra, i la Panadella, a l'Anoia. En una primera fase, els treballs afecten uns 4 quilòmetres en sentit Lleida. El territori fa anys que reclama aquestes obres pel mal estat de la via per on hi circulen 22.000 vehicles diaris de mitjana. Lleida Televisió, Cel Márquez.
19: Els treballs amb una inversió de 12,3 milions d'euros permetran renovar 8,5 quilòmetres per sentit. Així ho ha explicat el subdelegat del govern a Lleida, José Crespín.
20: El projecte en el seu conjunt té una extensió de gairebé 9 quilòmetres, 8 quilòmetres i mig, amb la renovació completa i absoluta del ferm de tots els carrils de circulació, tant els que van en sentit Lleida com els que van en sentit Barcelona.
19: La primera fase afectarà 4 quilòmetres en sentit Lleida i durarà 4 setmanes. Hi haurà talls intermitents i desviaments del trànsit. Des de la capital de la Segarra, el subpaent cap, Jan Pomés, ha volgut agrair aquest fet.
21: Nosaltres estem molt contents perquè al final tot el que és la ronda de dalt de Cervera, des de quasi ben bé arribant a Targa fins aquí a la província de Barcelona, tindrem una carretera que després de 20 anys de que la seva construcció, de la seva inauguració, tindrà un nou asfalt, una nova seguretat també, que al final és una de les vies de comunicació més importants del nostre país.
19: El tram suporta uns 22.000 vehicles diaris i el seu mal estat ha estat una reivindicació històrica al territori.
0: La celebració de Sant Gil s'ha avançat a la Vall de Núria amb la visita de la consellera de Territori, Sílvia Paneque. La consellera ha posat en valor la sostenibilitat energètica de l'estació i també ha parlat dels pròxims passos a fer, tant a la de Núria com a la de Vallter, on el projecte del telecabina ha de començar a fer passes endavant. Ràdio Ripoll, Guido Tsengerotti, bon dia.
1: Hola, bon dia. Efectivament, ha parlat molt del que és Vallter, el projecte del telecabina i d'accés i de tancament de la carretera és una cosa que s'està parlant molt a la Vall darrerament, sobretot impulsat per als grups de treball, per als grups de diàleg entre veïns, ajuntaments i també FGC, que és la concessionària de l'estació. En aquest sentit, des de FGC, la consellera i el seu president han donat per tancat aquest procés de diàleg, de debat que hi ha amb el territori i també pretenen doncs, començar ara a posar fil a l'agulla per començar a dibuixar el projecte. D'altra banda, el que seria Vall de Núria s'ha posat molt en valor i s'ha treballat molt en relació al que és la estació, els gastos zero, la despesa zero energèticament. De fet, a dia d'avui aquesta estació ja no té cap despesa en gasoil perquè funciona a través d'una estació de geotèrmia i també ha implementat diverses mesures per això, per aconseguir aquesta neutralitat de carboni per tal d'aconseguir ser ecològicament sostenible.
0: Gràcies, Guido Tsengerotti, des de Ràdio Ripoll. El que també avança a bon ritme són les obres de renovació del funicular de Gelida. El servei està interromput des del maig de 2023 i des d'aleshores Ferrocarrils de la Generalitat impulsa diverses actuacions per modernitzar aquesta infraestructura centenària i reprendre el servei el 2027. Ràdio Sant Sadurní, Miquel Cuenca.
2: Aquest dilluns 31 d'agost han començat les obres per instal·lar el nou cablejat elèctric necessari pel funcionament del funicular de Gelida. Els treballs es duen a terme a l'avinguda de l'11 de setembre entre l'avinguda Catalunya i el carrer Francesc Peracaula i tenen una durada prevista d'unes 3 setmanes. L'actuació comporta afectacions al trànsit i a l'estacionament en aquest tram i forma part del projecte de reforma integral que ha de permetre la reobertura del funicular previst per l'estiu del 2027. Mentre durin les obres, la mobilitat entre l'estació i el nucli urbà continua garantida amb un servei de bus alternatiu.
0: I tenim encara més notícies vinculades a la mobilitat. Reobre l'estació de Verdaguer de la línia 4 del metro de Barcelona i es recupera el transbord amb la línia 5.
5: L'estació ha recuperat la normalitat després de gairebé 2 mesos tancada per obres de millora en l'accessibilitat de les andanes, les escales i el vestíbul. El passadís de transbord subterrani ha estat tancat gairebé 1 any. Des d'ara ja no cal pujar per escales per accedir al passadís perquè s'han substituït per rampes.
0: En canvi, a partir d'avui queden sense servei les estacions de la Sagrera i Bon Pastor a les línies 9 i 10 del metro.
5: La raó són les obres al Macropou de la L910 Nord, que encara en la segona fase i la seva recta final. Les estacions estaran tancades fins diumenge i es recomana el metro com a opció alternativa, tot i que l'autobús H8 recorre el tram afectat. També s'ha habilitat un servei de bus alternatiu.
0: I és moment per a la cultura. L'Institut Català d'Arqueologia Clàssica es traslladarà a la Tabacalera de Tarragona. Serà la tardor del 2029. El centre de recerca ocuparà més de 3.000 metres quadrats del magatzem 6 i triplicarà la superfície de la seu actual, situada a la part alta. El govern hi destinarà més de 6 milions d'euros. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
22: Les obres es licitaran a l'octubre i la previsió és que els treballs s'iniciïn de cara al juny vinent o una mica abans. Duraran uns 2 anys, de manera que cap al novembre-desembre de 2029 quedarà plenament operatiu. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, explica que no és només un canvi d'ubicació, perquè amb aquest projecte s'aposta per la recerca i per la difusió del coneixement.
23: Diu que es dotarà d'una visió integradora.
24: Volem impulsar no únicament el trasllat amb aquesta inversió, però també la nova visió de l'ICAC, acompanyar el director i els equips amb el conjunt del patronat per dibuixar l'ICAC dels propers 10-20 anys. On volem portar ICAC i on volem que ICAC també estigui situat a nivell internacional, amb aquesta visió integradora, amb aquesta visió també diplomàtica, amb aquesta diplomàcia científica.
22: El nou ICAC tindrà 4 plantes i la previsió és que la plantilla pugui créixer fins les 80 persones.
0: I arriben els esports. que ens porta Toni Castro. Molt bon dia, Toni. El Barça tanca la tercera jornada de Lliga a 9:15 de la nit al Camp Nou i serà contra el Rayo Vallecano.
3: Bon dia, Marta. El Barça busca la tercera victòria consecutiva per conservar el liderat de primera divisió. El partit arriba després del fitxatge del davanter brasiler Gabriel Jesús, procedent de l'Arsenal per uns 10 milions d'euros. La seva arribada no descarta, però, la de Julián Álvarez a l'últim dia del mercat de fitxatges. A la prèvia d'aquest partit contra el Rayo, l'entrenador Hansi Flick ha dit que està satisfet amb la plantilla actual.
4: Of course I'm happy with my team.
6: Per descomptat que estic content amb el meu equip. Estic content. Deco hi està treballant per veure si pot enfortir una mica l'equip. És el que està fent ara. Però no tenim cap pressió.
4: We don't have pressure. Deco make...
6: Fins ara Deco ha fet un treball fantàstic, de manera que per mi tot està bé.
4: For me it's good. Just to see the quality.
6: Veure la qualitat, també, les sessions d'entrenament. Com a entrenador, això és el més important. I anem per molt bon camí, estem bé.
3: L'Espanyol va perdre dissabte per 2-1 contra la Real Societat Anoeta. L'entrenador blanc i blau, Manolo González, lamentava que els gols rivals haguessin arribat en dues situacions de contraatac.
8: Pots pensar quan vens aquí que el rival et pot sotmetre a través del joc o de la possessió, no ha sigut així, i la situació de perill sempre provoca nosaltres amb pèrdues sense tenir una pressió excessiva del rival i en situacions de defensar mal les vigilàncies, que el dia del Madrid ho vam fer molt prou bé, penso, però avui hem estat malament i hem concedit moltes situacions de contres, que els dos arribin de dos contraatacs, a mi em fastigueix bastant, la veritat.
3: A segona divisió masculina, doble victòria catalana, el Centre d'Esport Sabadell va guanyar l'Almeria per 1-0 en el primer partit de la temporada a la Nova Creu Alta amb gol de Nico Gioacchini. I de la seva banda, el Girona va golejar les Palmes per 5-2 a Montilivi. Per cert, un Girona que ha fet oficial el fitxatge del lateral dret Mateu Morell, procedent del Mallorca. I aquest cap de setmana ha començat la Lliga a la Primera Federació amb una meritòria victòria del Nàstic de Tarragona per 2-0 contra el Saragossa. Escoltem l'entrenador grana Xisco Campos.
10: Molt content per l'esforç, donar-li una bona a l'equip, perquè també ha estat unes setmanes difícils, perquè també hem tingut situacions on no hem pogut comptar amb tots. Sabíem que era una setmana molt important i una setmana d'equip, i jo és l'idea, dir que quan hi ha situacions de dificultat i l'equip dona una passa endavant, crec que la victòria té un altre tarannà i té un impacte a nivell col·lectiu molt més gran.
3: I en canvi, derrotes del Sant Andreu per 1-0 a Osca i de l'Europa per 0-3 contra el Jaén. Aquest cap de setmana ha començat la competició de la Lliga F. El Barça ha començat la defensa del títol del Johan Cruyff amb golejada 5-0 al Tenerife. El Badalona Women ha perdut contra l'Atlètic Club a l'Ezama per 3-1 i l'Espanyol va perdre Marta per 1-0 al Camp de l'Eibar amb un gol en el temps afegit.
0: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida i tornem amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: Insolació i cop de calor. Adults, nens, grans i treballadors a la intempèrie.
4: A l'estiu, un dels problemes que podem tenir estaran directament relacionats amb la calor i el sol. Per evitar una insolació o un cop de calor, mantingueu-vos hidratats, bevent aigua freqüentment. Utilitzeu roba lleugera, gorres i ulleres de sol. Eviteu l'exposició directa al sol durant les hores de més calor. I si treballeu a l'aire lliure, preneu descansos regulars a l'ombra. En el cas de signes de cop de calor, com marejos, nàusees o confusió, busqueu ajuda mèdica immediata.
2: Salut Activa.
5: Lucía Gil, infermera resident de l'especialitat d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: Algunos consejos para evitar el golpe de calor es que, por ejemplo, cuando nos encontremos en casa, debemos controlar la temperatura. Si disponemos de un ventilador, nos ayudará. Y si no, podemos frecuentar las estancias más frescas. Para los trabajadores al aire libre, cuando nos encontremos en la calle, podemos evitar el sol directo, caminar por las sombras y tratar de llevar agua siempre encima para refrescarnos. Si vamos a la playa, es recomendable usar sombrilla. Si tenemos que coger el coche, debemos evitar los trayectos en horas que el sol da y hay más calor y nunca dejar las ventanillas cerradas si hay animales, personas frágiles o niños dentro. Debemos reducir también las actividades al aire libre durante las horas de más calor y si no podemos, pues debemos beber agua incluso sin tener sed. También es muy importante que si conocemos a personas mayores que vivan solas, debemos visitarlas y mantener contacto frecuente con ellas, ya que algunas pastillas que toman afectan al control de la temperatura. Recordemos que en caso de signos de golpe de calor como náuseas, vómitos, confusión, mareo, sensación de sed y cansancio, lo primero que tenemos que hacer es buscar la sombra y refrescarnos. Si son signos más graves, debemos de buscar ayuda médica inmediata.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
7: Bon dia, són 2:45.
8: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
7: Destitueixen la secretària general d'Educació i obren 3 expedients disciplinaris pels errors comesos en les proves PISA a Catalunya. Ho ha fet públic la consellera Esther Niubó en la presentació del nou curs escolar.
9: La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho. He decidit fer un relleu al capdavant de la secretaria general del departament perquè considerem que el Departament d'Educació i Formació Professional necessita una nova etapa.
7: El sindicat USTEC qualifica d'insuficient aquesta destitució. El nou curs arriba marcat pel conflicte obert amb els docents i la convocatòria de vaga per al primer dia. La consellera reunirà aquesta setmana amb els sindicats educatius. És dilluns 31 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Pedro Sánchez exculpa el Marroc de la llau migratòria de finals de juliol a Ceuta.
10: No hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia. También le diría, por parte de ningún centro de inteligencia con los que habitualmente el gobierno de España colabora, que alumbre ninguna duda, o mejor dicho, alguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
7: Ha estat en una entrevista a la cadena SER, Sònia Kerr.
11: El president del govern ha apuntat com a causa de l'allau una cadena de rumors i desinformació amplificats per xarxes vinculades a Rússia, Israel i la ultradreta internacional.
7: Les morts per sobredosi a Catalunya augmenten des que Salut inclou les causades per l'alcohol o els antidepressius.
11: Fa 2 anys es van incorporar aquestes causes a l'estadística i es va arribar al pic de defuncions infeccions des del 2017. Avui, que és el Dia Internacional de Sensibilització sobre la Sobredosi, el departament alerta que les provocades per opiacis es podrien revertir amb medicació.
7: Engeguen les obres de rehabilitació del ferm a l'A2 entre Cervera, la Segarra i la Panadella, l'Anoia.
11: En una primera fase, els treballs afectaran uns 4 quilòmetres en sentit Lleida. El territori fa anys que reclama les obres pel mal estat de la via, per on hi circulen uns 22.000 vehicles diaris.
7: En cultura, l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica es traslladarà a la Tabacalera de Tarragona a la tardor de 2029.
11: El centre de recerca ocuparà més de 3.000 metres quadrats del magatzem 6 i triplicarà la superfície de la seva seu actual a la part alta. El govern hi destinarà més de 6 milions d'euros.
7: Els esports, Toni Castro. El Barça tanca la tercera jornada de Lliga aquesta nit al Camp Nou i contra el Rayo Vallecano.
12: El Barça busca la tercera victòria consecutiva per conservar el liderat. Abans del partit passarà a revisió mèdica el nou fitxatge, el davanter brasiler Gabriel Jesús, que arriba procedent de l'Arsenal per uns 10 milions d'euros.
7: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
13: Bon dia, anem acabant el mes d'agost i ho fem amb molta calma, amb un palet més d'humitat que no pas ahir, per tant també un xic més de xafogor. Tampoc estem parlant d'unes temperatures molt més elevades que no pas el diumenge, però a gran part de Catalunya a les immediates hores ens mourem al voltant dels 30, 32, 33 graus. On més calor farà serà cap a les comarques de l'Ebre i també les del Pla de Lleida. Alguns núvols s'aniran arrossegant a prop del mar, cada vegada més freqüents, sobretot a la Costa Daurada, i d'altres núvols, en aquest cas més gruixuts, més potents, més amenaçadors i més productius, apareixeran a tota la serralada transversal. Això vol dir que el Ripoll, a la Garrotxa, a la Selva, fins i tot també a la comarca d'Osona, els núvolots acabaran inflant-se prou com per deixar algun ruixat, especialment a la capçalera del Ter i del Fluvià. En vista demà, alguns núvols matinals cap al sud del país, tarda una mica més ennuvolada. El dimarts acabarà el tema una mica més ensupit. N'estem pendents a la xarxa.
7: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Quer i Artau Bellavista. Passant gairebé 4 minuts a 2:45.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: L'exclusió de Catalunya de l'informe PISA ja té conseqüències. La destitució de la número 2 del Departament d'Educació, la secretària general Teresa Sambola. A més, s'ha decidit obrir expedient a 3 persones per l'errada que va portar a que s'exclogués de l'avaluació més alumnes dels permesos. A poc menys d'una setmana per a l'inici del curs i amb una vaga convocada just per aquell dia, la consellera Esther Niubó ha anunciat que es reunirà aquesta mateixa setmana amb els sindicats educatius per mirar d'acostar posicions. David Navarro, bon dia.
14: Bon dia. L'investigació duta a terme pel departament mostra que els centres educatius van rebre la informació correcta abans de fer-se els exàmens, però no se'ls va indicar que el màxim d'alumnes que es podien excloure de la prova era el 5% del total, com indica l'OCDE. Quan l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa, que depèn del Ministeri d'Educació, va detectar que s'estava excloent més estudiants dels permesos, ho va traslladar repetides vegades al Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, que era el responsable de coordinar les proves PISA. Aquest, però, no consta ni que informés les escoles ni el mateix departament. Per això, com ha explicat la consellera Esther Niubó, s'ha decidit obrir 2 expedients greus i un de lleu a un tal càrrec i 2 funcionaris.
15: Les diligències practicades apunten a errors d'interpretació, errors de supervisió i a mancances en la transmissió d'informació rellevant dins de l'organització. I això té conseqüències. Ho dic amb tot el respecte a les garanties dels procediments que ara s'inicien, però també amb tota la claretat que la ciutadania mereix. Hi ha hagut persones que no van estar a l'alçada de la responsabilitat que tenien encarregades.
14: L'errada, segons Niubó, també és un detonant que ha servit per detectar mancances en el departament, el que ha portat a decidir el relleu de la seva número 2.
15: La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho. He decidit fer un relleu al capdavant de la Secretaria General del Departament perquè considerem que el Departament d'Educació i Formació Professional necessita una nova etapa.
14: Unes decisions que es prenen quan està a punt d'arrencar el curs amb una vaga convocada per al mateix dia d'inici. La consellera ja ha anunciat que es reunirà amb els sindicats aquesta mateixa setmana amb la idea d'intentar calmar les aigües.
15: Nosaltres el que volem és mantenir aquesta voluntat de diàleg, treballar conjuntament amb els sindicats, també amb aquells amb qui no van poder arribar a un acord, però l'objectiu seria poder tenir un curs molt més normal.
14: Que arriben a les 2.141. Esther Niubó ha reivindicat la inversió feta per al nou curs, que arrencarà amb 1.600.000 alumnes, 1.800 docents més, un reforç de les aules d'acollida, que arriben a les 2.141, i iniciatives com el desplegament de professionals sanitaris a la meitat dels centres catalans o una prova pilot per introduir gestors administratius als centres.
7: En el capítol de reaccions, el sindicat USTEC considera que aquesta destitució per l'escàndol de les PISA no resol les deficiències detectades en la gestió d'aquestes proves i per això demanen un canvi de model. Carina Bellbé, bon dia.
16: Bon dia. Des del sindicat USTEC consideren que la dimissió de la secretària general d'Educació no és suficient, que cal trencar l'acord amb l'OCDE per les proves PISA i adverteixen la consellera que hi ha poc marge de negociació per desconvocar la vaga educativa prevista pel primer dia de curs. Andreu Montbrú és coordinador d'Acció Sindical en declaracions a la xarxa.
17: Veiem molt poc marge per poder tirar enrere aquesta convocatòria de vaga. Nosaltres, per desconvocar aquest cicle de lluita que comença el 8 de setembre, el que exigim és que hi hagi una negociació que permeti arribar a un acord en què podem comptar i volem comptar amb tots els agents de la comunitat educativa i que situï això, un blindatge de l'educació pública, inclusiva i en català.
16: El sindicat assegura també que des del 13 de juliol no hi ha contactes amb la conselleria per obrir la taula de negociació que permeti desconvocar la vaga de dimarts vinent.
7: Des de la bancada política, Esquerra Republicana exigeix un consens polític per garantir recursos que assegurin l'estabilitat del sistema educatiu en la propera dècada.
11: Escoltem Oriol Junqueras, president dels Republicans.
18: Esperem que el govern no cregui, no cometi l'error de creure que pel fet d'haver fet dimitir algú, haver cessat algú o haver obert un o dos o tres expedients, la qüestió de l'ensenyament està resolta, perquè és evident que no està resolta, que la qüestió de l'ensenyament va més enllà d'uns pressupostos concrets, que exigeix un model d'estabilitat a 8, a 10 o a 12 anys vista.
11: En la mateixa línia, els comuns critiquen la improvisació del govern en educació i demanen un acord viable amb tota la comunitat educativa.
19: Notícies en xarxa.
7: Pedro Sánchez exculpa el Marroc de la llau migratòria de finals de juliol a Ceuta. El president del govern ha apuntat, ha estat en una entrevista a la cadena SER, a una cadena de rumors i desinformació amplificats per xarxes socials vinculades a Rússia, a Israel i també a l'ultradreta internacional.
11: Sánchez ha explicat que no hi ha cap informació per part de cap servei d'intel·ligència que apunti a una participació del Marroc en l'entrada massiva del 30 i 31 de juliol a Ceuta.
10: No hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia. También le diría, por parte de ningún centro de inteligencia con los que habitualmente el Gobierno de España colabora, que alumbre ninguna duda, o mejor dicho, alguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
11: Hores d'ara, el govern espanyol continua investigant què va provocar l'arribada massiva de migrants, però ja sap que es va tergiversar una sentència del Tribunal Suprem i es va estendre el missatge fals que les persones que entressin a Ceuta nedant no podrien ser retornades a la frontera. Sánchez també ha afirmat que cap informe no va advertir de la magnitud de la llau, tot i que els dies previs s'havien incrementat les entrades. Segons Sánchez, de les 70.000 persones que van entrar a Ceuta el 30 i 31 de juliol, 9 de cada 10 ja haurien retornat voluntàriament al Marroc i actualment hi quedarien 5.000 persones, de les quals 1.200 són menors no acompanyats.
7: Doncs justament la vigília que el Consell de Ministres aprovi un pla d'emergència de 165 milions d'euros per fer front a aquesta crisi migratòria. Avui han continuat les compareixences al Congrés i ha estat el torn de la ministra de Joventut i Infància. Cira Rego ha insistit en els mecanismes de protecció als menors migrants i ha carregat contra els interessos partidistes, diu, de la dreta i l'extrema dreta per criminalitzar la infància. Lluís Mata, bon dia.
20: Bon dia. La ministra ha estat taxativa en les seves advertències als grups polítics que volen instrumentalitzar els menors, diu, en aquesta crisi. Ha demanat no confondre els responsables amb les víctimes, deixar de banda la lluita partidista i de destruir les normes de la convivència.
21: Señalar a un niño no es proteger una frontera. Es ocultar los intereses geopolíticos que los están utilizando para lanzar amenazas y sembrar el caos. Yo no voy a aceptar que la infancia sea criminalizada. No voy a contribuir a convertir esta comisión en una cámara de resonancia del racismo.
20: Rego ha insistit en la necessitat d'acollir a la península amb urgència 500 nenes en situació de vulnerabilitat i ha recordat al govern de Ceuta que en té l'última paraula. Mentrestant, en la resposta parlamentària, el PP considera que les repatriacions de menors al Marroc estan previstes per llei i només cal voluntat política. La portaveu popular és Ana Isabel Alós.
22: No hay, por tanto, ningún obstáculo legal insalvable. Lo que hay es la ausencia de voluntad política de activar los expedientes individuales que la ley exige. Porque, señora ministra, la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz sobre las devoluciones de 2021 no dice que repatriar menores a Marruecos sea ilegal. Dice que fue ilegal hacerlo sin procedimiento, sin información individualizada, sin audiencia al menor, sin intervención del Ministerio Fiscal.
20: Pel que fa al repartiment solidari dels menors entre comunitats, el portaveu de Junts, Josep Maria Cervera, ha recordat que Catalunya ja fa temps que cobreix les seves obligacions per damunt de la mitjana espanyola.
1: Però sap què passa? Que la solidaritat no pot significar repartir igual entre realitats desiguals, perquè Catalunya fa molts anys que és solidària i acull menors que arriben sols. No acceptarem que Catalunya sigui penalitzada precisament perquè durant anys ha fet allò que altres comunitats no han volgut fer.
20: Les compareixences al Congrés seguiran aquesta tarda amb la ministra d'Inclusió, Alma Sáiz, abans de les explicacions públiques del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, previstes per dijous.
7: A la línia de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana també adverteix que ha d'haver-hi un límit a l'acollida de menors migrants per part de Catalunya a la crisi de Ceuta i advoca per negociar un topall. Oriol Junqueras és el president dels Republicans.
18: No negarem ajuda a un nen o una nena que es troba en una situació de necessitat. Clar que no negarem l'ajuda. Al mateix temps, el govern espanyol ha d'assumir les seves responsabilitats. Només faltaria. I Catalunya, com qualsevol altre país del món, no té serveis suficients per acollir infinitament. Podem arribar al consens de que algun límit de capacitat deu haver-hi? Sí. Sí, segur que podem arribar al consens de que algun límit de capacitat ja.
7: Les morts per sobredosi a Catalunya van augmentar fins a 308 l'any 2024 i ho van fer perquè el Departament de Salut hi va incloure per primer cop les causades per l'alcohol o els antidepressius. Va ser el pic més alt de defuncions a la sèrie històrica. Es dona el fet que 7 de cada 10 persones que van morir a casa seva ho van fer en solitud. Avui és el Dia Internacional de Sensibilització sobre la Sobredosi. Maite Polo, bon dia.
3: Bon dia. Una de cada tres sobredosis va ser provocada per opiacis i les crisis es podrien haver revertit en aquest cas amb un medicament, la naloxona. Són morts evitables, diu la subdirectora general d'Addiccions del Departament de Salut, Luisa María Conejos, i per això distribueixen el fàrmac des de l'any 2009, ampliant progressivament el seu abast. Han passat de 12 a 64 centres participants i han format un miler d'usuaris. Ho ha explicat a la xarxa.
4: 908 vials de naloxona s'han compartit durant l'any 25, sobretot a persones usuàries de drogues, perquè puguin identificar quan un company o companya seva està tenint signes d'esta reacció aguda o sobredosis per poder incorporar aquest fàrmac.
3: 8 de cada 10 persones mortes per drogues el 2024 havien consumit més d'una substància. La subdirectora general d'Addiccions destaca la importància de continuar formant els afectats i els seus familiars, i també els professionals, perquè puguin demanar ajuda en un centre de salut i s'eviti l'estigma.
7: No deixem la salut. L'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona ha començat a dur a terme una tècnica no invasiva per tractar lesions cancerígenes de pell que no són melanoma i ho fan sense cirurgia. El pacient pot marxar a casa, tal com ha arribat, sense ser necessària ni anestèsia ni tampoc ingrés hospitalari.
11: Cada any es diagnostiquen més de 78.000 casos de càncer de pell a l'estat espanyol.
7: Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Villarroel.
23: És un tractament innovador no invasiu basat en aplicar sobre la lesió una capa de resina radioactiva de reni 188, un isòtop radioactiu que és capaç de penetrar i destruir de forma localitzada cèl·lules malignes de la pell fins a una profunditat de 3 mil·límetres. Ho explica Ana Paula, del Servei de Medicina Nuclear de l'Hospital Germans Trias i Pujol.
24: Que el que fa és trencar les cadenes de l'ADN de la cèl·lula tumoral i provocar la mort cel·lular. El que aconseguim amb aquest tractament és destruir el tumor i, d'alguna manera, evitar una cirurgia.
23: El pacient pot marxar a casa tal com ha arribat, sense ser necessària ni anestèsia ni ingrés hospitalari. El tractament es realitza de forma conjunta entre professionals de dermatologia i de medicina nuclear de l'Hospital Germans Trias. El càncer de pell no melanoma representa més del 90% dels casos de càncer de pell i la seva incidència augmenta significativament amb l'edat, sent poc freqüent abans dels 45 anys.
7: Avui han començat les obres de rehabilitació del ferm a la 2 entre Cervera, a la Segarra i la Panadella, a l'Anoia. En una primera fase, els treballs afectaran uns 4 quilòmetres en sentit Lleida.
11: El territori fa anys que reclama aquestes obres pel mal estat de la via, per on hi circulen uns 22.000 vehicles diaris.
7: Lleida Televisió, Cel Márquez.
25: Els treballs amb una inversió de 12,3 milions d'euros permetran renovar 8,5 quilòmetres per sentit. Així ho ha explicat el subdelegat del govern a Lleida, José Crespín.
26: El projecte
2: en el seu conjunt té una extensió de gairebé 9 quilòmetres, 8 quilòmetres i mig, amb la renovació completa i absoluta del ferm de tots els carrils de circulació, tant els que van en sentit Lleida com els que van en sentit Barcelona.
25: La primera fase afectarà 4 quilòmetres en sentit Lleida i durarà 4 setmanes. Hi haurà talls intermitents i desviaments del trànsit. Des de la capital de la Segarra, el seu paent cap, Jan Pomés, ha volgut agrair aquest fet.
5: Sí, nosaltres estem molt contents perquè al final tot el que és la ronda de dalt de Cervera, des de quasi ben bé arribant a Targa fins aquí a la província de Barcelona, tindrem una carretera que després de 20 anys de que la seva construcció, de la seva inauguració, tindrà un nou asfalt, una nova seguretat també, que al final és una de les vies de comunicació més importants del nostre país.
25: El tram suporta uns 22.000 vehicles diaris i el seu mal estat ha estat una reivindicació històrica al territori.
7: L'actualitat del dia ens porta avui també fins a Olot, que tindrà el dispositiu de seguretat de festes d'altura més ampli de la història. Uns 75 agents, entre Mossos d'Esquadra i Policia Municipal, vetllaran per unes festes segures. Serà a partir d'aquest divendres.
11: Precisament aquest matí s'ha celebrat la reunió de coordinació amb tots els representants de cossos de seguretat i emergències.
7: Olot FM, Roger Isern.
6: Un dels principals objectius és garantir un ambient segur i lluny de la sensació d'inseguretat, fet que la ciutadania demana especialment en el context social actual. L'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, ha detallat les xifres del dispositiu.
8: Hem tirat endavant. L'any passat, de fet, ja va ser un dispositiu històric, però aquest any ja anuncio que serà el dispositiu més gran de la història, altra vegada. Estem parlant de que a l'hora punta de la festa, aquí al centre de la ciutat, i a la ciutat hi tindrem 75 agents de policia treballant-hi, perquè ens fem una idea, 25 seran de policia municipal, una cinquantena seran de Mossos d'Esquadra.
6: Des de tots els cossos de seguretat i l'Ajuntament d'Olot es fa una crida a viure una festa major amb la sensació de gaudir-la i lluny de la por. Aquests cossos i la resta, que formen part del dispositiu, s'han reunit aquest dilluns al matí per tancar els detalls del pla a seguir durant els 5 dies de festes d'altura.
7: I repassem altres notícies destacades d'avui. La Universitat de Barcelona investiga l'abast d'un ciberatac patit recentment en alguns dels seus sistemes.
11: La institució espera identificar la magnitud de la incidència i la informació potencialment afectada. Per això està treballant conjuntament amb l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya i el Consorci del Sistema Universitari de Catalunya. Per ara s'han activat els protocols de seguretat corresponents i s'han adoptat mesures de contenció, monitorització i reforç.
7: Mor una dona de 81 anys a la platja de Llevant de Salou, al Tarragonès. És la 23a mort a les platges catalanes d'aquesta estat.
11: Els fets van passar ahir a la tarda, poc després de les 6. El servei de socorrisme va haver de treure la dona de l'aigua i va iniciar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El sistema d'emergències mèdiques va mobilitzar 3 unitats i va continuar les maniobres de reanimació que van resultar infractuoses. En aquell moment, la platja disposava de servei de vigilància i onejava la bandera verda.
7: És moment per a la cultura. L'Institut Català d'Arqueologia Clàssica es traslladarà a la Tabacalera de Tarragona i ho farà durant la tardor del 2029. El centre de recerca ocuparà més de 3.000 metres quadrats del magatzem 6 de l'edifici i triplicarà així la superfície de la seva seu actual ubicada a la part alta de la ciutat. El govern hi destinarà més de 6 milions d'euros. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
9: Les obres es licitaran a l'octubre i la previsió és que els treballs s'iniciïn de cara al juny vinent o una mica abans. Duraran uns 2 anys, de manera que cap al novembre-desembre de 2029 quedarà plenament operatiu. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, explica que no és només un canvi d'ubicació, perquè amb aquest projecte s'aposta per la recerca i per la difusió del coneixement. Diu que l'ICAC es dotarà d'una visió integradora.
12: Volem impulsar no únicament el trasllat amb aquesta inversió, però també la nova visió de l'ICAC, acompanyar el director i els equips amb el conjunt del patronat per dibuixar l'ICAC dels propers 10-20 anys. On volem portar ICAC i on volem que ICAC també estigui situat a nivell internacional, amb aquesta visió integradora, amb aquesta visió també diplomàtica, amb aquesta diplomàcia científica.
9: El nou ICAC tindrà 4 plantes i la previsió és que la plantilla pugui créixer fins les 80 persones.
7: De Tarragona, al Montsià, la Ràpita ja ho té tot a punt per donar el tret de sortida a les seves jornades culturals de setembre. Una cita que tanca oficialment l'estiu al municipi amb més de 30 activitats programades per enguany. Ràdio Ràpita, Hernán Subirats.
26: Durant gairebé un mes, equipaments com l'Auditori Sixto Mir, que commemorarà el seu desè aniversari, la Biblioteca Municipal Sebastià Juan Arbó o el Museu de la Mar de l'Ebre acolliran teatre, cinema i literatura combinats amb la força de la cultura popular als carrers. El tècnic de cultura de l'Ajuntament de la Ràpita, Pau Lleixà, assenyala el pes de les cites més consolidades.
0: Un seguit d'actes que ja són tradicionals, esperats per tota la gent, actes com per exemple els de l'11 de setembre, però també activitats com per exemple la quarta trobada de colles de diables, que converteixen la plaça Carles III en un espectacle de llum i de foc.
26: I com a cloenda, s'estrenarà de forma oficial la nova pàgina web de Cultura de la Ràpita per posar tota l'agenda i la compra d'entrades a l'abast d'un sol clic.
13: I encara en cultura, la banda sonora del piromusical de la Mercè d'enguany la signarà Josep Montero, el cantant d'Oques Grasses. Enguany la festa es trasllada a un nou escenari, el de la platja de la Nova Icària.
11: Aquest any el piromusical es farà el diumenge 27 de setembre. L'ànima creativa d'Oques Grasses, Josep Montero, pren el relleu d'Estopa i signarà la banda sonora que acompanya els focs artificials. La participació del grup arribarà pocs dies abans dels seus concerts de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Les obres de reforma de la Fira de Barcelona a l'Avinguda de Maria Cristina obligaran a fer el piromusical en un nou escenari, la platja de la Nova Icària.
13: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. El Barça tanca la tercera jornada de Lliga a 9:45 de la nit. Serà al Camp Nou i contra el Rayo Vallecano.
14: Bon dia, Marta. El Barça busca la tercera victòria consecutiva per conservar el liderat. El partit arriba després del fitxatge del davanter brasiler Gabriel Jesus, procedent de l'Arsenal, per uns 10 milions d'euros, que aquesta tarda ha de passar revisió mèdica. La seva arribada, però, no descarta la de Julián Álvarez en l'últim dia del mercat de fitxatges. A la prèvia del partit, l'entrenador del Barça, Hansi Flick, ha dit que està satisfet amb la plantilla actual.
15: Of course I'm happy with my team. I'm happy with my team and...
16: Per descomptat que estic content amb el meu equip. Estic content. Deco hi està treballant per veure si pot enfortir una mica l'equip. És el que està fent ara. Però no tenim cap pressió.
15: We don't have pressure. Deco make...
16: Fins ara Deco ha fet un treball fantàstic, de manera que per mi tot està bé.
15: For me it's good. Just to see the quality.
16: Veure la qualitat, també, les sessions d'entrenament. Com a entrenador, això és el més important. I anem per molt bon camí, estem bé.
14: De la seva banda, l'Espanyol va perdre dissabte per 2-1 contra la Reial Societat Anoeta. L'entrenador blanquiblau, Manolo González, lamentava que els gols rivals haguessin arribat en dues situacions de contraatac.
17: Pots pensar quan vens aquí que el rival et pot sotmetre a través del joc o de la possessió, no ha sigut així, i la situació de perill sempre que nosaltres amb pèrdues, sense tenir una pressió excessiva del rival i en situacions de defensar mal les vigilàncies, que el dia del Madrid ho vam fer molt prou bé, penso, però avui hem estat malament i hem concedit moltes situacions de contres, que els dos gols arribin de dos contraatacs és... A mi em fastigueja bastant, la veritat.
14: A la segona divisió masculina, doble victòria catalana. El Centre d'Esport Sabadell va guanyar l'Almeria per 1-0 en el primer partit de la temporada a la Nova Creu Alta. L'entrenador arlequinat Ferran Costa destacava el gran ambient viscut.
19: Un dia molt especial, l'avui. Parlo a títol personal, un dia més pel record, tots junts, i parlo també a nivell d'una afició que ho ha passat molt malament. Molt malament, a la que no sempre se l'ha respectat, que moltes vegades se l'ha fet sentir petita. 11 anys després tornava al futbol professional avui al Temple i com ho hem viscut, no? Brutal l'ambient i brutal la capacitat que té aquest estadi d'empantar l'equip.
14: De la seva banda, el Girona va golejar Les Palmes per 5-2 a Montilivi. L'entrenador gironí Quique Álvarez creu que aquesta primera victòria de la temporada és una injecció de moral.
27: És important a nivell moral de tothom. Feia bastant que no guanyàvem a casa des de l'any passat i, bueno, és un punt important. Jo crec que l'altre dia, l'altre partit a casa també vam fer les coses bé, però no ho vam aconseguir i, bueno, avui això reforça moralment i dona una empenta, jo crec que molt positiva.
14: Per cert, el Girona ha fet oficial aquest migdia el fitxatge del lateral dret Mateu Morell, procedent del Mallorca. I aquest cap de setmana ha començat la Lliga a la Primera Federació, amb una meritòria victòria del Nàstic de Tarragona per 2-0 contra el Saragossa, i en canvi derrotes del Sant Andreu per 1-0 a Osca i de l'Europa 0-3 contra el Jaén. Escoltem l'entrenador escapulat Josep Maria Gené.
28: M'hauria agradat encetar millor el campionat, però avui crec que ens ha penalitzat sobretot els errors individuals, ens ha condicionat perquè crec que hem tingut una primera part positiva, hem generat tres ocasions clares de gol, no hem tingut la efectivitat. Crec que la segona part hem sortit millor, estructuralment millor, volíem una mica més de control, però ens ha desequilibrat dos errors individuals.
14: I per acabar, Marta, els esports, un apunt de motor, perquè el pilot de Sant Antoni de Vilamajor, Àlex Palou, s'ha proclamat per cinquena vegada campió de l'IndyCar dels Estats Units al Gran Premi de Milwaukee.
7: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí i ens retrobarem demà, com sempre a partir de les 2. Bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Yo! Original Trendsetters, a company agent again per l'estiu. Què dius, Cuca?
2: Ah, acabo d'hivernar sola. Truca en Xalanaman, digue-li que estem al Rio amb

0: Notícies Badalona.
1: Molt bona tarda, us parla Sílvia Villarroel. Badalona serà un dels 5 municipis de tot l'estat on es desplegaran els tallers pilot de Rehabilitació Ciutadana. Aquest projecte del Col·legi d'Arquitectes d'Espanya i la Confederació Veïnal vol impulsar la millora i l'eficiència energètica dels habitatges, oferint assessorament directe als veïns. L'objectiu és impulsar la cultura de la rehabilitació d'habitatges i edificis arreu d'Espanya. Aquesta nova fase pretén passar de la sensibilització a l'acció directa amb la participació de comunitats de propietaris i administradors de finques. Des de la Federació d'Associacions Veïnals de Badalona consideren que aquests tallers poden ajudar els veïns a conèixer i accedir a les ajudes per rehabilitar els seus habitatges. Escoltem a Rubén García, és el president de la FAB.
2: Si en otro sitio a lo mejor sería pues el conseguir esas ayudas para eficiencia energética o lo que sea, aquí no es el caso, aquí es que se nos caen nuestras casas. Entonces creo que es un mensaje suficientemente importante como para que todo el mundo esté alerta. Igualmente nosotros haremos todo ese trabajo de contactar con todas las comunidades de vecinos de los barrios en los que hagamos y de todos los gestores que puedan participar.
1: L'objectiu d'aquests tallers és facilitar els processos de rehabilitació a les comunitats participants amb informació clara, acompanyament tècnic i connexió directa amb els recursos institucionals disponibles. Des de la FAB, però, alerten que a Badalona el principal obstacle per rehabilitar aquests edificis és el nivell de pobresa dels veïns, que no podran assumir el cost de les rehabilitacions. I en successos, els Mossos d'Esquadra han localitzat a Badalona un cotxe robat d'un concessionari d'Andorra. Els lladres van endur-se 4 vehicles de gamma alta i el dispositiu GPS és el que permet trobar-ne un d'ells, en aquest cas estacionat a un carrer de la nostra ciutat. Els altres 3 vehicles també van ser interceptats diumenge mentre circulaven per la Nacional 145. De moment hi ha 2 persones detingudes, però la investigació continua oberta i no es descarten més detinguts. La Guàrdia Urbana de Badalona també ha detingut aquest cap de setmana un home de 55 anys que acumulava 32 detencions prèvies per provocar un incendi al barri de Montigalà i cala foc a diversos contenidors a Nova Lloreda. En un missatge al seu perfil d'X, l'alcalde Xavier García Albiol ha denunciat els fets i ha reclamat un canvi de lleis per combatre la multireincidència. I l'ONG badalonina Open Arms torna a Cuba per lliurar 7 noves tones d'ajuda humanitària. Es tracta de medicines, material sanitari, llet en pols i equips i subministraments per fer hemodiàlisi. Tot aquest material, provinent de donacions de ciutadans mexicans, es lliurarà a l'Institut de Nefrologia Dr. Abelardo Buc López i a l'Hospital Pediàtric Juan Manuel Márquez. Aquesta segona missió a bord de l'Astral pretén visibilitzar l'impacte humanitari del bloqueig econòmic, comercial i financer dels Estats Units sobre la població civil cubana, segons alerten des de l'organització. Open Arms vol reforçar així l'autonomia energètica del sistema sanitari cubà i és que el passat mes de juliol ja va lliurar un equipament fotovoltaic. I en esports, la 6a Joventut va caure per 77-96 en el primer partit de pretemporada contra el Mombus Obradoiro, un partit on només 5 jugadors del primer equip van estar disponibles. El primer quart va estar marcat pels triples de Barcelo i per l'entrada de Bugui Ellis, que va anotar 11 punts en els primers 10 minuts i va aconseguir donar un avantatge a la penya per 30-24. A la mitja part, però, l'Obradoiro es va posar 3 punts per sobre i al final del tercer quart, la diferència de l'estat físic dels dos equips va permetre un domini clar del conjunt gallec. El dijous, els verdinegres disputaran el primer partit del tradicional torneig de Sant Julià de Vilatorta contra el Quitzanes Manresa. Ara mateix tenim 29 graus de temperatura a la ciutat.
0: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
3: Ningú t'informa com nosaltres.
4: Ruta 66.
5: Hola, família! Una setmana més, puntual, s'arriba a la Ruta 66, un espai radiofònic de rock i country amb novetats discogràfiques i els èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Un programa que porta 17 anys d'història, gràcies a les 60 emissores que passeu cada setmana a aquest espai radiofònic. Benvinguts, sóc en Pitu de Santos. I ara, si esteu preparats, comencem amb noves propostes. Vinga, endavant, som-hi!
0: Ruta 66, el més nou, novetats discogràfiques.

Cosmic and Brains és el títol d'aquest track inclòs en el nou àlbum dels austríacs Edenbridge, una banda de symphonic metal que va néixer a la ciutat de Linz ara fa 28 anys. Set the Dark on Fire és el vuitè àlbum d'ells. Sabina Edelsbacher és la vocalista. Anem per una més dels Edenbridge, Where the Wild Things Are.

Voice of Summer és una cançó original de Don Henley dels Eagles de l'any 84. I aquesta és la versió que fa la banda de Southern Rock, Six Gun Sally. Set músics de Pittsburgh, Pennsylvania, que tenen cançons pròpies, però que els hi agrada fer covers de grans hits de la música americana, com aquest del 1980 d'Eddie Rabbit, titulat Driving My Life Away. Well,

Honky Tonk Man és el primer single a la carrera discogràfica del nostre idolatrat Dwight Yoakam, inclòs en el seu àlbum de debut de l'any 86. Doncs sí, aquesta setmana fa exactament 40 anys que es va editar el disc que s'anomena com aquest track, també inclòs, Guitars Cadillacs.

Rock and Roll Never Forgets. Ell és Bob Seger. Continuem recordant grans àlbums de la història del rock. El rocker de Detroit editava l'any 76 Night Moves, el seu novè àlbum d'estudi, disc multiplatí als Estats Units i Canadà. 9 cançons històriques, potser la més destacable, aquesta, Main Street.

Ara fa 50 anys que Bob Seger, un dels grans músics dels Estats Units i del món, editava un altre àlbum exitós. Tot seguit, la cançó que dona títol a tot aquest treball, Nike Moves.

American Storm, un altre hit de Bob Seger, concretament de l'any 1986. Me'n recordo perfectament quan va arribar aquest single a l'emissora, quan jo començava de jovenet, i el punxava molt sovint. D'això fa 40 anys. El 13è àlbum d'estudi de Bob Seger s'anomena com aquest track, Like a Rock.

Celestial Currents és un dels tracks que forma part de l'àlbum de debut dels Temporal Luminance, un grup de rock progressiu emergent d'Anglaterra. El disc porta per títol In the Garden of Time. Doncs bé, amics, fins aquí l'espai d'avui. Tanquem el programa amb una més dels Temporal Luminance. Amb la cançó Winds of Time, marxem. La ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Siau!

0: Són les 4.
1: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.

0: Una mena de visera como una mena de barcó sobre aquesta llera de la riera per encabir al carril bici i també una vorera de vianants. D'aquesta manera els vianants estarien en contacte amb una zona verda i ampliar dos carrils en cada sentit, un carril per bus en cada sentit.
1: La platja de l'estació de Badalona ha estat un dels punts on aquest estiu s'ha desplegat una eina amb intel·ligència artificial que, a través de càmeres enfocades a l'aigua, pot detectar situacions anòmales i alertar en temps real als equips de socorrisme davant de possibles casos d'ofegament. El projecte l'ha desenvolupat l'AIF, una empresa derivada de Proactiva. La vigilància està centralitzada a la seu de Proactiva a Vilassar de Dalt. Allà els tècnics que supervisen les imatges treballen amb un sistema multipantalla semblant el que s'utilitza per controlar el trànsit o els circuits de càmeres de seguretat. Amb el suport de la intel·ligència artificial, el sistema analitza de manera automàtica, en temps real i de forma simultània, els patrons de comportament de les persones que es troben a la zona vigilada. Ho explica el badaloní Oriol Canals, cofundador i director de l'AIF i director tècnic de Proactiva.
2: El que fem és detectar-ho molt ràpidament, analitzem a moltíssima gent a la vegada i emetem una alerta. I des del centre de control, aquesta alerta es deriva als equips de salvament perquè puguin fer l'atenció que requereix el que estem veient nosaltres a través de les càmeres.
1: I en esports, el Badalona Women no va poder puntuar en el seu debut a la Lliga al camp de l'Atlètic Club, amb el qual va cedir per 3-1. Les badalonines es van avançar al marcador gràcies a un gol d'Irina Uribe als 17 minuts, però el conjunt basc va igualar el marcador abans del descans, un factor que va resultar clau. A la represa, les bilbaïnes, esperonades pel gol de l'empat, van aconseguir capgirar el marcador i es van mostrar superiors a les badalonines, aconseguint dues dianes més. I ara mateix tenim 30 graus de temperatura.
3: Si estàs pensant a renovar el teu sofà, vine a la nova botiga totalment renovada de Conforama Badalona al Parc Comercial Montigalà. Més de 300 models de sofà se't sorprendran. Conforama Badalona, la teva nova llar.
4: D'un estiu s'ha mercat, viure desconnectat.
5: Us oferim la repetició del programa Obert per Vacances, emès aquest matí.

Era l'any 1997, Benicàssim, en ple Festival Internacional de Música de Benicàssim, tot un referent dels festivals. Doncs bé, l'any 97 estaven a punt d'acabar el festival, crec que era l'última jornada. El dia, aquella vespre, aquella tarda, aquella nit, de fet, hi havia molta expectació perquè havien de sonar els britànics a Blur amb aquesta cançó, i de sobte la zona d'acampada plena de gent que ja havien passat allí un parell o tres de nits, i per tant ja feia, no?, aquell caliu d'humanitat que tenen les zones d'acampada dels festivals, va caure un diluvi, el que es diu, no?, popularment la del pulpo, doncs això, però més, va caure un diluvi brutal. Ja sabeu com són aquestes pluges de final d'estiu, i especialment a València, per desgràcia ja en tenim referència, Doncs bé, totes les tendes mullades, tothom mullat, tot destrossat, el recinte d'acampada, que era un recinte, que era un descampat, literalment, ple de fang, i això sí, sonant a tot drap, qui tenia algun reproductor amb altaveus, que abans no anava ningú, no era tan habitual anar amb auriculars, l'any 97 encara hi havia això, no?, les ganes d'haver de difondre la música, i per tant era tot cap a fora, doncs tothom que podia reproduir música cap a fora amb altaveus sonava a tot drap aquesta cançó dels Blur, que tornem a repescar perquè és molt potent. Va, mentrestant, jo us ja us he explicat la meva batalleta de torno, perquè avui l'Obert per Vacances va justament de festivals d'estiu, del millor festival d'estiu del món, de la vostra vida més que del món, I tothom té un festival al cap, i un any o una anècdota concreta

0: o tothom té doncs la idea, la intenció d'anar a un festival que potser encara el té pendent. Ha plogut molt, mai millor dit, des d'aquell Benicàssim del 97, hi ha hagut altres edicions del festival i no sé si alguna fins i tot passada per aigua. Quines anècdotes teniu dels festivals d'estiu? Avui us ho preguntem i ho fem amb col·laboració, com sempre, amb l'ajuda dels amics de Ràdio Televisió Cardedeu, i avui recuperem l'Enric. Enric, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Enric,
1: què tal?
0: Núria, com estàs?
1: Mira, doncs molt bé, tornant de vacances. Avui estic obert per vacances més que mai, eh?
0: Ara ja se t'han acabat, ara ja és un no parar, no?
1: Sí,
0: d'aquí
1: doncs,
0: fins
1: sí,
0: a l'eternitat.
1: Sí. Exacte, exacte. No, però no, ens cuidem molt bé uns dels altres aquí a Ràdio Televisió Cardedeu, i la veritat, tenia moltes ganes de poder arribar en aquesta cluenda final de setmana, eh? Jo crec que us ho heu passat bé quan jo no hi he estat, també.
0: Sí, tant, i tant. Home, tu diràs, amb el Jordi, l'Aina, qui em deixo? Em deixo algú, eh? L'altre dia feia recompte.
1: L'Estela.
0: L'Estela, sí senyor.
1: Molt ben acompanyat, sí,
0: que sí, ja ho veus tu. I encara em falta gent per conèixer, no? Sou més gent encara, no?
1: Mare de Déu. Sí, som molts. De fet, us convidem a venir cap aquí sempre que vulgueu, portes obertes.
0: Vinga, doncs no ho descarto. Ara que començarem vacances tots, Enric, què ens pots explicar sobre els festivals d'estiu? O no sé si ja tenim les primeres interaccions.
1: Doncs mira, ja en coneixes, no he perdut pas el costum de mirar enrere i veure d'on venim, així que Núria, quan creus que va ser el primer festival de la història? Va, quan diries?
0: Ni idea. No ho sé.
1: Doncs mira, haguessis dit el que haguessis dit, t'haguessis quedat curties, que el primer festival de música de la història es va dur a terme el 586 abans de Crist.
0: És que està Imagina, tot inventat.
1: Sí, no m'he inventat pas la sopa d'all, no. Concretament, en aquest cas van ser els Jocs Pítics de l'antiga Grècia. L'emplaçament d'aquest mític esdeveniment era, de fet, ni més ni menys el santuari de Delfos, a la falda del Mont Paran. I sí, era tot un concurs musical, ja que molt abans d'afegir-hi els esports, que després van ser les Olimpíades, aquest festival era una competició de música i poesia, on el guanyador rebia una corona de llaurer sagrat. Així que mira, si ens remuntem fa anys. I de fet, des de llavors fins avui en dia, en un moment en què els festivals ara mateix no són només un dels moviments culturals més importants del país, sinó també un dels grans motors econòmics durant l'estiu. I per què no dir-ho, i aquí obrim el gran meló que avui vull obrir a part dels festivals preferits de tots vosaltres, és que són un espai que cada cop està més masculinitzat.
0: En sèrio?
1: Que... Sí, que no, ningú hauria dit, oi que no?
0: Home, veient com va la societat en general, sí, però la veritat que no m'havia plantejat analitzar els festivals des d'aquest punt de vista. Digues.
1: Veuràs, aporto tres mostres dels, bueno, no sé si hi ha referents, però sí els més coneguts potser arreu del país. Començarem pel Cabra Rock. Els d'enguany, direm, veurem que dels 22 artistes que van actuar, només 6 eren dones. I alerta, i aquí també està el fet preocupant, si dieu, oh, bueno, 6, no, vaja, 6, no. I és que gairebé totes eren programades en hores de baixa audiència i hores intempestives. El Canet Rock no es queda curt, ja que 11 artistes, només dues, alerta, eren dones, i un grup era mixt. Mentre que al Festiuet, que aquest també us toca bastant a prop, sí, de 18 artistes, només hi havia 4 dones i 2 grups mixtes. Aquest potser és el que no salvaria més els números, però sí que no és potser tan radical com els altres.
0: Clar. Estem... La cosa és que va ser primer l'ou o la gallina, no? Si és que els festivals no promocionen formacions femenines i, per tant, no són tan conegudes, o és que simplement són un reflexe del que passa a la indústria musical, que és molt difícil a les formacions femenines, doncs, trobar... tirar endavant.
1: Exacte.
0: I per tant ja no s'hi posen. No sabem
1: exacte.
0: Si és causa que és efecte.
1: És un peix que es mossega la cua, d'alguna manera. Es produeixen, des de les grans productores, es produeixen més artistes masculins sempre, perquè té, doncs, bueno, perquè les xarxes socials i tota la societat està muntada d'aquesta manera, no? I té una promoció més fàcil i més ràpida.
0: També diuen que els nois no escolten música, si és que es pot dir que hi ha música de nois i de noies, eh? Que a vegades es pot parlar de gèneres i tal, però que els nois no escolten música feta per noies, mentre que les noies escolten de tot. Això s'ha dit, no sé, ho deixo sobre la taula, penseu-hi.
1: Sí que és cert que hi ha festivals, al nostre país, encapçalats al 100% o majoritàriament per dones, com podria ser el Women Festival, el Festival Dona Art en Femení, el Festi que faltava, el Fent Jazz o el Women on Tour. Però les xifres del que mouen el motor econòmic i el fet d'haver de crear festivals precisament com aquests que acabo de dir en aquesta línia, jo crec que ens hauria d'obligar una mica totes plegades a fer una mica d'autocrítica. En definitiva, demanar ben alt i clar quin tipus de cultura volem, ja que, en definitiva, si tots els festivals existeixen i les plataformes de música, és perquè tots nosaltres hi fem cap i invertim unes grans quantitats de diners, cada cop més.
0: Molt bé. Una bona mirada cap als festivals, però busquem anècdotes, Enric, eh?
1: Va, sí. Més quin és el vostre festival preferit? Exacte.
0: Tu en tens ja, o què, de festival preferit? Tu ets de festivals?
1: Mira, Jo sóc molt de festivals, però no sé si podíem incorporar dins de festivals. M'agraden molt els cicles, també, més que festivals.
0: Ah, vale, sí.
1: Els cicles de música, o aquests festivalets, que podríem dir d'un dia, no? Que no és que s'allarguin el temps. Per aquí a la zona en tenim alguns de molt bonics. Jo, per exemple, quedaria amb el Maratafol, que és molt petitó, ho dic amb boca petita, però és en un lloc molt especial, molt reivindicatiu i que es porta uns artistassos sempre increïbles, increïbles.
0: Clar. És que després hi ha aquells festivals fets a l'engròs perquè vinguin milions de persones i després
1: Correcte.
0: Hi ha aquells que, que es fan com a petit comitè, no? Com a, que ho munta pues, algú que té tirada cap a això i que intenta... Sí. Bueno, que la filosofia és una altra, no?
1: I sense ànim de lucre, moltes vegades amb voluntariat dels propis pobles, sí.
0: Sí, hi ha de tot. Ai, festivals, de moment parlem dels estiu, però recordeu que la tardor també continua el tema
1: Alerta.
0: Festivals d'una altra manera,
1: Alerta.
0: No? Molt bé.
1: I tant.
0: Ja tinc ganes d'escoltar els missatges. Com ho hem
1: obrim
0: de fer?
1: Xarxes.
0: Com
1: obrim xarxes. Que entri en l'Instagram tota la nostra audiència, que en el reel que hem publicat, per exemple, doncs que ho expliquin a comentaris i que en el número de WhatsApp que expliquem i donem al mateix reel, doncs ens enviï un àudio. Ens encanta escoltar-vos la veu, així que ja ho sabeu. Línies obertes.
0: Molt bé. Enric, doncs fins ara mateix, a les 10 tornem a connectar.
1: Fins ara,
0: fins
1: a veure.
0: Ara. Vinga, que l'Obert per Vacances inclou festivals i altres continguts.
2: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Doncs mireu, quan un li pregunten quin és el millor festival d'estiu, sempre pensem, no?, directament, el primer que es ve al cap és música. Doncs avui us presentarem un festival de cinema, que clar, també n'hi ha, a Bot, a la Terra Alta, ja fa molt de temps que fan l'Infecte i s'han especialitzat en, bé, noves propostes dins del cinema, noves tecnologies, per dir-ho així. Després, en un reportatge que ens han portat els de la Plana Ràdio, ho escoltarem. Però començarem el programa parlant de salut mental i estiu, com ens afecta la calor, com ens afecten els canvis de rutines i hàbits a la nostra salut mental, fins i tot si creiem que estem sans en aquest sentit, eh? Com ens afecta l'estiu a la nostra salut mental, tal qual. També celebrarem el cap de setmana més que profitós a Sant Fèlix, a nivell de castells, ja ho sabeu, Dia de Castella de Sant Fèlix, que sembla que ha sigut superba. Coneixerem els creuers des de dins, molt endins, més enllà del personal, fins i tot d'entreteniment i de servei. Qui comanda les equipes? Porta les naus, qui porta els creuers. Ho farem amb una entrevista molt, molt interessant. Marxarem cap a Salomó per conèixer una empresa que fan roba de bany, sí, banyadors directament, però d'altíssima qualitat, i s'han fet un forat dins d'un nom vaja, dins d'aquest mercat d'alta costura. Després també a l'Espai Maramar, que ens duen des de l'Escala, avui sabrem com cuidar els nostres mars, com ho fan les entitats, les administracions i també les entitats que en treuen profit del mar, no? La salut dels nostres mars. I en temps fric, que ens porten des de Vilafant, avui al darrer lliurament, per explicar-nos, a veure si entenem tots plegats, què tenen d'especial els manga i els anime que ens agraden tant, a petits i a grans. Aquests són els continguts de l'Obert per Vacances d'avui, que arrenca la seva darrera setmana en antena. Espero que també amb la vostra companyia, que ens agradaria acabar molt, molt amunt. I fent una altra vegada canvi en els companys pel que fa a la ronda d'informatius. Ara ho sentireu, ronda d'actualitat.
2: Obert per Vacances.

0: Comencem, com sempre, la ronda connectant en Girona, i això no canvia. Tornem a saludar el Pau Villafany. Pau, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia. Mira, la primera notícia ens du cap a Salt, i és que ens diu que hi ha ferit un home per un tret a la cama. Això en ple carrer de Salt, després d'un incident en un pis.
1: Sí, els fets van passar dissabte cap a les 8 del vespre i, segons les primeres informacions, tres homes estarien implicats en l'incident, tot i que els Mossos continuen investigant què ha passat exactament. El ferit va estar traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona i no estem per la seva vida, i els altres implicats van marxar del lloc dels fets i, de moment, no hi ha cap persona detinguda. Els Mossos han obert ara una investigació per aclarir les circumstàncies de l'incident.
0: I el Suprem, que confirma la condemna de 18 anys de presó per l'assassí de l'home trobat al voral d'una carretera a Cabanelles.
1: La sala inadmet el recurs de la defensa contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que va rebaixar en 4 anys la pena de 22 anys que li havia imposat l'Audiència de Girona. El Tribunal Superior va eliminar l'agreujant de carnissament perquè la víctima estava inconscient quan el processat li va infligir diverses ferides al coll. La defensa va portar el cas al Suprem, posant en dubte sobretot que es pogués apreciar traïdoria, però l'alt tribunal conclou que la víctima no es podia defensar de cap manera i avala la qualificació d'assassinat.
0: Platja d'Aro utilitza menys de la meitat de les 3.000 llicències de pisos turístics que té actualment.
1: Segons l'alcalde Maurici Jiménez, aquesta situació demostra que reduir les llicències no seria la solució al problema de l'habitatge que hi ha al municipi. La via de l'alcalde passa per mobilitzar els pisos buits que hi ha, que segons apunten fons municipals serien uns 370. Jiménez detalla que són habitatges que no generen res i per això la voluntat del consistori és actuar com una immobiliària amb els propietaris i oferir-los seguretat jurídica perquè passin al mercat de lloguer.
2: Els oferirem a eximir de pagar l'IBI, que el contracte de lloguer el signi amb l'Ajuntament i no amb la persona que ocupi el pis, perquè l'Ajuntament sigui el que dona les garanties. Li garantim, òbviament, el cobrament a l'1 de cada mes. Fem una línia de subvencions per manteniment dels habitatges. Però, al final, avui el que tenim és una crisi de confiança del propietari cap al llogater.
1: A banda de mobilitzar els pisos buits, des del consistori també aposten per reconvertir despatxos i baixos comercials en habitatges.
0: Molt interessant aquesta darrera notícia especialment. Gràcies, Pau Villafanya, des de Girona FM. Una abraçada.
1: Fins demà.
0: Fins demà. Tema de l'habitatge que també preocupa en terres gironines. Anem cap a terres barcelonines. En aquest cas, agafa el relleu aquesta setmana Rubí i l'acompanya Mariona Jerez. Mariona, bon dia.
3: Hola, bon dia, Núria.
0: Mira, ja veiem el setembre a tocar, com que comença demà el mes, i us parlem ja del curs 2026-2027, el curs escolar, que començarà amb un rècord de 2.141 aules d'acollida, 500.000 més que l'any passat.
3: Sí, l'any passat ja va tancar amb 1.640 aules d'acollida, un volum que ja era el màxim registrat fins llavors. Tal com va pactar la conselleria amb els sindicats el març passat, les aules d'acollida tindran una ràtio màxima de 18 alumnes per docent. D'altra banda, el nombre de docents arribarà als 85.052, un 1,3% més que el curs passat, malgrat que la xifra d'alumnes és pràcticament idèntica a la de l'any acadèmic anterior. Educació preveu una inversió en infraestructures educatives de 257 milions d'euros, la xifra més alta des de 2008. Per altra banda, la vaga de professors el primer dia de curs escolar segueix convocada i caldrà veure si les noves mesures seran suficients pels sindicats.
0: L'Euríbor, que va a l'alça i tancarà l'agost al voltant del 3%, però el sector descarta que es refredi al mercat hipotecari.
3: Tot i l'ascens de l'indicador de referència de les hipoteques variables, el sector descarta que el repunt refredi la concessió de préstecs i diu que la demanda de compra-vendes continua consistent, sobretot pels alts preus del lloguer. A l'espera d'una nova pujada dels tipus d'interès en un 0,25 punts, els especialistes recomanen passar els préstecs a tipus fix perquè la majoria dels bancs mantenen les condicions. Escoltem a David Serra, soci de H2B i director de l'oficina de Barcelona.
4: També es preveu una pujada del tipus d'interès en setembre del 2,25 que està ara al 2,5, i jo crec que això ja ha vingut la pujada que hi haurà de setembre, crec que ha vingut una mica a quedar-se. O sigui, no m'imagino que al novembre o al desembre estiguem amb un Euribor del 3,5 o del 4%.
3: Serra, especialista en la negociació d'hipoteques, assegura que l'augment de l'Euríbor hauria de ser molt descarat perquè tingui un impacte significatiu en les quotes a llarg termini. Així mateix, malgrat la pressió dels preus per l'impacte a la guerra de l'Orient Mitjà, l'intermediari financer remarca que l'escenari no és tan descabellat com el de 2022 amb l'esclat del conflicte a Ucraïna.
0: Doncs mira, acabem parlant d'habitatge, també, eh? I encara una darrera notícia. Un robatori de cable provoca retards de 15 minuts en l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid.
3: Sí, ho ha informat Adif aquest matí. La sostracció d'aquest material s'ha produït entre Alcover a l'Alcalt i Espluga del Francolí a la Conca de Barberà. El gestor de la infraestructura ferroviària està treballant per solucionar aquesta incidència com més aviat millor. L'afectació a la línia s'ha produït unes hores després que reprengués la circulació entre Girona i Barcelona, que va estar 10 hores tallada per manca de tensió elèctrica a la zona de Sagrera.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Mariona. Ens anem escoltant tota aquesta setmana.
3: Moltes gràcies a tu, Núria.
0: Molt bé. Mariona Jerez des de Ràdio Rubí i nosaltres que seguim avançant. Ara toca passar per Lleida. I el nostre enllaç a Lleida aquesta darrera setmana de programa és la Judit Castellà, 2-1. Judit, bon dia.
5: Bon dia.
0: Bon dia. Mira, comencem parlant de que avui justament comencen les obres de rehabilitació del ferm de l'A2 entre Cervera i la Panadella. Els treballs s'inicien en un tram de 4 quilòmetres en sentit Lleida i això sí, esteu alerta perquè obligaran a desviar temporalment el trànsit per la calçada en sentit Barcelona.
5: Així és, Núria. La primera fase de l'actuació se centra en la calçada en sentit Lleida, en un tram d'uns 4 quilòmetres entre el límit amb la demarcació de Barcelona i Cervera. Els treballs comencen a la Panadella i avançaran en direcció a la capital de la Segarra. Mentre durin, el trànsit en sentit Lleida es desviarà temporalment per la calçada en direcció a Barcelona. Aquesta primera fase tindrà una durada prevista d'unes 4 setmanes i, per tant, es desenvoluparà durant el mes de setembre. Un cop completats aquests treballs, la resta de la intervenció es posposarà fins a la primavera del 2027. Un calendari que s'ha plantejat d'aquesta manera per evitar que el fred i les pluges dels mesos de tardor i hivern puguin alentir les obres. En total, aquest projecte preveu rehabilitar uns 8,5 quilòmetres de l'A2 amb una inversió de 12,3 milions d'euros. L'actuació inclou tant la rehabilitació superficial del ferm com també intervencions puntuals de caràcter estructural. Recordem que aquesta intervenció arriba després de les obres d'emergència que el Ministeri de Transports va haver d'executar aquest passat hivern arran del deteriorament extraordinari del ferm provocat per episodis de meteorologia adversa. Aquella actuació, que va tenir un cost de més de 3 milions d'euros, va permetre reparar de manera urgent diversos trams afectats per l'aparició de nombrosos clots que també van provocar desenes de punxades de pneumàtics.
0: Doncs mira, també és moment de fer balanç per allò que acabem el mes d'agost, i és que el Pirineu de Lleida manté les xifres d'ocupació turística mentre que l'eclipsi genera un impacte important a la plana. Les pernoctacions de l'Alt Pirineu i l'Aran oscil·len entre el 70% i el 95% al llarg de tot el mes d'agost.
5: A falta de les últimes dades, el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida preveu, almenys, igualar la temporada passada considerada com a extraordinària. Com és habitual, els dies d'agost es mantenen al calendari com un període destacat. Juan Antonio Serrano és el vicepresident del Patronat.
6: El mes d'agost és un mes tradicionalment importantíssim i tant el sector hoteler com el sector de les cases rurals, com els càmpings, com els esports d'aventura, doncs estan amb unes xifres molt, molt elevades. Lògicament, les dues setmanes centrals, que sempre són les dues setmanes punta, a hoteleria ja es parla d'un 90-95%, i el que seria l'última setmana i la primera d'agost doncs estarien parlant al voltant d'un 70-80%.
5: Serrano també apunta que el sector dels esports d'aventura manté xifres elevades de turistes. Pel que fa al perfil de visitants, Serrano destaca una pujada significativa del turisme francès. En tot cas, però, assegura que també han passat per les Terres de Lleida de visitants de tot arreu, com a Austràlia i els Estats Units, per l'eclipsi del mes d'agost, sobretot a les comarques de la Plana.
0: I acabem parlant de sinistralitat. Un cotxe volca a Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell, i deixa tres persones en estat crític. El SEM ha activat dos helicòpters medicalitzats, tres ambulàncies i un equip conjunt amb els bombers.
5: L'accident va tenir lloc ahir en un camí rural a la borda del Poblador, al terme municipal de Ribera d'Urgellet. L'avís es va rebre quan passaven 9 minuts de les 6 de la tarda i el SEM va atendre les 5 persones afectades d'origen Andorra, com dèiem, tres han estat crític. Una de les persones va poder sortir del turisme per trucar a emergències. Els ferits crítics van ser traslladats als hospitals Parc Taulí de Sabadell, Arnau de Vilanova de Lleida i la Seu d'Urgell.
0: Doncs moltíssimes gràcies també per aquestes notícies de Ponent. Judit Castellà, 1-1. Gràcies.
5: Gràcies a tu, bon dia.
0: Bon dia. Acabem la ronda a casa, a Tarragona. Marina Pérez Got, des de Tarragona Ràdio, bon dia.
7: Bon dia.
0: També fem balanç del que ha estat l'estiu al sector turístic de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre, que han assolit ocupacions d'entre el 85 i el 95% durant els mesos d'estiu.
7: Doncs sí, també fem balanç. El portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona, Xavier Guardià, ha explicat que ha estat una temporada similar a les de dos anys anteriors, amb un juliol que ha costat arrencar i amb un agost que ha funcionat bé, amb estades més curtes, la destinació ha rebut majoritàriament turistes d'arreu de l'estat espanyol, francesos i britànics. Les cases rurals abrenques han registrat ocupacions d'un 80% aquest agost, amb una primera quinzena molt bona coincidint amb l'eclipsi. Ha sigut lleugerament millor que l'any passat, ha afirmat el president de Torebra, Juan Jovel.
8: L'estiu en global ha estat bé, la gent està contenta. El juliol pues, bueno, baixa molt. Pues hi hauria una ocupació del 30%, perquè encara no hi ha moltes pernoctacions així de vacances. Pues, ha sigut ocupar els caps de setmana, més que res. I després l'agost, pues, hem rondat el 80%, que, bueno, és, sense que sigui a destacar, ha sigut una cosa millor que l'any passat.
7: Segons Guardià, la temporada d'estiu d'enguany ha estat molt similar a les del 2024 i 2025, les quals van ser dues campanyes turístiques bones. La destinació ha rebut turistes espanyols seguit dels francesos i britànics.
0: Altres notícies, no cal que t'hi esplaies gaire, que després tenim podcast casteller, però tenim, vare, celebració, felicitat a la Colla Jove de Tarragona.
7: Doncs sí, no ens esplaiarem gaire, però ahir la Colla Jove de Tarragona va descarregar el 3 de 10 amb folre i manilles a Sant Fèlix, a Vilafranca del Penedès, signant la millor actuació de la seva història, acompanyant-lo del 5 de 9 amb folre, del 2 de 9 amb folre i manilles, i del Pilar de 8 amb folre i manilles. I també destacar els castellers de Vilafranca, que van descarregar per primer cop en tota la història dels castells el Pilar de nou amb folre, manilles i puntals. Després ens ho explicaran millor. I en esports,
0: I
7: Núria...
0: Contents també. Avui.
7: Contents també. Bona notícia. Gran estrena del Nàstic de Tarragona aquesta temporada 2026-2027, ja que ahir va ser capaç de derrotar el Real Saragossa per 2-0 amb els gols de Sinan Bakis i Carlos Segura. Va ser un partit on el Nàstic es va posar per davant el marcador molt aviat, al minut 1. I un últim apunt en esports, i és que arriba l'onzena edició de la Tarraco Aigües Obertes aquest diumenge 6 de setembre a la travessia de les 6 platges a Tarragona, i en aquests moments ja hi ha aproximadament 200 participants, esperen arribar-ne a 300, i com a novetat enguany s'incorpora la travessia adaptada per persones amb discapacitat.
0: Doncs moltes gràcies, Marina. Fins ara.
7: Fins ara.
0: Amb la connexió darrere amb Tarragona Ràdio amb la companya Marina Pérez Got, tanquem la ronda d'actualitat i entrem ja en matèria amb la primera entrevista del dia.
9: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: Aquest estiu les vacances, el canvi de ritmes d'aquest estiu i tots els estius poden ser una oportunitat per desconnectar, però també poden afectar el nostre benestar emocional. Ara, amb la tornada a la rutina cada vegada més a prop, moltes persones podem experimentar estrès, ansietat, dificultats per la readaptació. Sobre com ens afecta l'estiu i com ens afecta aquesta tornada a la rutina, volem parlar, i qui té totes les claus i qui conduirà l'entrevista és la companya de Ràdio Rubí, la Mariona Jerez. Mariona, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: Amb qui farem l'entrevista?
1: Doncs mira, tinc aquí amb nosaltres el Roger Vallescà, psicòleg i coordinador de l'àrea de salut mental i juvenil de la Fundació Hospitalàries de Martorell. Bon dia, Roger.
2: Molt bon dia.
1: Explica'ns una mica. Sovint pensem que l'estiu és una època per descansar i desconnectar, però realment l'estiu és sempre positiu per la nostra salut mental o també pot tenir conseqüències una mica negatives?
2: És una bona pregunta. Jo depèn de moltíssims factors. Certament, la nostra vida s'organitza bastant per rutines, no?, i per cicles de, diguem-ho així, de tensió i de distensió. És a dir, de vegades hem d'estar tensos en un sentit positiu, per desenvolupar una feina, per estudiar, per anar a treballar, per aixecar-se d'hora, etcètera, etcètera, i això ho hem d'alternar necessàriament amb alguns episodis de distensió i de relaxació, no? Aleshores, si bé aquestes rutines i aquests cicles ens regulen, de vegades apareixen problemes quan aquests canvis de rutines superen la nostra capacitat d'adaptació i ens poden generar alguns problemes. Però diríem que en general el fet de poder descansar durant l'estiu, la majoria de persones ho sabem, és positiu.
1: I en el cas dels infants i adolescents, com es pot afectar una desaparició temporal d'aquestes rutines d'escola i d'institut?
2: Home, en general, els nens i les nenes, si els hi preguntes, s'ho passen la mar de bé, no? El que passa és que després costa una miqueta tornar a agafar les rutines, no? Això és normal, al final estem passant, és com diríem, per fer la comparació, és com passar d'estar dormits a estar desperts, que això sempre ens porta una miqueta de temps d'adaptació. Doncs imagina't les criatures després de passar un parell de mesos amb unes rutines molt diferents, amb uns horaris molt diferents i amb unes exigències també molt menors, doncs passar de nou a reactivar-se, això que dèiem, no? Tornar a agafar tensió per poder desenvolupar les seves tasques i les seves petites responsabilitats, doncs això costa una miqueta, i el millor és ajudar-los a adaptar-se ja uns dies abans, o sigui que aquests canvis no siguin d'un dia per l'altre.
1: I, sortint dels més joves, crec que tothom té aquest síndrome postvacacional, no?, quan tornem a la rutina. És un síndrome real? És un fenomen real? Què passa exactament quan tornem a la rutina?
2: Jo diria que la síndrome postvacacional és un artilugi de màrqueting, diria jo més aviat, o si tu vols, també forma part d'això que estem observant, que és la psicopatologització de la vida quotidiana, no? Perquè de seguida li posem noms de síndromes, de trastorns, de coses, a coses que són absolutíssimament normals i fins i tot et diria que necessàries, no? Per això que dèiem, perquè estem en un canvi, no? Estem passant d'una situació de distensió, de relax, a una altra en què necessitem tornar a agafar atenció. I això genera sempre, sempre, sempre un petit malestar, no? Un petit malestar que pot ser més gran, també. Però tenim tendència, socialment, en els darrers anys, a que qualsevol malestar, per molt natural i normal que sigui, tendim a etiquetar-lo, no? Com si fos una cosa que no hauria d'estar allà. I per això, parlar de síndrome postvacacional, jo penso que tendeix a novament a posar l'accent en que aquell malestar, que és absolutament normal, li col·loquem una etiqueta que sona a patològica, no? I això pot fer també que pensem que no és normal sentir-se d'aquesta manera quan és el més normal de tot. Altra cosa diferent són persones que en un moment determinat els hi costa molt tornar a la seva rutina i experimenten ansietat o moltes dificultats per tornar-hi, més elements depressiu, però això ja no seria una síndrome postvacacional, seria un altre tipus de problemàtiques i que s'hauria d'analitzar bé amb aquella persona com està organitzat en els seus cicles i les seves rutines al llarg de l'any.
1: I bueno, ja abans de la tornada a les rutines i a l'estiu, però hi ha com una mena de pressió de fer l'estiu bé, no? D'aprofitar el temps, viatjar, sortir, ser feliços. Aquestes expectatives poden generar frustració, poden acabar perjudicant-nos?
2: Sí, sí, sí. De fet, aquesta és una paradoxa interessant, no? Perquè de vegades, és per exemple, quan, et poso un altre exemple, quan tu intentes totes dormir-te, no? Perquè necessites fer-ho, perquè el dia següent tens una cosa molt important, generes les condicions per quedar-te amb els ulls oberts tota la nit, no? Doncs aquí passa una mica el mateix. És evident que tots tenim un temps limitat de vacances, que tots el volem aprofitar el millor possible, i per tant, que a més, que volem passar-ho excepcionalment bé, i a més, compartir-ho en xarxes socials, etcètera, etcètera, i això pot introduir elements que de vegades generin més aviat les condicions perquè acabi sent un desastre, no? I per això dèiem abans, seguint amb el fil argumental que jo et deia, el malestar durant les vacances també hi serà. L'avorriment durant les vacances també hi serà, els plans que fallen també hi seran, els conflictes entre les persones que compartim més temps durant les vacances també hi seran, i això no, diríem, ho hem de donar per fet, perquè si no, en el moment en què apareguin direm, no, durant les vacances no ens podem discutir, durant les vacances no podem avorrir-nos, no podem perdre el temps, i això justament fa aquesta paradoxa que pot fer que tot se'n vagi en orris.
0: Roger, bon dia. Escolta, una pregunta. També durant les vacances convivim d'una manera més intensa amb els canvis de ritme que això implica també, però vaja, una convivència més propera amb persones que tenim a casa, no? Però que normalment cadascú fa una mica la seva i sap el que ha de fer, no? I aquí com que és una convivència més propera, això també fa que saltin xispes a vegades. Com s'explica? És normal? De quina manera, ara ja arribem tard, però de quina manera ens hem de mentalitzar perquè la convivència sigui el més fluida i fàcil possible.
2: Sí, sí. Clar, és que hem de pensar que més convivència no sempre significa millor convivència, no? Passar més temps junts no és necessàriament un problema, però obliga a negociar molt més les coses, justament perquè, i a més perquè estem fent activitats que són molt més sovint conjuntes, hem de prendre decisions que són conjuntes i que ens obliguen això a negociar molt més, no? Aleshores, aquí també és ser prou flexible i també aprendre a mantenir espais individualitzats durant les vacances, és a dir, el fet de que estiguem més temps plegats, no? No necessàriament vol dir que els haguem d'estar tota l'estona fent les mateixes coses, sinó que cadascú pot també tenir els seus espais no? D'aïllament fins i tot per superar més aquests problemes. Però és un clàssic, sí. Ja sabeu també, no?, que hi ha moltes parelles que se separen justament després de les vacances, no? Perquè són aquests moments en què les famílies han de, diríem, accedeixen a rutines molt diferents de les habituals, en les que s'ha de negociar molt més i no sempre aquestes negociacions arriben a bon port.
0: I, de fet, hi ha en clau més estricta, no? Augmenten també els casos de violència domèstica durant l'estiu.
2: Sí, molt malauradament, però clar, és una conseqüència directa d'això que dèiem abans, no? Més espais de relació no signifiquen millors relacions. Quan ja hi ha tensions en una família, en una parella, doncs ficar-los en una situació en què s'ha de negociar molt més i en què, a més, tothom vol passar-ho bé, tothom vol té aquesta pressió, no?, perquè les vacances vagin bé, pot significar més tensions i més discussions. I en alguns casos, quan ja hi ha antecedents de violència domèstica o quan la situació se'n va massa lluny, doncs sí, pot generar episodis de violència.
0: A la final de l'estiu, al començament de la tardor, la tornada a la rutina, la tornada a la feina, implica moltes vegades també l'efecte cap d'any, que dic jo, no? Implica els bons propòsits. A partir d'ara, com que a l'estiu tens una mica de temps per pensar, a partir d'ara farem això. Per què no podem viure tot l'any com si fossin vacances, no? Amb aquest punt de relaxament. Bons propòsits que després, quan entres en rutina, també et generen frustració perquè a vegades veus que no els pots mantenir, no?
2: Sí, perquè solen ser poc realistes, mm-hmm. no? I perquè estan mal dissenyats la majoria de vegades, no? Però mira, jo penso que una bona manera d'afrontar aquests moments també és pensar que en les vacances, diríem, les tenim conceptualitzades com aquest període de temps que passem a l'estiu, però també ens hem de proporcionar uns certs petits espais de vacances en el nostre dia a dia, no? O en les nostres setmanes. És a dir, és molt important que en el dia a dia també hi hagin aquestes alternances del cicle entre tensió i distensió. Jo treballo, faig el dinar, preparo els llits, etc, però també hem de tenir un petit espai de vacances nostres cada dia, no? I això és superimportant. El que no podem fer és, diríem, estar en un estat de tensió durant 10 mesos a l'any, per dir alguna cosa, per després desconnectar i pretendre que això ens servirà per equilibrar-nos. No, hem de buscar aquests petits espais en el nostre dia a dia, en els nostres caps de setmana, petits espais de distensió que ens ajudin a sentir que tenim aquestes petites minivacances diàries.
0: El vostre centre de salut mental, la Fundació Hospitalària de Martorell, ajudeu a persones amb diferents patologies mentals. No sé si heu notat que a l'estiu les persones que ja tenen una base de malaltia mental s'agreuja la seva situació, els afecta a l'estiu, o depèn de la patologia?
2: Depèn de la patologia i depèn de la persona. Mm-hmm. Però sí que és cert que hi ha persones especialment vulnerables que també depenen molt més de determinades rutines saludables, no? I de vegades, quan aquestes rutines es trenquen, doncs aleshores hi ha persones que ho poden passar malament. Pensem en persones amb trastorns mentals importants, pensem en persones, per exemple, que tenen una xarxa social molt poc desenvolupada i que poden experimentar molta soledat si es trenca la seva rutina per dir alguna cosa de la feina, no? Aleshores, sí, clar, això afecta moltíssim. Més tenint en compte que l'estiu també, a part de les rutines, aquest estiu, per exemple, ha fet unes calorades tremendes, que això també afecta moltíssim, no? I afecta més a les persones que tenen ja una certa vulnerabilitat.
1: I, bueno, ens has comentat aquestes minivacances del dia a dia, no?, per ajudar a que tot l'estrès no s'acumuli per les següents vacances. Uh-huh. Què ens recomanes? Així, molt, molt, molt ràpid, tres recomanacions de fer minivacances durant el dia a dia. Tres exemples.
2: Tres exemples. Doncs mira, llegir un llibre, per exemple, no? És a dir, buscar un petit espai que sigui teu, no? Sortir a fer una mica d'exercici físic o una caminada, això és fonamental. I l'altre també gaudir una mica d'algun petit àpat, no? Aquestes serien les tres coses que jo recomanaria, així ràpidament.
1: Vale, doncs moltíssimes gràcies, Roger Vallescà. Fins aquí la nostra entrevista. Moltíssimes gràcies pel teu temps i les teves respostes. I, bueno, Núria, espero que ho hagis escoltat tot. Espero que t'hagi semblat interessant com a mi.
0: Molt interessant, teníem pendent.
2: Molt bé.
0: Gràcies, Roger.
2: Moltes gràcies a vosaltres i bona tornada a la feina a tothom.
0: Roger Vallescà, que és psicòleg i coordinador de l'àrea de salut mental infantil i juvenil de la Fundació Hospitalàries de Martorell. I moltes gràcies, Mariona Jerez, companya de Ràdio Rubí. Fins ara.
1: Fins ara, adéu.
0: Doncs vinga, que seguim avançant en contingut. Ja sabeu que aquí a l'Obert per Vacances és un no parar després d'un tema a l'altre, i ara toca parlar de la superdiada castellera d'aquest cap de setmana. Toca parlar de Sant Fèlix.
3: L'Obert casteller, 5 minuts a plaça.
0: Ara el que faríem seria donar pas al podcast d'actualitat castellera de l'Obert per Vacances. Avui, però, serà un podcast que no serà un podcast, serà especial, perquè farem el repàs del que ha passat aquest cap de setmana, sobretot després d'una històrica diada de Sant Fèlix. Ho farem en directe als estudis de Tarragona Ràdio amb el nostre company Eric Rosique, company de Ràdio Ciutat de Valls. Eric, bon dia, què fas aquí?
4: Molt bon dia, Núria. Doncs explicar-te la diada de tots els temps, no?, que s'ha viscut a Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès. 4 hores i 2 minuts de diada, però que va valdre la pena, per veure els millors castells que recorden.
0: No t'ho donat temps de descansar, eh? Va ser tan intens que diu l'Eric, diu, vindré i faré el podcast en directe.
4: Exacte, exacte.
0: Doncs tu mateix, per on comencem?
4: Doncs escolta, hem de començar i hem de posar el focus en un castell inèdit que es va descarregar, que va ser el Pilar de Nou amb folre, manilles i puntals. És el primer cop que es descarrega aquest tros de castell, podríem dir. A més, va ser a l'última ronda, la ronda de final de Pilars, perquè els castells de Vilafranca també van fer una diada espectacular. Els hi va quedar encarregat el 4 de 10 amb folre i manilles, però sí que van descarregar el 3 de 10 amb folre i manilles i també el 3 de 9 amb l'agulla, per completar-ho amb aquest Pilar de 9 amb folre, manilles i puntals, que fa el virar doncs, una nova dimensió castellera, perquè s'havia carregat l'any 2022, però no ho havien tornat a provar els castells de Vilafranca i ho van fer doncs, descarregant-ho. Sí que és veritat que hi ha hagut una mena de debat, perquè quan sortien al pis de quarts doncs es van sorrar i hi ha hagut una mica de debat a les xarxes, però vaja, gairebé tot el món casteller el dona per descarregat. Així que bé, ha sigut una diada increïble dels Verds i això valorava el cap de colla dels Verds, l'Àngel Grau.
0: Sembla que podríem escoltar l'Àngel Grau, el cap de colla dels Verds, que sens dubte devia declaracions de després, no devia estar contentíssim.
4: Sí, tant. A més, deia que això, no?, que havia sigut una feina de picar molta pedra, d'estar assaig a assaig, així que doncs estava ben content l'Àngel. Si no el podem recuperar, doncs ja el recuperarem. No passa res.
0: Seguim endavant. Concurs de castells, perquè...
4: No. Si hem de basar-nos en el sistema de concurs de castells, ara aniríem amb la Colla Vella, que seria la segona que va fer la millor
0: tot
4: diada.
0: Tot això ja comença a puntuar, sí, exacte, el concurs. Per això estan les colles tan posades.
4: I tant. O sigui, per això, si ens basem en el sistema de concurs de castells, doncs passem amb la Colla Vella de Sigues de Valls, que van descarregar un 4-9 net, un altre cop un 4-9 net de postal. Van intentar el 4-10 amb forra i manilles, va quedar encarregat, però sí que és veritat que va estar a punt la Vella de descarregar el castell de 10 a Vilafranca del Penedès. Després van fer el 4-9 amb forra i pilar, i finalment un Pilar de 8 amb forra i manilles, que va ser un pèl èpic, que si veieu les imatges dels companys dels castells en xarxa...
0: Aquí és de patir molt,
4: perquè s'ensorrava el castell, però com va aguantar el quart del castell per descarregar aquest Pilar de 8 amb forra i manilles.
0: Mm-hmm. Èpic també, o almenys no sé si èpic, però contentíssims estaven els de la Jove de Tarragona, no?
4: La millor dia de la seva història, de
0: sí,
4: la Jove de Tarragona, tal qual.
0: Diu,
4: Sí, exacte, això sempre es diu, però en aquest cas sí, en aquest cas ho podem dir. A més, hem de dir que van haver-hi moltes camises i, de fet, diria que va haver alguna ajuda dels castells de Sant Pere i Sant Pau i també dels xiques del Serrallo. Per tant, va ser una diada on i Tarragona hi va ser present i la Jove, que va descarregar el 3 de Banforra i Manilles, el tercer de la seva història. Després van descarregar en primera ronda el 5 de Nou Banforra, que ja van fer per Sant Magí i també al Catllà, el 2 de 9 amb Forra i Manilles i el Pilar de 8. Tot descarregat. La Jove va ser l'única colla que va descarregar-ho tot a Sant Fèlix. Una autèntica bogeria de diada per la Jove. Així que nosaltres el que executarem serà la Gina Fort, la cap de colla de la colla Jove de Tarragona.
5: Jo només puc dir moltíssimes gràcies a tota aquesta gentada que hi ha cregut des del primer moment, perquè això que hem fet avui és gràcies a tot el treball que hem fet durant tota la temporada. Hem sigut moltíssims i aquesta setmana hem treballat molt per ser molts, perquè per fer el 3 de 10 necessitàvem molta gent i hem vingut i s'ha demostrat que podem amb això i amb tot el que ve i molt contenta per tots ells.
0: Passa que si comences així a Sant Fèlix, jo no sé com arribaran.
4: El concurs és que el concurs serà espectacular, Núria.
0: Clar, però les expectatives són enormes,
4: molt altes, molt altes.
0: Déu-n'hi-do. Escolta, per últim, pel que fa a la diada de Sant Fèlix, però no menys important, que no se'ns enfadi ningú, la colla Jove Xiquets de Valls.
4: Sí, perquè van estar a punt d'ajuntar dos castells nets, van fer el 4 de 9 net en primera ronda, després per agafar confiança en descarregar el 2 de 9 en folre i manilles i volien descarregar el 2 de 8 net, però va quedar encarregat, van fer llenya quan sortia l'enxaneta, però també van descarregar el primer Pilar de 8 en folre i manilles aquesta temporada. Per tant, de les 4 colles, 3 Pilars de 8 en folre i manilles i un Pilar de 9 en folre i manilles i puntals. Per tant, Núria, la diada de tots els temps. Ens sentirem a parlar d'aquesta diada de Sant Fèlix.
0: Els Diables Vermells, els diuen, a la colla Jove sí que...
4: Hi ha moltes maneres de sinonimitzar les colles i sí, són els Diables Vermells, a la colla Jove sí que...
0: Molt bé. Vinga, va, i a panda de Sant Fèlix, que encara tenim ressaca, tots els del món casteller. Quines diades més hem de repassar?
4: Doncs farem un apunt de la diada de la Festa Major de Sitges, perquè han tornat els Minyons de Terrassa, que estaven en vacances, i bé, aquest petit apunt de que han tornat els Minyons de Terrassa de vacances, que van fer tripleta màgica, 4 de 9 forra, 3 de 9 forra i 5 de 8.
0: Repassem ara ràpidament l'agenda del que les diades que queden per davant. Anem a l'agenda.
3: Segona ronda, agenda de plaça.
0: Moment ara de repassar, com dèiem, les diades que vindran els propers dies. A veure, quines hem de marcar el calendari, Eric?
4: Vinga, molt ràpidament. Pel cap de setmana, doble actuació per les dues colles de Xiques de Valls. Primer serà a la Diada de la Sagrada Família, actuaran a l'interior de la Sagrada Família. Serà dissabte a les 6 de la tarda, tant Colla Joves com Colla Vella de Xiques de Valls. I a l'endemà actuaran a Montblanc, a les 12 del migdia. I finalment, molt ràpid, actuaran també una diada que ens hem de fixar, és la Festa Major de Santa Rosalia a Torredembarra. Sí, seran els castells de Lleida, els Nois de la Torre i els Xiques de Tarragona. És el plat, potser, on hem de fusar la mirada aquest cap de setmana, que serà tranquil, moltes colles fan vacances.
0: I a Cambrils?
4: Cambrils també. Cambrils hi haurà la Dia de la Mare del Camí, que on hi seran els Xiques de Cambrils, els Xiques de Reus i els Xiques del Serrallo, que ja segur que també estan fent, doncs, vaja, una temporada absolutament històrica.
0: Molt bé. Toca alguna entrevista o reportatge respecte al concurs de castells, aquesta setmana. Eric, què et sembla?
4: Sí, home, avui es tanca, Només he de dir que avui es tanca ja el sistema de puntuació del concurs, ja sabrem quines colles van al concurs de Torredembarra, de dissabte i de diumenge.
0: Doncs vinga, abans que s'acabi l'obert, abans que s'acabi la setmana, parlem del concurs de castells, vinga, que és l'opera supercita castellera que tenim. Eric Rosique, Ràdio Ciutat de Valls. Gràcies, company.
4: A tu, Núria. Adéu.
0: I avancem d'un tema a l'altre. Anem a la segona entrevista abans d'arribar a les 10. Avui parlem de creuers, però ho fem no des del punt de vista de... Volem parlar amb una persona que hi treballa, però que no treballa en el sector de l'animació o en el sector dels serveis. No és aquella persona que us serveix el còctel al bar, per exemple, o que us fa el llit al matí perquè el camarot estigui perfecte. No, no. Avui ens anem a la sala de màquines i coneixerem una amiga de la Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Qui ens presentes i de què treballa la teva amiga, la Leire Orbegozo?
6: Doncs bé, la Leire és una alumna de Pont que treballa a Creuers i bueno, ha fet ja dues campanyes i ens explicarà una miqueta doncs, com funciona, no?, a treballar a les entranyes dels Creuers. Buenos días, Leire.
7: Buenos días.
6: Bueno, Leire, primero de todo, preguntarte qué es lo que se tiene que estudiar, ¿no?, para poder trabajar y formar parte de la tripulación de un crucero.
7: Para poder ser de puente, que es básicamente los que conducen el barco, vamos a decir, se estudia náutica de transporte marítimo. Yo estudié en la Universidad del País Vasco, pero en España creo que hay 7 universidades diferentes. Y luego también está la opción de ser parte de la sala de máquinas y ahí entonces se estudia máquinas navales.
6: ¿Y cómo es ser mujer, no? Porque supongo que la idea que tenemos como todos es que hay como muchos hombres, ¿cómo es ser? No sé si la única, pero de las pocas que hay.
7: Sí, es verdad que no somos muchas. Es verdad que cada vez somos más. Pero bueno, también yo, por ejemplo, elegí ir a cruceros donde las mujeres están mucho más normalizadas, vamos a decir, y ellos también optan por tener muchas más mujeres, también porque está de cara al público y tener mucho más equidad, pero luego es verdad que en barcos de carga general todavía hay mucho recorrido que hacer, hay muy pocas mujeres, es un mundo muy masculinizado, pero bueno, también hay que ir, o sea, yo cuando entré a la carrera ya iba con la mentalidad de que es una realidad. Pero, bueno, no hay que achantarse, vamos, que hay que elegir bien la compañía, que tengan también un sistema de apoyo en caso de, bueno, pues en caso de que a bordo no estés a gusto, da igual si eres, en este caso, si eres mujer o hombre, necesitas que te ayuden y, bueno, yo creo que es verdad que está cambiando, así que, bueno, yo no he tenido problemas por mi caso.
6: Y quería preguntarte, ¿no? Vamos a conocer un poco cómo es por dentro un crucero. ¿Cómo son de diferentes las zonas de tripulación de las de, por ejemplo, los pasajeros a nivel de camarotes, los comedores?
7: Bueno, a nivel de camarotes hay mucha diferencia. Normalmente la tripulación, vamos a decir, duerme debajo del agua, lo que se diría. Son muchas más pequeñas. La mayoría de la gente comparte habitación, los oficiales no, pero yo como soy alumna todavía he compartido habitación hasta ahora. Y luego comedor, Bueno, en mi caso, en nuestro barco, teníamos permitido a los oficiales comer, desayunar y cenar arriba, en el buffet, con los turistas, vamos a decir, pero tenías que llevar el uniforme adecuado y si, por lo que sea, no te apetece ver a nadie, pues comes abajo con el resto de la tripulación. Y bueno, la comida es la misma, lo que se sirve arriba se sirve abajo, la verdad.
6: ¿Y cómo se organiza internamente un crucero? Supongo que hay turnos de navegación, guardias... O sea, cuéntame un poco cómo es un día para ti a bordo. ¿A qué hora te levantas? ¿Qué cosas tienes que hacer?
7: Bueno, yo como soy alumna, solo trabajo 8 horas al día. Pero un oficial en su contrato tiene una jornada de 10 horas. En mi caso solo hacía 4 horas de guardia y luego 4 horas de trabajos, vamos a decir. Entonces, yo entraba a guardia de 4 de la mañana a 8 de la mañana, luego me iba a desayunar y luego seguía trabajando hasta las 12. Y luego, a la tarde, porque si teníamos maniobra, pues igual me iba con los marineros a cubierta a desatracar o, bueno, o igual hacía algo más. Y luego... También puede ser que tengas la guardia a la tarde, de 4 de la tarde a 8 de la tarde. Entonces, hacías el trabajo de los trabajos extras por la mañana, de 8 a 12.
0: Leire, hola, Leire. Pregunta, ¿y en, hola, en el tiempo libre, entre esas horas que tienes libres, ¿no? Porque dices que obligada, o sea, la jornada laboral era de 8 horas, ¿qué hacías en el tiempo libre? Porque no puedes, si no estás atracados, no puedes salir del barco.
7: Sí, bueno, muchas veces yo optaba por dormir, porque dormir es algo que no se hace suficiente para la carga de trabajo que llevas a bordo, pero luego también a mí me gusta mucho ir al gimnasio, cansarme físicamente y si estábamos atracados aprovechaba para bajar donde estuviésemos y darme una vuelta, aunque sea irme un poco lejos sin ver el barco y luego... tomarme un café y luego volver.
6: Y bueno, quería también, ¿cómo es estar fuera de casa por periodos largos? ¿Cuántos viajes se pueden llegar a hacer sin volver a casa? Y sobre todo, ¿cómo se gestiona, no? Familia, amistades, pareja, estando embarcada, todas esas relaciones interpersonales.
7: Bueno, es verdad que no es fácil. Yo no lo llevo mal, la verdad, porque bueno, ya iba mentalizada de eso y me gusta lo que hago. Los oficiales tienen una rotación de 3 meses a bordo, 3 meses en casa. Y de los viajes, pues depende del itinerario de tu barco. Igual si tienes cruceros que se venden de una semana, pues ya haces mogollón. Pero luego hay viajes especiales que se venden, que igual son como 35 días... haciendo, pues yo qué sé, Latinoamérica, o hay veces también mi empresa vende vueltas al mundo, vamos a decir, entonces ahí son como 2 meses en un mismo viaje, eso depende. Pero nosotros no miramos cuántos viajes vas a hacer, miras cuántos meses vas a estar. O sea, tú te desembarcas cuando te toca tu fecha y te embarcas cuando llega la hora.
6: ¿Y qué rutas has hecho tú? ¿Por dónde has navegado?
7: Pues esta vez he estado en Canadá, Nueva Escocia y luego nos fuimos al norte, a Groenlandia y pasamos a Islandia, luego a Noruega y luego me desembarqué en Holanda. Y la anterior vez, mi primer embarque que tuve, hice Latinoamérica, la Antártida y bueno, el Canal de Panamá y así.
6: Y nada, las últimas dos preguntitas. ¿Cuál es la cosa más extraña que has visto trabajando en cruceros?
7: Bueno, extraña sí. Bueno, siempre se ve, pues, lo de siempre, ¿no? Gente borracha que hace un poco disturbios y hay que llamar a seguridad. Pero bueno, eso yo creo que la gente que trabaja en hoteles también habrá visto de todo. Lo único así que mucha gente no sabe y que es bastante habitual... nosotros a bordo tenemos mucha gente y la mayoría de la gente que llevamos es gente mayor. Y claro, la gente mayor a veces se muere. Y sobre todo por infartos y entonces nosotros tenemos una morgue en la que tenemos que mantener a la persona para poder desembarcarla.
6: Bueno, Leire, pues muchísimas gracias por habernos ayudado a entrar en las entrañas de un crucero y saber cómo es la vida a bordo.
7: Sí, de nada. Muchas gracias a vosotros.
6: Adiós.
0: Leire Orbegozo, estudiant a bord de Creuers. Moltíssimes gràcies també a Lídia Porta, companya de Ràdio Ciutat de Tarragona, per aquesta entrevista tan xula. Una abraçada, Lídia.
6: Una abraçada, fins després.
0: Fins després. I toca encara fer l'agenda d'activitats. Això serà, però, abans de tancar el programa. De moment, tanquem la primera hora de l'Obert per Vacances.
8: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Nails with her face too. Són les 5.
1: Imagina't despertar les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Badalona serà un dels 5 municipis de tot l'estat on es desplegaran els tallers pilot de Rehabilitació Ciutadana. Aquest projecte del Col·legi d'Arquitectes d'Espanya i la Confederació Veïnal vol impulsar la millora i l'eficiència energètica dels habitatges oferint assessorament directe als veïns. L'objectiu és impulsar la cultura de la rehabilitació d'habitatge i edificis a Espanya. Aquesta nova fase pretén passar de la sensibilització a l'acció directa amb la participació de comunitats de propietaris i administradors de finques. Des de la Federació d'Associacions Veïnals de Badalona consideren que aquests tallers poden ajudar els veïns a conèixer i accedir a les ajudes per rehabilitar els seus habitatges. Rubén García és el president de la FAP.
4: Si en otro sitio a lo mejor sería pues el...

0: Els vehicles també van ser interceptats diumenge mentre circulaven per la Nacional 145. De moment hi ha dues persones detingudes, però la investigació continua oberta i no es descarten més detinguts. Badalona s'ha convertit en l'epicentre del videojoc Valorant, portant les finals europees al pavelló olímpic. Prop de 8.000 persones d'arreu del món no s'han volgut perdre aquesta cita internacional, on Carmín Corp s'ha proclamat guanyador de l'etapa 2 del BST EMEA Finals. Des de divendres i fins aquest diumenge, Badalona ha estat l'epicentre d'una de les cites més esperades del gaming europeu. L'Olímpic ha acollit les finals europees del videojoc Valorant, que per primera vegada s'han celebrat fora de Berlín, ciutat que havia estat la seu des de la creació de la competició l'any 2022. Durant 3 dies, el públic ha pogut seguir en directe les eliminatòries i les finals del torneig i una partida amistosa entre Espanya i França. I en esports, la sisa joventut va caure per 77-96 en el primer partit de la pretemporada contra el Montbus Obradoiro, on només 5 jugadors del primer equip van estar disponibles. I ara mateix tenim 30 graus de temperatura.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
2: Ningú t'informa com nosaltres.
3: D'un estiu s'han mercat, viure desconnectat.
4: Us oferim la repetició del programa Obert per Vacances a més aquest matí.

0: doncs teníem que aquesta setmana hauria de sonar aquesta cançó de Fega Flowers. Ens agrada, però ens posa una mica tristos. Que no s'acabi l'estiu. Ai, Enric Rubio, Cardedeu, bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia. Escolta'm. És la sensació aquesta, no?, de que arriba setembre, però que no s'acabi, que no s'acabi.
1: És així, i sembla que Instagram no hi ha cap reel que no porti aquesta cançó ara mateix, eh? Imatges de platgeta, mare, Déu santíssima.
0: Però a veure, que és psicològic, que sí que avui s'acaba el mes d'agost, però l'estiu en principi encara no s'ha acabat, i a més la sensació d'estiu encara tampoc no té per què acabar-se, vull dir que ens queda tota la setmana.
1: Exacte, no? Bon, per desgràcia... Sí, sí, estem vivint amb un canvi climàtic que ara mateix l'hivern només és el gener i el febrer i la resta és tot estiu gairebé, per tant, no patiu els que voleu platgetes gairebé. Sí, sí.
0: Enric, vinga, que avui preguntem per festivals.
1: Vinga, va, doncs us ensenyo una miqueta, us deixo escoltar tot el que ens han dit els nostres oients i també bastants comentaris. Mira, comencem per la Susana, diu això.
2: Bon dia, obert per vacances. Per mi el millor festival de l'estiu és el Cabra Rock, perquè és l'únic al que vaig, però he de dir que no puc anar a totes les hores, o sigui, el meu cos ja no em permet anar des de que comença fins que acaba el festival, aleshores només hi vaig algunes horetes, però si jo si hagués de triar un, triaria el Cabra Rock. També he de dir que ara mateix, miris el festival que miris, pràcticament els mateixos artistes estan a tots els cartells, o sigui que tampoc hi ha moltíssima varietat.
1: Així és, podríem parlar de... Sí, sí, sí. De festivals de setmanes, el festival de la setmana 1, el festival de setmana 2, perquè els artistes realment el 70% segurament serien els mateixos. Sí, això és cert, eh? Jo crec que també els de la meva quinta ja entrem als festivals amb els que deixen entrar menjar, amb uns bons entrepans i bosses de patates o així, que és més econòmic, i així també doncs et vas aguantant durant tota la nit, eh?
0: Sí, tots més de got reciclable, de prendre el teu propi got o de que ja te'l donin allí i ja te'l quedes ja de record. Això seria un altre tema.
1: Jo porto una bota de vi.
0: Què dius? Enric, no, en sèrio?
1: És del tamany d'un got, una bota de pell, sí, sí.
0: Ostres, ets molt feréstec.
1: Sí, tinc una mica portar una banya de bou que allà ben grossa, però sí, amb la bota de vi és el mateix tamany i normalment no m'han posat masses problemes també, perquè, bueno, l'entro desinflada, ho ensenyo i això, sí, sí.
0: Jo us imagino trobant-vos al festival, tu amb la bota, ell amb la banya, allò com a entre la multitud, no? I
1: germans de sang, no? Que direu... Sí, sí, sí, sí, sí. Mira, he tornat jo i ha tornat una antiga amiga teva, a que saps de qui parlem, oi que sí, la digueu?
0: La Pilar?
1: Sí, vinga, la mateixa, la mateixa. No, la Pilar.

0: A la Pilar, sí, sí.
1: Sí, sí, sí. Com sabeu, Pilar Espinavell, tot així, sí, viu per aquí i passa unes setmanes per allà dalt i avui ens fa una recomanació que jo també he fet a l'inici. Escolta, què ens diu?
2: Bon dia, obert per vacances.
0: Hola, Pilar.
2: Doncs per mi un dels millors festivals d'estiu és el Marata Folk. M'agrada molt perquè és en petit comitè i grans artistes.
1: Sí que ho veus, Marata Folk, eh? Jo també és un dels meus preferits en aquest cas i bé, també és com un inici de temporada. Però escolta, tenim molts comentaris, eh? Tu em dius sí, fins on tinc temps de cantar, jo te'ls vaig cantant tots, eh? Mai millor dit,
0: digues,
1: avui que parlem de festivals.
0: El Marata Folk, però dona'm referència del Marata Folk, no tinc
1: Mira,
0: idea.
1: Mira, Marata Folk, Marata Folk està ubicat a Marata, seria un municipi de les Franqueses del Vallès, és una barriada de masies, podríem dir. És, sí, és un municipi amb molt ADN de territori, és un municipi que s'ha caracteritzat des de fa 3 dècades i escaig per la lluita contra el quart cinturó, i bé, sempre ha estat molt reivindicatiu i en aquest cas ens porta cantants com Projecte Mut, com Alosa, etc. I sempre, doncs, com dic, d'una defensa del territori aferrissada.
0: M'agrada. Són festivals amb caràcter.
1: Exacte, sempre. Sí. Doncs mira, tenim també en Roger que diu, per mi, un dels festivals més especials de l'estiu que ja no tenim entre nosaltres era el Clownia.
0: Ah, de circo, de pallassos.
1: Sí, de circ, Sant Joan de les Abadeses organitzava Charango i era un festival musical, però també tenies tot un reguitzell de cultura al voltant del circ, etc. I era realment molt interessant, diversos escenaris, també un caire familiar, també durava tota la nit, però bé, era molt, mira, molt sa, podríem dir.
0: I debats, no? Tenir un espai de consciència, estic llegint, vull dir que anava més enllà de l'oci.
1: Sí. Està polititzat, portar Charango, sabem els ideals de Charango, sí, sí, no?, que portaven i tot, i realment estava, era molt, molt amè, molt, molt bonic. Em va faltar, no el vaig arribar a fer. Però mira, també tenim la Ramona, que ens diu, alerta, eh? El Canet Rock dels inicis al 1975, de quan només
0: arribar-hi.
1: Sí, sí. Diu que només arribar-hi ja era una aventura i que hi anaven en trens que no hi cabia ni una agulla i que després fins al Pla de Can Sala llavors que estava enmig del no-res. Quin temps, eh? Quin temps.
0: Clar,
1: quin temps.
0: És que també hi ha festivals que han evolucionat, ja no existeix el Canet Rock, estic veient, pot ser, eh?
1: Sí, sí, el Canet existeix.
0: Existeix, sí, sí. Val.
1: Existeix.
0: El que no sabia jo que era tan que es remuntava tan enrere, 1975.
1: Sí, van començar... De fet, mira, el primer any que jo hi vaig anar, quan es va tornar a fer, que crec que deu fer uns 10 anys, potser, que s'ha tornat a fer una cosa així pel cap baix, eh? La meva mare em va dir, oh, que contenta que estic jo que vaig anar el primer. També va anar el del 75 i dic, mira, mama, doncs jo t'agafo el relleu, saps? I...
0: Doncs mira, primera edició, estic veient Maria del Mar Bonet, Pau Ribas, Sisa, l'Elèctrica d'Arma, la Plateria...
1: Poca broma.
0: Jolines!
1: Quan ens pagaríem, donaríem mig braç per poder anar amb aquests artistes ara mateix.
0: Molt bé. I dificultats per arribar bé com ara, més o menys, si vas en tren. O sigui que
1: sí, sí, de fet, és que el Pla Can Sala està damunt de tot, de Canet, no? A tocar, sí, a muntanya, però és un lloc que a través de l'escenari veus el sol, la sortida de sol, i es caracteritza perquè sempre hi ha un gran grup que diu que et dona la benvinguda, no?, al dia, llavors toca a les 5 del matí, quan ja no s'aguanta ningú els pets, jo arribo allà destrossat quan hi he anat i surt el sol en aquell moment, vull dir que és un lloc emblemàtic i bonic. Sí, sí.
0: Molt bé. Mira, ja està anunciat el Canet Rock de l'any vinent, eh?
1: Sí, sí, sí, ara mateix...
0: El cartell crec que no, però sí els dies que falten.
1: Bueno, si vols el cartell, podem fer aquí una porra i encertem, com hem dit, el 80%, Núria.
0: Bueno, tinc aquí artistes confirmats, vol dir que això és el 2027, no m'ho puc creure, és igual.
1: Tirem. Va, també tenim la Marina, que diu, jo em quedo més amb els petits cicles, no només musicals, mira, això també ho comentava jo al principi, i diu, sinó també culturals que es fan al Pirineu. Pirineu, fantàstic, Farrera, un bon poble també on la cultura és molt present i bé, jo també recomano aquesta zona. També és una forma de fer territori i de deixar, d'alguna manera, també, doncs, el que dèiem, aquests ingressos de cultura, doncs, en petits llocs que fan coses d'una manera potser més desinteressada o més altruista.
0: Molt bé, aquests petits festivals també estan molt
1: bé. I tant. Sí, sí. I mira, també tenim aquí, si vols, a l'Arlet, que ens diu el Cabra Rock, tot i ser un cartell gairebé purament masculí, però per mi i el meu grup d'amics significa l'inici de l'estiu. Això passa moltes vegades,
0: clar,
1: que aquest primer sempre fa molta il·lusió, eh?
0: Clar.
1: Aquest solet, que després ens encansem del solet però, i de les cançons de l'estiu, però en aquell moment ho és tot.
0: I a més és això, eh? Depèn d'amb qui vagis, no? Si vas amb el grup, doncs ja és una experiència diferent, que ja t'és igual que estigui tocant a l'escenari,
1: sí, ja tot t'imposa. I és un ritual, el fet de la pulsareta, ja sí, coneixes l'espai normalment si vas cada any i és un... Ai, ja hi torno a estar, un any més, eh? Acaba sent... Sí.
0: Caldria veure com ho veuen, els habitants de les poblacions on es fan aquests festivals.
1: Home,
0: que de sobte se'ls inundi de gent.
1: Clar, clar, ara potser, mira, t'ho confirmaré, però crec que Vic multiplica per dos la seva població i amb el Cabra Roc, i Vic no és una població, no és una població petita, ja. O iguala, iguala. Després t'ho dic exactament, que estic patinant, Potser, des d'aquí a audiència, agafeu un pinces, després us ho dic exactament. Sí.
0: Molt bé. Enric, si et sembla, parlem de més festivals, si ho deixem de moment aquí...
1: Fantàstic.
0: Sí, doncs vinga, tornem a connectar. Abans que s'acabi el programa, podeu continuar aportant les vostres experiències.
1: Sí.
0: A mi me trobo a faltar anècdotes. Una mica d'anècdota que us hagi passat als festivals.
1: Fantàstic, anècdotes. Ja. Gent, ja ho sabeu. Va, la meva és la bota de vi. Quina és la vostra?
0: Molt bé. Doncs gràcies, Enric. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Adéu, adéu. Nosaltres ens quedem encara parlant de festivals, però no de música, que potser és el més obvi, no? Quan et pregunten, un festival d'estiu? Doncs no. Ara parlem d'un festival de cinema que des de fa molts anys que té lloc a Bot, a la Terra Alta, un festival que es diu Infecta, i sobre el qual ens ha fet un reportatge molt, molt xulo el company Víctor Montesino de La Plana Ràdio.
3: Una cadira a la fresca, una pantalla blanca, una plaça que espera que es faci de nit. A Bot, esta imatge no és només el principi d'una projecció, també explica l'origen d'un festival. Infecta, el festival de cinema de la Terra Alta, ha arribat a la desena edició després d'una setmana de cine i creació compartida. Però tot va començar d'una manera molt més minuda, tal com explica Úrsula Agut Suárez, codirectora del festival.
4: Va començar una nit d'estiu en què l'Ivan i jo estàvem en un cinema a la fresca que feia Josep Molet, lo cinero de Bot, que aquí és tota una eminència. Ell va ser una mica l'espurna que va encendre la nostra necessitat de fer alguna cosa més enllà, no? de la mostra del cine a la fresca. No? Vam pensar que podíem provar de fer un petit festival de dos dies de curtmetratges fets per gent del territori, i la veritat és que ens va sorprendre la quantitat de participants, i a partir d'allí vam començar a anar cada vegada més i fins avui.
3: Aquella prova s'ha convertit en 7 dies de programació i en un festival que distribueix les activitats per Bot i també porta una jornada a Horta de Sant Joan. La desena edició ha combinat les sessions competitives de curtmetratges amb el pitching professional Highland Pro, el Mediterranean Industry Meeting, tallers, propostes familiars, la creació comunitària i una nova competició de realitat virtual. El creixement, expliquen els seus directors, no es pot mesurar només en dies o en públic.
4: Hi ha coses que són molt diferents i algunes coses que, evidentment, s'han mantingut. Una de les coses que s'ha mantingut i que és un valor que no canviarem mai és la dimensió humana. No, aquí estem en una zona rural i crec que la manera en com acollim, la manera en com pensem tot allò que farem, partix de com som. Llavors, este festival té esta identitat molt pròpia, molt marcada.
3: La dimensió humana també es nota en qui ocupa les cadires. Infecta no reuneix només cineastes que presenten obra. Hi ha veïnat, famílies, públic de diferents edats, professionals i persones que s'acosten al cine des de llocs molt diferents.
4: Les persones que estan com a espectadores, com a audiència, no són només persones que fan curts. No, que presenten un curt. És a dir, tenim un públic molt divers, intergeneracional, i crec que, clar, és una cosa que ens caracteritza, no? I que d'alguna manera fa veure que Infecta no és només un festival de cinema, no? Sinó que és tot allò que enguany intentem explicar, que és comunitat, que és gent que té moltes ganes de tirar això endavant, també, no? Hi ha com una mica d'orgull territorial en tot això.
3: La relació de Bot amb la pantalla ve de lluny. La sala de cine està oberta des del 1963 i que abans ja n'hi havia hagut d'altres. El festival s'inscriu en esta categoria, però no treballa només durant la setmana gran d'agost. Al llarg de l'any impulsa formació, perfils emergents i suport al talent cinematogràfic. Ivan Massaguer Horta, l'altre codirector del festival, compara este procés amb l'elaboració del vi. Cal esperar una edició sencera per tastar el resultat, detectar què ha fallat i saber què s'ha de millorar.
5: És tot un any que porta la feina fins que ara en una setmana es concentra tot, no? I sí, ja enrere anys sempre faig la comparativa amb el vi. Tu fas un vi, jo mira la feina i faig vent, llavors tu pots tenir una recepta d'aquell vi, però fins l'any següent tu no pots provar aquest vi si la formulació que has fet et surt bé o no, no? Llavors, en Infecta, igual tens un any per veure totes les cagades que fas, totes les coses a millorar, tot el que veig ho has fet també, perquè hi ha moltes coses positives, i entre elles és el feedback de la gent. O sigui, cada any totes les activitats, per exemple, en guany, no? Des del primer dia, des dels tallers, des del vermut, des de totes les ponències, des del pitching mateix, que la indústria és tan important, hi ha hagut un increment exponencial, naturalment, com tu dius, no? Fent la mateixa feina, però bueno, va arribar, no? Una miqueta més va traspassant sectors fronteres, i la prova està en això, no? En la participació.
3: Massaguer Horta parla de moments difícils i de la necessitat d'arribar bé a cada edició, més que no de créixer sense mesura.
5: L'alt que ja tenim, si l'estructurem, si va bé, més o menys ho tenim per la mà, ens hem professionalitzat tots amb el festival, que som 10 anys, perquè el patró és el mateix. Comença el diumenge, acaba un dissabte, comencem aquí, la plaça, comencem a quebrar, bueno, doncs, potser l'any que ve les carreres les farem doncs, tot el carrer en lloc de la plaça. Has de pensar aquestes modificacions, perquè creixem en públic i volem, el necessitem. Però no és un voler créixer de... Ho volem parar, volem que vagi bé, que la gent vingui, que sigui... No, que és una afluència de gent nova i que vagi bona vida i algú rebrella, però el que tenim que sigui molt professional i tota la qualitat que poguéssim oferir.
3: En esta desena edició, una part d'este creixement obre una nova manera d'habitar les històries. La Cúpula Lofato ha acollit 4 peces internacionals de realitat virtual i cinema de 360 graus en passes rotatius. La secció VR Immersiu ha comptat per primera vegada amb un premi propi, 500 euros, i el guardó Lofato al millor curt VR. Este programa ha reunit 4 obres de 5 països. Les 4 peces són diferents, però comparteixen un canvi essencial. La pantalla ja no queda davant de l'espectador. Miquel Pérez Escolar és el responsable tècnic de les projeccions i de la part de realitat virtual de la Cúpula Lofato.
6: Ja no és una mostra tecnològica, sinó que ja forma part del festival amb el seu propi guardó. La idea és molt clara. Si el cinema convencional en el qual estem darrere de la pantalla... Amb la realitat virtual passa a ser la pantalla tot l'espai. O sigui, nosaltres formem part, primera persona, d'aquesta projecció, d'aquesta pel·lícula. I això és una cosa molt potent, és una manera d'explicar històries molt, molt potent.
3: L'experiència conserva elements del cine, com guió, producció, muntatge, imatge i so, però canvia el punt de vista. Les cadires giratòries permeten mirar al voltant i el so tridimensional ajuda a situar el públic dins de l'escena. Algunes obres són passives, d'altres incorporen interacció i resposta hàptica a través dels comandaments.
6: Dóna moltíssim de joc, però no és exactament un videojoc. Hi ha algunes peces que són interactives. Llavors, això sí que no ho podem aconseguir en el cinema convencional. Aquí sí que podem dir que això és un videojoc. A mi no m'agrada dir que és un videojoc com a tal. Al final és una peça interactiva, un nivell d'immersió encara més gran. Llavors, podem interactuar amb la pel·lícula, amb el que està passant, i això és superpotent. Llavors, aquests que es converteixen més en videojoc, perquè són interactius, doncs penso que no és el terme correcte. Per mi continua sent cinema, però és un cinema interactiu.
3: La voluntat no és ensenyar un aparell, sinó normalitzar un altre suport audiovisual.
4: Teníem la necessitat també d'apropar aquestes noves narratives i sobretot aquest nou format, no?, de viure el cinema al nostre territori. Un territori que està lluny de tot aquest tipus d'experiències i que, per tant, també trobàvem que innovar en aquest sentit era molt important. No? Sempre diem allò que el codi postal no pot ser un impediment per viure la innovació. No? I en això estem. La secció VR va ocupar aquest espai per facilitar la nostra audiència també de poder gaudir d'aquest tipus de formats 360 que generalment no estan al seu abast.
3: La competició immersiva és, per tant, una decisió artística i també territorial. El festival defensa que els formats audiovisuals emergents no han de quedar restringits a les grans capitals o als públics especialitzats. Des de BOT, prova d'incorporar-los a una programació que manté la proximitat com a punt de partida.
6: Treballem cada dia perquè no sigui això només un nicho, sinó que sigui una manera nova d'explicar històries. Ha experimentat altibaixos, com totes noves tecnologies. Al final, també, aquesta petita, no?, esquerda digital, aquesta por a lo desconegut, que a poc a poc, no?, es va traient, és el que farà que això s'estableixi. Deixem dir que aquest any ja és establert. O sigui, la realitat virtual, aquest tipus de suport, no?, audiovisual, ja s'ha quedat, ja està implantat. I treballem cada dia, no?, perquè no es quedi, no?, en l'oblit.
3: Després de 10 edicions, Infecta continua mirant cap avant sense deixar de mirar d'on ve. La cadira a la fresca, la sala de cine oberta des de fa dècades, el treball de tot l'any, les persones que omplen el poble i ara, quatre visors dins d'una cúpula formen part del mateix recorregut. Un festival que va néixer per a fer alguna cosa més i que ha acabat convertint la Terra Alta no només en l'escenari, sinó en la seva identitat. Perquè una pantalla pot ser una tela blanca enmig d'una plaça, però també pot ser tot l'espai que mos envolta. Lo que no canvia és el gest inicial: seure, mirar i deixar que comence una història.
0: Doncs això és l'Infecta, aquest festival de cinema que tenen a Bot, que fan a Bot cada any a la Terra Alta, i així ens ho ha explicat des de la Plana Ràdio el company Víctor Montecino. Nosaltres seguim endavant i des d'un lloc saltem cap a l'altre. Ens quedem a Altafulla, en aquest cas. Tota la setmana que visitarem Altafulla, visitarem l'Eduard Virgili. Eduard, bon dia.
7: Bon dia, Núria, què tal?
0: Bon dia. Mira, no sé si has estat afortunat i has agafat un avió aquestes vacances, o afortunat o no,
7: no,
0: perquè hi ha qui li estressa això d'anar amb avió, eh? No? Però molta
7: no.
0: gent...
7: No, de fet,
0: gent...
7: a veure, has dit aquestes vacances, però...
0: Ah, clar, clar, no,
7: però,
0: clar.
7: Però de vacances res de res.
0: Error. Que bo. És veritat. I avui parlem d'avions, hem parlat de creuers des de dins, com és això de viure en un creuer perquè hi treballes, i ara sabrem com és això de gairebé viure, tenir la casa en un avió, perquè el pilotes, sí, perquè estàs treballant allí, no? Coneixerem els avions
7: mira,
0: des de dintre.
7: A Altafulla, de moment, no tenim aeroport.
0: No, de moment.
7: I, per tant, hem buscat un lloc que ens anés bé per emplaçar el nostre convidat. Mira, em trobes ara mateix mirant cap a l'horitzó, perquè parlem d'aquesta professió que consisteix precisament a anar molt més enllà d'aquest horitzó. Som el mirador del Passeig del Fortí, i aquí als nostres peus tenim la platja d'Altafulla, veiem la muntanya de Sant Joan de Tamarit, Sant Simplici... al fons, fins i tot la Mussara. Diria que allò que observo ja una miqueta més a la llunyania és el Cap de Salou. En tot cas, ara sortirem de dubte amb l'Arturo Palavecino, que és el pilot d'avió altafullenc per excel·lència. Arturo, bon dia, benvingut.
8: Què tal, bon dia.
7: És el Cap de Salou?
8: Correcte, sí. Avui hi ha molt bona visibilitat. Inclús més enllà es veu el Montsià i tot, eh? O sigui que sí, tenim un dia esplèndid avui aquí a Altafulla.
7: Déu-n'hi-do. Escolta, ara fora de micròfons m'explicaves que tu de petit no deies allò de jo vull ser pilot d'avió. Això sí que passa amb molts companys teus de professió, no? Que des de petits ja s'aficionen als avions i al final la vocació els acaba estirant. En el teu cas és diferent. Tu volies ser enginyer.
8: Totalment. La nostra professió és totalment vocacional, i és cert que en el meu cas no és el típic cas de com molts companys, com bé deies, no? Que des de petit ho han tingut claríssim, que volia ser pilot. A mi la vocació m'ha anat, doncs, l'he anat creixent i forjant més sobre la marxa a mesura que he anat descobrint aquest món. I sí, jo en un moment de la meva vida, típic moment... quan afrontes els estudis universitaris, no?, i has de decidir què fer amb la teva vida, doncs és una opció que es va posar sobre la taula i al final em va fer obrir els ulls amb un món nou que vaig descobrir, i supercontent amb l'opció que vaig triar.
7: Escolta, què ha de tenir una persona per ser un bon pilot d'avió?
8: Doncs la veritat que, clar, és una barreja de moltes qualitats, habilitats, és algo molt multidisciplinar, podríem dir, no? Perquè potser hi ha com la creença, no? A vegades hi ha gent que ve a preguntar i, no?, quan volen triar aquests estudis, i hi ha com la creença de moltes matemàtiques, molta física, i no és tan així com una enginyeria, no? Però sí que, clar, la gran peculiaritat, a part de que és això un aspecte molt multidisciplinar, és perquè toques de tot una mica i de moltes coses. Al final, una de les dificultats és que molts dels coneixements que tu vas adquirint durant els estudis, no?, i durant la carrera i durant la teva vida laboral, al final són coses que tu has d'aplicar en un entorn complex i a temps real, no? I el que treballem molt ara a les aerolínies, doncs és això, no? El procés de prendre decisions, sobretot quan les coses, doncs, es compliquen, no? Perquè el nostre món està tot molt procedimentat, no? Tot segueix uns procediments, tot va sobre una línia molt concreta, però, clar, a vegades trobes factors inesperats, no? I aleshores aquí és on una mica el teu treball, amb el teu treball en equip, has d'aplicar una sèrie de competències conseqüències i decidir i prendre accions perquè tot al final segueixi, no?, dintre d'aquesta línia, mantenint uns marges de seguretat òptims en tot moment.
7: Núria, no ho hem explicat. Sí. L'Arturo fa aquestes explicacions tan pedagògiques perquè, a més, és formador, és instructor, i per tant, sap molt bé del que està parlant. Feia referència als coneixements tècnics, també a la capacitat de decisió. I afegiries la sang freda?
8: Sí, sí, totalment, perquè, bueno, en moments d'estrès, no?, de pics d'estrès, evidentment has de mantenir la calma, no? Evidentment, no serviria de res, doncs, a alterar-te, no?, posar-te nerviós. Aleshores, és focalitzar molt, no?, focalitzar molt i mantenir l'atenció en aquells paràmetres i aspectes en els quals has de mantenir l'atenció, poder analitzar-ho fredament per aquesta informació, doncs, amb els companys, no?, compartir-la i prendre una decisió, doncs, raonada.
7: Quina és la capacitat de decisió del pilot quan és dins de la cabina o no? Està tot marcat des de terra? Se segueixen les ordres que es donen des de la torre de control o el pilot mana?
8: En un vol normal, no? Sí, sí. A veure, hi ha molts moments,
7: què vol dir un vol normal?
8: No, perquè ara... volia... Ara ja és que ens hem adelantat una mica, no? Parlàvem en situacions que es poden complicar, no? Jo dic, en un dia normal en el qual tot va sobre la línia, evidentment hi ha molts moments, no? Nosaltres interactuem amb molts agents, no? Des de inclús la fase de preparació, doncs ja que nosaltres analitzem la informació del vol que farem i aleshores, doncs, aquesta informació ens dona el personal de terra de l'aerolínia, no?, que ens proveeixin aquesta informació. Després, doncs, ve l'embarcament, no? Aleshores, hi ha molts agents que ens presten serveis. Aleshores, nosaltres contínuament estem en contacte amb diferents agents i de diferents persones que formen part d'aquesta cadena, no?, de producció, i després ja ve, pues, purament el vol, no? I en el vol sí que estem nosaltres i també hi ha l'altra part, que són els controladors aèris, no? I nosaltres tenim un vol establert amb una ruta, però contínuament estem en contacte amb els diferents sectors de control aeri i aleshores ells, doncs, són els responsables de mantenir una separació entre les diferents aeronaus. Per tant, doncs, anem negociant, si ho podem dir així, no?, quina ruta, perquè nosaltres sempre volem retallar la ruta. Aleshores, clar, un vol no va bé...
7: Voleu retallar la ruta? Això ja
8: sempre
7: és...
8: Per eficiència, sí, sí, sí. Clar, pensa que tot... Hi ha unes aerovies establertes, no? En una ruta, imagina't un vol Barcelona-París. Doncs hi ha una ruta estàndard que tu has omplert un pla de vol i però no sempre és la ruta més directa, per posar-te l'exemple de la ruta. I tampoc el nivell de vol, no? L'alçada a la que volarem, doncs no sempre som capaços o podem volar a l'alçada de vol òptima, no?, que ens agradaria, perquè hi ha molt de tràfic, i aleshores aquí és el paper que et deia dels controladors aèris, no?, que ells sempre estan en contacte amb nosaltres intentant optimitzar l'espai aeri dintre les possibilitats que tenen, perquè cada vegada també l'espai aeri està més congestionat.
7: Per tant, això de la improvisació ho hauríem de posar entre cometes.
8: No és improvisació, però sí que estem contínuament, no?, perquè, clar, el que està establert, el que està programat d'A a B, doncs, clar, nosaltres podríem, no?, connectar el pilot automàtic i només monitoritzar, però nosaltres estem contínuament intentant intervenir per el que et deia, no?, per intentar optimitzar-ho i que sigui sempre de la forma més eficient possible. I en aquest sentit, doncs, sí que estem molt en contacte, doncs, sempre amb els diferents sectors de control aeri.
0: Arturo, bon dia. Hola, què tal?
8: Bon dia, què tal?
0: Hola. Escolta, com funciona el teu? Com seria el teu dia a dia o les jornades laborals? Perquè entenc que no és el mateix fer un vol curt que llarg. Després us quedeu a destí, heu de tornar com els taxis que tornen a puesto. Com funciona això?
8: Sí, això, clar, depèn molt del tipus de vol que facis i depèn una mica l'aerolínia que estiguis, no? Jo, en aquest cas, treballo a Vueling, una aerolínia, doncs, crec que es coneix, no? Aquí va ser Barcelona, vols de mig, llarg termini, vols comercials. Aleshores, clar, un vol normal, nosaltres, basats aquí a Barcelona, un dia normal de vol, doncs tenim uns límits d'activitat, però imagina't, un vol normal, potser tenim, o sigui, perdona, un dia normal, potser tenim quatre sectors, no? El que deia, un vol a París i un vol a Roma. I nosaltres sortim des de Barcelona, anem a París, allà tenim un temps d'escala d'uns 45 minuts, entre que desembarquem, tornem a embarcar, tornem a Barcelona, 45 minuts a Barcelona, més o menys, per anar a un altre destí, imagina't Roma, anar i tornar. Aleshores, això podria ser un dia normal de feina, Que déu-n'hi-do, són dies llargs al final, eh? Sí, perquè sí. Aquí estaríem parlant potser 10 hores i mitja d'activitat. Sí que és veritat que el tema descansos està tot molt, molt regulat, no? Però, clar, també la normativa regula uns màxims i, clar, tothom vol ser competitiu. I aleshores les aerolínies, doncs, tothom tendeix una mica a intentar, a veure com, no vull dir que soni negatiu, no? Però, clar, per ser competitiu, doncs, has d'intentar apurar tots els recursos, no? O exprimir tots els recursos al màxim. Aleshores, això podria ser un dia normal aquí. Clar, hi ha companys que fan llarga distància, que sí, no? Si fas un vol de llarga distància, més de 8 hores, creues cap als Estats Units, cap a Sud-amèrica, aquí sí que, clar, a l'haver fet més hores de vol, ells han d'anar reforçats, no poden anar només dos pilots, van reforçats per tenir torns de descans en vol, i després el descans que han de fer allí és més llarg. Hi ha un descans mínim de 24 hores, per exemple, si un pilot van a Nova York, que serien unes 8 hores des d'aquí, doncs tindríem 24 hores mínim de descans per fer el vol de tornada.
0: I tu, en aquest sentit, imagineu-nos un dia que vas de Barcelona a París, tornes a Barcelona i després fas Roma-Barcelona. I després tens també descans. Descanses un dia... No t'hi tornes a posar l'endemà a les 8.
8: Correcte, sí. No. Descans mínim de 12 hores o l'activitat prèvia, però en aquest cas el màxim és 12 hores. I sí, així podríem fer una tanda de 5 dies, que és el que fem normalment. Fem un patró normalment de 5 dies de feina a 4 dies de descans.
7: L'Arturo, però com els pilots, no va treballar. Ara m'ho estava explicant també abans de començar l'entrevista. Ell va volar. I així ho dieu, no?, entre els col·legues de professió.
8: Totalment, sí, aquest és un típic tòpic que diem els pilots, però és així, tal qual, és així. Al final, ens agrada molt... Bueno, jo crec que és algo essencial, no? Hi ha molta gent que li encanta la seva feina i crec que la vida, no?, amb la quantitat d'hores que li dediquem a la feina, doncs crec que és essencial que ens agradi. Evidentment, tampoc som masoquistes, no? Si ho poguéssim triar, segurament, doncs potser molts dies ens quedaríem a casa descansant, però un cop t'hi poses i vinga, vas cap a l'aeroport, doncs és a veure què m'espera el dia d'avui, no? Sempre són dies molt diferents, molt dinàmics, i la sensació és aquestes, no? Que guai que vaig a volar, no?
7: Escolta, Arturo, una última pregunta que haurem de deixar. Segurament ara ens estan escoltant persones que encara no han anat de vacances, que s'esperen ara al setembre, que haurem de pujar a l'avió. Això de volar, alguns us fa molta gràcia, però després, doncs, hi ha també aquelles persones que tenen por, que els fa respecte, no sé si és una por racional. En tot cas, què li diries a aquesta persona que pugui arribar a confessar que té por de pujar a un avió, sigui per unes turbulències de la cabina, que se senti angoixat? Quin missatge traslladaries com a conductor, com a pilot d'aquest avió?
8: Sí, és totalment normal, no? I és molt freqüent. Hi ha molta gent que clar, quan embarca en un avió té la sensació, doncs, que allò, doncs, després ja és algo incontrolable, no? Que està fora del seu control. I hi ha molta gent que sí, que és una mica... A vegades per la desconeixença, no? Quan l'avió una mica de turbulències, doncs, ostres, sembla que això és perillós, no?
7: Home, allò que sembla que cau, no?
8: No saps per què es mou l'avió, no saps per què... I nosaltres a vegades ens hi hem trobat, hi ha gent que t'ho diu, aleshores tu intentes, doncs, ampliar les explicacions amb aquesta persona i només, a vegades, amb aquest acompanyament o donant unes explicacions, doncs, hi ha millores. Hi ha gent que té un pànic absolut i és molt complicat, no? Però ens hem trobat casos i a vegades inclús ens hem convidat a entrar un moment a la cabina i a veure, mira, doncs ara creuarem aquesta zona de núvols i això farà que l'avió es mogui perquè la densitat de l'aire aquí, doncs, és una mica diferent i l'aire pot ser una mica més turbulent. I doncs amb aquestes explicacions així, a vegades fent conèixer, no?, la por al desconegut que tenen, doncs ajuda, és algo molt, molt freqüent. Sí.
0: Arturo, l'última, és que ara m'estic pensant en una cosa, no puc acabar l'entrevista sense preguntar-t'ho. Justament a tom d'això que dèiem de la comunicació. A veure, les aerolínies treballen amb uns aparells, evidentment, tots a puesto, tots perfectament preparats, se fan revisions, tu ets un pilot professional. Com és que la megafonia dels avions funciona tan malament que quan el pilot diu hola, us parla el capità, us parla el pilot, bla, bla, bla, bla, bla, i deixa anar tota la presentació i el temps que fa i les hores de vol i tot això, no s'entén mai res, Arturo. Us heu plantejat això? És molt difícil que s'entengui.
8: Hi ha vídeos de broma una mica divertits, no? Que, bueno, és una broma bastant real, no? En molts casos és així, he de dir... Una mica, no mea culpa, perquè crec que a mi se m'entén prou bé, però crec que a vegades és... molta gent, i intento donar una explicació, és veritat que certament els sistemes de megafonia dels avions a vegades són millorables, però a vegades una mica culpa dels nostres, no?, dels companys, i potser en aquest moment que dones aquest anunci al passatge és el moment que estàs finalitzant l'embarcament i estàs fent moltes coses a vegades, i hi ha gent que ho fa allò, doncs, una mica perquè toca fer-ho, no?, i ho fa una mica així, bla, bla, bla, bla, bla, bla, venga, m'he de treure això de sobre, bla, bla, bla, i dir quatre coses aquí, i clar, no es dona compte que la percepció de la gent és aquesta, no?, de què ha dit aquesta persona, i potser hauríem de fer-ho moltes vegades amb una mica més de carinyo i atenció, intentant, doncs, parlar amb una distància correcta del micròfon que agafem i amb més cura, no? Però...
9: Bueno, si al final acaba bé el vol, doncs es perdona tot. Clar que sí.
8: Ens hi trobem de tot aquí, sí, és veritat.
7: Escolta, com seria si ara haguéssim d'aterrar aquest avió a Altafulla? Quin és el missatge del pilot en el moment de l'aterratge?
8: Bueno, jo no m'enredio molt, però està clar que hi ha dades que sí que interessen, no? L'hora, si estem arribant abans o estem arribant en retard, no? Evidentment, sempre que arribem abans, això és important remarcar, no? I si arribem en retard, doncs, de nou reiterar una mica les disculpes pel qual motiu per qual hem arribat tard. Home, avui tenim un dia esplèndid d'Altafulla, no? Aleshores, jo crec que estem arribant segons l'horari previst. Altafulla, dia esplèndid per gaudir del dia. De nou, moltes gràcies per haver-nos triat, i els desitgem que tinguin una feliç estància a Altafulla. Moltes gràcies.
7: I aleshores és quan tothom aplaudeix. Que clar, això tampoc no ho he acabat d'entendre mai. Això dels aplaudiments a dalt a l'avió.
8: Bueno, i també es contagia molt, no? Jo crec que si algú té més por a volar, que és com el seu alleujament, no?, quan ha aterrat i aplaudeix, a la que una persona aplaudeix segur que s'hi afegeixen diverses, i en aquest cas passa, no? Però és veritat que a vegades passa. I més gent que no vola tan freqüentment, no? En un Barcelona-Madrid de pont aeri de passeig de negocis, t'asseguro que aquí no, difícilment ho trobarem, això.
7: Arturo Palavino, gràcies per atendre els micròfons de l'Obert per Vacances.
8: Un plaer, gràcies a vosaltres.
9: Que vagi molt bé. Virgili, moltes gràcies.
7: A tu, que vagi bé, fins ara.
9: Ens retrobem demà. De fet, no hem tancat, no hem arribat a Altafulla amb el temps previst, anem amb retard, però ha valgut la pena perquè l'entrevista ha sigut molt, molt xula, i el que fem ara és donar pas al podcast Mar a Mar, un podcast que ens porten des de l'escala el company Sergi Corral. Al darrer lliurament, avui ens explica com podem cuidar de la salut dels nostres mars.
10: Mar a Mar, un podcast per descobrir el nostre mar.
11: Al llarg d'aquests 8 capítols del Mar a Mar us hem descobert la flora, la fauna, el patrimoni, la gastronomia, els oficis i les aficions que tenen la Mediterrània com a taló de fons. Un entorn natural fràgil i amenaçat en un mar tancat, i que és l'ase dels cops del canvi climàtic, de la industrialització i del turisme massiu. La Mediterrània ja fa molts anys que es troba a la UCI. De tant en tant l'anem reanimant i li arriben bafarades d'aire fresc, però ha d'anar entomant dia sí i dia també totes aquestes amenaces que, malgrat la resiliència dels sistemes naturals, poc a poc van minant la seva salut. Algunes xifres fan basarda, i és que la Mediterrània rep anualment uns 300 milions de visitants, és a dir, de turistes. Si aturem el temps en algun moment donat del dia, ens trobaríem prop de 3.000 embarcacions a les seves aigües, tot plegat en un territori que acull més de 520 milions d'habitants. Amb aquest panorama podem pensar que sí, que efectivament la Mediterrània és un mar resistent i resilient, en bona part perquè amb els anys hem après a tenir-ne cura i hem emprès moltes batalles per a defensar la seva integritat i la biodiversitat. Organitzacions com SOS Costa Brava es troba al peu del canó en aquesta lluita. Jordi Cruz és el responsable de Medi Marí de la Federació d'Entitats SOS Costa Brava.
12: Jo crec que SOS Costa Brava, doncs, fa el paper que malauradament haurien de fer les administracions, que és cuidar el nostre territori i mirar des d'un altre punt més ecològic i defensar més els interessos, una mica més els interessos ecosistèmics, i sovint potser una mica menys els interessos econòmics, perquè al final les conseqüències són evidents i es veu sobre el terreny, com tenim el clima, com tenim el mar de la Costa Brava, el fons marí. Doncs l'ideal seria que no existíssim. Això sempre ho diem, l'ideal seria que no existíssim.
11: A nivell local, els efectes del canvi climàtic sobre la biodiversitat i l'impacte dels fondejos de les embarcacions sobre les praderies són els punts més crítics i on entitats ecologistes com SOS Costa Brava hi posen més esforços, tant en la denúncia com a la divulgació de les bones pràctiques.
12: Ens preocupen, evidentment, les tan potents com són les del canvi climàtic i la invasió d'espècies exòtiques que ja estan amenaçant a molts llocs del Mediterrani i fins i tot de la península Ibèrica pel sud i algunes pel nord. Això ens preocupa molt perquè són qüestions que seran molt difícils de controlar, si és que es poden controlar. Les que ens preocupen ara i les que incidim molt són en aquelles en què sí, s'hi pot fer alguna cosa, que l'administració pot fer alguna cosa, com seria la més evident, doncs, poder seria la protecció del fons marí i, en aquest cas, d'hàbitats protegits com són la Posidònia i la Cimodocea, aquestes dues fanerògames, per sort estan catalogades com a protegides, però és que hi ha moltes altres espècies i altres hàbitats que, malauradament, costa molt que introduir-les dins el llistat d'espècies protegides i d'hàbitats protegits.
11: Es calcula que en plena temporada d'estiu fins a 9.000 embarcacions poden transitar per tota la Costa Brava. Davant d'un trànsit i estacionament marítim creixent, el sector nàutic cada cop està més compromès en tenir cura amb el mar. Un bon exemple és el projecte Econàutic, impulsat pel biòleg Boris Weissman i en Xavier Monill i sota el suport de l'Associació Catalana de Ports Esportius de Catalunya. Entre altres eines, Econàutic ha publicat una guia per a la navegació d'esbarjo sostenible i respectuosa. Xavier Monill és un dels seus autors.
13: Econàutic neix d'una necessitat que hi havia, que vam detectar en el sector nàutic, que era fomentar la cultura de mar, millorar el coneixement de l'entorn marí, donar eines a la gent de l'entorn marí per conèixer amb més profunditat tot el que el rodejava i les accions que el poden portar a terme per preservar això que ens agrada disfrutar, que és del mar. És un projecte que ha anat creixent. Primer nosaltres, inicialment, aquest projecte va començar molt pensat per crear com continguts ambientals complementaris a les pròpies activitats nàutiques que es porten a terme en els clubs nàutics i les bases nàutiques, i després això ha anat evolucionant. Hi ha hagut com una segona desenvolupament del projecte que anava dirigit a bones pràctiques que pot fer els usuaris del mar per fer una navegació més sostenible i més respectuosa.
11: Precisament l'objectiu cabdal és fer compatible aquestes activitats nàutiques amb la cura del medi marí. La divulgació i els consells són un dels mecanismes, però han d'anar acompanyats també d'una regulació eficient per part dels diferents organismes locals, autonòmics i nacionals.
13: Les activitats nàutiques són compatibles amb una conservació de l'entorn natural, si es fan de forma adequada. Sí que és veritat que hi ha diferents problemes, hi ha diferents polèmiques, hi ha diferents punts calents a la costa, amb diferents activitats, i moltes vegades contraposem la conservació ambiental amb les activitats humanes, com si els humans tampoc fossin part d'aquest context, com si fóssim dos àmbits diferents. I no és així. Les persones formen part de l'entorn natural i les persones, amb les seves activitats, evidentment tenen una incidència, però aquesta incidència tant pot ser positiva com pot ser negativa. No és suficient en el sentit de que és un granet més de sorra, un escenari molt gran on hi ha d'haver moltes accions. Evidentment, el foment de les bones pràctiques és una eina clau. I fer les coses bé passa per la divulgació. Això és el primer de tot. I això també ha d'anar acompanyat per regulació, i regulació no en un sentit punitiu d'un policia que posa una multa, que segurament també hi ha de ser-hi en algun moment, en algun cas, d'algú que no fa una cosa correcta, però regulació en un sentit d'ordenar les activitats, ordenar els espais, ordenar els temps, ordenar com es fan aquestes activitats.
11: Els ajuntaments dels municipis turístics que miren a mar no són aliens als usos i l'ocupació de l'espai marítim al llarg de tot l'any, però especialment en temporada alta. A l'hora de passar l'acció per poder regular l'espai es troben amb diversos conflictes de competències, que sovint limiten la capacitat o la voluntat d'acció. Poden actuar, per exemple, en els usos de les platges, en la delimitació de les zones de bany i també en iniciatives com la instal·lació de boies ecològiques per a la protecció de les praderies de Posidònia. Josep Bofill és l'alcalde de l'Escala, una de les poblacions que ha adoptat aquest mecanisme.
14: Aquí, bueno, entrem també una mica amb les capacitats que tenim entre tots plegats i entre administracions. Hem d'entendre que tenim unes limitacions també en com a municipi de gestió, i el món marí és un món complicat, no? En el sentit en què, bueno, doncs el que dèiem, no? Regulem platges, regulem abalisaments, podem regular inclús doncs aquestes zones de fondeig, però anar més enllà costa, no? I d'alguna manera ens agrada tenir veu, en el sentit en què doncs administracions com, per exemple, el Ministeri de Transició Ecològica, doncs, que és el competent, no?, amb el tema de costes, doncs fer sentir la nostra veu amb la problemàtica, no?, del que comporta el canvi climàtic, l'augment de temperatura, l'augment de nivell del mar, la reducció de la superfície ocupada per les platges de sorra, etc. Doncs nosaltres aquí coneixem bé el territori, per tant, aquesta veu, fer-la arribar, jo crec que és l'important des d'aquí. És cert, doncs, que no tenim competència per la protecció de la Posidònia, precisament o exactament, sinó que es va poder justificar amb la regulació d'una zona on hi havia interès, diguéssim, de fondeig, perquè vèiem doncs que any rere any doncs hi havia entre 25 i 40 barques fondejades en aquell entorn, i també amb la consciència de que sabíem que hi havia Posidònia sota, però no amb aquesta justificació doncs vam poder regular-ho. Vam demanar permisos, penso que són un total d'unes 19 o 20 boies que tenim en aquest entorn, i vam aconseguir doncs que en aquesta zona d'aquí, que no està balisada com a zona de banyistes, doncs teniu alguna manera una regulació o una ordenació més que una regulació del fondeig.
11: La protecció del mar i l'activitat turística juguen sobre un estret equilibri. Quan això es trenca, apareixen els conflictes. I trobar aquesta compatibilitat és un dels reptes més grans pels municipis costaners.
14: Bueno, com amb tot, a mi m'agrada fer servir la paraula d'equilibri, i l'equilibri aquí és molt complicat entre el que és l'activitat econòmica, entenent doncs que doncs la Costa Brava i l'Escala en concret doncs són municipis eminentment turístics i que tenim dos mesos doncs amb una pressió molt i molt elevada, i la sostenibilitat mediambiental, social i d'usos, no?, del que dèiem, no? Hi ha d'haver-hi, jo crec, unes zones, entorns, que es pugui fer compatible totes aquestes activitats, tant la gent doncs que vol gaudir d'una zona segura per nedar, com tenim les zones de vies braves, com la gent que vol anar en barca, sortir, que fondejant una caleta davant de la costa.
11: Quedem-nos amb això. Els petits canvis són poderosos, i entre tots i totes podem anar fent perquè la Mediterrània, que vegin les següents generacions, sigui un xic millor que les que els hi hem deixat nosaltres. Cuidem un dels mars amb més biodiversitat del món, perquè tingueu present que primer ens cal conèixer el que tenim per després poder-ne tenir cura.
10: Mar a Mar, un podcast produït per Ràdio L'Escala amb Sergi Corral.
0: És el nostre trosset de mar, d'oceà, també fins i tot a vegades o de mar mediterrània, que tenim a cada dilluns aquí a l'Obert per Vacances. Els companys de Ràdio L'Escala, el Sergi Corral, que sempre ens donen aquesta oxigenació marítima. Nosaltres no tenim massa temps avui ja de massa més, per tant, la secció de Vilafant, el Freaky Time, si us sembla bé, el deixem per als propers dies. No patiu, perquè parlarem de manga i d'anime, però serà ja de cara a demà, si tot va bé. Perquè el que hem de fer, ara sí, abans de tancar programa, és conèixer l'agenda d'activitats. I ho fem en connexió amb la Lídia Porta, de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
15: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Mira, tinc aquí al davant l'agenda. Tots són propostes, pel que veig, per bé. Les dues primeres són per avui mateix. Per tant, haureu de fer via. Haureu d'anar, si és que voleu anar a Baix a Vilafranca, del Penedès.
15: Exacte. Avui és l'últim dia del Firart, que és una festa i fira d'art i mercat de petit format dintre del que és la festa major, allà on tindrà Sant Fèlix, ja, ja ho sabeu. I doncs això és una fira que hi ha 40 artistes de pintura, il·lustració, joieria, ceràmica, fotografia, tèxtil, de tots els gustos i colors. I demà es farà un sorteig, així que avui el que podeu fer és anar a veure les coses que hi ha allà exposades i demà hi haurà un sorteig a les xarxes socials on les guanyadores doncs, podran escollir alguna de les peces exposades.
0: Molt bé, molt xulo. Doncs mira, si us vau perdre Sant Fèlix el cap de setmana, ara encara podeu allargar una mica la Festa Major de Vilafranca, que encara continua amb aquest firart. Per cert, que també és Festa Major a Matadepera.
15: Doncs sí, a Matadepera tenim Festa Major. És l'últim dia, però això no significa que no hi hagi activitats. Avui n'hi ha moltíssimes. Tenim un concurs de pintura infantil, un concert de cobla, vermuts populars, gelatada també popular, una festa de l'escuma, que aquí ens agrada molt, a l'Obert per vacances, les festes d'escuma, sí. Lectures poètiques, un concert de jazz, i avui a les 10 de la nit hi ha un piromusical al Passeig dels Rabassaires. Sí, ja veiem que diverses festes majors tenen piromusicals de final i Matadepera doncs no podria ser l'excepció.
0: Molt bé, Festa Major Matadepera i acabem amb la proposta d'una exposició.
15: Sí, tenim l'exposició L'ànima de la forma, Montroig o l'essència de Miró, que fins aquest dimecres, també us he donat una miqueta de pressa, però hi ha una mica de marge també a la vegada, fins aquest dimecres 2 de setembre, al Centre Cultural Església Vella de Montroig del Camp, podreu veure una selecció de guixos originals de l'artista Joan Miró, que havien estat conservats a Mas Miró, i que són uns models previs a el que són les estàtues de bronze i que tenen un valor artístic importantíssim per entendre doncs, com l'artista creava totes les seves obres i l'experimentació d'aquest pintor i escultor tan important. I l'entrada és gratuïta i lliure, així que hi podeu anar a gaudir d'aquestes peces d'art tan xules sense gastar ni un ral.
0: Molt bé. Exposició L'ànima de la forma, això a Montroig del Camp. Doncs, Lídia, ja està. Tanquem l'agenda aquí i demà més.
15: Sí, avui rapidet. Molt així poden anar els companys a explicar bé el tema de demà i totes sí. Les coses.
0: Sí, avui anem amb la calma, allò. A bon ritme. Velocitat de creuer. Molt bé. Gràcies, Lídia. Una abraçada. Fins demà.
15: Fins demà. Adéu.
0: I ara sí, anem tancant programa i, com deia la Lídia, connectant amb Ràdio Televisió Cardedeu, amb l'Enric Rubio, per explicar el tema de demà, el tema del dia, per si podeu ja començar a dir-hi la vostra, però acabar de tancar el tema d'avui, els festivals d'estiu. Enric, a veure, no sé si bon dia, no sé si tenim així ràpidament alguna aportació més.
1: Doncs sí, mira, tenim un parell d'aportacions més que ens han escrit per al WhatsApp del mòbil del programa. En primer lloc, la Cristina, que ens diu «El Tastautors de Cardedeu». Des d'aquí trenco una llança a favor d'això. Diu que és un gran descobridor d'artistes, del qual jo dono fe, i també gran recomanador de noms consagrats. Així que ja ho sabeu. Altra vegada us convidem cap a casa nostra.
0: És important això, dels festivals que ajuden a que et soni el nom.
1: Sí. I d'aquells que al cap d'uns anys dius, oh, jo vaig veure... Saps? Com, oh, que
0: no
1: es coneixia
0: ningú, jo els
1: exacte.
0: Veia.
1: Exacte. Tot això eren camps, eh? Exacte. I mira, també tenim l'Albert, que es diu sigui quin sigui, però que sigui una programació en català d'artistes emergents. Mira, així que ja ho veus. Hem tingut un bon popurrí de comentaris avui.
0: Molt bé. Tastautors a Cardedeu.
1: Sí, val molt la pena. I a més també fan a vegades un soparet, inclús amb l'autor o autors que estan allà, un sopar gastronòmic previ al concert i val molt la pena.
0: Sí, molt bé, ara ho estic mirant. Perfecte. Tot això ja ha passat, però no?
1: Sí, això, bueno, ha passat o ha de tornar, perquè el Tastautors és previ a l'estiu, per tant, ja ho dic que queda... Bé, estem a la meitat.
0: Molt bé. Doncs, tema per demà. Vinga, Enric, què hem de fer?
1: Va, t'ho pregunto tu. El setembre és un bon mes per fer vacances, Núria?
0: Mira, no ho sé, t'ho diré perquè és el primer any que les faré al setembre.
1: Epa, ja et dic jo que sí.
0: Clar. Tu ho saps, tu ja ho has fet mai al setembre?
1: Sí, de fet, jo n'havia fet a vegades al gener i al setembre, quan ho he agafat, s'està molt bé. Més econòmic, no està massificat, l'aigua encara està prou calenta si és que vols anar a platja i si vas a muntanya és un ambient fantàstic.
0: Ah, doncs mira, me fas venir ganes perquè jo pensava que faré jo al setembre, sol, a tothom treballant.
1: Qui va, és millor, home. Sí. A l'agost sobre gent, estaràs de conya.
0: Jo crec que sí, doncs ja us ho diré, a veure què diuen els oients, si estan més experimentats que jo, si prefereixen el setembre per si és un bon mes, vaja, per fer vacances. Molt bé.
1: Ja veuràs, a veure què ens diuen, va, estem amatents.
0: Demà tornem a connectar, Enric, moltíssimes gràcies.
1: Bon dia. Salut, fins demà.

Doncs vinga, que avui amb una mica més temps d'escoltar aquesta cançó final, que tanca el programa, avui d'haver d'anar corrents al final, han dit, calma, ens relaxem, tanquem poc a poc l'Obert per Vacances, ostres, que és dilluns i que és l'última setmana i que és l'últim dia del mes d'agost, no comencem estressats. Doncs això, intentem mantenir la calma també i afrontar aquesta final d'etapa d'una manera relaxant, tranquil·la i anar entrant poc a poc, allò que primer mulles el pouet, no? Després vas anant sucant tota com qui entra al mar. Doncs vinga, ara sí, falten 5 minuts per arribar a les 11, us desitgem que acabeu de passar molt bon dilluns i sempre, com diem cada dia, amb la promesa de tornar l'endemà, això serà dimarts, a les 9 del matí. Que passeu bona jornada.

0: Són les 6.
1: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. La taula de mobilitat i accessibilitat de Badalona reclama que l'avinguda Joan d'Àustria de la Morera tingui carril bus. El carrer està en obres des de fa uns mesos, però l'entitat assegura que el projecte només inclou un carril en cada sentit. Recorden que és una de les principals vies de connexió amb l'Hospital Germans Trias i creuen que, tal com està projectat, podrà generar col·lapse en hores punta. L'avinguda Joan d'Àustria connecta amb la carretera de Can Ruti, on l'afluència de vehicles a primera hora del matí és notable. El projecte de transformació de la Riera de Pomar inclou la reurbanització de la via i les obres preveuen l'ampliació de voreres, la implantació d'un carril bici i un carril per cada sentit. Des de la taula de mobilitat reclamen modificar el projecte per poder encabir un carril bus. Escoltem el coordinador de l'entitat, Diego Guerrero.
4: Fer com una mena de visera, com una mena de barcó sobre aquesta llera de la Riera per encabir el carril bici i també una vorera de vianants. D'aquesta manera els vianants estarien en contacte amb una zona verda i ampliar dos carrils en cada sentit, un carril per bus en cada sentit.
3: L'històric castell de Gutmà, edifici del segle X catalogat com a bé cultural d'interès nacional, es ven per 12,5 milions d'euros. La residència senyorial situada al barri de Pomar de Dalt consta de més de 3.500 metres quadrats distribuïts en

0: esports, el Badalona Women no va poder puntuar en el seu debut a la Lliga al camp de l'Atlètic Club, amb el qual va cedir per 3-1. Les badalonines es van avançar en el marcador gràcies a un gol d'Irina Uribe als 17 minuts, però el conjunt basc va igualar el marcador abans del descans, un factor que va resultar clau. A la represa, les bilbaïnes, esperonades pel gol de l'empat, van aconseguir capgirar el marcador i es van mostrar superiors a les badalonines, aconseguint dues dianes més. I ara mateix tenim 29 graus de temperatura.
1: La cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de reforç. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
4: El cabell humà té propietats naturals úniques. És lleuger, és resistent i fins i tot és capaç d'absorbir hidrocarburs. I per aquest motiu es pot fer servir per diferents usos. En aquest sentit, l'Acadèmia Premium by Lídia Casanova de la nostra ciutat s'ha adherit a Click Recycle, un projecte que transforma el cabell tallat en un recurs que és útil pel medi ambient. Avui ens acompanya la directora del centre, la Lídia Casanova. Què tal? Molt bon dia. Per descobrir quin és aquest ús i com es treballa aquest cabell tallat. El cabell, de fet, es recicla per fer-ne extensions, per fer-ne perruques, no? Això s'ha sabut per la gent en general, no? Ara bé, que se'n puguin fer barreres flotants per absorbir residus al mar, això ja sorprèn més, no? Quines són aquestes utilitats que té el cabell tallat? El cabell que surt dels vostres centres.
5: Doncs sí, és una iniciativa de Click Recycle superinteressant, perquè el que fa és fa una espècie de mitjons bastant grans, els posa dins dels oceans i el que fa és absorbir els miniplàstics i els hidrocarburs.
4: O sigui, fa com una mena de xarxa,
5: sí,
4: amb el cabell.
5: Sí, és com que absorbeix. I nosaltres dins del nostre projecte educatiu, doncs una de les branques que toquem és la sostenibilitat, i quan la Valerie, que és la directora de Click Recycle, ens va trucar i ens va, bueno, va venir a fer una xerrada a l'escola, vam dir, ens hem d'apuntar, però ja. I realment els resultats que dona són espectaculars, perquè no només és el mar, també estan fent unes catifes per la part agrícola, que serveix per mantenir la humitat, perquè no surtin herbes dolentes, i aguanta molt més.
4: Que és un material completament natural, no? Que no contamina.
5: Que no contamina, al revés.
4: I que fa de malla, no?
5: Exacte.
4: Entenc. Com us va arribar aquesta proposta de participar a Click Recycle, no? Com veu conèixer l'entitat i des de quan hi formeu part?
5: Doncs nosaltres ja havíem sentit parlar d'ella perquè havíem vist diversos salons que treballen amb L'Oréal, doncs que estaven adherits, i vam trucar a la Valerie i li vam dir, escolta, que volem informació sobre això, ens agradaria que vinguis a l'escola, que expliquessis als alumnes doncs què es fa, com li podem donar una segona vida a aquests cabells, i va ser acabar la xerrada i vam dir, bueno, ja, què hem de fer per estar dins d'aquesta associació i cuidar també el nostre planeta.
4: Per també veu ser proactius, en
5: totalment.
4: Aquest sentit, no us van venir a picar
5: la porta, sinó
4: que veu ser vosaltres.
5: Vam ser nosaltres.
4: Tinc entès que també té aplicacions això en l'àmbit agrícola,
5: sí.
4: No? Com ens deies, com el cabell pot tenir cura dels cultius? S'utilitza per mantenir humitat, deies?
5: Sí. Hi ha molt menys rec. De fet, la Valerie ens va explicar que quan ella era petita...
4: En temps de sequera, això és important.
5: Exacte. Quan ella era petita, vivia en camps de vinyes i els pagesos allà el que feien era posar cabell humà al voltant de les vinyes perquè els porcs senglars no s'hi apropessin. Llavors, a partir d'aquí, ella va desenvolupar un mètode...
4: Per l'olor, potser, també, o...?
5: Per l'olor. I doncs ha creat unes catifes, que és això, es posen a la terra, i el que fa és evitar que surtin males herbes i aguanta molt més la humitat de la sorra.
4: Que estic pensant, quina durabilitat té el cabell humà tallat? Vull dir, és un material que tu poses al mar o poses en un terreny i que acabarà sent absorbit naturalment, s'acabarà biodegradant.
5: És supercontaminant.
4: No, contaminant el cabell.
5: Sí,
4: ah, sí?
5: I per això s'ha creat aquestes formulacions... doncs per donar-li una altra vida.
4: És contaminant quan l'incineres o
5: quan,
4: és contaminant?
5: Quan es desfà.
4: Quan es desfà.
5: Les ungles i el que veus de les coses més... Sí. Contaminants que hi han.
4: Quants quilos de cabell doneu a Click Recycle cada any?
5: Bueno, nosaltres és una iniciativa que fa molt poquet que hem començat i, de fet, ara hem d'enviar la primera
4: remesa.
5: Sí, la primera remesa. Hem d'omplir quatre bosses bastant grans, però, bueno, nosaltres tallem els cabells a moltíssimes clientes

0: cada dia, amb la qual no, però no, no podem tampoc fer servir qualsevol cabell.
1: Això anava a preguntar, tot el cabell tallat és aprofitable o no? Si és tenyit, no, si és...
0: Tot és aprofitable sempre i quan no estigui contaminat per plàstics, papers, el terra d'Estanet. Mm-hmm. Perquè un cop cau al terra, si hi ha altres coses allà, doncs ja no ho podem fer servir. Llavors, nosaltres tenim uns protocols que ho hem fet juntament amb els alumnes i abans de tallar ja escombrem, mm-hmm, perquè aquest terra estigui net i llavors són els mateixos alumnes els que agafen el cabell i el posen dins la... Bueno, és un sac de paper, mm-hmm, reciclat i allà anem acumulant tot el cabell i un cop al mes, més o menys, ens ho venen a buscar.
1: És aprofitable tant cabell tenyit com cabell canós, per exemple, qualsevol. Hi ha algun que estigui més ben indicat que un altre?
0: És igual.
1: Tant és.
0: Si el color, si el tint no fa mal a la persona humana, doncs no ho farà mal tampoc després.
1: Com impliqueu els vostres alumnes en aquest projecte de sostenibilitat?
0: Doncs mira, per poder-los... perquè ells vegin la necessitat i formin part d'aquest procés com nosaltres volem, primer de tot hem fet que ells facin el protocol. Hem fet que ells en grups l'escriguin, quin és el pas a pas, quines són les eines que han de fer servir, com s'emmagatzemarà, qui trucarà a CleanRecycle perquè ens ho vinguin a buscar. Llavors és una manera que ells se sentin doncs, que formen part d'aquest projecte, que no és una cosa imposada. Uh-huh. No? I... ha estat fàcil perquè des de l'escola ja reciclem, però ara ha estat donar doncs, un pas més i donar una segona vida a aquest cabell.
1: Fins ara què passava amb aquest cabell tallat?
0: Doncs anava a la brossa a restes.
1: A restes.
0: Sí.
1: I ara...
0: Ara no. Ara tenim un contenidor.
1: Heu reduït moltíssim el vostre residu, llavors, entenc, no?
0: Sí.
1: Cada quant han de venir a buscar-lo?
0: En teoria, quan omplim les 4 bosses.
1: I calculeu que serà que cada 2 mesos aproximadament, una cosa així? Menys, fins i tot, eh? La vostra clientela, no sé si és coneixedora d'aquesta nova vida que doneu als cabells, si ho compartiu també, i no sé si heu notat interès, no?, per la vostra acadèmia doncs, arran d'aquesta proposta.
0: Quan li dius a una clienta que aquest cabell serà reutilitzat, és com que ja no em dona tanta pena tallar-me els cabells, no?
1: Això és veritat, eh?
0: Explicar a la clienta forma part del pas a pas que els alumnes han de fer dins d'aquest reciclatge.
1: O sigui, ho expliquen ells mateixos,
0: eh? Ells ja saben el que han de dir i què es fa amb aquest cabell. Uh-huh. És superinteressant. I ara una de les coses que tenim pendents és anar a la platja de Badalona amb la Valerie i que els propis alumnes vegin la quantitat de residus que es deixen allà a la sorra i que tot allò va per al mar. Si el mar està ple de plàstics... Uh-huh.
1: Aquests mitjons que deies de taller de cabell tallat, on estan distribuïts? Aquí a la nostra costa n'hi trobem?
0: Al port de Barcelona.
1: Al port de Barcelona?
0: Sí, sí. Ja hem parlat amb l'Ari, a veure si podem també...
1: Veure-ho in situ, no?
0: In situ a Badalona, perquè a més, ella viu aquí, és de Barcelona, però ara ha vingut a viure a Badalona. Uh-huh. Estaria molt bé que el nostre port puguem tenir...
1: I tant. Quin és el circuit que fa el cabell? Ells els venen a buscar des de CleanRecycle?
0: Sí.
1: I és ella mateixa que...
0: És ella mateixa que ho fa
1: tot. Confecciona aquests mitjons i que la boca...
0: Jo li dic mitjons...
1: O que el col·loca al mar.
0: Sí, però és realment un...
1: Com una xarxa.
0: Sí, bastant gran.
1: No ens hem d'imaginar. Per tant, entenc que ens deies que els alumnes han dissenyat aquest protocol i són ells també els que avisen al client de què passarà amb el seu cabell,
0: exacte,
1: no?
0: Exacte.
1: Com va estar aquesta elaboració del protocol? Què és el que inclou? O no sé si us heu fixat en altres protocols d'altres acadèmies?
0: Bueno, no. De fet, som l'única escola a tot l'estat espanyol pionera en reciclar cabell. Uh-huh. Aleshores, bueno, dins de la nostra formació, no és una escola de perruqueria, estètica i ungles, però no és només tècnica, és molt més. Nosaltres anem molt més enllà. Ensenyem a l'alumne aquesta transformació i aquest pensament més professional. Llavors, una de les assignatures que tenen és gestió del negoci, uh-huh, que la fan amb mi, i fem protocols de tot. I el reciclatge, doncs, n'és una part.
1: Uh-huh. A vosaltres us suposa, diguéssim, el formar part d'aquesta iniciativa, una feina o molta feina addicional al vostre dia a dia?
0: Cap ni una,
1: perquè el cabell ja s'ha de recollir, no? Com ha canviat també la manera de treballar al Saló des de que participeu en aquest projecte, si és que ha canviat?
0: Ha canviat la manera de recollir el cabell, però realment és molt satisfactori també veure com els alumnes estan tan implicats, inclús ells van decidir doncs, comprar un recollidor i una escoleta molt més petita, tota de fusta, per poder recollir aquest cabell. És a dir, que ells estan super involucrats i feliços d'aquesta iniciativa. Perquè al final estem ajudant a que el nostre futur, el nostre planeta en el futur, doncs estigui millor cuidat.
1: De fet, el projecte, com ens explicava la Lídia, minimitza residus, però sí, no només al mar, perquè avui dia es calcula que 2,2 milions de quilos de cabell a tot el món s'acaben convertint en residus convencionals, que es cremen o que acaben en abocadors, ara ens deies que van anar per al contenidor de la resta, no? I això vosaltres doncs ho permeteu també, en certa manera, minimitzar,
0: Exacte.
1: Creus que les acadèmies de perruqueria haurien d'incloure la sostenibilitat dins de la vostra, de la seva formació?
0: Jo crec que hauria de ser obligatori. Escoles i salons de perruqueria. Tenint en compte que se li pot donar un segon ús i que això ajudarà a, doncs, al planeta, crec que hauria de ser obligatori recollir aquest cabell.
1: I altres materials d'un saló de perruqueria que puguin ser també reutilitzats o reciclats?
0: Bueno, tot els envasos dels productes, tot això sí que ho fem a la brossa dels plàstics. Les tovalloles són desechables. Podríem tirar-ho amb el que és roba i cotó, però no, barrestes també, perquè tenen plàstics, perdó. Aleshores, realment, bueno, és el que fem. Paper, plàstics i restes, vidre i el cabell.
1: Aquesta és la primera vegada, Lídia, que vosaltres com a acadèmia participeu en alguna iniciativa benèfica d'aquest estil? O en algun pla, diguéssim, de sostenibilitat?
0: De sostenibilitat, sí, però fer coses pels altres n'hem fet. Sí,
1: en altres ocasions.
0: Exacte.
1: A part del títol de perruqueria i d'estètica, tinc entès que tu també ets llicenciada en psicologia.
0: Sí.
1: Ho dic perquè què significa per tu, a nivell personal també, el fet de participar doncs, en aquest projecte? No sé si té un impacte, també.
0: La sostenibilitat?
1: Sí.
0: Per mi l'impacte és poder transformar aquestes vides dels nostres alumnes, perquè molts ni reciclen a casa. Per molts d'ells és una cosa nova. I ens poder aportar, no? La meva part de anem a canviar la manera de veure les coses, anem a canviar la manera de fer les coses, per mi és molt gratificant.
1: Quants alumnes teniu a dia d'avui?
0: 42.
1: 42, de cicles formatius.
0: No, és formació totalment privada, no fem cicles formatius, perquè la nostra formació està molt orientada a les necessitats del perruquer o de l'esteticista. O sigui, els ensenyem allò que després els hi demanaran, i no és només tècnica. És el saber estar, és la imatge, és l'actitud, és el tenir objectius a final de mes... És una altra filosofia d'ensenyament.
1: Quants anys fa que esteu vosaltres operatius a Badalona?
0: Doncs, mira, això ho va obrir el meu pare el 82, i jo vaig treballar més o menys 13 anys, però després me'n vaig anar a viure als Estats Units, i quan vaig tornar, doncs, aquesta mentalitat americana, no? Vaig dir, escolta, jo vull seguir amb aquesta escola, però vull fer-ho... canvien algunes cosetes, no? I ara fa des del 2019 que vaig tornar i vam començar i hem canviat el projecte completament.
1: Molt bé. Doncs, Lídia Casanova, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Enhorabona també per aquesta iniciativa i aquesta col·laboració amb Click Recycle i per haver-nos ensenyat que el cabell, un cop doncs, ens desprenem d'ell, no, pot tenir una altra utilitat i que pot ser molt important, la de retirar doncs, olis, hidrocarburs, residus que hi ha al mar. Gràcies, que vagi
0: gràcies
1: bé.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu.
0: Adéu.
2: Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador. Badalona Matí, edició d'estiu.
1: Ens acompanya en Miquel Creixell. Què tal, com estàs?
3: Molt bon dia.
1: Per tant, és moment de posar-nos les xiruques i de sortir a caminar.
3: I caminar una mica.
1: Una mica pels carrers de la ciutat. Vaja, que es pot fer amb espardenyes, amb un calçat còmode, Tampoc calen xiruques.
3: I tant que sí.
1: Però sí que anem a un carrer una mica costerut, no?, que és on ens vam quedar en aquesta ruta que ens proposa en Miquel, que és el carrer de Barcelona.
3: Exacte. El que passa és que ja ho fem de baixada,
1: Perquè
3: hem sortit de veure les restes del Teatre Romà i ara ja anem de baixada pel carrer Barcelona, que es diu així, evidentment, perquè el camí lògic des de l'antiga ciutat de Badalona, de la petita vila de Badalona, a la capital, a Barcelona. És el camí de Barcelona.
1: I què en sabem del carrer de Barcelona? Què val la pena destacar?
3: Doncs mira, anem avançant i trobem una cantonada, un carrer que va abocar-se al carrer de Barcelona, que és el carrer de la Quintana Alta. Molt bé, aquest és el nom. Des de fa molt de temps, ja, nom oficial. Però també se li diu, o se li va dir, amb una altra denominació. El pas de la guineu.
1: Pas de la guineu.
3: Per què el pas de la guineu? Home, penseu que fa... Estem remuntant-nos a segles, no? A dos segles enrere. La ciutat acabava allà. I la resta ja hi ha descampat, ja hi ha camp. A l'hivern, especialment, les guineus, quan tenien gana, s'acostaven per allà per veure què podien espigolar dels galliners de la ciutat. Perquè la ciutat acabava allà. I és per això que la gent deia el pas de la guineu. Fins i tot avui, en el nomenclàtor badaloní, un carrer, un passatge que va abocar al carrer de la Quintana Alta s'anomena passatge del pas de la guineu. Però, escolteu, si feia por a vegades passar pel pas de la guineu, no era exactament només per les pobres guineus.
1: Que eren inofensives, o
3: sí,
1: més o
3: perquè
1: menys.
3: Suposo que fugien,
1: no
3: com veien.
1: No tant per les gallines.
3: Exactament,
1: les persones,
3: exactament.
1: No?
3: Sinó perquè allà s'ambienta una llegenda molt, molt coneguda, que ja, si voleu, us l'explico.
1: Home, i tant.
3: Us l'explico.
1: Ja fa estar, ja fa estar.
3: A mi me la van explicar els meus pares de molt petit, i després van estar molts anys que ningú me'n va esmentar res, fins que als anys 20, als meus 20 anys, perdó, un historiador badaloní me la va tornar a explicar. I a partir d'aquell moment, jo, en la meva tasca docent de 45 anys...
1: L'has anat explicant a l'aula?
3: Moltíssimes,
1: sí,
3: vegades, moltíssimes vegades. En la meva versió, perquè, evidentment, les llegendes tenen diverses versions. I avui us explicaré la versió que jo... explicava en aula i que té la característica de que no li dono un final, li deixo un final obert.
1: Perquè cadascú faci la seva interpretació.
3: Exactament.
1: Final,
3: Us la llegeixo. A principis del segle XIX hi havia una família formada per un matrimoni i la seva filla adolescent que vivia en una masia als afores de la ciutat. Aquesta noia li agradava molt ballar. I quan va arribar la festa major a dalt la vila, la festa major d'agost, va dir als seus pares que volien el ball que es feia a la plaça, però aquests no la van deixar. El pare estava malalt i la mare l'havia de cuidar. Per tant, la noia sola no podia anar-hi. És massa tard de la nit. Comença poc abans de la mitjanit. Definitivament, no hi va. Ella no accepta de bon grat la negativa. Havia esperat tot l'any aquell moment i fins i tot s'havia fet un vestit. La discussió amb la mare és fortíssima, amb plors i crits, i s'acaba amb una frase histèrica de la noia. Doncs jo n'he al ball ni que sigui amb el dimoni. Al cap de poca estona, truquen a la porta. La noia veu la imprecaució, amb la cadena posada. És un jove molt ben vestit i educat que li fa una pregunta. Perdoneu que us molesti, senyoreta, però sóc foraster. Vull anar al ball de festa major i no sé el camí. Em podríeu orientar, sisplau? La noia, en un segon, veu la solució del seu problema a l'abast. Demana al xicot que s'esperi un moment i va parlar amb la seva mare. I li proposa de demanar al xicot que l'acompanyi al ball i que després la torni a casa. A la mare la proposta no li fa gens ni mica de gràcia. Però pensa que si diu que no, tornarà a començar aquella discussió desmesurada d'abans. Accedeix a anar a conèixer el noi. I, certament, quan el veu li causa una gran impressió. Que fi i que elegant que el troba. La mare li fa arribar la proposta de la noia. El noi contesta que, encantat, que és un honor la confiança que li fan. Ja podeu imaginar en la caia de la noia. Mentre el xicot s'espera al rebador, la noia puja corrents a la seva habitació a arreglar-se. Surten tots dos en la foscor de la nit amb direcció a dalt la vila. La mare s'està una estona veient com marxen. I arriben a un pas estret entre parets, ja molt proper a les primeres cases, que s'anomena el Pas de la Guineu. Anàvem parlant, noia i noi, tranquil·lament, quan de sobte toquen les 12 al campanar de Santa Maria. I la noia fa el que ha vist fer sempre la seva mare, el senyal de la creu, tot dient Ave Maria Puríssima. El noi, en veure i sentir això, es queda palplantat. El rostre li va canviant, agafant una expressió de ràbia, d'odi. La noia s'aparta una mica i, en veure aquell canvi, li pregunta Què us passa, senyor? Que no us trobeu bé? Però ell no contesta. Almenys no contesta amb paraules. De dins seu surten uns murmuris inintel·ligibles per a la noia, que venen de molt endins i amb una veu cavernosa. Sentir-lo és angoixós. La noia ara es va tirant cap enrere i va tirant-s'hi fins que topa amb una de les parets del Pas de la Guineu. I ara el rostre de la noia ja reflecteix una sensació de terror. I el noi, a poc, però decidit, estenent els braços, ja s'adreça cap on és la noia. Deixem la llegenda aquí i poden haver diversos finals.
1: Hi ha diversos finals o no?
3: Sí. Hi ha diversos finals.
1: Però vaja, has matat el dimoni de la vila, aquest Pas de la Guineu, l'església de Santa Maria, no? I per tant hem pogut, al costat d'aquesta llegenda, doncs, anar recorrent també aquest escenari. Déu-n'hi-do, Estàs fet tot un conte-contes. Doncs aquesta és la llegenda del Pas de la Guineu. Ens vols compartir el teu final o no? Prefereixes deixar-lo obert?
3: Bueno, sí, en tinc un de final, si voleu, però n'hi ha d'altres, Deia, l'endemà al matí, al Pas de la Guineu, van trobar morta la noia. No sabien dir de què havia mort, però tothom que va veure el cadàver va estar d'acord que donava la sensació que aquell cos havia estat buidat, que algú se li havia emportat l'ànima.
1: Un cas digne de ser investigat per l'equip de Carles Porta,
3: Exacte.
1: Molt bé. Moltíssimes gràcies, Miquel. Que vagi bé.
3: Adéu-siau.
1: Adéu.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
4: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
5: L'Eco de Badalona us deia amb aquesta secció que sabrem què passava a Badalona aquest mes d'abril, però de 1926, ara fa 100 anys, i com sempre ho fem amb el nostre company Jordi Martí. Bon dia.
6: Bon dia a tutti. Doncs el que farem ara és això que dius tu, és dir, què haguessin dit els informatius de Ràdio Ciutat de Badalona un dia com ara el d'avui, però de fa 100 anys.
5: Parlant de l'arquitecte Josep Fradera, un dels grans arquitectes de Badalona, que l'any 1926 estava en un moment d'una gran projecció. Però per què va ser notícia el mes d'abril de 1926, Jordi?
6: Doncs Josep Fradera va ser notícia perquè va presentar en un article a l'Eco de Badalona el pla d'urbanització de Badalona, és a dir, el projecte de com s'havia d'ordenar la ciutat en un moment de gran creixement. Però abans, un moment d'explicar què és el que va fer Josep Fradera, presentem-lo, perquè per molta gent avui només és el nom d'un carrer al barri de la Salut. Però Josep Fradera va ser un enorme arquitecte. Va projectar molts edificis públics, com ara el Mercat Torner, encara en marxa, el Mercat Central del Peix, ja desaparegut, l'Escorxador Municipal, avui un centre cívic a la Salut, o el Cementiri Nou de Sant Pere, el que hi ha a sobre del barri de Pomar. Però avui ens ocuparem aquí, en aquest programa, del seu ambiciós projecte d'Eixample de Badalona, que no es va aprovar oficialment fins al 1936. I ara ja, tuti, fent spoiler, podem dir que no s'arriba pràcticament a aplicar.
5: Doncs va, centrem-nos en el Pla d'Eixample de Badalona. No sé quin era l'objectiu del projecte.
6: L'objectiu era endreçar el creixement de Badalona, que l'any 1926 ja es veia que era molt accelerat. Escoltem el que explicava Josep Fradera, ell mateix, al setmanari L'Eco, ara fa 100 anys, sobre el principal objectiu del seu projecte d'Eixample de Badalona.
7: he dividido Badalona en distintas zonas, con arreglo a las diversas necesidades y actividades que en ellas se hacen sentir. Una amplia zona industrial próxima al mar y a la estación de mercancías en la porción occidental, donde pueda establecerse cuando convenga el acceso amplio i còmodo a un puerto.
5: Res a veure, pel que entenc, amb la plaça Cerdà, Barcelona.
8: Res, totalment res. El que va fer Josep Fradera va ser dividir la ciutat com la tenim ara, és a dir, una estació de tren de mercaderies que hi havia al barri del Progrés, a mig camí de l'actual estació del tren i el canal del Gorg. Allà s'hi va dissenyar una enorme zona industrial que ara mateix ha desaparegut gràcies a l'obertura de la ciutat del mar i el nou port de Badalona. Però Josep Fradera també va dissenyar com hauria de ser la zona oposada, la zona de Badalona més propera a Montgat. Escoltem com ho relatava ell mateix.
7: Una zona en el extremo oriental opuesto al puerto, reservada a casas de veraneo, con bosquecillos costeros. Una zona central de Badalona destinada a grandes edificios públicos, comerciales y de recreo, y amplias zonas dedicadas a la construcción de viviendas señoriales o modestas y a formar ciudades jardín a propósito para el establecimiento de casas baratas.
8: Va ser un extraordinari intent d'endreçar el creixement de Badalona, però com diem, Tuti, no tot el projecte es va fer realitat anys després.
5: Però si una cosa va tenir clara l'arquitecte Josep Fradera a l'hora de projectar la Badalona del futur és que el gran potencial de la ciutat era el mar, la costa, la nostra platja.
8: Això és el que també destaca més del projecte d'Eixample de Badalona. Josep Fradera s'estimava molt, molt Badalona i va explicar el següent.
7: Badalona ha de aspirar a ser algo más que uno de tantos suburbios industriales de Barcelona, sin otra gracia ni encanto. Badalona ha de hacer prevalecer la gracia y el encanto de su magnífica playa, con tanto más motivo en cuanto que Barcelona carece de ella. Badalona ha de organizarse de modo que las clases capitalistas acudan y pueblen nuestra ciudad y la riqueza fluya por sus grandes arterias.
5: I com va ser rebut aquest projecte d'Eixample de Badalona quan el va presentar Josep Fradera?
8: Doncs va ser molt ben rebut. L'Eco ho explicava tres setmanes més tard en la seva edició del divendres 30 d'abril de 1926, avui fa 100 anys.
7: El lunes 25 de abril por la tarde se reunió la comisión de ensanche con objeto de estudiar el proyecto del plano de urbanización de esta ciudad, el cual es debido al competente arquitecto municipal nuestro amigo José Fradera. Dicho plano fue objeto de merecidos elogios.
8: Com ja hem dit al principi d'aquesta crònica, fins a l'any 36, 10 anys més tard, no es va aprovar definitivament el Pla Fradera. Es va aplicar en part, però la Guerra Civil ho va aturar tot. I després, durant el franquisme, el creixement de Badalona ja va ser d'una altra cosa. Va ser molt més desordenat.
5: Un segle aquí a Badalona el mitjà de transport públic més utilitzat era el tramvia, però el seu servei, pel que tinc entès, era nefast, no, Jordi?
8: Nefast és poc. El servei de tramvia que unia Badalona amb Barcelona funcionava fa 100 anys molt malament, però molt. Mireu què explicava l'Eco el dissabte 24 d'abril de 1926.
7: Por no funcionar los frenos, como de costumbre, un tranvía embistió a un auto frente a la calle del templo, resultando el auto con serios desperfectos.
8: Los frenos como de costumbre. Quedem-nos amb la frase.
5: Això a Rodalies.
8: De fa 100 anys, el tramvia. El servei de tramvies era tan dolent que l'Eco va publicar una columna a la portada del dia 30 d'abril, ara fa 100 anys, referint-se als tramvies de Badalona tot dient.
7: Coches de desecho, sin frenos que funcionen, dando la sensación de que van a partirse por la mitad. Esos son los tranvías que utiliza la poderosa compañía para prestar el tráfico de viajeros entre Barcelona y Badalona y Badalona y las mallorquinas.
5: A Montgat, ¿no?
8: Sí, les mallorquines eren a tocar de Montgat. La gent estava farta a Badalona, literalment farta d'anar amb aquests tranvies amunt i avall. I al final del text de l'Eco era prou clar.
7: Creemos no puede continuar el abuso actual de los tranvías y debe, para evitarla, intervenir la autoridad competente, Con ello puede evitarse indudablemente una posible catástrofe.
8: De fet, el servei de tramvies va continuar sent nefast fins que va ser substituït per autobusos, cap a ja als anys 60 del segle passat. Recordo, per exemple, el meu avi parlant del gran canvi que va suposar l'arribada dels autobusos i la desaparició del tramvia per anar a Barcelona. No cal dir que el tramvia actual, el servei de tramvies que tenim ara a Badalona, no té res a veure amb els tramvies de l'any 1926, que no eren una altra cosa que un conjunt de ferralla que circulava sobre les vies.
5: I el cos de bombers de Badalona era del tot insuficient l'any 1926 per fer front a les necessitats d'una ciutat que estava en expansió. Hi havia pocs bombers i el material doncs, era antic. Per això l'alcalde, en Pere Sabater, va decidir que calia modernitzar-lo.
8: Efectivament, Tuti, l'alcalde va dir que calia posar-lo al dia. Això va ser motiu de lloança per part de l'ECO, perquè, segons va escriure, els darrers alcaldes de la ciutat no se n'havien preocupat gaire del cos de bombers. Després d'una conferència de l'alcalde a la seu del Foment Industrial de Badalona, l'ECO va publicar el següent el dissabte 10 d'abril de 1926.
7: La importancia industrial de Badalona, siempre creciente, el hecho de estar enclavadas en su término municipal infinidad de fábricas cuyos productos son fácilmente incendiables, es una razón poderosísima tenga bien atendido un servicio de incendios que se baste por sí solo para extinguir cualquier fuego.
8: L'ECO demanava el suport a tothom en el projecte de modernització del cos de bombers de Badalona. La redacció de la notícia, però, tenia ben poc de periodística. Escoltem-la.
7: Es indudable que para estudiar y resolver la mejora del cuerpo de bomberos, el señor alcalde pondrá el cariño y el interés que pone en todos los asuntos que benefician a la ciudad. No ha de faltarle el desinteresado concurso de todos los ciudadanos ni del actual jefe del cuerpo de bomberos, señor Casas, i el resto de bomberos.
8: El cert és que, pel que he llegit en moltes cròniques de l'ECO, el cos de bombers de Badalona de 1926 tenia molt pocs mitjans humans i materials. Qualsevol millora havia de ser ben rebuda per força.
5: Aquest so podria ser ben bé Francesc Layret, eh?
8: Ara mateix, sí. Sí, o a Fons 13, Sant Roc, per
5: també,
8: exemple.
5: També, perquè ara parlem d'obres aquí a Badalona, per això hem escoltat aquesta maquinària de fons. L'abril de 1926, ara fa un segle, no sé quines obres hi havia als carrers de la ciutat.
8: La veritat és que ara fa 100 anys, fa un segle, l'activitat d'obres públiques a Badalona era també notable, si fa o no fa com avui, 2026. Però el mes d'abril de 1226, aquestes eren les obres que es feien a la ciutat, segons explicava l'ECO.
7: Una cloaca en la calle del León, en el trozo comprendido entre las calles de la Piedad y de Rivas y Perdigó. Y otra cloaca desde la mitad de la calle de la Piedad a la de Prat de la Riva. En los terrenos destinados al cementerio se está abriendo un pozo y fabricando una muralla.
8: I això sense oblidar els grans projectes obra de l'arquitecte Josep Fradera.
7: Se está terminando el edificio destinado al mercado central de pescado y volatería. Asimismo, las obras de construcción del mercado de la Plaza Torner están muy adelantadas. Y por último, en las obras del nuevo matadero se nota gran actividad. La cloaca central está casi terminada y los pabellones de la fachada muy adelantados. Lo mismo que algunas de las naves de matanza.
5: No tot eren alegries amb aquestes obres públiques. L'atur, Jordi, era molt a la Badalona. Hi havia una queixa generalitzada. Bona part dels obrers que es contractaven eren de fora de Badalona, mentre que els obrers badalonins es quedaven de braços plegats.
8: L'ECO de Badalona recollia aquesta queixa d'una manera molt clara. Escoltem.
7: En Badalona tenemos buen número de obreros en paro forzoso. En esta ciudad se realizan por diversos contratistas obras importantísimas de carácter público. En todas hay empleados, buen número de obreros y en su mayoría no son de la ciudad.
8: I l'article de l'ECO de Badalona acabava amb un prec que, segons deien, esperaven que arribés a l'alcalde.
7: Es justo que los señores contratistas de obras públicas que se realizan en Badalona empleen a obreros de la localidad para llevarlas a cabo. Sabemos que la alcaldía se ha preocupado ya de este asunto.
5: ¡Ja, I ara parlarem d'una escola, intueixo, perquè sentim canalla de fons.
8: Exactament.
5: D'una futura escola que s'acabava de projectar al barri del Canyador.
8: Així és. Era un projecte d'un grup escolar que s'havia de construir a la confluència de la Riera de Canyador i el que era la caserna, la carretera a Madrid a França. Segons explica l'ECO, el projecte era d'una nova escola modèlica.
7: Dicho proyecto constituye un verdadero modelo tanto por la acertada distribución de las tres plantas y la amplitud de las diversas aulas y locales, como por lo completo de los servicios previstos: biblioteca, museo, sala de labores, comedores, vestuarios, duchas y terrazas para juegos.
8: Efectivament, com molts s'heu encertat, estem parlant de l'antiga escola Lola Anglada, que va ser inaugurada al barri de Canyador el mes de novembre de 1930 amb el nom de Grupo Escolar Martínez Anido, ministre de la Governació amb la dictadura de Primo de Rivera. Avui aquest edifici està abandonat, però el projecte de 1926 destacava el nou model educatiu que s'hi volia posar en marxa. Escoltem la crònica de l'Eco d'avui fa 100 anys.
7: El lujo y la perfección de detalles no están reñidos con la sobriedad y la higiene más escrupulosa, de acuerdo con el criterio pedagógico moderno de convertir tales construcciones en lugares donde haya una gran sensación de bienestar.
8: El Grupo Escolar Martínez Anido, molts anys després a Escola Pública Lola Anglada, ha estat una de les escoles històriques de la ciutat.
5: El 22 d'abril de 1926 va haver-hi un tràgic accident de tren a Llançà, a l'Empordà, i va morir un important representant polític d'aquí de Badalona.
8: Es tractava de l'exdiputat a Corts pel districte de Badalona Granollers durant els anys 1218-1219, del diputat Juan Lliger Pagès. L'Eco va fer ressò de la notícia.
7: Víctima de la catàstrofe ferroviària de Llançà, ha fallecido don Juan Lliger Pagès, de 59 anys, exdiputado a Cortes por este distrito durante las legislaturas de 1918 y 1919. El señor Lliger, que había cursado la carrera de abogado, se distinguió principalmente como industrial, siendo una verdadera autoridad dentro del ramo del vidrio. Descanse en paz el exdiputado por Granollers y Badalona.
5: També d'una multa a un botiguer de Badalona, però d'una multa considerable.
8: Sí, tot sovint parlem aquí, tot i de sancions a botiguers que posaven aigua a la llet o venent aliments en no gaire bon estat. Però el que escoltarem ara és una multa que li van imposar a un botiguer del carrer de Sant Pere, una multa monumental. Escoltem.
7: La Junta Provincial de Abastos ha hecho pública la imposición de 1.000 pesetas de multa por defraudación en el peso al dueño de la tienda situada en la calle de San Pedro 5, de nuestra ciudad.
8: Una multa de 1.000 pesetes imposada el mes d'abril de 1926, que avui seria una multa de gairebé 6.000 euros.
5: Déu-n'hi-do.
8: Una quantitat molt elevada. També va haver-hi una altra informació referent a posar en un lloc ben vistós el preu dels productes. Escoltem.
7: El señor alcalde ha ordenado a los detallistas de artículos alimenticios pongan en sitio visible de sus respectivos establecimientos un letrero indicador del precio a que venden mencionados artículos.
5: I fa 100 anys també hi havia violència de gènere. Això ja és prou indignant, però encara indigna més veure com ho explicava l'Eco. Pareu ben bé l'orella.
8: Sí, tot i l'única cosa que podem fer és escoltar la notícia i cadascú que opini el que cregui oportú.
7: A conseqüència de carícies que les propinaron sus respectivos esposos, en el dispensario han debido prestar asistencia a Joaquín Asencio, de 31 años, y a Concha Travería, de 40, las cuales presentaban diversas contusiones.
8: Sense comentaris, no cal dir res més. Les agressions dels marits a les seves dones, l'Eco les qualificava de carícies. No va ser l'única notícia de maltractaments que va sortir a l'Eco el 17 d'abril de 1926. N'hi va haver una altra, escoltem.
7: Mercedes Codina ha denunciado a la policía a su esposo Francisco Albiol, acusándole de maltratarle de palabra y obra. La denuncia ha sido trasladada al juez.
8: Cal lluar la valentia d'aquesta dona que el 1926 ja va denunciar el seu marit per violència de gènere.
5: Jordi, acabem amb bones notícies, amb una festa per la gent gran de Badalona.
8: Sí, perquè el dilluns 5 d'abril de 1926 es va fer durant tot el matí una gran festassa en homenatge a la gent gran al Teatre Zorrilla de Badalona, ple de com a gom. El que sorprèn és que l'Eco titulés la notícia com la fiesta de los viejos. Així, pel poc gros. Es tractava d'una festa que oficialment era un homenaje a la vejez de la Caja de Pensiones. Centenars de persones van oferir donatius. La crònica de la festa que va sortir a l'Eco deia el següent.
7: En honor de los viejos se celebró un selecto festival en el Teatro Zorrilla, estando el teatro abarrotado de público. Es buena labor intentar que la infancia sienta respeto por sus mayores, puesto que los valores morales son escasos. A eso de la una del mediodía terminó la fiesta. Cuantos a la misma concurrieron salieron altamente complacidos. Con estas fiestas brilla un diamante, no un oropel.
8: Tuti, davant d'aquesta frase final, jo crec que no cal afegir res més i deixar aquí el repàs de les notícies del que passava a Badalona l'abril de 1926.
5: Però cal reflexionar, eh?, amb com ha canviat el vocabulari.
8: Sí.
5: Paraules que ara mateix, viejos, no ho diríem. Diríem la gent gran, no? Diríem
8: la tercera edat,
5: el que... Però clar, és que hi ha coses que canvien i estan bé que canviïn. Ara, lo de les carícies m'ha deixat...
8: Boca badada
5: i garrativada. Gràcies, Jordi. Fins la propera secció. Que vagi molt
8: bé. Gràcies, Tuti. Bon dia.

0: Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
1: Badalona Matí, edició d'estiu.
2: Doncs nosaltres continuem posant el focus en el talent de casa nostra, que ha trepitjat un dels escenaris més exigents de la televisió catalana, Eufòria. Un programa on no n'hi ha prou amb cantar bé, ja ho hem vist, cal gestionar la pressió, adaptar-se a cada gala, exposar-se davant d'un jurat exigent i d'una audiència que no perdona. Però què passa quan s'apaguen els focus? Què queda realment d'aquesta experiència? Doncs avui ens acompanyen dos artistes de Badalona que han viscut tot això en primera persona. Han trepitjat aquest escenari, han sentit l'eufòria del directe i també el moment difícil de dir adéu al concurs. Són la Clara Subiràs i l'Oliver Filgaire. Bon dia.
3: Bon dia.
2: Com esteu?
3: Molt bé, molt content d'estar aquí.
4: Sí, la veritat que sí.
2: Fa molta a casa vostra, no?
3: Total.
2: A la ràdio de casa.
3: Totalment.
2: Expliqueu-nos com comença tot. En quin moment decidiu vosaltres dos presentar-vos a Eufòria?
3: Doncs mira, jo era la tercera vegada que em presentava. Jo em vaig presentar la primera edició, a la tercera em vaig quedar a les portes, que era o un noi o jo, i aquesta va ser, la tercera de la vençuda, em torno a presentar perquè realment és el meu somni, jo ho desitjava des de fa molt, no? I sí que tenia una mica de por de, si de cop em torno a quedar a les portes, doncs seré una altra vegada doncs, decepcionada també
2: aquesta
3: a la meva
2: frustració,
3: gent.
2: Exacte. No?
3: Però va haver-hi sort i molt contenta.
4: Jo, la veritat, va ser la Lluna qui em va enviar el reel de que s'obrien els càstings.
2: Com la Lluna?
4: La Lluna que va participar a la Eufòria 3.
2: Dic, a veure, estem parlant d'esoterismes ara.
4: Perdona. No, doncs em va enviar el reel de que s'obrien els càstings i tal, i jo, no sé, ni m'agafarà, no sé, tal. Vinga, va, m'apunto i mira, doncs a la semifinal vaig arribar.
2: Molt bé. Com és el dia a dia dins del programa? No sé si és tan intens com sembla des de fora. Sí,
4: és més intens del que sembla.
3: Encara més, d'allò.
2: Expliqueu-nos, què feu des de que us lleveu fins que aneu a dormir? Com és el dia?
4: Començo jo, doncs.
3: Sí, digues.
4: Per exemple, els diumenges, que és el primer dia d'assaig, doncs arribem a... em desperto d'hora, anem a l'espai Eufòria, doncs fem la xerrada amb el Dani per fer tutoria, ens donen el tema i ja és, doncs, hem de començar a treballar perquè si no, no arribem. Perquè el dia següent tenim posada en comú. Doncs ja és estudiar lletres, estudiar segones veus, veure que et quedi bé la cançó, mirar el to, és una bogeria.
3: Sí, bàsicament és de diumenge a divendres un no parar. Sí. Perquè després també tenim assajos a plató, que són assajos de, doncs potser, quan eren més, doncs eren potser 5 hores d'assajos, que potser només cantaves mitja hora, però la resta estaves esperant, però realment estaves allà, no? I sí, divendres hi ha la gala, que també que va supertard, dissabte l'únic dia com per descansar, però ja et donen les segones veus per la següent gala, llavors és un...
2: Sí, clar, descansar poc.
3: Descansar poc, sí.
2: I descansar per vosaltres què és? Perquè sou molt joves, no sé què feu quan descanseu.
3: Mira, jo quedava amb amigues i amb amics, doncs, i em parlaven de qualsevol altra cosa, perquè a vegades sí que era aquesta cosa de que em preguntaven per Eufòria, era només Eufòria, i jo, ok, però necessito també parlar d'altres coses, perquè si no surts del bucle.
2: Clar.
3: Però sí, per mirar a quedar, la veritat.
4: Per mi igual, sí, quedar amb amics era una mica de desconnexió. De dir, porto una setmana de no parar, un dia de no pensar, de fer coses que no em faig normalment.
2: Amb què us heu sorprès a vosaltres mateixos com a artistes dins el programa i també com a persones? No sé si us heu descobert.
3: Buah.
4: Sí, la veritat és que sí. El que es diu el concepte de zona de confort... Sí, ha desaparegut, perquè hem fet tantes coses, tants estils, que és com, jo no sabia que podia cantar això i sí que ho puc fer, o jo no sabia que podia ballar i ho puc fer. És bastant heavy, tot el ventall d'oportunitats que et dona el programa, i és molt guai. O sigui, he descobert moltíssimes coses allà.
3: Jo també he descobert moltes coses, però també han sortit d'altres d'inseguretats, per exemple, perquè al final estàs molt exposat i crec que per nosaltres és la primera vegada que t'enfrontes a aquest públic i que tothom té dret a opinar, desgraciadament, i afortunadament, no? Llavors, doncs, també aprendre a gestionar les meves emocions o quan de cop no li agrades a tothom.
2: Clar, perquè heu tingut molts haters.
3: A veure, hi ha hagut de tot.
2: Com es gestiona,
3: hi ha hagut tot,
2: això?
3: Clar, és que com es gestiona, no ho sé. O sigui, aprendre a conviure, suposo, al final, i acostumant-te, doncs, això, de que no pots agradar a tothom i que... Però, clar, sempre, si ho diuen, des del respecte, des de la crítica constructiva, hi havia vegades doncs, que trobaves comentaris que deies, doncs potser no mirar-los, no?
2: Això també us en trobareu a la vida, eh?
3: Totalment.
2: No només a les xarxes, o sigui, que us serveixi com una mena d'aprenentatge. Perquè és així.
3: Sí.
2: Quin ha estat el comentari del jurat que més us ha marcat? Per bé o per mal?
3: Per
2: el millor
3: per mal.
2: I el pitjor, que heu dit? Ostres, això no m'ho esperava.
4: Jo diré un bastant graciós.
3: Ostres, ja sé què diràs.
4: Una vegada estàvem fent... Crec que va ser Gala 5, que l'Alfred em va dir... Sí, tot molt bé i tal, però no m'ha agradat aquest vibrato a corxees. I jo em vaig quedar amb ell. Vale. O sigui, tècnicament, no té gaire sentit. I jo va ser com... Vale. Entra per una vida i surt per una altra, perquè
2: no té sentit. I així, no? No vas fer cas.
4: I em va fer molta gràcia, i això ha sigut com un meme que de tota l'edició, i això m'ha fet molta gràcia.
3: Sí, total. Jo no ho sé, a mi crec que em marca bastant a la Gala 3 quan el Mamaduixa doncs, es va emocionar amb la meva cançó, que diu que normalment no s'emociona, no? I llavors va ser com, jope, doncs, sento que ha arribat, no?, el que he fet, i la interpretació, llavors crec que em quedo en aquest moment.
4: Sí, jo la veritat és que crec que qualsevol valoració positiva dels tres cracs que hi ha a la taula, sí, et toca, perquè al final opinen guai de tu i és com, vale, que bé.
3: Total, sí.
2: Us ha passat alguna vegada que heu sortit, heu fet la vostra actuació, us heu pensat que us havia sortit d'allò més bé, uau, ho he patat, súper, i després,
3: sí,
2: no?
3: Sí. A mi m'ha passat la Gala 2, que em va tocar un reggaeton, i clar, jo és una cosa que... O sigui, jo l'escolto, sobretot més en ambient de festa, no? Però clar, interpretar-lo... En la vida, de fet, els dos ens ha tocat... Bueno, tu el teu no era reggaeton, el teu era salsa, però era Bad Bunny. I jo me'n recordo que vaig pensar, buah, favorita, superguai, i no va acabar d'agradar.
2: Va quallar el tema, eh?
3: O sigui, sí, vaig passar, però no era la valoració que jo potser tenia en ment en el seu moment.
4: A mi em va passar també a la Gala 6, que vaig fer un tema del Siderland, que va ser Let Me Love You, que jo vaig fer tal, amb la coreo i tal, i jo vaig dir, vale, ha sortit molt guai, ha estat superdivertit, que era el que jo volia, i tal, jo supercontent, tal, i em van posar la segona part, i jo com, vale. Som-hi.
3: Total.
2: Vosaltres dos ballàveu, també, a part de cantar?
4: Que va.
2: Mira, l'Oliver em deia abans que no.
4: És la cosa que més vergonya em fa a la meva vida.
3: Però s'ha descobert com a ballarí, perquè t'ha fet actuacions ballant increïbles. Jo sí que ballava abans.
2: O sigui que pots dir, tu, Oliver, que t'ha descobert també aquesta faceta teva, no?
4: M'he après a ballar, el programa.
2: A fer coreografies.
3: Totalment.
4: Sí.
2: Com viviu les hores prèvies abans d'una gala? Penseu molt en l'expulsió o no? O gaudiu, intenteu gaudir més del moment?
3: A veure, jo sí que ho pensava. Sí. Depèn de la cançó, perquè hi havia cançons que deies, buah, estic segura i jo crec que avui, jo crec que passo, però hi havia cançons que deies, ai, no estic segura. Sobretot ja cap a les gales finals, que ja veus que s'acosta, doncs, més la recta final, no? I potser de com no t'esperes d'arribar tan lluny, no? Però, per exemple, jo la Gala 10 em veia fora amb la cançó que m'havia tocat i vaig passar, però clar, queden tan poques ja que no ho sé. Tu què?
4: Jo, la veritat és que bastant tranquil. O sigui, jo la Gala 1 em vaig espantar de lo tranquil que estava. De dir, uau, què passa?
3: He estat
4: bastant tranquil. La veritat, de l'expulsió no pensava gaire, era com més de, va, gaudeix l'oportunitat, gaudeix que estàs aquí, que molta gent pagaria per estar on estàs tu. Gaudeixo i si, mira, i si ha d'arribar, arriba i comencem la carrera de veritat. O sigui...
2: Dèieu que tu t'havia tocat una salsa, no? Uh-huh. Bad Bunny,
4: sí.
2: I tu un reggaeton.
3: Uh-huh.
2: Amb quin estil us sentiu més còmode? Com definiríeu el vostre estil o què us agradaria cantar, si tinguéssiu l'oportunitat de gravar un disc?
3: Mira, a mi m'agradaria fer música en català i crec que m'agradaria fer alguna cosa com... No sé si coneixes la Kiara Oliver, que és una noia que... O la Gracie Abrams, que són aquestes que també combinen amb la guitarra, sí. Com així més pop. Crec que m'hauria de fer alguna cosa així. Perquè jo toco la guitarra i és una espineta que se m'ha quedat clavada que no he pogut ensenyar al programa.
2: Uh-huh.
3: Però sí, alguna cosa així m'hauria de fer a mi.
4: Jo no ho sé. O sigui, jo sempre he sigut molt d'experimentar amb estils i ara que ho puc fer és com, vale, no sé què fer. Sí que és veritat que últimament estic bastant canyero i a mi el rock em flipa. I fer alguna cosa tipus com el que està fent Walls o com el que està fent Dani Fernández amb molta guitarra distorsionada, molt de power, m'agradaria. I català o castellà, doncs, no ho sé, el que es vingui. Si em ve de gust posar en català, si em ve de gust posar en castellà,
3: uh-huh.
4: I una mica un mix.
2: Què és el primer que veu fer l'endemà de sortir del programa? Recordeu?
3: Uau! No. Clar, era
2: dormir,
4: diu.
2: Però que no
4: dormíeu
2: allà.
4: Bueno,
3: molt
4: sí,
3: poc,
4: però clar,
3: poc.
4: Era dormir, estudiar segones veus i ja dissabte era un drama i va ser com dormir, aixecar-te i dir, buah, tinc diumenge de festa. I va ser com... Buah, heavy.
3: Sí, jo no... Crec que... No
2: descansar.
3: Sé, sí, no, crec que vaig quedar amb ma germana i vaig parlar com de...
2: D'altres coses.
3: D'altres
2: també,
3: coses,
2: no?
3: També. Bueno,
2: per desconnectar.
3: Total.
2: Clara, Oliver, ens canteu alguna cosa?
3: Sí, i tant.
4: Vinga, som-hi.
2: Ens hi posem. Sí, sí, agafa... Ara agafaran la guitarra. Què ens tocareu?
3: Mireu, us hem preparat un mashup de dues cançons, que és la de Just the Way You Are, del Bruno Mars, mm-hmm. i l'altra és Castle on the Hill, de Ed Sheeran. Hem fet com, així, com un mix.
2: Molt
3: bé. Durà dos minutets.
2: Doncs a veure, que ara em sembla que ha d'afinar, no? Que de...
4: Bueno, jo crec que està,
2: està bé,
4: afinada,
2: està bé?
4: Sí.
2: Doncs quan vulgueu. Espera't, baixem...
3: Ai, ok.
2: Baixa-li el micro a l'Oliver, que així... Ah, exacte, que vagi cap a la guitarra. Vinga.
4: Molt bé.

0: Ole.
1: Molt bé,
2: bueno,
1: nois.
2: Més o menys.
1: Quin directe.
0: Gràcies.
1: Sí? Fantàstic. Si algú de Badalona o algú de fora de Badalona que ens estigui escoltant ara mateix i somia entrar a un programa com Eufòria, què li diríeu? Que ho intenti sense pensar-hi, que s'hi llenci o que s'ho pensi dues vegades?
0: Jo que s'hi llenci, o sigui, per mi ha sigut una experiència super enriquidora, tant a nivell d'això personal com artística. Llavors, si de debò és el que et vols dedicar, és un trampolí molt heavy per arribar on tu vols.
2: Sí, jo crec que al final, si és el teu somni, l'has de perseguir sempre i cal el que calgui. Al final és una experiència que t'ensenya moltíssim, aprens moltíssim dels meus de Catalunya. I al final és que ho has de perseguir.
1: Mira,
2: ho has de fer.
1: Tu has après a ballar?
2: He après a ballar.
0: Tenim un ballarí aquí.
2: Molt heavy, però és que 100%. O sigui, s'ha de fer. Aquesta experiència s'ha de viure.
1: Clar que sí. Clara, Oliver, gràcies per haver passat avui al programa i haver-nos tocat així de bé. Gràcies. Bon, i gràcies. Molta sort amb el que feu, eh?
0: Merci.
1: Que vagi molt bé.
3: El millor del Badalona Matí.
4: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
3: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.

0: Són les 7.
1: Notícies Badalona.
2: 3 minuts i arribem a 8:15. Bona tarda, us parla Martí Villegas. Badalona serà un dels 5 municipis de tot l'estat on es desplegaran els tallers pilot de Rehabilitació Ciutadana. Aquest projecte del Col·legi d'Arquitectes d'Espanya i la Confederació Veïnal vol impulsar la millora i l'eficiència energètica dels habitatges, oferint assessorament directe als veïns. L'objectiu és impulsar la cultura de la rehabilitació d'habitatge i edificis a Espanya. Aquesta nova fase pretén passar de la sensibilització a l'acció directa amb la participació de comunitats de propietaris i administradors de finques. Des de la Federació d'Associacions Veïnals de Badalona consideren que aquests tallers poden ajudar els veïns a conèixer i accedir a les ajudes per rehabilitar els seus habitatges. Rubén García és el president de la FAP.
3: Si en otro sitio a lo mejor sería pues el conseguir esas ayudas para eficiencia energética o lo que sea, aquí no es el caso, aquí es que se nos caen nuestras casas. Entonces creo que es un mensaje suficientemente importante como para que todo el mundo esté alerta. Igualmente nosotros haremos todo ese trabajo de contactar con todas las comunidades de vecinos de los barrios en los que hagamos y de todos los gestores que puedan participar.
2: En la plana de successos, els Mossos d'Esquadra han localitzat a Badalona un cotxe robat d'un concessionari d'Andorra. Els lladres van endur-se 4 vehicles d'alta gamma i el dispositiu GPS és el que va permetre trobar-ne un d'ells, en aquest cas, estacionat a un carrer de la nostra ciutat. Els altres 3 vehicles també van ser interceptats diumenge mentre circulaven per la Nacional 145. De moment hi ha 2 persones detingudes, però la investigació continua oberta i no es descarten més detinguts. Badalona s'ha convertit en l'epicentre del videojoc Valorant, portant les finals europees al pavelló olímpic. Prop de 8.000 persones d'arreu del món no s'han volgut perdre aquesta cita internacional on Carmine Corp s'ha proclamat guanyador de l'etapa 2 del BST EMEA Finals. Des de divendres i fins aquest diumenge, Badalona ha estat l'epicentre d'una de les cites més esperades del gaming europeu. L'olímpic ha acollit les finals europees del videojoc Valorant, que per primera vegada s'han celebrat fora de Berlín, ciutat que havia estat la seu des de la creació de la competició l'any 2022. Durant 3 dies, el públic ha pogut seguir en directe les eliminatòries i les finals del torneig i una partida amistosa entre Espanya i França.

0: Víctimes al telèfon.
1: Sí, diga.
0: Ara comença el Víctimes al telèfon. El repàs a l'altra cara de l'actualitat.
2: Comencem amb el diari El Punt, apartat de comunicació. Bones notícies, perquè diu en titular: torna el català a Eurovisió. Andorra aposta de nou per participar en el festival amb el català com a llengua oficial del Principat. Atenció amb aquesta cançó. Es diu Susana Georgi. És Georgi Preciosi.
3: Georgi Preciosi.
2: I jo pregunto, quin idioma canta? Escolta, escolta.
3: En castellà, per què?
2: No, no, és en català.
3: En català.
2: I, escolta, escolta.
3: En català és. Andorra sempre tenen un segell propi, eh?
2: Sí, però per què hi ha aquest català que no acaba de ser... No sé.
3: Bé, no ho sé, no ho sé.
2: Això que la Georgi Preciosi, la Georgi Preciosi és danesa, però porta 13 anys vivint a Andorra.
3: Ai, doncs està molt bé, pres el català.
2: Escolta, una cosa, anem a trucar, si et sembla, a Andorra Televisió,
3: sí,
2: o a la Ràdio Televisió Andorra. Aviam que ens expliquen aquesta noia... Com anirà tot plegat? Aviam si ens ho volen dir, et sembla?
3: Som-hi. Andorra, que mai ha passat a la final d'Eurovisió.
2: És la sisena participant. L'any 2004, no sé si recordaràs que Marta Roura,
3: sí,
2: amb Jugarem a estimar-nos, va ser la primera.
3: Una bona cançó.
2: Sí.
3: I també Gisela, l'any passat, no? Va ser?
2: Sí. I la Geni.
3: I la Geni.
4: Televisió d'Andorra, bon dia.
2: Hola, bon dia. Mira, podries passar amb alguna persona que portés el tema del Festival d'Eurovisió?
4: Però en quin sentit de tema? Per entrevistes o...?
2: Bueno, volíem parlar amb alguna persona, amb la producció, amb alguna persona.
4: Però em pot dir de quin tema?
2: Bueno,
4: per fer-li una entrevista a la Susana o...?
2: Bueno, truco de Ràdio Badalona, vale. A Barcelona.
4: Vale, un segon.
2: Sí, sí. Bueno.
3: Que la Susana treballa aquí, a...
2: Ah, no sé. La Georgi Preciosi.
3: La Georgi...
2: Es diu Georgi?
3: Sí, sí, sí, ho sé, sí, Georgi.
2: Georgi Preciosi. Bé, escolta una cosa. Recordem, l'any passat va ser Gisela, eh?
3: Sí.
2: Però va haver polèmica perquè recordaràs que era Casanova, que la cantava Pare en anglès.
3: Sí.
2: Tu ho recordaràs, eh? Estem parlant en directe amb la Ràdio Televisió d'Andorra i que ens expliquin, perquè es veu que ja està molt disputat, eh? Perquè hi va haver-hi tres finalistes. Mm. D'una banda, Lluís Cartes, que jo crec que deu ser...
4: Una trucada aquí mitja horeta, estan gravant en aquest
2: moment. Ah, que està gravant la Georgi.
4: No, és que estigui gravant ella, però la persona que li tinc que passar, d'acord?
2: Està gravant. Molt bé, gràcies.
4: Ara, adéu.
2: Bé, truquem, si et sembla, a la part final de l'espai.
3: A veure si és cert.
2: Us he de dir, va haver-hi tres candidats. Lluís Cartes, que crec que és el germà de Marc Cartes, l'actor. És reial? Sí, sí.
3: Salvador Borés.
2: Correcte. Un altre que seia Marc Capdevila i aquesta, la Georgi Preciosi.
3: Qui germà de Carles Capdevila?
2: No ho sé. I finalment va quedar aquesta noia.
3: La Georgi.
2: La Georgi. Veurem si per primera vegada Andorra passa o no passa a la final d'Eurovisió.
3: Que va ser que no.
2: Bé, ho sabrem d'aquí uns mesos, d'aquí dos mesos. Mm. Anem a d'altres temes. Va, som-hi. Avui publica el diari 20 Minutos... Un tema que t'agradarà.
3: A veure.
2: Hi ha una d'aquelles estadístiques, aquells estudis, que avui parlen de la son. Mm.

0: quina és la regió de l'estat espanyol on més dormen o menys dormen. Diu que, per exemple, la gent d'Aragó té poc insomni, dorm de seguida i fan bastant la becaina. Mm. Amb això s'esprèn que el 67% dels aragonesos assegura que, diu, que se duerme al poco de meterse en la cama.
1: Enquista...
0: Imagina't, atenció, o sigui, què dius? Aviam.
1: Enquista de solters, també, eh?
0: Sí, aviam, tu que truques a les cases i dius, a ver, tu, cuando te pones en la cama, te duermes cuando pasan 5 minutos o más.
1: No, el que faré és trucar a les 12 de la nit i sí, els desperten. Estava dormint, sí, doncs posa una creueta.
0: Més dades d'aquesta enquesta. Diu que la majoria dels espanyols dorm 7 hores al dia de mitjana. Tu dors 7 o més, o menys?
1: Jo menys.
0: Tu menys.
1: Sí, sóc incapaç d'anar a dormir d'hora. Tinc un problema greu.
0: I, per exemple, diu que els aragonesos, eh? Diu que són los más dormilones de España. Diu que solo el 2% padece insomni, eh? Només el 2%. Davant del 5,4% de la mitjana nacional.
1: Doncs això demostra que són feliços.
0: Però tot plegat, a mi m'ha sobtat encara més. Totes aquestes dades les ha donat a conèixer Associació Espanyola de la Cama. Mm. Què dius? Aviam.
1: Des de quan existeix aquesta associació?
0: Aviam. Asocapa.
1: Sí.
0: Asocapa, Associació Espanyola de la Cama.
1: Sí, associada amb la Casa de les Mantes.
0: Anem a trucar-hi. Anem a trucar-hi perquè ens ha donat el telèfon a Telefònica.
1: Asocama.
0: Sí. Però també hi ha altres dades. Com, per exemple, la gent si dorm de costat, boca arriba o boca abajo.
1: Diuen que això vol dir alguna cosa, eh? Depèn de com dorm.
0: Hola, buenos días. He llamado a Asocama.
2: Sí, ahora mismo le paso. ¿De parte de quién?
0: De Radio Badalona.
2: Un momentito.
0: Música de dormir.
1: A Lorenzo Lamas, ¿no? Podía hacer la promoción.
0: Amigos, os presento hoy el colchón Multiflex.
1: De lo Mónaco. Sí.
0: Buenos días.
3: A ver.
0: ¿Hola?
3: Sí, hola.
0: Hola, ¿es Asocama?
3: Sí.
0: Hola, mira, te llamo de Radio Badalona, la más mona aquí en Barcelona.
3: Sí.
0: ¿Qué tal, cómo vamos?
3: Me ha gustado el crane que tenéis.
0: Es el eslogan de la emisora.
3: Dime.
0: ¿Qué es el eslogan?
3: Ya.
0: Bueno,
3: ya
0: eso se lo inventó el director y a mí no me gusta, pero bueno, es bueno, obligatorio decirlo.
3: Vale, muy bien, dime.
0: Bueno, una cosa, yo te iba a poner un estudio que he publicado hoy el 20 minutos.
3: Sí.
0: Sobre los aragoneses.
3: Sí.
0: Que se ve que son los más dormilones de España.
3: Sí.
0: ¿Eso bueno, es correcto?
3: Son los que se duermen antes.
0: Ya, ¿tú tienes datos de Cataluña?
3: Sí, tenemos. Sí,
0: es
3: tenemos
0: que aquí datos. No sale.
3: No, claro, porque es que vamos a ver...
0: ¿Qué ha pasado con Cataluña?
3: Bueno, es que en Cataluña hemos estado el día 27.
0: Ah, dinero.
3: O sea, estamos haciendo ruedas de prensa por todo España.
0: Sí.
3: Y entonces lo que tenemos es un estudio general a nivel de todas las comunidades. Mm. Y luego nos estamos desplazando por...
0: Sí, perdona, aquí veo que también habláis de Extremadura, sí, de Murcia...
3: Sí, sí.
0: Pero no sale Cataluña.
3: Porque cuando estuvimos en Cataluña, estuvimos hablando de Cataluña.
0: Vale, ah, vale. ¿Y en Cataluña cómo están los dormilones?
3: Bueno, vamos a ver, ¿qué quieres hacer?
0: ¿Cómo?
3: Es que ahora me coges fuera del despacho.
0: Ah, vale, vale. Tú no tienes esos datos de Cataluña.
3: Lo tengo los datos, pero no en la cabeza. Es absolutamente imposible acordarse de ya todo.
0: O sea, esto quiere decir que algún detalle que te acuerdes de los datos de Cataluña...
3: Mira, hacemos una cosa. Sí. ¿Te parece? Te pongo en contacto con nuestra gabinete de prensa.
0: Sí.
3: Y ellos te van a facilitar todo, incluso notas de prensa y demás. ¿Te parece?
0: Bueno, venga, sí. Dime el teléfono, sí.
3: Vamos a ver, mira, espera. Pum, pum, pum, pum.
1: O pum, pum, pum, ¿cómo
3: diría? Espera.
0: Bueno, pero de una cosa está clara, ¿eh?
3: Dime.
0: Los de Aragón nos ganan, ¿no? Como dormilones.
3: Bueno, Aragón clarísimamente os gana. O sea, se acuestan antes, seguro.
0: Se acuestan antes, ¿eh? En Aragón que en Cataluña.
3: O sea, tardan, más que se acuestan antes, el concepto es tardan menos en dormirse.
0: Mm. Ya.
3: O sea, es como cuando se van a la cama, hacen pataplum y se quedan dormidos.
0: O sea, hacen pataplum y ya se quedan. Un plis plas.
3: Eso es. Eso es. Espera, mira, te voy a dar...
0: ¿Y dónde más se tarda, dónde es?
3: Es que no te lo sé.
0: No te acuerdas, ya.
3: Imagínate lo que es la cantidad. Es un estudio
0: ya,
3: bastante complejo.
0: Sí. Claro. A lo mejor, mira, son los de Pontevedra o los
3: de... Una cantidad de datos terrible.
0: O los de Puerto Rico.
1: Los que tienen la millota de la visión. Son los que trigan menos.
3: Los castizos, ¿eh?
0: ¿El qué?
3: ¿Quieres un cachondo?
0: Bueno, mira, me pagan para esto.
3: Haces bien. Oye, mira.
0: Sí.
3: Nuestro teléfono de gabinete de prensa, ahí te van a dar todo lo que quieras.
0: Sí, todo.
3: Porque esos son los que tienen los datos encima de la mesa. El 91...
0: 91...
3: 564...
0: Sí. Vale, perfecto. Muy bien, ¿cómo te llamas?
3: Yo soy José Manuel Nogueiras.
0: José Manuel, gracias.
3: Vale, un abrazo.
0: Buenos días.
1: Adiós.
3: Hasta ahora.
0: Bé, escolta una cosa, deixem aquí el tema, no? O vols saber les dades de Catalunya?
1: No, sí? Truquem?
0: Sí, si vols truquem, va, ràpidament. Truquem i sabrem les dades de Catalunya. Si tenim molts temes avui, eh?
1: Ah, sí?
0: Sí, sí, tenim molts temes.
1: Preguntem per la Teresa. Per,
0: cert, que de seguida us presentarem una nova ràdio que ha nascut aquesta setmana. Ah, sí? Us quedareu astorats.
4: Buenos
0: quedareu...
4: días.
0: Buenos días. Con Teresa.
4: Con Teresa García.
1: O con Esther.
0: Sí, o con Esther.
4: Sí,
0: Teresa o Esther, de Ràdio Badalona, la más mona.
4: Un momentito.
1: A veure.
0: A veure, si ens poden donar...
1: Sí que costarà, això.
0: Aquest senyor ens ha dit que ens ho donaria tot. Com es deia? José, no?
1: José, sí. José.
4: Hola.
0: Hola, buenos días.
4: Hola,
0: mira,
4: buenos días.
0: Te llamo de Ràdio Badalona, la más mona.
4: Sí.
0: Mira, ¿con quién hablo?
4: Soy Teresa.
0: Teresa, mira, he hablado con José de Asocama.
4: Sí, con José Manuel. Sí,
0: sí, sí, sí. Que quería algún dato sobre el tema de dormir, pero sí, de los catalanes.
4: Uh-huh.
0: ¿Tú tienes aquí delante el dossier o la nota de prensa?
4: Sí, yo si quieres te la envío.
0: Vale, pero ¿me puedes sacar nada dos frases de los catalanes?
4: Pues espera un momento.
0: A ver. Porque tenía aquí que los de Aragón son los más dormilones de España.
4: ¿Pero a ti no te llegó la nota de prensa?
0: No, no me llegó.
4: Pues si quieres te la envío. Bueno, y pero eso, los datos.
0: Si me das dos frases ya está, ya tengo bastante.
1: Es para el boletín.
0: Es para, vale, el boletín.
4: Vale, espera.
1: Li sembla normal, no?, que el boletí de Radio Ciudad,
0: sí,
1: de Badalona es parli de com dormen els catalans. No podem dormir, com hem de dormir?
0: Ja, ja.
1: Contra el finançament.
0: Sí, vale, sí.
1: L'hora Q,
0: possible. A ver, Teresa...
4: A ver, los catalanes son están entre los que mejor duermen.
0: Ah, ¿también?
4: Sí.
0: Ah.
4: Y sufren algo menos de insomnio y tardan menos en dormirse que el resto.
0: Ajá.
1: ¿Ya está?
4: A ver.
0: Te he pillado con el desayuno, ¿no?
4: No, no, no, es que tengo un caramelo.
0: Ah.
1: Pues no, para hablar por teléfono, señorita...
4: El 1% de los encuestados...
0: Sí.
1: Te lo quitas, ¿eh?
4: Señala... El equipo de descanso como uno de los factores que más influyen en la calidad del sueño. Solo por detrás del estrés, con 36,5.
0: ¿Y esto no tiene que ver los problemas que tiene la gente con dormir o no?
4: ¿Perdón?
0: ¿Esto no tiene que ver con problemas que tiene la gente con dormir o no?
4: Claro, claro. O sea, a ver, se trata de que en la calidad del sueño...
0: Sí.
4: O sea, la gente, cuando fue preguntado sobre qué factores influyen en tu calidad de sueño,
0: sí,
4: pues casi todos dijeron, bueno, el 61,5% de los encuestados señaló que era el equipo de descanso.
0: Sí.
4: Es decir, que es súper importante para un buen descanso,
0: claro,
4: tener,
0: sí, sí,
4: un buen equipo de descanso.
0: Claro, como el colchón Lo Mónaco, por ejemplo.
4: Hombre, Lo Mónaco no es de los más...
0: ¿No?
4: No es de los más, pero bueno.
1: Volen vender llits.
0: Ya, el Flex, ¿qué?
4: Pues el Flex, sí.
0: Sí, ¿no? Y me siento Flex.
4: Sí, claro.
0: Vale. Vale, pues yo con eso tengo bastante.
4: Vale.
0: Venga, gracias.
4: Venga, hasta luego.
0: Adiós.
5: Víctimas al teléfono.
6: Radio Ciutat de Catalunya.
7: No. No.
6: Radio Z.
7: No. Tampoc seria exactament el mateix.
6: Primero, Radio Ciutat.
7: Está en Badalona.
6: Ajá.
8: Lo que pasa que aquí son diferentes.
0: A la presó per traficar amb farina.
1: Sí.
0: Diu, un immigrant sense papers passa 4 mesos a presó per traficar suposadament en cocaïna, però els posteriors anàlisis demostren que era farina. Què et sembla?
1: Farina, no farinetes.
0: Farina.
1: Farina normal, corrent.
0: Sí, sí, es veu que ningú se'l va creure quan el desembre de 2007 un immigrant sense papers va ser detingut per tràfic de drogues pels Mossos d'Esquadra a Lleida. Ell va explicar que, en realitat, era farina. La policia s'ha acostumat a sentir-les a tots colors quan detenen algú i no se'l van creure. Mm. Però després, els anàlisis de l'Institut Nacional de Toxicologia han demostrat que l'immigrant deia la veritat.
1: Això de...
0: Que traficava anàlisis, amb farina.
1: Això de les anàlisis consisteix en llepar-se el dit i provar-ho.
0: Sí,
1: és
0: sí.
1: És el que faran les pel·lícules, no?
0: Sí, sí, sí, és el que fan. A 4 de cada 10 usuaris de telèfon mòbil li han cobrat serveis que no tenia. Sí, aneu en compte, eh?
1: Això ens ha passat a tots.
0: Diu que el 60% de les reclamacions d'aquestes companyies mai tenen resposta.
1: Això ens ha passat a tots.
0: M'ha agradat l'apartat de Vivir avui del diari La Vanguardia.
1: Mm.
0: Dediquen 3 pàgines senceres, 3, eh? Diu, más barato que en casa. Clar, jo m'he quedat astorat. Dic, què vol dir això? Más barato que en casa. Resulta que, segons explica... passar la nit o passar el dia en un hotel, en segons quin hotel, és molt més barat que no pas a casa.
1: Sí.
0: Has parlat dels viatges a l'Incerso, que bé, que suposen per Catalunya un 10% menys que l'any passat. Algunes ofertes. Mm. Atenció, oients, eh? De tot inclòs...
1: Marinador.
0: Tot inclòs, eh? Diu, tres noches de hotel.
1: Sí.
0: En Lloret de Mar. Con todo incluido, vale 19 euros per persona i dia.
1: És baratíssim, això.
0: 19 euros, tu. Dormir, esmorzar, dinar, berenar, sopar...
1: Et porten a passejar.
0: Ara, perdó, eh? Jo no vull estar, per exemple, eh? En un dinar d'aquest self-service entre tota la colla de Cabal Incerso, eh?
1: Però si a vegades et porten a Luis Aguilé.
0: Es deuen barallar la croqueta, per exemple, eh? Tu t'imagines que queda una sola croqueta, una safata de croquetes, en queda una...
1: Sí.
0: Jo què sé, a l'hotel Samba de Lloret de Mar. Hi han 50 persones esperant dinar, i només queda una croqueta. Allò es pot ser pitjor que la Guerra Civil, eh?
1: Vols dir que es barallen tant?
0: Que si es barallen. Que si es barallen.
1: No sé, no he anat mai a cap viatge.
0: Sí, a Fritanga més, encara.
1: Sí?
0: Sí, sí, ja veuràs. Quan estiguis jubilat, ja veuràs, eh? No sé si hi haurà viatges d'aquest tipus, eh? Diu que la despesa mitjana dels catalans és, atenció, de 31,8 euros, segons l'enquesta de recursos familiars.
1: Mm-hmm.
0: Està bé, el tema?
1: Home, sí. Ens bé, espera un bon futur, cosa. Doncs.
0: Anem a buscar opinions. Anem a trucar a l'Hotel Samba, et sembla?
1: Hotel Samba de Lloret de Mar.
0: De Lloret de Mar. Som-hi. Anem a trucar-hi. Samba! És un gag que ja l'havíem fet.
1: Aquest gag l'has fet tu, no?
0: Ja l'havíem fet, eh, aquest gag.
5: Hotel Samba, buenos días.
0: Hola, buenos días. Mira, una pregunta. Te llamo de Radio Badalona.
5: Sí.
0: Aquí en Badalona. Una pregunta. ¿Vosotros tenéis contratado temas de viajes de Incerso?
5: Sí.
0: ¿Sí? ¿Tenéis muchos ahora?
5: No os lo sabré decir exactamente cuántos.
0: Bueno, sí, te voy a hacer una pregunta. Hoy sale en el periódico La Vanguardia que tres noches en un hotel de Lloret, todo incluido, vale 19 euros por persona y día.
5: Pero fantástico. Dígame qué hotel es.
0: Bueno, sale unos cuantos de aquí de Lloret.
5: Pero el Samba no creo que sea.
0: ¿El Samba no es?
5: No, el Samba no creo.
0: ¿Es más caro o más barato?
5: Es más caro, seguramente.
0: ¿Más caro?
5: Sí, sí, sí.
0: ¿Tú no sabes más o menos qué puede costar?
5: Sí, yo se lo puedo decir. ¿Sí? ¿Por días?
0: Sí. Sí. No, a ver, pone por día, ¿eh?
5: Por
0: o sea,
5: día.
0: Sí, sí, tú todo coges incluido. Tú coges tres noches de hotel.
5: Sí, sí.
0: En Lloret, ¿eh?
5: ¿Qué días serían?
0: Bueno, pero esto sería para ese tipo de viajes, no para mí.
5: No, no, pero por ejemplo, ¿qué días ponen? ¿Que es el fin de semana?
0: No lo ponen los días.
5: Claro, es que claro, a lo mejor...
0: Yo qué sé, ponme lunes, martes y miércoles.
5: Lunes, martes y miércoles.
0: Claro, sí.
5: Es que en fin de semana es un precio y en otro es otro.
0: Claro. Eso como en todos sitios. Claro.
1: Sí.
5: ¿Y todo incluido le ponen?
0: Todo incluido.
5: Vale.
0: Todo incluido.
5: Pues mire, le sale los tres días, dos personas...
0: Sí.
5: ¿O pone por persona?
0: Pone por persona.
5: Bueno, entonces los dividimos y ya está. 200, no, claro, 236,94.
0: Uy,
5: mira, 236,94 entre 2, 118,47.
1: Muy carísimo.
0: ¿Y por día?
5: Por día es...
0: Divido por...
5: Entre 3, otra vez.
0: Sí.
5: Son 39,49 por
1: día. Uy, más caro.
0: Esto no tiene nada que ver con lo que pone hoy La Vanguardia.
5: Ya, pero eso seguramente serán otros hoteles.
0: ¿Puede ser que haya algún hotel que tenga este precio?
5: No sé, señor.
0: ¿De cuántas estrellas es el Samba?
5: Tres.
0: ¿Tres?
5: Sí.
0: Tres.
5: Desconozco los precios de los otros hoteles.
0: Vale, tú lo encuentras extraño, ¿no? Los precios que te comentaba
5: yo. Sí, pero a lo mejor, yo qué sé, a lo mejor habrá alguno que esté vacío del todo y diga, mira, más vale tener...
0: Pero una pregunta, como ignorante, ¿eso no lo pone el gobierno, el precio?
5: Yo creo... A ver, sinceramente pienso que no, que cada establecimiento tendrán un mínimo, pero cada establecimiento pondrá su precio.
0: Ya.
5: Creo, ¿eh? Creo. Pues yo no soy el que pone los precios tampoco.
0: Ya. Bueno, perfecto. Pues nada, ¿cómo te llamas?
5: Antonio.
0: Antonio, gracias por todo.
5: Venga, ve. Hasta luego.
0: Escolta, nada. Venga,
1: gracias,
0: adiós.
1: Hasta luego. Bé, escolta una cosa.
0: Sí.
1: Igualment, 39 euros tampoc és molt car, no?
0: Sí. Escolta una cosa, aquí la fotografia que a sobre estic veient del diari La Vanguardia, hi ha un hotel que es diu Hotel Calypso.
1: Sí.
0: Anem a trucar aviam si a Telefònica es poden donar el telèfon de l'Hotel Calypso.
1: Hi ha un Hotel Calypso a Las Vegas que segurament no té res a veure amb aquest llibre.
0: També hi havia el Calypso aquí al Maresme, no diré què era.
1: Què era el Calypso?
0: Calypso era un establiment mític. No sé si hi és encara. De Cabrera de Mar. Ja no hi és.
1: Ja no hi és.
0: Xavi Llaurador, que era client, diu que ja no...
1: Era Sido.
0: Saps què era, no?
1: No, no sé què era.
0: Sí.
1: Una...
0: Un club de nit.
1: Un club de nit.
0: El Calypso, de Cabrera, mític, de les nits maresmenques. Buenos días, ¿tienes el teléfono del hotel Calypso? De Lloret de Mar. Lloret de Mar. Doncs sí, sí, aquest el Calypso era...
9: Barcelona, ¿verdad?
0: El què? Oh. Perdona?
9: Barcelona, ¿verdad?
0: No, Lloret de Mar. Lloret de Mar és Girona.
9: Ah, Girona, correcte.
0: Sí, sí, Girona.
1: Lloret de Mar, el Calypso, sí. Doncs no, Calypso. No, no coneixia jo.
0: No?
1: No.
0: El de Cabrera o el de Lloret de Mar?
1: Cap.
0: Cap, cap dels
1: dos. Cap d'aquests.
0: Cap dels dos.
1: Conec el doctor Calypso.
9: Sí,
1: sí, bien, sí.
0: Sí. Sí, sí. Bé, fins i tot ho deixa clar aquest article de La Vanguardia. Diu, algunes ofertes donen un tot inclòs per només...
9: Le recuerdo que llamando al servicio 822
0: sí.
9: Puedes solicitar el envío de flores a cualquier punto de
0: flores.
9: España.
0: Sí.
9: Sí. O la reserva de un restaurante.
0: Ya, pero no me interesa publicidad, ¿eh? Dime el teléfono.
1: Oy, oy.
9: Un moment, per favor.
1: Pobre, pobre noia, que està treballant, fa la seva feina.
0: I escolta, però aquest telèfon és per donar informació, no perquè em doni publicitat. Ja estic pagant jo el servei que val aquest telèfon.
1: Això també és veritat, però bé. També paguem el cinema i ens posen publicitat.
0: Ja.
1: És inevitable.
0: I també paguem, jo què sé, anava a dir TV3 i també hi ha publicitat.
1: Clar, és inevitable. Pobre noia.
0: Senyorita.
1: Prou trista que estava.
0: Ens ha tallat el telèfon. Senyorita. I és o no?
1: Hola?
0: És real que ens ha penjat el telèfon a sobre?
1: Clar, perquè l'has tractat malament, això ho fes. Està aquí la senyorita o no?
0: Senyorita.
9: Sí, un moment, por favor.
1: Ah.
0: Ja, ja.
1: Però no tenia el telèfon, ja.
0: 3 euros ens costarà aquesta trucada, ja veuràs.
1: Com a mínim. Com a mínim 3 euros per buscar a veure, Google o... Doctor Hotel Calypso.
0: Sí, no, no... Vols però... buscar-m'ho, tu?
1: No, tinc internet aquí.
0: Ah, no hi ha internet avui. No.
1: De fa uns quants dies que aquí ens he quedat sense internet. La crisi, no podem pagar.
0: Ah, hi ha crisi, ja. No. Hi ha arribat aquí, també. Ens han tallat la connexió telefònica. 972?
9: 69.
0: D'acord, gràcies. No, no, ja llamo jo. Gràcies. Ànimos, eh? Ànimos. Que és lunes, vinga.
1: Quina alegria de vivir.
0: Quina alegria que té, la treballa telefònica. Anem a trucar.
1: Una mica d'esma.
0: Oi, sí.
1: Una mica d'esma, home.
0: Senyorita, que és lunes.
1: I tinc un treball, que d'estar contenta, home.
0: Sí, que avui en dia, si tens una feina, t'ha tocat la loteria.
1: Sí, sí, sí.
0: És veritat, eh?
1: No, no, és cert.
0: I això va creixent, eh? Arribarem als 4 milions aquí res. Mm. Encara que el govern diu que no.
1: Ja som 4 milions, com deia aquella samarreta.
0: Sí, sí, sí. Bé, aviam, Hotel Calypso. Aviam si ens agafen el telèfon.
1: I a veure si ens
0: jo
1: confirmen...
0: crec que s'han saturat a la recepció.
1: A veure si es confirmen aquesta oferta de 19 euros
0: sí.
1: Viatge de l'Imserso per persona
0: sí, sí,
1: i dia.
0: Sí, escolta, que hi ha viatges aquests a l'Imserso que val molt la pena, eh?
1: Sí, i tant.
0: Que van
1: a Benidorm.
0: Ibiza, a Benidorm, a Torrevieja, Alicante...
1: Marinador.
0: A Peníscola. Peníscola també és una destinació, eh? Peníscola, eh?
1: Sí, sí.
0: Hi ha poblacions mítiques...
1: Que només queda construir sota el castell de Peníscola.
0: A Peníscola, sí. Jo crec que un dia el tiraran. No hi ha forma, eh? Fem una cosa, anem a altres temes al dia.
1: Sí.
0: Si tenim temps a la part final de l'espai, recuperem aquest tema. Si no, ho deixarem estar.
1: Doncs deixem
0: però de moment, a l'Hotel Samba, ni en broma aquests preus, ni en broma. Va, anem a altres temes al dia. Per cert, deixa'm comentar-te, avui hi ha un setmanari, en aquest cas, via internet, que es diu elsingulardigital.cat. Mm-hmm. Que hi ha un tema que ens ha cridat l'atenció. Diu, les vaques catalanes, Edgar has estorat, mengen massa pinso. Què dius? Quin tema, eh? Diu, són les que més mengen d'Europa i els especialistes asseguren que s'hauria de replantejar la seva alimentació. Mm. Cal canviar els hàbits. Les vaques catalanes han estat mal acostumades en els darrers anys, diu aquesta notícia, i és per això que el director de l'Observatori de la Llet, que ja no sabia que hi havia un observatori d'aquestes característiques...
1: Hi ha observatoris de tot.
0: L'Antoni Seguí creu que és necessari tornar una mica enrere i replantejar l'alimentació amb menys quantitat de pinso.
1: Mm. Ah!
0: Què passa aquí? Que a les vaques els hi donen massa menjar?
1: Sí, i això sembla ser que repercuteix en la qualitat de la llet.
0: Segons aquest home, les vaques catalanes tenen un costum i un consum de pinso molt elevat que en qualsevol altre país europeu.
1: Atenció a la dada, massa grasses.
0: Això passa perquè les explotacions catalanes tenen poca superfície de farratges, el que comporta una despesa massa elevada per la compra de productes d'alimentació i derivats. Bé, o sigui, estan sobrealimentades, les vaques catalanes.
1: Estan sobrealimentades.
0: Va, i adverto una altra dada, que avui també és notícia a diferents diaris, sobre el tema de fumar.
1: Sí, ho hem comentat.
0: Som-hi, parlem.
10: Fumando espero al hombre quien yo quiero. Tras los cristales de alegres ventanas.
0: Avui expliquen diferents diaris que deixar de fumar pot servir per pagar la quota d'un mes de la hipoteca.
1: Això per a aquells que fumin almenys un paquet diari.
0: Què dius? Aviam, a veure, ja comencem amb estudis aquests que dius...
1: Cal?
0: Siguem seriosos. Diu, una persona que fuma un paquet de tabac al dia es pot estalviar, atenció, fumadors, 967 euros l'any.
1: Sí.
0: Torno a repetir la dada. En un any, la gent que fuma es pot estalviar 967 euros l'any. Si deixa aquest avi, li podria destinar aquests diners a pagar una quota de l'hipoteca. Home, si es mira així, sí.
1: Sí,
0: clar. Però la pregunta és, què val un paquet de tabac? 2,50 euros?
1: Depèn de la marca. Sí, entre 2,50 euros i 3 euros. Depèn.
0: Però això deu ser una hipoteca al mes durant un any.
1: Sí.
0: Perquè, clar, deixar un mes... O sigui, un mes no.
1: No, has de deixar de fumar durant tot l'any.
0: Sí.
1: I amb aquests diners pots pagar un mes d'hipoteca.
0: Correcte. Es veu que la mitjana de hipoteca se situa, segons aquestes dades, en 787 euros. Hi ha una entitat que es diu Comitè Nacional per la Prevenció del Tabaquisme que ha posat en coneixement aquestes dades. Suposo que potser fa això, que amb aquesta crisi econòmica alguna persona més deixi de fumar.
1: Sí, podem deixar de comprar sabates i també pagarem una quota de la hipoteca.
0: Anem a trucar-hi, et sembla?
1: Sí.
0: Aviam com els ha sorgit la idea de fer aquesta campanya.
1: Sí, perquè, clar, jo crec que amb el que està caient, aquest tipus de notícies, no sé què dir-te.
0: Què?
1: Doncs què?
11: Sociedad Madrileña.
0: Hola, buenos días.
11: Hola.
0: Llama del Comité Nacional.
11: Sí.
0: Por también. El tabaco, ¿eh? Mira, te llamo de Radio Badalona, en Cataluña. Mira, te quería hacer una pregunta, si era posible. He visto un estudio sobre el tema de la hipoteca.
11: ¿De la hipoteca?
0: Sí.
11: ¿De la hipoteca de alguien que tiene una hipoteca en una casa?
0: Bueno, sí. Vosotros sois el Comité Nacional.
11: Sí.
0: Por el tema del tabaco. Hay un estudio que habéis hecho que pone sobre la mesa que dejar de fumar puede servir para pagar la cuota de un mes de la hipoteca.
11: Vale. Espera, te voy a dar el teléfono de Rodrigo Córdoba, que es el portavoz de comunicación.
0: Muy bien. Sí.
11: Y a lo mejor él te puede decir, porque yo de lo que me estás hablando...
0: Ni idea, ¿no? ¿Tú fumas?
11: A ver, ¿es el Rodrigo Córdoba?
0: Sí, pero pregunta, ¿tú fumas?
11: ¿Que si yo fumo?
0: Sí.
11: Bueno, ¿alguna vez?
0: ¿Alguna vez? Bueno, te lo decía por la hipoteca.
11: Pues te podía servir de ejemplo.
1: Claro.
0: Sí, claro.
11: No, hombre, está claro que si dejas de fumar, todo lo que gastas en tabaco lo puedes invertir en otra cosa.
0: Ya, pues
11: bueno.
0: Mira, te puedes pagar la hipoteca un mes.
11: Bueno. Mira, el móvil de Rodrigo Córdoba es el 679.
0: Sí, perfecto. De acuerdo, gracias.
11: Venga,
0: por todo.
11: Luego. Nada, adiós.
0: Ja té guassa, sí, ja té guassa que la secretària del Comitè Nacional per la Prevenció del Tabaquisme fumi.
1: Sí, i que no, sí. Sí que té guassa, sí.
0: Ja té guassa. Clar, és que clar. No dic res, però...
1: Has dat un exemple.
0: Clar, és que clar, tu no pots estar treballant, no?
1: No, és evident.
0: Rodrigo, no? Seia que topa?
1: Rodrigo Córdoba.
0: Sí, doncs aviam si no està a Córdoba i ens agafa el telèfon.
12: Sí?
0: Rodrigo.
12: Sí, què?
0: Hola, buenos días. Mira, te llamo de Radio Badalona.
12: Sí.
0: ¿Qué tal, cómo va la mañana? ¿Te pillo durmiendo?
12: No, estoy esquiando en Cerler, ahora mismo.
0: ¿Esquiando?
12: Sí, un día maravilloso.
0: Sí, un día precioso, ¿no? Qué bien, ¿eh? Un lunes esquiando.
12: Sí.
0: Está muy bien, ¿eh? Una
12: tengo
0: cosa...
12: Adiós,
0: vacaciones. Pues nada.
12: Dime.
0: Nada, te llamo por el tema este del estudio, de dejar de fumar puede servir para pagar la cuota de un mes a la hipoteca.
12: Sí.
0: Esto lo habéis hecho vosotros, ¿no?
12: Sí, bueno, es fácil de calcular.
0: Y sí, pero ¿esto cómo lo habéis hecho?
12: Bueno, eso se calcula el gasto.
0: ¿Estás cansado? Espera, descansa.
1: Está esquiando el pobre.
12: No, estoy bien.
0: ¿Sí, seguro?
12: Es que se calcula el gasto medio del tabaco por fumador y multiplica por el precio medio del paquete.
0: Las cajetillas,
12: es muy fácil.
0: Ya.
12: Nosotros sabemos el consumo medio de cigarrillos, sabemos el precio medio de cajetillas, sabemos todos estos datos los tenemos, ¿eh?
0: Ya. Porque ¿tú has dejado de fumar o no fumabas?
12: Yo nunca he sido fumador.
0: Vale, digo, a lo mejor ha dejado de fumar y por eso se va a esquiar.
1: Li he fet gràcia, això.
12: No?
0: Bueno.
12: No, no és mi caso, no és mi caso.
0: Tu, no és tu caso, no?
12: Jo no empecé nunca.
0: Nunca?
12: No.
0: Bueno.
1: I pot pagar la hipoteca, suposo.
0: I tu puedes pagar la hipoteca?
12: Sin ningún problema.
0: Bueno. Bueno.
1: Home, si pot anar a esquiar...
12: Bueno, si lo, mi casa ya está pagada, ¿sabes?
0: Si lo calculas así, sí que tenéis razón. Porque, bueno, si te puedes ahorrar casi 1,000 euros, ¿no? 967 euros...
12: Así es.
0: Vosotros comentáis que de mediana una hipoteca se sitúa en los 780 euros, o sea que aún sobran aquí 100 euros.
12: Sí, te puedes ir a cenar con tu pareja si quieres.
1: Claro.
0: Ya, bueno, te puedes ir a esquiar para los forfaits también.
12: También, también.
1: ¿Cuánto han trigado a hacer esta simplicidad de estudio?
12: También, ya.
0: Bueno, ¿y eso cómo lo habéis hecho? ¿Lo habéis calculado vosotros? ¿Cuánto habéis tardado?
12: ¿Perdona?
0: ¿Cuánto habéis tardado en hacer el estudio?
12: Bueno, esto es fácil de hacer, ¿eh?
1: No, te pones una mañana
12: no
1: y lo haces.
12: Directamente, personalmente, hay mucha gente trabajando. Tenemos economistas en el comité, no sé
0: vale.
12: Si lo sabes.
0: Sí, no sabía. Vale, perfecto. Pues nada, te dejo esquiando.
12: De acuerdo.
0: Venga, no te canses.
12: Saludo.
0: Venga, y no te caes. Venga, adiós.
1: Clar, és que això són faves comptades.
0: Sí, sí,
1: mira. Si poses
0: mira,
1: un matí i amb una horeta i has fet l'estudi.
0: I te'n vas l'altra setmana a esquiar.
1: I tant. Sí, això és fàcil de fer, eh? Fàcil de calcular.
0: Mira, jo vull treballar de premsa d'alguna cosa.
1: Ara, jo li hagués dit que la secretària fumava.
0: Sí, és veritat.
1: Aquesta dona es mereix una penalització.
0: És veritat. Per cert, parlant de crisi, avui hem de parlar de que els treballadors de Panrico eviten la distribució de productes frescos a la casa amb un bloqueig. Poca broma, ens posem seriosos, però sí. Aquest matí...
1: N'hi ha dònuts.
0: Si heu menjat dònuts, que no és el dia,
1: No són del dia.
0: No són del dia. A més, crec que el cap de setmana no hi ha dònuts.
1: No.
0: Si vol dir que si us han venut aquest matí algun dònut, era del divendres.
1: Imagina't.
0: Era del divendres. I amb els bollicaos passa el mateix.
1: Sí.
0: Tot plegat, es veu que hi ha un pastisset que es diu Bollicao Dokio.
1: Dokio.
0: I es veu que els gerents, els responsables, els directius de Panrico, es volen emportar a Madrid la fabricació del Bollicao Dokio. Recordem que l'empresa Panrico està aquí a Santa Perpètua de Montguda,
1: Sí.
0: Des de dissabte, que els treballadors estan en vaga, han aconseguit, a banda d'aturar la producció, que aquest dilluns no es distribueix productes a la casa, ja que han aturat també la distribució dels productes que venien d'altres plantes a l'estat espanyol.
1: Home, si t'estalvies un dònut cada dia, pots pagar la hipoteca d'un mes, també.
0: O el pa aquest, el pa de motlla, el Panrico, també.
1: Sí.
0: Avui tampoc n'hi ha, eh?
1: No hi ha res. Avui no hi ha biquinis a les cases.
0: Escolta una cosa, anem a preguntar a algun fort de Badalona si tenen dònuts.
1: Vinga.
0: Un gran tema, avui.
1: Home, és un gran drama, eh?
0: Perdona.
1: Hi ha gent que només menja dònuts.
0: Jordi Alcubé cada dia menja un dònut de xocolata.
1: Sí.
0: Avui s'ha hagut de menjar una magdalena.
1: Imagina't. Home, que menja aquest noi, escolta, manté els músculs intactes, eh?
0: Mira que menja, eh?
1: Oh! Truquem, a quina...
0: Tenim un distant de Forza Part.
1: De Forza Part.
0: A l'atzar.
1: A l'atzar, oi?
0: Sí. Badalona Pa, per exemple.
1: Badalona Pa?
0: Sí.
1: Un nom original.
0: Badalona Pa.
13: Sí?
0: Hola, bon dia.
13: Bon dia.
0: He trucat al Forn de Pa.
13: Perdoni?
0: Al Forn de Pa.
13: Sí?
0: Mira, truco de Ràdio Badalona.
13: Sí.
0: Li puc fer una pregunta? Que venen dònuts?
13: No
0: en tenen mai?
13: Mai, sí.
0: Mai.
13: Avui no.
0: Avui no?
13: No.
0: Perquè hi ha vaga, no? Suposo.
13: Entesos.
0: Val. I no han posat de divendres, no?
13: Perdó?
0: Dic que no han posat de divendres, els dònuts.
13: Des del divendres que no en venen.
0: No, però dic, si van sobrar de divendres, no els han posat.
13: Ah, això sí que no hi ha 3 o 4 de xocolata.
0: Encara hi ha.
13: Sí, de xocolata en tinc...
1: Durs com una
0: pena. Però d'on està durs, no?
13: Bueno, no estan malament, perquè els ho diem a les senyores, i si el volen l'agafen i si no, no l'agafen.
1: Ah, molt bé.
0: Molt bé.
13: El sucre no, perquè el que hi ha de sucre és dur i l'han retirat.
0: L'heu retirat, eh?
1: Molt bé.
0: I la gent ha preguntat aquest matí per què no hi havia dònuts?
13: No.
0: No. No és un tema que interessa.
13: No, tinc un sentit res del moment aquí.
0: Molt bé, gràcies.
13: A vostè.
0: Adéu.
1: Estàs buscant una alarma social on no n'hi ha.
0: Atenció a la dada. Diu, els de xocolata els hem deixat. I les dones us donen compte, ho ha dit.
1: No ho ha dit. Ha dit el contrari. Ha dit que els hi pregunten.
0: No.
1: Ha dit, els hi pregunten, els hi diuen que són de divendres i si volen, l'agafen.
0: Però es veu que diu, les dones han agafat els dònuts.
1: Això sí, la gent li és igual.
0: Anem un altre fort de pa. És un tema que interessa, eh?
1: Vinga, va.
0: És un tema que interessa. Aquest matí de dilluns no hi ha dònuts.
1: No hi ha dònuts. I això està creant una alarma social. La gent va saber estirant-se pels cabells.
0: Anem a... Sola. Hola, bon dia.
14: Bon dia.
0: He trucat al Forn del Pa?
14: Sí.
0: Mira, truco de Ràdio Badalona.
14: Digues.
0: Mira, et puc fer una pregunta.
14: Digues.
0: Què teniu, dònuts?
14: Dònuts? En aquests moments no.
0: No n'hi han.
14: No, perquè avui no ens ha passat el senyor de les dones.
0: No ha passat, perquè crec que hi ha vaga a Panrico.
14: Ah.
1: Ah, no en tenia ni idea.
0: Pues no ho sabien.
14: Ah, no sabíem res nosaltres, no?
0: Doncs no, hi ha vaga de Panrico, dels treballadors.
14: Ah,
0: i vale. No, i vull dir caos?
14: Vull dir caos, tinc avui?
0: Sí.
14: No, és que no ens ha deixat res avui.
0: Tampoc, eh? Però els hi va quedar dònuts de divendres?
14: No.
0: No,
14: perquè ens deixa poquets.
0: Llavors... Poquets.
14: Sí.
0: Vale, o sigui, avui no hi ha dònuts.
14: Avui no hi ha dònuts.
0: I la gent què? Com ha passat
14: bueno,
0: el matí?
14: Avui de moment ningú ens ha demanat.
0: Ah, què diu ara?
14: Saps què passa? Que a vegades els veuen i llavors diuen...
0: Clar, sí, és el típic, que vas a un Forn del Pa i el que veus,
14: sí,
0: ho compres.
14: Avui de moment no ens ha demanat ningú.
0: Sí, cap persona ha demanat dònuts aquest matí, eh?
14: Avui no.
0: Molt bé. Gràcies.
14: A vostè.
0: Adéu. Perquè... Des del carrer Sant Pere ens deien això, eh?
1: Carrer Sant Pere no hi ha alarmisme pel que fa als dònuts.
0: I anem a l'últim, va.
1: Últim Forn del Pa.
0: És un tema interessant, eh? Jo aquest matí hagués obert amb això, jo.
1: Que no hi ha dònuts als Forn del Pa.
0: No hi ha dònuts als Forn del Pa de Badalona.
1: Ni bollicaos, que és l'esmosar predilecte.
0: I el Pantera Rosa també és a Panrico?
1: Que diria que no.
0: No? És a Bimbo, no?
1: És de Bimbo, sí. Bimbo està fent negoci avui.
15: Sí?
0: Hola, bon dia.
15: Hola.
0: Hola, mira, truco de Ràdio Badalona. He trucat al Forn del Pa.
15: Sí.
0: Hola, una pregunta. Què teniu dònuts?
15: No me quedan. Están de huelga los donuts.
0: Ah, están de huelga.
15: Yo tengo huelga. Yo tengo pan de... Hay donuts de panadería, pero los donuts están de huelga hoy.
1: Los donuts
15: pero
1: están
0: los
1: de huelga.
0: Los donuts,
15: sí,
0: los
15: sí.
0: Auténticos donuts.
15: Los de Panrico.
0: Los de Panrico hoy no tienes.
15: No.
0: ¿Y no te quedaban del viernes?
15: No.
0: Los has vendido todos.
15: Sí, lo que puedes tener aquí una parada de aquí.
1: ¿Cómo?
15: De la
1: ¿cómo?
15: Plaza, pues estás llamando a la plaza, de San Roque.
0: Ah, vale, pero directamente no es el horno de pan.
15: No.
0: Pero, bueno, tampoco hay, ¿eh? Hoy...
15: No, tampoco tenemos.
0: ¿Y qué desgracia, no, más grande?
15: ¿Eh?
0: ¿Qué desgracia más grande?
15: Ah, pues no sé. A mí me va bien.
0: Oh. ¿El qué?
15: Que a mí me va bien.
0: ¿Por qué?
15: Porque yo vendo de aquí.
0: Oh. Ah, porque vendes los tuyos.
15: Claro.
0: Pero son más buenos los donuts de Panrico, ¿eh?
15: No.
0: Hombre.
15: Seguro que no.
0: Son más auténticos.
15: Bueno, te dejo que tengo gente.
0: Vale, venga.
15: Venga
0: a vender, a ver.
1: Bé, aquest és l'altre titular, eh? Els dònuts tradicionals beneficien.
0: Prou de trucar ja. Prou.
1: Bueno,
0: hola, bon dia.
16: Hola.
0: Hola, he trucat al Forn del Pa.
16: Sí.
0: D'aquí la Salut, eh?
16: Sí.
0: Et truco de Ràdio Badalona.
16: Sí.
0: Una pregunta, teniu dònuts?
16: Dònuts?
0: Dònuts.
16: Sí. Però no de la marca dònuts.
0: Ah.
16: Dels nostres.
0: I no veneu mai de la marca Panrico?
16: No.
0: Mai?
16: No.
0: Val, o sigui, no us afecta la vaga que hi ha?
16: Ah, no.
0: No.
16: No.
0: Perquè, a més, no teniu cap mena de producte Panrico, no, veig?
16: No.
0: Perfecte, gràcies.
16: De res.
0: Adéu.
1: Es quedem amb la frase, els dònuts...
0: Escolta, prou de trucar. Escolta una cosa, un dia pot ser un cara a cara, una persona que li agradi els dònuts de Panrico...
1: Dònut industrial, dònut de
0: correcte, de pastisseria. A mi els de pastisseria a vegades són massa oliosos.
1: I el Dunkin' Donuts, què, on el posem?
0: El Dunkin' Donuts, això de que...
1: En el debat, on el posem?
0: Però això no és a la Panrico.
1: No. Però són industrials, no?
0: També, sí, no? Que aquests han obert ara una botiga aquí a Francesc Layret.
1: Per això ho digui, potser avui el Dunkin' està fent el negoci del segle.
0: Que la van obrir, per cert, un dia. Un dia vaig passar al costat de l'Arajol, eh? I hi havia la botiga, de sí. Cop i volta.
1: I tot
0: va sortir de... com un bolet.
1: Però plena de gent, eh?
0: Sí.
1: Plena de gent, està sempre. Hello.
17: Víctimes al telèfon.
18: Qui diga?
17: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 9:45 a Ràdio Ciutat.
18: Ràdio Z.
19: No, Ràdio Z no. Ràdio Ciutat de Badalona.
18: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
19: No, de Badalona.
20: És la ràdio de Badalona.
17: Vint anys del Víctimes al telèfon.
21: Era l'any 2006, quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
0: Està Antonio.
22: Està, què li queries?
0: De Ràdio Badalona, la més mona.
17: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
23: He llamado a Telechorro.
24: Sí, però no.
21: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
2: Ay, no, hijo, ya no puedo atender más. No, es que es imposible, ya estoy cansada de atender.
3: Com han canviat les coses i com han canviat nosaltres al llarg de 20 anys.
4: Manténgase a la espera,
0: sí,
4: gracias.
0: Sí, sí, aquí estoy.
21: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal. Bueno,

0: Són les 8.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Infopodcast Badalona. L'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
3: És dilluns 31 d'agost de 2026, us parla Martí Villegas. Badalona serà un dels 5 municipis de tot l'estat on es desplegarà els tallers pilot de rehabilitació ciutadana. Aquest projecte del Col·legi d'Arquitectes d'Espanya i la Confederació Veïnal vol impulsar la millora i l'eficiència energètica dels habitatges, oferint assessorament directe als veïns. L'objectiu és impulsar la cultura de la rehabilitació d'habitatge i d'edificis a Espanya. Aquesta nova fase pretén passar de la sensibilització a l'acció directa amb la participació de comunitats de propietaris i administradors de finques. Des de la Federació d'Associacions Veïnals de Badalona, consideren que aquests tallers poden ajudar els veïns a conèixer i accedir a les ajudes per rehabilitar els seus habitatges. La platja de l'estació de Badalona ha estat un dels punts on aquest estiu s'ha desplegat una eina amb intel·ligència artificial que, a través de càmeres enfocades a l'aigua, pot detectar situacions anòmales i alertar en temps real els equips de socorrisme davant de possibles casos d'ofegament. El projecte l'ha desenvolupat l'AIF, una empresa derivada de Proactiva. La vigilància està centralitzada a la seu de Proactiva a Vilassar de Dalt. Allà els tècnics que supervisen les imatges treballen amb un sistema multipantalla semblant al que s'utilitza per controlar el trànsit o els circuits de càmeres de seguretat. Amb el suport de la intel·ligència artificial, el sistema analitza de manera automàtica, en temps real i de forma simultània, els patrons de comportament de les persones que es troben a la zona vigilada. Ho explica el badaloní Oriol Canals, cofundador i director de l'AIF i director tècnic de Proactiva.
4: El que fem és detectar-ho molt ràpidament, analitzem a moltíssima gent a la vegada i emetem una alerta. I des del centre de control aquesta alerta es deriva als equips de salvament perquè puguin fer l'atenció que requereix el que estem veient nosaltres a través de les càmeres.
3: Drets Socials destinarà més de 7 milions d'euros per finançar productes de suport i mobilitat a persones amb discapacitat. El departament ja ha rebut 700 peticions per rebre els ajuts PUA, segons ha anunciat el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, en una visita a la Gutmann, Hospital de Neurorehabilitació. Es tracta d'elements essencials per millorar el dia a dia d'aquestes persones, segons ha destacat el conseller.
5: Ja en aquesta primera setmana hem rebut 700 sol·licituds per demanar aquestes prestacions, que la gent té temps a fer-ho fins al dia 2 d'octubre, i evidentment les expectatives doncs, ja fan segur que incrementem a 7 i estudiarem quan tinguem totes les sol·licituds si podem fer algun esforç més per intentar garantir que tothom tingui accés a aquests ajuts per la compra d'aquests elements que són molt, molt, molt necessaris pel seu dia a dia.
3: I en esports, el Badalona Women no va poder puntuar el seu debut a la Lliga al camp de l'Atlètic Club, amb el qual va cedir per 3-1. El Badalona Women intentarà sumar els 3 punts a la segona jornada de Lliga al camp de l'Espanyol. I pel que fa al temps, demà ens espera un dia assolellat.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio, gràcies per estar en connexió. Benvingut a un nou viatge per la màquina del temps en aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Algú va dir que la música pot ajudar-nos en els processos de raonament i també que millora notablement les àrees motores del nostre cervell. Per això es creu que la música va sorgir per ajudar-nos a tots a moure'ns junts. Si t'agrada la música, que espero i desitjo que sí, estàs en el lloc adequat. A més, aquesta possiblement sigui la música de la teva vida, de la teva generació. I la seleccionem junts.
2: Hola, soy Carlos Vallejos. Vivo aquí en Barcelona, soy de Lima, Perú, y deseo escuchar una música muy buena de Santana. Vámonos, Guajira, que es lo que quiero gozar, ¿vale?

Escoltant això, entendràs per què Carlitos Santana està considerat un dels millors guitarristes del món. Nascut a Mèxic el 1947, el coneixíem com El Hijo del Mariachi, però ell va ser pioner en fusionar la música llatina amb el rock. I poca conya, ha venut més de 100 milions d'àlbums. Aquesta guajira és original de 1971. Segueix en actiu. No fa gaire, va actuar a Catalunya. Però ell va estar al mític festival de Woodstock de 1969. On escoltaràs joies com aquesta, si no és en el teu coco, eh?

0: Escoltes Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
1: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Sí, per la FM, però algunes d'elles també en simultani per la tele, per el canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia, però si no et vols perdre res i alguna vegada t'has despistat, t'has dormit, t'has oblidat de nosaltres, no et preocupis gens ni mica. Aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos, per exemple, a les plataformes iVox.com, YouTube o Apple. I tot seguit, juguem a les versions. Recordes, Coco?

I'm a Believer, Soc un creient, va ser un dels diversos èxits d'un invent televisiu de gran impacte comercial als anys 60 anomenat The Monkees, els monos. I'm a believer, I couldn't leave her if I tried. Però per ells treballaven grans autors, com per exemple Neil Diamond, perquè la versió original és de Neil Diamond.

Sí, la més coneguda va ser la dels Monkees. Però estaràs d'acord amb mi que l'original, la del gran

Però aquí no s'acaba el joc de les versions d'aquesta cançó. Paguda, però no estava gens malament, l'adaptació al castellà que va fer el grup madrileny Cadillac amb el títol de Soy un soñador.

i seguim somiant des del teu Cocodril Club. I seguim amb versions. En aquest cas, no tan sols és bona la versió, sinó que jo crec que és millor que l'original. L'original, per cert, que és la que està sonant, no va ser gaire coneguda en el seu moment aquí. Es deia Brand New Cadillac. Era el senyor Vince Taylor.

Vince Taylor havia nascut al Regne Unit el 1939 i va marxar el 1991 des de San Francisco. Ell va publicar aquest Brand New Cadillac el 1960 i 6 anys més tard, és a dir, que ja no era novetat, la van adaptar al castellà als nostres amics Gatos Negros amb un gran èxit.

el cantant de Los Gatos Negros, grup de Barcelona, Carlos Maleras, ja feia bastants anys que s'havia retirat i els seus companys encara no havien tornat, encara no havien fet revival com la majoria de conjunts de Barcelona dels anys 60 van fer més tard o més d'hora, però va voler venir, i no tan sols venir, sinó cantar a la festa del 5è aniversari d'aquest programa, celebrat a la sala de festes La Paloma de Barcelona, amb representació de tota la gent de l'època. Malauradament, Carlos Maleras moria l'any 2000.

Quin contrast, oi, amb el que estava sonant fa només uns instants. Aquesta, ja ho veus, ja ho sents. És una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots. Una barreja que no es dona enlloc més, eh? Estan cantant Peter, Paul and Mary. I en aquest cas, la versió ens l'ha descobert un bon amic que ens ha enviat un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com. Des de Vilassar de Mar, l'amic Toni ens diu: escolto habitualment el vostre programa de ràdio des de casa meva. Us demano escoltar aquesta cançó en versió estrangera versus la versió catalana, la Cruel Guerra, Cruel War, de Peter, Paul and Mary, que va fer el grup de folk. Gràcies de tot cor per la vostra tasca impagable. Ànims, molta força i endavant per sempre. Salutacions cordials, Toni, Vilassar de Mar. Doncs mira, tant l'original com l'adaptació al català estan sonant per primera vegada a la història d'aquest programa. La...

0: versió original d'aquesta cançó, Cruel War, va publicar-se el 1960 per Peter Paul and Mary, que escoltàvem abans, i aquesta adaptació al català del grup de folk va ser el 1967, amb el títol de La Cruel Guerra. Però estava pensant que des de que es va publicar aquesta cançó no ha deixat d'haver-hi, malauradament, guerres a algun lloc del món. Que la música serveixi per conscienciar els quatre responsables bojos que les provoquen.
1: T'acompanya Albert Malla.
0: Des del Cocodril Club. Gràcies. Sempre. Perquè de totes les coses que ara mateix podies escoltar, ens has escollit a nosaltres. Gràcies també als que dediqueu un temps a enviar-nos suggeriments per correu electrònic i als que participeu en el nostre grup de Facebook, que n'hi ha milers d'amics que parlen de records musicals i de tota mena. Agrega't al Facebook el grup Cocodril Club. I ara saludem a Juanjo Monpó, que diu: estoy en Sabadell para ir al comedor de las monjas de Calcuta. Estoy escuchando el Cocodril Club y también Una Vida de Radio. Concretamente ahora el del aniversario del programa Fantasía, y me ha ilusionado mucho qué larga trayectoria y savoir-faire que tenéis los medios de comunicación. Os felicito. Yo en mis momentos solitarios escucho mucho la radio, me hace sentir mucho más humano. Felicidades. ¿Qué tal ahora O Tren de Andrés Dobarro? Una melodía muy pegadiza. Saludos. Gracias, Juanjo, por valorar también ese otro programa que está siempre a disposición de quien quiera escucharlo y que puede haceros compañía. Una Vida de Radio, 128 capítols de 80 minuts cada un. Et pots distreure una bona estona, que estan a la teva disposició a un sol clic a iVox.com. És un treball recopilatori del so original de la ràdio que he fet i de la ràdio que he escoltat, que es va tardar 35 anys en acabar i en fer-se públic, perquè en principi només era un projecte solitari per no oblidar-me de res ni de ningú quan em fes gran, però alguns companys em van dir: escolta, aquí hi ha una feinada de por, perquè no ho publiques. I estic molt content que tants milers d'amics hagin escoltat, perquè això ens ho diuen a les descàrregues, Una Vida de Ràdio. I m'has fet feliç també, Juanjo, al recordar Andrés Dobarro, perquè jo era molt jovenet, però m'agradava molt. A més, en plena moda de la anomenada nova cançó catalana, que triomfava arreu de l'estat espanyol en aquell temps de dictadura, doncs ell es va atrevir a cantar en gallec i va triomfar també a tot l'estat. El seu primer èxit va ser aquest, O Tren.

va ser el primer, però en va tenir diversos. Després de Otren, recordo, per exemple, Corpiño Xeitoso, o Sant Anton, o aquella balada Meu Amor, que va donar títol i tema central a una pel·lícula protagonitzada per ell mateix, per Andrés de Borro. Fixeu-vos que només quan un personatge és molt popular, doncs el conviden també a fer d'actor, encara que no ho sigui. I en aquella pel·lícula, bastant inèdita, que no va tenir gaire èxit, Andrés de Borro representa que s'enamora de Conchita, que llavors era Conchita Velasco, als anys 60. Després va fer de locutor a la seva terra, a Galícia. Li hem dedicat diversos espais aquí al programa perquè ja sabeu que intentem no oblidar-nos de res ni de ningú. Andrés de Borro, aquesta cançó, O Tren, és de 1970, havia nascut al Ferrol el 1947, però va marxar molt jove, a Madrid, el 1989. Anem al cine? Ja hi som. Amb la immediatesa que només dona la ràdio, aquí estem còmodament instal·lats a la nostra butaca davant la gran pantalla, però això sí, és d'aquells cinemes històrics, clàssics, grans, amb més de 1.000 localitats i amb una pantalla supergegant. Sí, i amb cortines vermelles que s'obriran quan comenci la projecció. Quina cançó de pel·lícula o quin tema instrumental voldries proposar-nos? El que t'agradi més. Suposo que més d'un, però digue-me'n almenys un, sisplau. Fes-ho per correu electrònic aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com, com ha fet en Jaume LP. Suposo que són les inicials del teu primer i segon cognom, però per mi, LP em vincula inevitablement a un temps de ràdio inoblidable i irrepetible, quan treballàvem només amb vinils. I els LPs eren els àlbums, els long plays, els de llarga durada, tot i que sempre era més comercial i més fàcil treballar amb singles, no? Perquè anaves a la cara A i així no t'equivocaves. A l'LP, quan anaves de bòlit i sobretot quan no tenies tècnic, que llavors a les FMs normalment ens fèiem de self, que es deia, d'autocontrol, doncs clar, era una mica més lent de preparar perquè havies de comptar quants talls hi havien per escollir la cançó que havies decidit. Bé, bueno, doncs en Jaume LP em diu, des de la Vall d'en Bas, per mi una de les bandes sonores preferides és Tennessee, de Hans Zimmer, a la pel·lícula Pearl Harbor. Home, però és que Hans Zimmer és un dels més grans d'aquells autors de bandes sonores que ja no es fan.

Se me está posant la carta gallina. Sí, sí, gallina de piel. Aquesta és la ràdio feta com la d'abans. Aquella ràdio que encara és capaç d'emocionar-te, oi? Música de bon gust, bona música. Quina passada la proposta de l'amic Jaume i la Pena des de la Vall d'en Bas. El tema de la pel·lícula Pearl Harbor, el tema Tennessee, de Hans Zimmer, un dels més grans. Mira, aquesta també és d'ell. La que escoltàvem, Pearl Harbor, es va estrenar el 2001 i Hans Zimmer havia nascut el 1957 a Frankfurt. Sí, Alemanya. I concretament aquesta, que hem utilitzat de sintonia històricament aquí en el programa quan teníem un moment tontet, oi? És de la banda sonora de Thelma i Lewis, una pel·lícula molt taquillera. Curiosament, ens escriu també la Maria i ens demana una banda sonora de Hans Zimmer, la de Gladiator. Doncs aquí la tens, moltes gràcies per participar.

Aquesta és la veu de Lisa Gerrard i la música de Hans Zimmer, de la banda sonora original de la pel·lícula Gladiator, estrenada l'any 2000. Hi ha molta gent que assegura que aquesta és una de les cançons més boniques de la història. L'ha proposat la Maria, que no ens diu des d'on ens escolta. Gràcies per la teva proposta. És l'espai de les bandes sonores. Si tens algun tema instrumental o alguna cançó de banda sonora que t'agradi especialment, ens ho fas saber a través de correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet, i amb ell acabem aquesta secció avui, Santiago Riera Lloberes, que diu: tinc un gran record de la banda sonora de la pel·lícula El Álamo. Hi ha una cançó meravellosa, The Green Leaves. Efectivament, una cançó interpretada per The Brothers Four.

0: The Green Leaves, Les Fulles Verdes, cançó principal de la pel·lícula de 1960, El Álamo, que va tenir diversos protagonistes, però sobretot John Wayne, que llavors els nostres pares deien John Wayne, eh? Te'n recordes? Sí, ell la va protagonitzar i, a més, la va dirigir. És una pel·lícula que explica la batalla de l'Àlamo. I aquesta cançó que ens ha demanat en Santiago Riera Llueras és d'un grup que s'han dut diversos Grammys, format a Seattle, Washington. Saps una cosa? Diuen que les sensacions que sentim a l'escoltar una cançó són les mateixes els sentiments que provoca aquesta cançó a la resta de la gent. I és per això que s'explica que es facin tants amics en els concerts.
1: Gràcies per la ràdio.
2: All Hit Radio.
3: Cocodril Club.
4: Oh, se está bien con la radio.
0: Sí? T'hi trobes a gust aquí al Club dels Cocos?
4: Oh, quédate con la radio.
0: Queda-t'hi, que encara queden moltes sorpreses per endavant.

All you need is love. Tot el que necessites és amor. Cantaven els Beatles des del seu àlbum Magical Mystery Tour el 1967. L'estiu d'aquell any va passar la història com l'estiu de l'amor. I aquí a cocodrilclub@gmail.com rebem el correu d'en Joan Marín que ens diu: Albert, potser em diràs que sóc un somiador, però no crec que sigui l'únic. Ho dic perquè en aquests temps d'indignació i que ens pot portar cap a la resignació, trobo a faltar un bri d'esperança. Estic escoltant el teu programa, ara concretament sona Morning Has Broken de Cat Stevens. També es podria escoltar All You Need Is Love. Mira, l'estem escoltant. Diu, però què tal si dediques alguna cosa a ella, a l'esperança, que tant ens fa falta? Joan Marín. Doncs ja tens raó, tot i que diuen que l'esperança és l'últim que es perd, però estem vivint uns temps convulsos on la majoria de notícies ens posen de mal humor o ens entristeixen, i que gairebé no n'hi ha de bones notícies, no? Mira, jo d'esperança recordo un èxit d'un intèrpret, cantant i també actor de cinema argentí, nascut a Buenos Aires, que es diu Diego Torres.

Color Esperanza ha estat pràcticament l'únic èxit entre nosaltres, però va sonar molt el 2001 de Diego Torres, nascut el 1971, o sigui, és jove, a Buenos Aires. Una mica d'esperança. Ens demanava l'amic Joan Marín. Gràcies per el teu correu. Ah, mira. Aquesta sempre m'ha agradat molt. I la poso com a introducció a un altre correu, perquè va ser la més coneguda de la banda.

0: És fantàstic tenir oients que, per exemple, se'n recorden de Buffalo Springfield, una banda que va durar poc, però que tenia uns músics realment extraordinaris, perquè allà estava Neil Young, Stephen Stills, Jim Messina. Es van formar a Los Angeles. Aquesta cançó, For What It's Worth, pel cabal, estava considerada una cançó protesta, un himne de la contracultura. Però des de Terrassa ens escriu l'Enric Pou i ens diu: Albert, et proposo una poc coneguda però maca de Buffalo Springfield. Potser no ha sonat mai al programa. Es diu Go and Say. Ah, doncs no. T'escolto des del 96 per diferents emissores i horaris. Ara amb la possibilitat d'escoltar-te en diferit encara va millor això. Una abraçada. Doncs mira, sí, és una cançó poc coneguda del 66, concretament Go and Say, anar i dir, però és diferent a aquesta que estàvem escoltant. És una cançó animada, de bon rotllo. Ei, no perdis la sintonia, Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Són les 9.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Tot seguit, recuperem un resum de la primera sessió de ball del Cocodril Club, celebrada a l'actual discoteca Barrocos, l'antiga discoteca no, que aleshores es deia Get Back. Era el gener de 2012.
2: Què tal? Bona tarda. Benvinguts a la discoteca no, a la sala Get Back, en una nova festa Cocodril Club, que comença ara mateix.

del Hearts va ser una cançó que aquí va passar quasi desapercebuda d'un vell amic que es diu Leo Sayer. Però és una cançó que sempre ens ha agradat per començar coses maques, com per exemple una sessió cocodril que estem fent en directe en la tarda de diumenge, però que escoltaran en diferit a tot Catalunya a través del nostre programa per la ràdio. I a través del Facebook, les noves tecnologies ens ajuden perquè el programa de ràdio s'escolti arreu del món a través d'internet i també que en el Facebook els amics ens deixin les seves propostes per ballar les tardes de diumenge. Aquí a la mítica discoteca No, que aquest any compleix 30, perquè funciona des del 82.

Benvinguda més cordial als amics que avui ens visiten per primera vegada i a tots els habituals, els fidels. Des de fa molt, molt de temps, el programa funciona des de l'octubre del 93. Estem celebrant ja 18 anys en antena. I també l'agraïment a tots els que a través del grup del Facebook, Amigos de Cocodrilo Club, ens deixeu les vostres propostes per compartir. Això és una mica com veure una pel·li a casa en vídeo o anar al cine a veure-la, no? No és el mateix escoltar una cançó en solitud a casa teva o potser amb la teva parella o amb els teus amics que la teva cançó sigui ballada i escoltada per molts més, no? Doncs vinga, ja sabeu que aquí comencem amb lents només un quart

0: recordes, cocodril?
1: Estem recordant la sessió Cocodril celebrada diumenge passat a la tarda a la discoteca No, a la sala Get Back de Barcelona. Aquest és un souvenir, és un fragment enregistrat en directe perquè et facis una idea, i especialment dedicat a tots aquells que per diversos motius encara no han pogut compartir una de les nostres festes. Les fem cada diumenge a la tarda. Comencem a les 7 en punt. Però no facis tard, només disposem de dues hores.

Després continua la festa amb altres companys DJs, amb actuacions en directe, però la sessió Cocodril és diumenge tard entre les 7 i les 9. Sala Get Back, Aribau 242. L'accés és lliure. I si aporta, comentes que ets un cocodril, que escoltes aquest programa, et convidem a una copa de cava. Ajuda'm a fer córrer la veu. Digue-ho als teus amics. Plegats ho passem realment

Souvenirs from Souvenirs de Denis Rusos, la cançó que ens havia demanat l'Arturillo. Por cierto, ¿alguien ha visto a Arturillo? Porque han venido dos chicas ya preguntando por él en cabina. Debo estar collonido, debo estar sota el sofà. I ara una cançó per un bon amic de fa molts anys que ens ha seguit a tots els locals on hem pogut celebrar sessions cocodril. Per l'en Francesc, una preciositat de Roy Orbison, California Blue. Work

amb aquesta preciositat la pista ja es va omplir del tot. Eren els primers minuts. Unes primeres salutacions. Unes primeres mirades. Uns guinyos. Abraçades i petonets. Ganes de viure intensament. A prop de la millor música de la història. Nous amics que es coneixen. Parelles que tornen a ballar juntets. I altres que amb aquesta música descobreixen noves parelles. Així són les sessions Cocodril de diumenges tarda a la sala Get Back.

California Blue. Una de les cançons precioses de l'últim àlbum del malaurat Roy Orbison, anomenat Mystery Girl. Corria 1988. Era per l'amic francès. Sempre li ha agradat molt aquesta peça. California Blue. En directe des de la discoteca No de Barcelona, on cada tarda de diumenge ens trobem els amics del Cocodrilo Club, els amics del Facebook, del grup Amigos de Cocodrilo Club i els oients del programa de ràdio per ballar la nostra música, per compartir una tarda divertida, per conèixer nous amics, per compartir una copeta. Per cert, que està aquí una de les més actives del grup del Facebook, l'amiga Carmen Canudas Terricabres, que té una cosa, ella no ho sap, però jo l'explicaré. La Carmen té una cosa en comú amb l'Alicia Sánchez Camacho, la presidenta regional del PP, i és que els hi agrada la mateixa cançó. Fa poquet vaig estar amb ella, ja ho escoltareu per antena, i em va dir que aquesta era la cançó de la seva vida, la que m'ha demanat la Carmen. Del disc pòstum de John Lennon. 1980. Woman.

0: per cert, t'agraden els Beatles? Si ets dels habituals, ja ho saps. Però ens consta que molts amics s'hi van incorporant. Cada setmana, a cada programa, a cada cançó, a cada bon record. T'ho comento, perquè a la segona hora arribarà Josep Maria Francino amb B de Beatles. El gran expert del grup de Liverpool, amb curiositats, rareses, cançons mai comercialitzades, petites històries dels Beatles i el seu entorn.
1: John Lennon, sempre amb el record dels cocodrils de Catalunya. Era la cançó de la Carmen Canudas per compartir-la, per ballar-la plegats aquí a les tardes de diumenge, aquestes sessions cocodril que fem en directe i que molts amics escoltaran en diferit a través de les ràdios. Són records de tota una història, perquè la història no sembla mai història quan l'estàs vivint. Aquí estem vivint un programa de ràdio en directe adaptat a sessió de ball. Intentant que la sessió sigui coherent, perquè cadascú durant la setmana al Facebook en demaneu una cançó, un estil, una època diferent, i després això posat en pràctica. Ja sabeu que l'objectiu d'un DJ és que la pista sempre estigui plena. I a vegades s'ha de ser més psicòleg que DJ. Vosaltres teniu en general molt bon gust, molt bona memòria, però hi ha moltes cançons que són boníssimes per escoltar per la ràdio, però que en canvi no hi ha manera de ballar-les, que resulten difícils de ballar. Bueno, les que venen ara, que m'heu demanat, jo crec que no són ni lentes ni ràpides, però són molt maques. Per tant, balleu-les com us doni la gana. La primera l'ha demanat la Esther Mayor. Va ser el primer disc del Sirex abans de que fos un disc. O sigui, els Sirex van tenir un èxit abans de que el disc estigués al carrer. I és perquè aquesta cançó la van interpretar en una pel·lícula i, degut a l'èxit, van poder gravar el seu primer disc. L'ha demanat la Esther, que és una de les que es queixa de que els homes no la treuen a ballar. O sigui que espero... I, a més, la Esther diu, esto me gustaba mucho porque era una especie de blues. Sí, senyor. Per al Leslie, que ens escolta per la ràdio sempre, un record i per a ti, muchacha, bonita. Muchacha.

ja fa dos anys que vam compartir amb els Sirex els seus 50 anys d'història mentre nosaltres celebraven els nostres 15 anys al poble espanyol. En una nit memorable que van venir 18.000 persones. I per sort, ells continuen en actiu i nosaltres continuem amb el programa. I l'amigo Baltasar m'ha tocat la moral. Per què ha demanat aquesta cançó, que és un dels temes del que podríem dir el meu primer amor musical, eh? Ai, Carly Simon. Sí, senyor. Primavera del 73. Eres tan creído, you're so vain.

0: escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Aquesta és música de Cocodrils, música que no escoltaràs a cap altra discoteca de Barcelona. El millor plan per als teus diumenges tarda. Aquí al Get Back, a la discoteca no, Aribau 242.

Have You Ever Seen the Rain, la genial Creedence. Des de la discoteca, no, des del Get Back, directament a Madrid per la Sagrario. Està el Job Cuenca, no? Un dels personatges més actius del Facebook del grup Amigos de Cocodrilo Club. Seguim amb una altra cançó d'aquelles mig lentes, mig ràpides. En qualsevol cas, una gran cançó del 1976, que és la que ens ha demanat en Job Cuenca, del grup Amèrica, que aquí es va dir Hermana Pelo Dorado, Sister Holden Hair.

0: poques versions que ha superat l'original, perquè l'original precisament era de la Creedence, però segurament la van superar Ike i Tina Turner, que ens demana la Júlia Galán. Diu textualment en el grup del Facebook Amigos de Cocodrilo Club: és una versió muy electrizante. Vinga, som-hi, cocodrils, que això és una festa. Toma!
1: Cocodril Club.

0: right. Aquesta és la marxa que portem les tardes de diumenge a la sala Get Back, a la mítica discoteca no de tota la vida de Barcelona. Arribau 242. Diumenge tarda, sessió Cocodril a les 7 en punt. All right. All right.
1: Thank you, Tina Turner. From Mario. Des dels anys 70. Molt bona, Júlia. Això és el Cocodril Club. Podeu escoltar-lo per antena dissabtes i diumenges al matí a Ràdio Marca 89.1. La Maria Cañizares ens demana un rock de Bill Haley. Això és del 1954. I continua sent potent. Com si s'hagués gravat ahir mateix. Conserva tota la seva frescura. Això us deia...

0: Sí, sí, Bill Haley, el nostre pare artístic. Ell va crear un dels primers rocs de la història a mitjans dels anys 50, que va inspirar el títol, la línia i la filosofia musical d'aquest programa. El See You Later, Alligator. Que aquí es va dir Hasta Luego, Cocodrilo. Aquesta és la música que ballem les tardes de diumenges. De 7 a 9. A la discoteca no, arribau 242, sala Get Back. Algú va dir... Per llarga que sigui la tempesta, el sol sempre torna a brillar entre els núvols.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Voleu unes gotetes més de rock and roll, sí o no?

0: Estem escoltant en diferit un fragment de la festa cocodril de la sessió de ball d'aquest programa adaptat a sessió de ball celebrada el passat diumenge a la tarda a la discoteca Get Back, a la mítica discoteca No de Barcelona, del carrer Aribau 242. Aquest diumenge tornem. Ens agradaria molt comptar amb la teva presència. No facis tard, disposem només de 2 hores per escoltar, compartir, ballar i viure la nostra música. La teva, la de la teva generació, la dels cocodrils de Catalunya. Grans èxits dels anys 60, 70, 80. Unes copetes, unes rialles. Una alternativa eficaç per combatre les avorrides i depriments tardes de diumenges. Ja està bé de passar-ho malament. Vine a conèixer nous amics. Vine amb els teus amics, amb els teus companys de feina. Vine amb la teva parella i si no la tens, et resultarà molt més fàcil trobar-la. A les sessions Cocodril, tardes de diumenges a les 7 en punt. A discoteca No. Recorda que si a Porta dius que escoltes aquest programa, et convidem amb accés lliure i una copeta de cava.
1: Estem a la recta final de la festa cocodril d'aquesta tarda de diumenge. Estem fent un programa de ràdio en directe adaptat a sessió de ball. I ara, si em permeteu, una de les propostes que ens van deixar cabina el diumenge passat, la Mercedes García, una coseta molt bona dels Status Quo. Quants anys feia que no ballaves això? Es deia Gerúndola.

Un aplaudiment, sisplau, per aquest Gerúndola que feia tants anys que no escoltàvem, que no ballàvem junts. Gràcies a la Mercedes Garcia que ens ho va proposar. I l'amic Josep Ramon Sala ens recorda Crazy Elephant, una banda que només va tenir dos èxits, que ens encantava.

0: Cristina Manzano ha vuelto a venir para saludaros. A mi m'ha fet molta il·lusió que estigui
1: Buenas
0: aquí.
1: Buenas noches. Bona nit a tothom. Bona nit i gràcies per estar aquí i acompanyar aquest gran company que és Albert Maya.
0: Gràcies, Cristina, per els records, perquè encara guarda el trofeig d'aquella nit, d'Apocalipse, del 86.
1: I tant, que record.
0: El va escanejar i el va posar al Facebook, no? El record. 86. Bueno, hay unas imágenes en vídeo d'aquella noche que un dia les colgaré perquè te vean todos, Cristina. Però ara, avui, m'agradaria que recomanessis una cançó perquè tot aquest públic no se'n vagi, perquè continuï ballant.
1: Home, com no? Rama lama, ding, dong.
0: Molt bé, Cristina. Moltes gràcies per molts anys, carinyo.
1: Vinga.
0: Por cierto, bona nit. Gràcies, Cristina. Que tinc una foto amb aquesta gent, Demà la posaré al Facebook. Del 77, Rocky Sharp and the Ripley's.
2: Ram-a-lam, ding-dong. Ram-a-lam, ding-ding-dong. Ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam, ding-dong.
3: Per no perdre la memòria... Cocodril Club. Amb l'Albert Maya.

Sí, sí, aquest ha estat un fragment en diferit de la sessió celebrada el passat diumenge a la tarda a la discoteca Get Back, la històrica discoteca No del carrer Aribau 242 de Barcelona. Allà ens hi podem trobar novament aquest diumenge. Sí, sí, a les 7 en punt de la tarda, no facis tard. Vine a riure, vine a ballar, vine a passar-t'ho bé, vine a conèixer nous amics, vine amb la teva parella, vine si ets un single. Allà trobaràs nous amics. I no t'oblidis d'allir a la porta que ets oient d'aquest programa, perquè així tindràs accés i copeta de cava gratuïta. Què més vols? És l'alternativa ideal per les depriments i avorrides tardes de diumenge. Remember, festa, sessió Cocodril. Grans èxits dels anys 60, 70, 80, cultura de club, cultura musical. Gent amb ganes de passar-s'ho bé.

0: Cocodril Club.
1: Ara a l'estiu tens Cocodril Club cada dia a Ràdio Ciutat de Badalona. De dilluns a divendres de 20 a 22 hores. Dissabtes i diumenges, com sempre, de 9 a 10 del matí. Nit de diumenge a dilluns de 12 a 2. Cocodril Club, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock des de 1993.
0: Cocodril Club,

0: Tony Modulation.
1: Tony.
2: ¿Qué dices?
1: Es él.

0: Són les 11.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: Són les 12.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: És la una.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
4: Sens dubte, Pere Calders és un dels màxims exponents de la literatura catalana. Obres com Invasió subtil i altres contes, Antaviana, de la qual de Coll de Goma va produir una obra de teatre, i L'ombra de l'atzavara en són alguns exemples, però avui descobrirem la faceta menys coneguda de l'autor, destacant la seva trajectòria com a dibuixant, dissenyador i també com a il·lustrador. I per parlar-ne ens acompanya l'escriptor Julià Guillamont. Ell és el comissari de l'exposició sobre Calders que s'ha inaugurat el 28 de maig, crec que a l'Espai Betulia, i que podrem veure fins al 24 de juliol. Bon dia, com estàs?
5: Bon dia, Julià. Molt bé.
4: Per començar, quant de temps porta preparar una exposició així?
5: Doncs aquesta no gaire. És a dir, el fet, la preparació específica, no gaire. El que passa és que jo, el Calders, fa molts anys que que m'interessava, no? Diguem-ne. Jo el vaig conèixer, vaig començar molt jovenet en el món del periodisme, I el vaig conèixer amb ell i el seu cunyat, el Tisner. I vaig tenir una mica de relació. Per tant, això també dona una pista. Coneixes el personatge, saps el què. I després, durant una època, em vaig dedicar... vaig fer un llibre i vaig estar fent una sèrie d'investigacions sobre l'exili. Vaig anar bastant a Mèxic i vaig conèixer la família del Pere Calders, sobretot la filla Tessa i altres membres de la família, i també coneixia el món mexicà. O sigui que jo ja tenia, quan vaig començar a fer això, ja, diguem-ne, portava una mica de carrera feta. Però ho he fet en un any, diguem-ne, la feina forta.
4: I què hi podrem trobar en aquesta exposició? Jo ja ho destacava una miqueta en la introducció, no? La seva trajectòria com a dibuixant, dissenyador, il·lustrador, que crec que era la faceta més desconeguda d'ell.
5: Totalment desconeguda. De fet, diguem-ne, se sabia, perquè el que se sabia és que havia fet acudits a l'època de la guerra. Això sí que se n'havien publicat alguns i se sabia que hi havia això, però en canvi l'altre era molt nebulós. Fins i tot, diguem-ne, la família no en tenia la claredat del que havia passat. Aleshores, jo, al llarg dels anys, l'havia anat localitzant amb coses i tenia com una carpeta de coses del Calders, no? Llavors, vaig començar a estirar aquests fils, vaig començar a fer recerca i vaig tenir sort, perquè vaig trobar bastantes coses noves, no? La cosa és la següent. Diguem-ne, abans de la guerra, o sigui, els anys 30, es crea la primera generació del que ara diríem, en paraules modernes, diríem dissenyadors gràfics. És gent que estudia, diguem-ne, belles arts, però ja no volen ser pintors, sinó que volen, diguem-ne, treballar en el món de la publicitat, de la il·lustració, tot això. I el Calders forma part d'aquest món. Llavors, ell s'especialitza molt en el món de la premsa. És a dir, el criden per compaginar diaris i tot això. Llavors, de veritat és que en sap molt, ho fa molt bé. És un tio molt endreçat, molt modern... I llavors fa el disseny de dos diaris, un que es diu Diari Mercantil i un altre que es diu Avui. I llavors fa aquest disseny, llavors fa com de director gràfic d'això, al mateix temps comença a treballar en el món de la publicitat, fa anuncis... I aleshores, doncs, apareix un Calders que és totalment nou, vull dir que no se sabia que realment hi havia tota aquesta feina. He recuperat molts originals, he recuperat coses publicades... Una mica, però ha sigut molt divertit. Perquè a vegades...
4: Has hagut d'anar aquí i allà...
5: Bueno, he tingut com sort, no? Vull dir que he començat a fer coses. Per exemple, vaig mirar a veure si trobava alguna cosa en el mercat, no? Perquè ara hi ha molt mercat de vell. Sí. Llavors vaig mirar a veure si hi havia trobat alguna cosa. I només començar vaig trobar un original dels anys 30. D'un anunci, un original amb les creus per publicar i tot... dels anys 30, ostres, ja. I llavors va ser com molt estimulant de veure, doncs, que hi havia això. Després vaig parlar amb amics que treballen una mica en aquest món de la gràfica, a veure què hi havia, i també vaig trobar una cosa genial, que és que quan es crea la Generalitat a l'any 31, la Generalitat no té escut. I aleshores es fa un concurs per veure com ha de ser l'escut de la Generalitat. Aleshores hi ha tota una sèrie de gent que s'hi presenta, des de gent molt amateur, que ho fan amb un paper i un llapis, per entendre'ns, fins a tota aquesta generació de joves que ja han començat a treballar en la publicitat. Jo us vaig trobar 5 propostes del Pere Calders de l'escut de la Generalitat. Ostres. Dues boníssimes. Una, concretament, extraordinària, que és que, amb molt sentit de l'humor, com era el seu caràcter, no? Que és que, en vez de fer un escut oficial, fa un escut modern, que són 4 xemeneies amb fum, 4 vaixells de càrrega cada allò, sí. I 4 onades, no? Llavors és com Catalunya, és el progrés...
4: La indústria...
5: La indústria, tot això.
4: Els creuers, ja hi pensava.
5: Sí, ja pensava
4: en els creuers, eh?
5: I va aparèixer això, i quan, clar, comença a sortir aquest material, és molt estimulant, no?
4: Però ell, quins referents tenia?
5: Ell va estudiar a l'Escola de Belles Arts, i a l'Escola de Belles Arts hi havia un senyor que es deia Àngel Ferran, que era escultor d'avantguarda, i era el típic professor, diguem-ne, que estableix una relació amb els alumnes molt propera. I aleshores aquest Àngel Ferran els hi va facilitar revistes d'avantguarda, publicacions a Alemanya, revistes de disseny a Alemanya, tot això. De manera que eren una canalla molt jovenets, però molt, molt, molt informats. Uh-huh. I sabien molt, gràcies a aquest professor. Aleshores, ell amb tot això ho va saber, diguem-ne, fer-ne una síntesi i amb una gran precocitat donar-li el seu estil personal, perquè no és només una aplicació que apliqui una cosa que veig a Alemanya, sinó que sempre té un estil propi.
4: Quin estil és? Com el descriuries?
5: És un estil molt sintètic, és a dir, per una banda té una cosa

0: Hi havia una altra que era també americana, que es deia Flytogs. I aleshores ell, els de Flytogs li encarreguen un anunci. Un paipai, com un ventall d'aquests d'estiu i tal. I llavors s'inventa una història, que és que en aquell moment, com que ja s'està pensant ja en la Guerra Mundial i tot, cada dia la premsa parla de les màscares antigàs, que si les màscares antigàs, que són així, que si es posen per darrere les orelles, tal. Llavors, ell dibuixa una mosca amb màscara antigàs, molt ben feta, molt divertida, i aleshores un insecticida que li està tirant gas. I aleshores diu, la llegenda posa, no hi ha res a fer perquè és Flytogs, no? Vull dir, tot i que portes màscara antigàs, estàs fotuda. I llavors gires al darrere i es veu la mosca al llit de l'hospital i una mosca metge i una metgessa infermera que diu, no hi ha res a fer aquesta pobra mosca que ha quedat...
1: Humor àcid, una mica.
0: Penses, és una manera molt divertida de fer anuncis de fer anuncis d'un insecticida, no? Se li hagués acudit amb un altre dibuixant. Jo hi veig molt l'estil d'alcaldès, sembla un petit conte d'alcaldès.
1: Quantes obres configuren aquesta exposició?
0: Doncs deu haver-hi unes 50 o 60 peces. De fet, està distribuït entre una primera part de quasi d'ell adolescent, perquè hem localitzat uns quadres que va pintar Sitges quan tenia 16 anys, que la família els va comprar i els podem exposar. És la primera vegada que s'exposen. Després hi ha la part aquesta de quan era estudiant de Belles Arts, la primera època de quan feia publicitat, que hi ha aquest anunci del Flytogs i d'altres. Després hi ha una part del disseny de diaris, jo crec que aquesta part és espectacular perquè veus un tio moderníssim amb uns diaris que els posaries ara i funcionarien. Després hi ha una part sobre la Guerra Civil, amb tot aquest humor gràfic de la Guerra Civil, que és molt bèstia. I després hi ha una part sobre Mèxic, perquè quan se'n va anar a Mèxic, ell va anar primer a la guerra i després va anar a l'exili, i aleshores a Mèxic... jo vaig trobar una cosa que també molt estimulant, que és que es deia, però ningú ho havia vist mai, que en el vaixell que va anar a Mèxic havia fet una revista i l'he trobada. Llavors, en aquesta revista, és una revista tota dibuixada. Cada dia, sortia cada dia, era perquè la gent del vaixell, que estaven pobres, anaven a l'exili, doncs estessin entretinguts. Llavors, era una revista que explicava coses de Mèxic. Si arribaves a Mèxic, que Mèxic és així, la ciutat de Mèxic és així, i donava com consells pràctics, però també hi havia acudits. Llavors, era tota dibuixada i escrita per gent que estava en el vaixell, i tota la part gràfica és del Pere Caldés. I després, quan arriben allà, s'integra, com que hi ha moltes editorials mexicanes fundades per exiliats, ell comença a fer cobertes de llibres i després s'integra amb un projecte que també n'és de l'exili, que és molt divertit, que es diu el Diccionari Enciclopèdic UTEA, que era un diccionari enciclopèdic. Mèxic no tenia enciclopèdia. Llavors, quan arriben aquests, que molts han treballat a Espasacalpe i a les enciclopèdies d'aquí, per què no fem una enciclopèdia? Llavors fan una enciclopèdia. Llavors, com que molts són exiliats, és una enciclopèdia molt divertida, perquè, per exemple, surt Badalona.
1: Ah, sí?
0: Clar, perquè ho feien ells.
1: En quin
0: ells.
1: Moment?
0: Eh?
1: En quin moment surt?
0: En quin moment?
1: Pues en quin context?
0: A la B.
1: A la B de Badalona. Clar. Escolta'm, Julià, per acabar, hi ha programada alguna visita en aquesta exposició, una visita guiada?
0: Sí, el dia 17.
1: El dia 17.
0: Sí, sí. A mi m'agrada, ja veus que m'agrada molt explicar-ho.
1: Sí.
0: I aleshores, doncs, hi aniré jo i ho explicaré a la gent que vulgui venir.
1: Avui hem fet un primer tastet, però amb moltes ganes de venir a veure aquesta exposició a l'Espai Betúlia, i el dia 17, doncs, si teniu aquesta oportunitat d'anar, en Julià, doncs, us farà aquesta visita guiada. Gràcies per acompanyar-nos avui.
0: Molt bé, gràcies a vosaltres.
1: A reveure.
2: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu. El millor del Badalona Matí, amb xancles i banyador.
3: I a aquesta hora del matí parlem d'economia, parlem sobretot també de drets dels treballadors, eh? Avui amb la Maria José Tarancón, ella és economista i advocada, ja ho sabeu. Què tal, molt bon dia.
4: Què tal, bon dia.
3: I justament venint, no, d'aquest cap de setmana en què hem celebrat també el Dia de la Mare, doncs vam pensar, anem a parlar dels drets de les dones treballadores, no? De les dones, ja siguin assalariades o ja siguin autònomes, i d'aquestes condicions laborals o ajudes que poden existir per elles. Sovint sentim parlar de baixes de permís,

0: de maternitat, d'atur, de quotes d'autònoms o de drets laborals, però no sempre és fàcil entendre què ens correspon com a treballadores, no? Com a autònomes també, quins requisits s'han de complir, com han anat canviant també els drets amb el pas del temps, i d'això avui en volem parlar amb la Maria José. Què tal? Com
1: estàs? Què tal? Buenos días. Pues mira, con este tema muy triste, porque yo soy madre de dos hijas, cuando yo las tuve a ellas, pues como hablábamos ahora fuera de micro, no pude coger la baja de autónomos, porque claro, tienes que poner, si eres autónoma y trabajas para ti, tienes que, como tú muy bien has explicado, Nuria, tienes que poner a una persona que te sustituya. ¿Ha cambiado la cosa? Hombre, ha mejorado muchísimo. Hoy en día ha mejorado, el tema ha mejorado realmente, ¿no? Porque ahora la prestación por maternidad son 19 semanas retribuidas para cada progenitor. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? La obligatoriedad. Es decir, que tú las seis primeras semanas tienen que ser obligatoriamente de baja y luego puedes hacer como una jornada más flexible. Uh-huh. ¿Qué significa esto? Claro, el autónoma no tiene una empresa, porque tú decías ahora, bueno, si yo me quedo embarazada o cojo una baja, me ponen a alguien que me sustituya. Sí, pero el autónoma no tiene una estructura en una empresa que pueda haber una adaptación del puesto de trabajo, que puede venir una persona que le sustituya a nosotros. Tenemos línea directa con un cliente. Imagínate ahora mismo, pues yo ahora tengo una clienta que se ha quedado en una empresa de cristalería joven, que se quede ella embarazada. Entonces, claro, es ella, tiene un operario, pero entre los dos son ellos los que van a poner los vidrios al cliente. Tienen que contratar a otra persona, no le van a dar los márgenes industriales. Entonces, ¿tú qué me dices? Pues, ¿qué tenemos que hacer los autónomos? Pues al cabo de los 8 días que hemos parido, los 4, los 5 días que nos han dado el alta, prácticamente con los puntos, si nos han dado puntos, pues tenemos que estar trabajando y dando un servicio al cliente. Entonces, esto no ha mejorado realmente, porque al final tú dices, bueno, es que una madre, claro, tiene que descansar. Realmente sí que tienes que descansar, porque si estás enferma está clarísimo que si te encuentras mal, da igual los clientes, da igual la empresa. Pero si tú tienes unas responsabilidades asumidas, estas responsabilidades no te van a dejar trabajar. El problema que en España, la maternidad, y en Cataluña, la maternidad se siente como algo privado. Y no es privado. La maternidad es un tema de todos. Y esto tenemos. A mí me gusta mucho tu programa, porque muchas veces tenemos otros tertulianos cuando hacemos el programa de la tertulia, que hablamos de los colegios, de la situación de los colegios, etcétera. Uh-huh. Colegios públicos, privados, no voy a entrar. Es igual, es indistinta. El problema es que no es privado, es una situación pública, porque no tenemos natalidad. No tenemos niños. La gente hoy en día no quiere tener niños. No uh-huh. quiere tener niños por las obligaciones que se tiene, por las pocas bonificaciones fiscales, por la carga que hay, porque no pueden dejar sus trabajos. Una persona que está ganando 1.400, 1.500 euros, 1.400, 1.500 euros, aunque tú te den 16 semanas, pero ese niño va a tener que tener una necesidad, una continuidad. Y esto no se está supliendo. Tú me dices, ¿qué tenemos nosotros al final? ¿Cómo están otros países? Que me lo he apuntado, no sé en dónde, de esta chuleta que me he traído, que no me aclaro ni yo, ¿no? Pues mira, por ejemplo, en Dinamarca y en Suecia hay 56 semanas. O sea, tú imagínate, y 56 semanas que las puedas coger cuando tú quieras. 4 semanas incluso antes del embarazo.
0: Sí, però pel que dius, per la dona autònoma serà igualment complicat. Si ja és fer-ne 16 o 19, fer-ne 56.
1: Es que no puedes. No, pero ellos sí, porque tienen la flexibilidad. Yo lo que digo que tendríamos que hacer, o sea, una autónoma, ¿quién contesta a los clientes? ¿Quién mantiene la actividad? ¿Quién paga todos los gastos fijos? Porque tú tienes una empresa. Claro, si yo tengo una empresa que somos 50 trabajadores o 60 trabajadores, que soy una autónoma dependiente de la sociedad, que esto yo un día te lo expliqué, porque están los autónomos dependientes de la sociedad y los autónomos, que es de los que estamos hablando hoy en día, como persona física, porque los que dependen de una sociedad tienes una estructura y ahí te van a poder suplir, pero los que no, los gastos fijos, ¿cómo los pagas si no facturas? Con lo que estás cobrando de la prestación de maternidad, no te da. Encima las cuotas, sí que es verdad que están durante, puedes estar flexibilidad en un 80%, pero entonces, ¿qué es lo que yo te propongo? ¿Qué propongo yo al gobierno y a los políticos de todos los partidos políticos? Porque ninguno lo ha solucionado. Pues que la prestación de maternidad sea una prestación a la que la madre autónoma que se ha quedado embarazada tenga derecho 100%, y luego ella desde su casa, ahora tenemos nuevas tecnologías, teletrabajando como pueda ser, pueda estar siguiendo trabajando y además cobrar esta prestación a la que tiene derecho como cualquier mujer trabajadora, porque muchas autónomas que nos estén escuchando no la han podido recibir esta prestación porque han tenido que seguir trabajando, porque no han podido coger. Nosotros tenemos una pelotera.
0: Tenemos aquí que hay un greuge, ¿eh? Eso
1: hombre,
0: no pasa.
1: Una diferencia.
0: ¿A la trabajadora asalariada?
1: No, seguro que no. Claro que no pasa, claro que no pasa. Y luego, además, te voy a decir más, nosotros desde el minuto cero, Andrea, que tú sabes que la tenemos en el despacho, felicidades, Andrea, por el parto de tu hija, y por tu hija la tenemos trabajando. Entonces, ¿qué pasa?
0: Ahora me la enseñaba y es monísima.
1: Sí, es muy mona. Entonces, ¿qué pasa al final? Que ella tiene que poner, ahora porque está lactando la niña y está trabajando, dando el pecho, etcétera, etcétera, pero tendrá que poner una persona, porque claro, las guarderías no te las puedes deducir, te puedes deducir 1.000 euros en tu renta, pero 1.000 euros pagando una guardería o una persona que te ayude, si ella pone una persona que... Hay otras comunidades autónomas como Madrid que sí que te puedes deducir la ayuda que tú tengas en casa. Pues si ella al final contrata a una persona para que la ayude en casa, pues que esa no sea deducible de la renta. No, no. Sea un gasto adherido a la actividad, porque esta persona la tendrá que dar de alta en la Seguridad Social y sería como una secretaria o como una abogada que contrate, etcétera. Será una persona que estará cuidando a su hija para que ella pueda estar trabajando. Es que tú esto no lo ves normal y lo ves lógico, porque es que a mí de verdad que es que me arde el cerebro de no entender que no entiendan que las mujeres autónomas y trabajadoras tenemos unas necesidades específicas en este país. Y luego los políticos, no, es que estamos en natalidad cero, es que la natalidad, en 2024 nacieron 318.000 niños menos. Es una animalada. La gente prefiere tener un animal de compañía. Hoy en día hay más perros que niños. ¿Qué bebés?
0: 1,4 gossos per nen a Catalunya.
1: Imaginaros, pero es que no me extraña. Si tienes más ayudas por tener un animal de compañía prácticamente. No te rías, es la realidad. Entonces, claro, las mujeres autónomas al final tienes lo que tú has dicho, un grave comparativo con una mujer trabajadora que se puede estar sus semanas de baja. Mira, os voy a decir una cosa. Vosotros cuando vais a un supermercado, ¿vosotros veis ahora gente embarazada trabajando? Yo me acuerdo, yo soy más vieja que evidentemente que tú, que eres un pimpollo, pero yo me acuerdo que cuando iba a comprar, o iba, no voy a decir supermercados grandes superficies,
0: pero
1: iba
0: sí
1: a
0: las entidades. Sí, tú tienes la sensación que ya menos.
1: No, entidades bancarias estaban los uniformes. A los había, bueno, en los aeropuertos, estaban los uniformes de embarazadas. ¿Tú cuánta gente ves uniformada embarazada? No hay. Las que verás serán autónomas. ¿Por qué? Porque cogen la baja y me parece muy bien. La mujer se queda embarazada, se encuentra mal, no sé qué, no sé cuántos, tal. ¿Tú cuándo verás todas las embarazadas que veas serán autónomas? ¿Seguro? Bueno, no te lo sé decir exactamente, ¿no? Pero por ejemplo, Andrea ha estado trabajando. O sea, Andrea parió el viernes y hasta el jueves a las 5 de la tarde, que la ingresaban en el hospital a las 9, estuvo trabajando. Entonces, si eres una profesora, si eres no sé qué, si eres no sé cuántos, puede, porque la ley te lo permite, y yo no digo que esté mal, ¿eh? Porque estas bajas están súper justificadas. Ahora vengo del desayuno con el Rich, con Pimec, con el presidente Cañete, y estaba hablando del verdadero problema que tenemos con el absentismo laboral. Verdadero problema que tenemos en España y en Cataluña. Verdadero problema. Pero es que un absentismo laboral no es una baja por maternidad, evidentemente.
0: No, claro que no.
1: Hay que diferenciar. Entonces, que veo que me vas a cortar ya. ¿Qué es lo que pido? Deducción íntegra de la ayuda infantil, deducción íntima de las cuotas de autónomos durante los 3 primeros años y que se tenga, sobre todo, un acompañamiento de esta mujer autónoma trabajadora que acaba de tener un hijo y con ayudas de las instituciones y, sobre todo, de la Seguridad Social.
0: Feta la petició. María José, gràcies per haver-nos acompanyat.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
3: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
0: I a aquesta hora del matí, quan passen gairebé 6 minuts de les 11, nosaltres saludem la doctora i nutricionista Sònia Ruiz. Què tal? Molt bon dia.
4: Bon dia.
0: Avui parlem de per què cada vegada sembla que hi ha més casos de càncer de corona, fins i tot en persones més joves. De fet, aquest augment de la incidència d'aquesta mena de càncer ha propiciat també que el Departament de Salut hagi augmentat el cribatge, o vaja, anunciat que s'augmentarà el cribatge enguany a les persones de fins a 74 anys. En l'actualitat, o fins ara, es feia a les persones de fins a 70 i s'augmenta perquè és bàsic el diagnosticar els casos el més aviat possible per també després, diguéssim, tenir una millor incidència pel que fa a la resolució de la malaltia, evitar que aquest càncer doncs acabi propagant-se i tenint conseqüències que siguin fatals. I per això doncs el diagnòstic precoç és clau. Però vaja, avui amb la Sònia volíem saber, parlar de per què. Per què estem veient cada vegada, Sònia, més casos de càncer de colon a menors de 50 anys i quin paper al final hi juga l'alimentació, no? L'alimentació sí. Moderna, allò que mengem.
4: Ahà. De fet, tot el que comentes és un dels fenòmens que més preocupa, no, actualment, perquè fa 20-30 anys es considerava una malaltia sobretot de gent gran, no? Ara és com que sobta molt d'ostres, una persona jove, no?, amb càncer de colon, i com deies, no?, cada vegada es diagnostica més en gent jove. Què està passant, no?, és la gran pregunta. Doncs hi ha una teoria molt interessant, i és que estem exposats des de petits o des de jovenets ja a un entorn proinflamatori, no? Més ultraprocessats des de la infància, una dieta més baixa en fibra, el sedentarisme, no? Tot el que és l'activitat física, i també que, bueno, hi ha gent, no?, el tema d'antibiòtics, que això també té una repercussió i uns canvis a la microbiota, no? Aleshores, és molt important, sobretot, que ser conscients que estem com en una transició alimentària, no? És a dir, la nostra alimentació, encara que mengem avui dia, no sé, un iogurt que té, doncs, molt bona fama, no?, i composició per tema de microbiota, no és el mateix que el que prenien els nostres avis, no? Per tant, és que al final tot està com tan, entre cometes...
0: Vols dir que és de pitjor qualitat?
4: Bueno, amb més...
0: O té més alteracions.
4: Sí, podríem dir, doncs, amb més conservants, no? Que a vegades, no sé, vas a comprar un pernil dolç i porta lactosa, o que menges un iogurt i com és light porta aspartam, no? O sigui, no estic satanitzant res, simplement a nivell divulgatiu, no? Dic que a nivell de composició d'aliments no és el mateix, no? I també aquesta hiperalimentació que tenim al supermercat. Tu vas al supermercat, tens patates fregides, tens de tot, els aliments ultraprocessats que tu vulguis, cosa que els nostres avis, per així entendre'ns, no, a nivell generacional, anys enrere, no hi havia tanta hiperalimentació i tant excés, no?, per així dir.
0: Mengem massa quantitat, o massa sovint, també.
4: Bueno, són factors també que això poden sumar, no?, atenent sobretot a les eleccions alimentàries i l'estil de vida en general.
0: La carn vermella i processada augmenta realment el risc de càncer de colon o depèn també del context global de la dieta?
4: Aquí hi ha molt debat, però el punt clau és el processament i la freqüència, no? És a dir, carn processada, no?, com embotits, salsitxes, sí que aquí hi ha una associació amb més risc, no? I una carn vermella depèn també de la quantitat, del context. El problema com a tal no és la carn en si, sinó què passa quan també la cuinem, no? Per exemple, si és a la brasa, molt torrada, es formen també uns compostos que són potencialment carcinogènics, no? És a dir, recordes, per exemple...
0: Fer massa la carn, que et quedi ennegrida, no és bo.
4: Aquests puntets negres que queden a vegades amb l'oli, que suquem al pa, o amb la pròpia carn que queda molt torrat, això no és que sigui molt saludable, per així dir, i el problema no és fer un bistec ocasional, sinó un patró setmanal, no?, que hi hagi bastanta freqüència, i sobretot que sigui més carn vermella, però a nivell processada, i sobretot el mètode de cocció, això també és superimportant.
0: Quin mètode ens recomanes?
4: Més, bueno, podem fer una planxa, val, però que no estigui com hipertorrat, no?
0: O un forn, per exemple?
4: Un forn, però que també igualment no estigui hipercremat, és a dir, al final ho podem fer però com en un equilibri, sense arribar a que estigui molt tostat, és a dir, tot el que estigui tostat, i no parlo ja de carn, parlo, per exemple, d'una torrada de pa. Si està molt, molt, molt torrada, encara que a vegades hi ha molts pacients que els encanta aquest sabor, no és del tot saludable. I ja dic, per un dia que ho fem no passa res, és com la freqüència de consum. Això és
0: la freqüència, quina seria la indicada? Podem menjar bistec un cop a la setmana, per exemple, o carn vermella,
4: sí,
0: si bistec o qualsevol altra peça?
4: També depenent, no, una mica de les analítiques sanguínies, encara que avui dia ja sabem que sempre ens podem suplementar, no? Hi ha molts pacients que són vegans, no mengen carn i no passa res, val? Perquè ens podem anar suplementant, i jo m'incloc perquè també sóc vegetariana, però la carn, la freqüència que recomanen, no, la, les fonts primàries, és un cop a la setmana estaria correcta, d'acord? O sigui, però anar una miqueta alternant depèn de cada pacient i dels antecedents oncològics que tingui aquell pacient, tant familiars com, com el seu propi, el seu propi antecedent. Això també és superimportant perquè aquí ja es pot modular aquesta freqüència.
0: Quina relació hi ha entre la microbiota intestinal i el desenvolupament del càncer de colon?
4: Doncs bé, al final la microbiota és com un òrgan invisible, no? Perquè allà està, tothom en parla però no el veiem mai, i aquí doncs hi ha trillions i trillions de bacteris al colon, no? Aquests bacteris fermenten la fibra i produeixen substàncies. Aleshores, aquestes substàncies és l'important, no? Per què? Doncs perquè si fem una dieta correcta, rica en vegetals, saludable, etc, etc, es produeixen àcids grassos protectors, vale? Unes substàncies que ens protegeixen. Però ara bé, si fem una dieta molt rica en processats, ultraprocessats, etc, etc, el residu final seran compostos inflamatoris. És a dir, al final és com una fàbrica química dintre del cos. Si mengem malament, es produiran substàncies que faran malament també per nosaltres, i si mengem bé, doncs seran més productores d'un bon ambient, d'un bon ecosistema intestinal, no? Per tant, per això és tan important també menjar saludable en aquest sentit.
0: I amb tot, la fibra, per exemple, protegeix contra el càncer de colon, o és un mite simplificat?
4: Doncs i tant. De fet, quan la microbiota fermenta la fibra, es produeix una substància que es diu butirat, entre moltes altres, val? Aquest butirat protegeix les cèl·lules del colon, també redueix la inflamació i pot tenir un efecte anticancerigen. Per tant, tot el tema de la fibra no és només per al trànsit intestinal, sinó va molt més enllà la fibra. Té realment efectes protectors molt, molt interessants.
0: Una dieta que sigui saludable però poc variada pot afectar negativament la salut del colon, si tenim una dieta encara que sigui verda, avorrida?
4: Bueno, a veure, l'ideal sempre és una miqueta de variabilitat, no? Perquè cada tipus d'aliment alimenta bactèries diferents, no? És a dir, si sempre mengem el mateix, podem
0: tenim pobresa intestinal.
4: Bueno, podem, o si més no, promocionem menys diversitat bacteriana. I a més varietat, doncs tindrem una microbiota més resilient, no? Per tant, bueno, dintre de tot, intentar, doncs, per exemple, si cada dia menjo una fruita, doncs no sempre un plàtan, sinó doncs, un dia un kiwi, un dia una poma, un altre dia, no? Per anar intentant variar. La fibra, per exemple, de les fruites, ara que hem tret així el tema, la fibra sobre tot està a la part externa, a la pell. Val? Si ens podem menjar una pell de poma sempre rentadeta, doncs
0: millor
4: això...
0: que no pelar-la.
4: Correcte, correcte.
0: I quina dieta, quin patró dietètic podríem associar a menor risc de càncer de colon?
4: Doncs aquí la ciència és bastant clara, eh? No hi ha una dieta miracle com a tal, però sí patrons que funcionen millor, no? I quins podríem destacar? La dieta mediterrània, que la tenim aquí, no? Convivim amb ella, i també dietes riques en vegetals i aliments de sencers, no? De gra sencer. I una combinació sempre de fibra, antioxidants, greixos bons, no? Que els greixos tampoc els hem de satanitzar, també hi ha greixos bons com els omega 3, no? I al final tot aquest combo, no? que estem citant, doncs té un efecte sinèrgic, no? És a dir, sumen més junts que per separat.
0: I el consum d'alcohol i sucres, quin paper juga també en aquest tipus de càncer?
4: Sí, doncs són bastant enemics. De fet, l'alcohol té un efecte bastant directe, pot danyar la mucosa intestinal.
0: D'inflamació, d'irritació?
4: Exacte. O sigui, no és un bon amic, per així entendre'ns. I els sucres no són el problema directe, però sí que contribueixen al final a una inflamació, a una obesitat. Al final, l'obesitat, vulguis o no, és una inflamació de baix o alt grau, depèn...
0: És factor de risc, també.
4: Correcte, de la inflamació com a tal que tinguem. I el teixit gras no és inert, funciona com un òrgan hormonal que pot afavorir també aquests processos inflamatoris i poden estar vinculats, evidentment, no, amb tema d'oncologia. Per tant, també el pes, hem de tenir un pes no només per estètica, sinó per salut, estar en un normopès, en un pes salut, per mantenir aquesta dinàmica. I recordem, sobretot, el greix, com dèiem, és un òrgan viu, és un òrgan que treballa, no està allà a nivell subcutani o a nivell visceral, no? Com un fetge gras que està allà i no fa res, no. Al final això té una repercussió important en el nostre cos.
0: Mm-hmm. És viu, vols dir, que d'aquí, no? Que pugui passar la sang, que actuï també les nostres artèries, no? I que vagi fent de les seves.
4: Sí, al final és un òrgan hormonal i, mm-hmm. i afavoreix aquesta inflamació.
0: Mm-hmm. Hi ha aliments concrets que poden ajudar a reduir aquest risc de càncer de colon? Mm-hmm. Parlàvem sobretot d'una dieta equilibrada, variada, no?
4: Sí.
0: Però sobretot, què és el que, diguéssim, aquells aliments protectors, podríem dir?
4: Sí, doncs mira, a mi no m'agrada comentar que hi ha com superaliments màgics, no? Però sí com grups estrella, no? I m'agrada destacar el bròquil, el col, la cale, tota aquesta família, no? Perquè són compostos sulfurats protectors, no? Tot el tema de les crucíferes, que se'n diu. També les llegums, perquè tenen molta quantitat de fibra i ostres, milloraran, no?, tot l'efecte metabòlic, i tot el col·lectiu també de fruites i verdures, no?, perquè són una font brutal d'antioxidants varis. Per tant, et diria aquests col·lectius.
0: Mm-hmm. Molt verd, eh?
4: Molt verd i molt de color, exacte.
0: I molt de color. I a més, ara que estem a les portes de la primavera, precisament, sí. Doncs és també un moment en què podem omplir el nostre rebost, no?, la nostra nevera,
4: exacte,
0: de color, perquè hi ha molta fruita nova,
4: sí,
0: de temporada, també,
4: això
0: que ens
4: mateix
0: permet, doncs, tirar cap a aquesta variabilitat, aquesta,
4: sí,
0: riquesa, no?, que deia, que acaba afavorint també aquesta varietat de
4: bactèria
0: intestinal que ens explicava la Sònia Ruiz. Moltíssimes,
4: sí,
0: gràcies, Sònia.
4: A vosaltres.
0: Per haver-nos acompanyat i fins la propera. Que vagi
4: fins
0: molt
4: la
0: bé.
4: Propera.
0: Per cert, bon Sant Jordi.
4: Ah, igualment.
0: Demà et trobarem a la plaça Universitat, signant llibres, oi? En quin,
4: sí,
0: horari?
4: Doncs aproximadament de 12 a 2, més o menys, estaré per allà, uh-huh, a la plaça Universitat, a la parada 14, i allà estaré signant el meu últim llibre, que va ser el de l'any passat, que és es diu Enigmes de la Nutrició, i bueno, allà estaré esperant-vos.
0: Molt bé, doncs allà hi serem.
4: Adéu-siau. Adéu.
3: Sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí.
2: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
0: Sílvia Llamas, què tal?
5: Hola, Núria, què tal?
0: Tornem a ser en un repàs de rànquings a la Badalona Matí, avui amb un to molt musical, que ja ens va bé, eh?
5: Sí, ens va bé per distendre una mica. Distendre no és correcte, no? Ja comencem bé la secció. Vinga, jo a lo meu. Aquest passat cap de setmana, doncs, ha tingut lloc a Badalona un dels esdeveniments musicals més destacats al nostre país, els 40 Primavera Pop, i amb aquesta excusa, doncs, volem dedicar el nostre rànquing d'avui als 10 concerts més destacats que s'han fet a Badalona al llarg de la història. Comencem pel número 10 i comencem amb una pista d'àudio.
6: Estamos muy contentos que está aquí con ustedes. Muchas gracias.
5: Saps qui són?
0: Home, això era de la nostra adolescència.
5: Sí, sí, sí,
0: però preadolescència, fins i tot m'atreviria,
5: sí,
0: a dir, tot i que jo era més de Take That que de Backstreet Boys. Tu?
5: Sí, a mi...
0: De quin team eres?
5: Doncs jo dels dos, perquè van començar a sortir els Backstreet Boys que havien acabat els Take That. Estaven una mica així separant-se, Robbie Williams va marxar, aleshores jo voy con todo.
0: Molt bé.
5: Doncs els Backstreet Boys van arribar a la nostra ciutat. De fet, van actuar el 2005, però aquests àudios que escoltem són de l'any 2008, que també van actuar a l'Olímpic de Badalona i van acabar aquest concert amb aquesta cançó.

0: Jo recordo tenir l'habitació plena de, sí, de pòsters.
1: De fet, Núria, jo havia anat a un concert dels Backstreet Boys, però va ser a finals del 90 a Barcelona. Aquí ja havien, després del boom dels 90, els Backstreet Boys havien tornat als escenaris amb aquesta gira, que en aquest cas sí que va passar pel nostre país i va arribar a l'Olímpic de Badalona.
0: Hi havia una altra banda del moment, el seguirien les... les Spice Girls, ara sí. No em sortia el nom, que aquestes no van venir a la ciutat,
1: No, aquestes no.
0: Però vaja. Vinga, va, seguim amb aquest rànquing i anem al número 9.
1: El número 9 segueix aquesta mateixa línia de superestrella del pop mundial i era Bruno Mars, que arribava a Badalona l'any 2013, en concret el mes de novembre, i va fer vibrar el públic badaloní amb temes tan coneguts com aquest.

0: va presentar a la nostra ciutat el seu últim treball, que havia publicat el 2012, el concert va ser el 2013, un Orthodox Jukebox. L'artista de Hawaii va deixar veure la seva faceta de showman, ballant i cantant a la vegada todo en uno, tot en un, aquest Bruno Mars, que per cert, doncs, qui ens diria quan va venir a Badalona que aquest any 2026 hauria exhaurit entrades a tots a nivell mundial pel seu nou tour. De fet, aquest 10 d'abril ha arrencat aquest nou tour de Bruno Mars, ho ha fet a Las Vegas i passarà per Espanya, però només per la ciutat de Madrid, i ho farà els dies 10 i 11 de juliol. En aquest cas no vindrà a Badalona.
1: De fet, en aquest rànquing musical que ens portes avui hi ha noms de reconegudíssims artistes, no?, a nivell internacional, i hem d'entendre també que en la majoria d'aquests casos, d'aquests concerts que van tenir lloc a la nostra ciutat, també es devien exaurir entrades,
0: sí,
1: no?
0: Sí, la majoria, sí. El que veurem també és que depèn de l'època, no? Doncs exaurien les 6.000 entrades, després van ser 10.000, després 15.000, perquè nosaltres també hem anat ampliant el nostre recinte de concerts de gran envergadura, no? Podríem dir. En el número 8 trobem a la banda Oasis, que just abans de la separació, l'any 2009, van actuar també a la nostra ciutat.

0: Molt bé, aquí ja no teníem 12, sinó 16, 17 anys, eh?
1: Sí, sí. La qualitat dels àudios, Núria, s'escolta així. Bueno, són els àudios originals dels concerts a Badalona, eh? que hem intentat trobar per fer-nos una idea d'aquests concerts a la nostra ciutat. Els germans Gallagher van desplegar a Badalona davant de 15.000 persones al seu repertori ple d'himnes generacionals com aquest Wonderwall. I a la mateixa línia que
0: Bruno
1: Mars...
0: Això passava a l'Olímpic, també?
1: A l'Olímpic, també, a l'Olímpic de Badalona. Veurem alguns concerts que havien estat a Ausias Marc, però de moment aquests a l'Olímpic. T'anava a dir que Oasis, igual que Bruno Mars, ara, en l'actualitat, no han tornat a fer una gira aquest 2025 on han esgotat totes les entrades. En aquest cas la van fer només pel Regne Unit, però molts badalonins segur que van intentar buscar aquestes entrades per assistir a un dels concerts d'Oasis que van passar per la nostra ciutat.
0: Anem al número 7, però va, aquí fem una mica, doncs, de... fem jugar als nostres oients, a veure si esbrinen qui s'amaga darrere d'aquesta actuació que tenia lloc a Badalona el 1981.
2: ¿Cómo estáis, amigos?
1: We are... Així saludaven aquest grup, el desvetllo ja, Núria.
0: Tu mateixa.
1: El de Ramones, que van actuar a Badalona al pavelló d'Ausias Marc, en aquest cas sí, perquè va ser l'any 1981, encara no teníem a l'Olímpic de Badalona, va ser el mes de novembre, i el punk que ens van aportar va despentinar els badalonins amb cançons com aquesta.
2: Yeah! Well, it's great to be back right here in Barcelona, Spain. It's a job getting...

0: en aquella època, Núria, doncs els Ramones eren vistos com una banda sorollosa, però revolucionària. Encara no eren mainstream, però ja eren molt influents en tota l'escena musical.
1: I en el número 6 trobem algú que va actuar també a la ciutat el 1976 i que tants anys després continua encara donant guerra, tot i ser també autora de molts himnes a la pau. Ella és Patti Smith.

0: Amb aquesta cançó va acabar el seu concert a Badalona, la Patti Smith. Es tracta de l'An, que pertanyia al disc Horses, l'últim, l'àlbum debut, perdó, de l'artista. Era el 20 d'octubre del 76, al pavelló també d'Ausias Marc, i era la primera vegada que Patti Smith actuava al nostre país. Això també ens ho hem trobat amb molts d'aquesta llista, que la primera actuació gran que van fer a Espanya va ser a Badalona, i per tant Badalona estava dins de l'escena musical del país. El concert va durar poc més d'una hora i va replegar unes 5.000 persones al recinte, en aquest cas 5.000, però sí que estava ple al recinte, el que comentàvem abans. La premsa d'aleshores definia els seus concerts com a molt intensos i trencadors per l'època.
1: Vinga, ja estem a l'equador del rànquing. Anem amb la posició número 5, que l'ocupa B.B. King, 1981. Actuava a la Badalona.
0: Sí, una de les llegendes absolutes del món del blues va actuar a Badalona l'1 d'octubre del 81.

0: El guitarrista nascut a Mississippi doncs, va fer aquest concert a la nostra ciutat, on va estar acompanyat per 7 músics, i un concert que va durar unes 2 hores i van assistir unes 6.000 persones, també omplint en aquest cas el pavelló d'Ausias Marc. En aquella època la crítica li tenia un gran respecte, més enllà de la venda de discos, era un referent a nivell musical, no només en el món del blues, sinó en tot l'àmbit musical.
1: Clar, ara pensava, aquest rànquing és molt difícil de fer, perquè és veritat que temporalment no l'estem fent, en línia cronològica no, per nombre d'entrades tampoc, perquè veiem qui actuava Ausias Marc, que actuava, diguéssim, amb molta més capacitat, no?, pel que fa a la xifra de públic a l'Olímpic, per exemple, doncs també canvia. Per tant, això va per gustos, o no?
0: Gustos, el sí, que bé. Passa que hem intentat ser objectius i fer una mica per influència de l'artista a nivell mundial i també venda de discos, però és veritat, per exemple, que la Patti Smith l'hem colat aquí, per exemple, perquè no teníem cap dona en aquest rànquing primer que ens havia sortit. Aleshores sí que la Patti Smith està aquí, però la resta estan una mica ordenats en aquest sentit, de repercussió de l'artista a nivell mundial.
1: Vinga, anem a la quarta posició, que ens trasllada el 2003.

0: Doncs sí, estem escoltant a Coldplay, però no és una cançó del 2003, Núria, del concert que van fer a la nostra ciutat, sinó que és del 2008. El Viva la Vida de Coldplay encara no havia vist la llum quan van arribar a la nostra ciutat.
1: No hi ha registres, potser, del concert que van fer anteriorment?
0: Com? Hi ha registre, el concert està registrat, però aquesta cançó encara no l'havien publicat. Aleshores, aquesta no la van cantar a Badalona.
1: Per això preguntava, igual és que no teníem les cançons del concert.
0: Sí, però jo del concert ara posaré un tall. Molt, un moment, Núria, això, un moment. Posaré un tall, però no serà d'una cançó. Però deixa'm dir-te que van presentar a Badalona el seu segon disc, que és Rush of Blood of the Head, i va ser l'11 d'abril de 2003, precisament ara, tot just fa 23 anys. El concert a Badalona va ser molt emocional i amb molta participació del públic, i un exemple és que la cita va coincidir amb l'aniversari del baixista Guy Berryman, i els badalonins van dedicar-li aquesta cançó.
2: This is Guy, and it's his birthday, so if you have a song, please sing for Guy. I don't know what he's singing in Spain. What is he singing?
3: Happy birthday to you.
1: T'imagines que et cantin feliç aniversari?
0: Això mola, Deu molar molt.
1: No, alguna vegada ho hem fet, és que no ens atrevim ni a cantar aquí en antena, però vaja, no, en petit comitè.
0: Clar, no és el mateix cantar-la ja amb 10.000 persones, no? Que no es nota si fas un gallo. Que...
1: Per cert, el gallo també estava d'aniversari, ahir feia anys.
0: Ah, sí?
1: Sí, tenim el gallo, que també van cantar feliç aniversari en el concert dels Primavera Pop dissabte passat, aquí a Badalona, a l'Olímpic també, on van actuar doncs, la tira d'artistes també de l'Estat, i cantaven aniversari feliç en aquest cas a l'emissora, a la cadena Los 40, que feia 60 anys. Anem al top 3 d'aquest rànquing.
0: Sí, i al top 3, dir-te que si parlaven del concert de Coldplay de l'11 d'abril de 2003, ens traslladem a un altre 11 d'abril, però en aquest cas de 1980, quan The Police va actuar a Badalona.

He de dir-te, Núria, que aquest concert va ser considerat un dels millors de l'any de la formació, tot i els problemes vocals de Sting, que el van portar a cancel·lar el concert que tenia, que havia de fer l'endemà a Montpellier. La qualitat de l'àudio és bastant fluixeta, però és que, a més, Sting estava molt justet de veu aquella nit aquí a Badalona. Als 80, doncs, és el moment en què The Police esclaten internacionalment amb l'àlbum que inclou aquesta cançó que escoltem de fons, el Message in a Bottle, que també van cantar a Badalona. Els mitjans de l'època els descrivien com una banda nova que estava redefinint el rock amb reggae i punk suau, i Sting ja era vist com una figura carismàtica en ascens.

0: anem a la segona posició, on hi trobem Bruce Springsteen.
1: M'agrada tornar a ser aquí. S'ha canviat.
0: Que parlava en català.
2: Parlava en català, si és que va arribar a Badalona Bruce Springsteen l'any 2006 i s'atrevia a dir unes paraules en català, però és que ja havia passat per Catalunya en 11 ocasions.
0: Ah, per això deia, torno a ser aquí.
2: Sí, sí, sí, perquè havia vingut molt, però a Badalona ho va fer doncs al maig de 2006. Va ser en l'únic concert que el músic nord-americà va fer al nostre país, a Espanya, en la gira homenatge a la figura del folk Pete Seeger. I va ser l'únic concert d'aquesta gira que va fer a Espanya. Per aquella època, Springsteen ja era una icona absoluta del rock americà, amb dècades de carrera i una reputació de directes llegendaris a l'esquena. Els mitjans destacaven la seva energia i es parlava de concerts èpics i de durades molt llargues.
0: I ara sí, anem al número 1.

0: l'any 1979, quan Elton John trepitjava la nostra ciutat.
1: Correcte, Núria. Amb aquesta cançó, Your Song, començava el concert del 10 de març del 79 a Badalona. De fet, va actuar dues nits seguides, el 10 i l'11 de març, a la nostra ciutat. Era la primera actuació, també, en aquest cas, que feia el músic al nostre país, i la va fer a Badalona, com dèiem. Era una etapa molt particular de carrera de l'artista britànic, tot i que ja era una superestrella mundial consolidada, doncs venia d'uns anys de certa inestabilitat personal i artística després del pic creatiu comercial de la primera meitat dels anys 70. Tot i que Badalona encara no era un gran circuit de gires internacionals, doncs la presència d'Elton John aquell any va ser excepcional.
0: Doncs amb música d'Elton John no podíem acabar aquesta secció de millor manera. Acabem aquest rànquing musical que avui ens ha portat la Sílvia Llamas. Gràcies.
1: Bon dia.

0: el millor del Badalona Matí.
1: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
0: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.

Avui ens endinsarem en els darrers capítols d'un dels conflictes més sagnants de finals del segle XX, la Guerra de Bòsnia. Després de l'esfondrament de Iugoslàvia, el territori balcànic es va veure immers en una onada de violència alimentada pels nacionalismes, les disputes territorials i les ferides obertes d'un passat massa ple de tensions ètniques i religioses. En aquest episodi, repassarem els convulsos antecedents dels Balcans en les causes més immediates de la guerra i coneixerem Bòsnia des d'un punt de vista molt proper i personal. Benvinguts al polvorí d'Europa. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar. Aquesta setmana, per parlar durant aquesta setmana i la setmana vinent de Bòsnia, de la guerra de Bòsnia i del setge de Sarajevo. Ho farem amb el nostre historiador capçalera, Albert Abril. Benvingut.
1: Com anem, Sergio?
0: I avui ens